0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Versió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
1: iCat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira,
3: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

short goes with which skirt.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats: Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. Ho ha dit bé després.
1: Sí, després sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5:05

0: molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada, tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: això
0: cas.
2: Ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.
3: The French are glad to die for love.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com van les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant,
3: ja,
1: ja, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva, sí, sí, sí, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri i també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt, molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: Ja haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Toni Acosta.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
5: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
5: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
5: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
5: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
5: Exacte.
1: Que inicialment...
5: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res
5: a
1: veure. Gràcies, Carola.
5: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de 6 del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, Poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós
6: història.
1: Aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos amb aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6,000,000 d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és el carrer Perry, a Nova York, que està
6: fart,
1: que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell de tant en tant surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demana. Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha negoci molt barat, per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
6: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
7: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
6: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrilla, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
9: Hi ha una part de treure sols del mercat, no?, i de l'especulació, no?, i que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
8: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
10: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ai, per favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
10: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no en res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens ha deixat, home, el so de Candela Peña.
10: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català. No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: Amb només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onovan va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove,
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre el veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu bufarà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí.
1: Ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses, estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid,
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romer de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid. Ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93-201-7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet, i alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de...

0: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
1: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
2: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres de Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
1: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
2: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
2: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
1: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
2: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
1: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
2: En l'editorial El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
1: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
2: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
1: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
2: A l'Ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
1: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
2: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
1: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I hem arribat ja a 6:45 del matí i 6:07, ara sí, Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
3: Hola, bon dia,
0: com
3: bon
0: estàs?
3: Dilluns.
0: Quina cara de felicitat que fas.
3: Dilluns.
0: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
3: Temps de descompte.
0: Ara comencem a restar els despertadors,
3: sí,
0: que això ens comença a agradar.
3: Sí.
0: Quants en queden?
3: Menys de 30.
0: Ah! Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
3: Mira.
0: No? Anar recolant els despertadors. I mentre estan amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
3: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
0: Què perd Cervera?
3: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a borsa?
3: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
0: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
3: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
0: 24.000 milions de dòlars.
3: M'ho cap no pot arribar a pensar.
0: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
3: L'orquestra de Ciudad de Vigo,
0: que
3: resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això... Que

0: que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Vinga.
1: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet, Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
2: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
1: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques, i atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya, són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena, i en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor podrien ser per Mona Martínez i Miqui Esparbé. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
1: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
3: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona. I si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terramar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: L'heu anat
3: a veure o no l'heu anat a veure?
2: Del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta... I la paguem amb molt de gust.
4: Que passat ha pujat el preu, valia 550 les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja. És que fins avui no m'han recordat d'anunciar.
3: Jo l'última vegada que vaig anar encara era 550 i fa dues setmanes que vaig a veure. Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
4: Mejor impossible.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: A mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn jo freix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83?
1: 75.
6: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi...
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya, per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última, la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: lògica. Ja ho sé.
9: Que és,
3: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
14: Bailando.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
15: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si volies, que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
17: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
18: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eus i vergonzes.
19: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
17: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
20: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
17: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
21: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
23: és que fos cada pregunta, tallo, de veritat.
24: És dels entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui
22: estic... Perdona, això, però... És que no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
22: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
2: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
3: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
3: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es clar, diurna, clar. La verdad.
2: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
3: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
3: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Clar.
3: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
3: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Si voy a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
3: Porque yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
2: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
3: Sí, és que a ver, es muy bonito porque también hoy en día como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres, claro, las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces de repente estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
3: Sí. O sea, no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
3: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía, con 14 y ahora somos pesadísimas, pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos de, a ver, déjales, no has recibido mensaje. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío,
1: ya está.
3: A mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado...
1: Sí, masa.
3: Permanente, ¿no?
1: Sí.
3: Estás todo el día en contacto con ellos.
2: Clar.
3: Que eso no es sano, no es sano, no lo es, no lo es.
2: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
3: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
2: Claro.
3: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Jo m'he sentido así de
1: clar,
3: sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
3: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí.
3: Porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a las dos.
1: Que va a ser un drama.
3: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo... Me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
3: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
3: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa porque es ley de vida.
1: Exactamente.
3: Y de vida se van a ir. Se van a ir. Los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista,
2: sí,
1: sempre et veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
2: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
3: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
3: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
1: Vinga, apuntadíssim.
2: Apuntat, recordeu això, Una madre pel·lícula. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
3: A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por recibirme.
1: Un petonet, Toni, adeu.
3: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de fins a la muntanya.
5: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar a la Urbe.
1: Ah, sí, estrella mediàtica.
5: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Aloi, aloi. Vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
5: No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser la part urbana.
1: Pugem a la muntanya.
5: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que li vam dir la festa rural.
1: Sí.
5: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
5: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, els anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
5: Molt manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus que bones!
5: Va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
5: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia en general serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxim dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornen a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
6: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
7: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, No es pensi.
8: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
7: Sí, era només perquè tingués el context. Doncs això... I avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
8: Quina cosa?
7: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
8: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
7: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts a les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella i de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal. entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil. Que un esprevisor no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa. Que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí? I no, ja ho he dit abans. No he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. Que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no em faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
8: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
4: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gabatxo.
8: Què vols dir?
4: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
8: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I a més és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
4: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri, jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
8: D'acord. Perdona l'estirabotes, Tanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
4: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada. Tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
8: Què vols dir?
4: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
8: Rogers?
4: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
8: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
4: Per què, sergent?
8: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
4: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
8: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
4: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
8: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
4: M'imagino que no.
8: I tu, com van les coses per comissaria?
4: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
8: No fotis.
4: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
8: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
4: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te 2 mesos després d'haver tingut la criatura.
8: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
4: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
8: Jo també. Ves per on.
9: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta com a mínim 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sí, com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
8: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
9: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
8: Sí, és una llàstima.
4: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
9: Sabeu què fotia aquí?
8: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
9: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
10: D'acord, gràcies.
9: De res, benvinguda.
4: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
8: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
4: On havies estat abans?
8: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
4: I per què cap aquí?
8: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
4: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
8: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
4: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
8: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
4: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbart de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
8: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la 1 de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabar li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
4: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la 1:30, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
8: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la llibreria catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició.
2: Déu-n'hi-do. De feina no ens en falta.
8: Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.
4: Com ha anat això?
8: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
4: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
8: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia, i la investigació ens la quedem nosaltres i la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
4: I ara, quin és el pla?
8: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
4: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
2: Ho dubto.
8: Em toca lletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindrà el cervell fos. Apa, descansa.
4: Fins demà, sergent.
8: M'encanta el Van Morrison.
4: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
2: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
4: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
8: Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
4: Sí, una esquerrada més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
8: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
4: És que aquests putos fatxes em treuen de pollegueres. Segur? Segur que el molt fill de puta vota la pen.
8: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
4: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
8: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
4: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les quatre rodes al cotxe, això com a mínim.
8: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
4: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
10: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
8: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
10: Efectivament, així és.
4: Com va ser aquesta història?
10: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar. I, esclar, amb Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'hi ha dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
8: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
10: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
4: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
10: Què vol dir?
8: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
10: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Besanov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
4: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
10: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta, que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Besanov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
8: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
10: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
4: I a l'Escala, va anar tot bé?
10: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
8: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
4: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. En fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
8: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
4: En què?
8: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
4: Potser sí, però segurament és més senzill.
8: Què vols dir?
4: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia. I pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
8: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
4: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
8: A Can Jeroni, que un dia és un dia, i no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris, que avui no hem tingut temps ni de mirar-los, i vull saber què diuen del mort.
4: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
8: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
4: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
8: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
4: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
8: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
4: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
8: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
4: Doncs cafè doble.
8: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, Canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador a Figueres, als companys.
4: Què ha passat?
8: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
4: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra. Investigació encallada

0: per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
2: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
3: Has parlat amb ells?
5: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
6: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
7: Es cierto que los ucranianos han surgido. ¿Votaría a favor de acogerlos?
6: ¿Herberriu?
7: Sí.
6: Aprobado por unanimidad.
8: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
6: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
6: No, no, de Siria.
2: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
9: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
10: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
11: ¿Amor?
10: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
11: Las dos, creo. Es muy raro.
10: A los 30...
2: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
12: No lo sé.
13: Un poco de drama.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia

0: Llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
1: Remor de pedra.
2: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua, i llavors una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que són, tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament. Allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més. Segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
2: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo, en el cas de la Sínia, tenim fet un inventari, encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'Abadia de Santa Coloma de Queralt, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè clar, moltes estan seques, però que bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua. També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani, i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
1: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: La font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30-40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona, i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar doncs, que allò era canyà, bardissà, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas, i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, i imagina la mineta aquesta, d'on deu venir perquè amb la secada que hi ha doncs encara segueixi regent aigua.

0: I sí, sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta, molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la Fona a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Queralt, on hi trobem altres fonts, com la font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la font de les Canelles o font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Queralt i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha vuit caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Queralt. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila, i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
3: Ramó de Pedra.
1: En Galo, el guia de Santa Coloma de Queralt, ens explica la història d'aquesta font, i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records. Històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha vuit boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: aquí hi ha l'any 4.623. Vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620...
4: 400 anys.
5: Sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em van prendre de mala manera perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I, bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia, Coloma, que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar, i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, és verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era la família d'aquest comte, del segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Queralt. En 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera.
5: Ara a l'estiu feien nanque amb manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet. Però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora. I això ho hem vist fins ara.
6: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure. I també venien a rentar els cotxes, també. Te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continua.
4: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja en desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà amb galletes, netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme, 6 n'hauríem de dir de portal, aquesta seria una creu de portal, la sortida de cada portal era un camí real, hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
4: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la sèquia per d'allò, per regar i per els molins fariners.
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
7: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila està situada actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la. Està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
1: En Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
8: L'aigua aquesta que corre, l'aigua del riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors, vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable, després a casa sempre si convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs, no? I era una cosa doncs, espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
3: Ramó de Pedra.
1: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
9: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una a la sínia de la vila que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt vaja, fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber. Penso que ens dona molta informació saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs, les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs, diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi, a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia, doncs, molt de bestiar i un matxo a cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del matxo i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
1: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven alletant nadons i les que tenien una salut delicada.
3: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
3: Visible tot l'any a les zones forestals.

0: Ella. Antus pratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord. Ketia keti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o te podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. El que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a copla, Pere Païssa, amb tots vostès. Avui començarem amb dues sardanes de concert. La primera es diu La Darrera Florida, és del mestre Lluís Lluancí, i després Adéu Amic, una sardana de Manuel Saderra i Puigferrer. Les dues són interpretades per dues coples, conjuntament la Copla Mil·lenària de la Catalunya Nord i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Avui hem començat escoltant la darrera Florida, sardana de Lluencí, i després Adéu, amic, una sardana de Manuel Sederra i Puigferrer, les dues interpretades conjuntament amb la Copla Mil·lenària i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara canviarem d'estil de sardanes i començarem amb dues del mestre Antoni Albors i Assins. La primera es diu Quan parla el contrabaix. És una sardana de les poques que hi ha obligades de contrabaix. I després, Malgrat a plec d'argent, sardana obligada de tible. Són, doncs, sardanes d'Antoni Albors amb la Copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar quan parla el contrabaix, una sardana obligada de contrabaix del mestre Antoni Albors, i després aquesta brillant, bonica sardana malgrat a plec d'argent, sardana obligada de tible també del mestre Antoni Albors amb la cobla Els Mongrins. Bé, i ara canviarem i escoltarem una bonica sardana de Manuel Saderra i Puigferrer. Es diu Escomejant, és obligada de tenora i és interpretada per la cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la cobla salvadana que ens ha interpretat aquesta sardana escumejant, sardana que Manuel Saderra i Puigferrer va dedicar a Sant Sadurní d'Anoia. Bé, i ara, després d'una petita pausa, escoltarem en Refila de Berga, sardana obligada de tenora, del mestre Ricard Viladesau, i després l'Encís de l'Estany de Josep Saderra, també amb la cobla salvatana i també obligada de tenora, i com a primer tenor, en Josep Ferràs.

La cobla salvatana ens acaba d'interpretar en Refila de Berga, de Ricard Viladesau, i l'Encís de l'Estany, de Josep Saderra, sardanes obligades de tenora, i que tenen amb el seu primer tenor, d'aquest jove i extraordinari músic, en Josep Ferràs. Bé, i ara escoltarem Per la nostra amistat, una bonica sardana de Martiria Font, i després Alegoria, de Josep Albertí, una sardana obligada de cobla.

Hem escoltat a la cobla salvatana que ens ha interpretat Per la nostra amistat, de Martiria Font, i després aquesta alegre balladora sardana Alegoria, de Josep Albertí. Bé, i ara escoltarem una nova sardana de Ricard Viladesau. Es diu Triomfadora i és interpretada per la cobla salvatana, tenint com a primer tenor en Josep Ferràs.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dilluns 1 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, setmana 23 ja d'aquest any 2026. Al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i Oriol Romeu. Us acompanyarem des d'ara fins a les 12 del migdia, evidentment amb els col·laboradors i col·laboradores que fan possible aquest programa, i recuperant doncs, també tots els espais que no vàrem fer dilluns passat, que era festiu. Per tant, doncs, de seguida explicant-vos què és el que farem amb aquesta jornada de dilluns. D'entrada, desitgem que hagueu gaudit del cap de setmana, força reeixit d'activitats, i ens encarem ara amb aquesta primera setmana del mes de juny, on us volíem parlar del Foment, al començar el programa, ara 8:45, perquè fa uns dies jo us dèiem, si escolteu alguns pics, algun soroll, és que estan fent obres de nou al teatre. De fet, la setmana passada van començar aquests treballs preparatius, s'explicaven a les xarxes al Foment, per construir els fonaments de la nova estructura que ha de suportar la futura sortida d'emergència de l'amfiteatre. I hem dit, millor que ens ho expliqui el president del Foment, l'Hermenegild, que el trucarem a 8:45 per com es concreten doncs, aquestes obres, quan han de durar i què suposaran de nou per l'entitat. I a més també acabarem de parlar d'aquesta recta final del curs i ja han avançat algunes propostes també de cara al mes de setembre. En parlarem a 8:45 després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. I començarem també a situar l'agenda d'activitats per aquesta setmana. Després de les notícies de les 9, el Toni Ramoneda ens acompanyarà per fer l'espai de la cançó del dia, abans de la tertúlia d'actualitat, que avui en principi no tenim el Jaume Armengol, que no ens pot acompanyar per motius personals. Esperem, però, que sí que ho puguin fer la resta de companys, és a dir, el Joaquim Martí, la Genoveva Català, el Joan Barrios i el Ramon Canal. Amb ells farem espai de tertúlia de les 9:11 i 9:12 fins a les 10 del matí. Un matí on també parlarem de política, en aquest cas l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem amb el regidor Lucas Ferro, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila i regidor d'Educació i de Medi Natural. En parlarem del ple del passat dijous i d'altres qüestions d'actualitat des del punt de vista de Molins en Comú Podem. A 10:45, atenció perquè ens visita la nostra astròloga quotidiana, la Meritxell Díaz de la Càmera, perquè ja sabeu que un cop al mes ens visita els dilluns a aquesta hora i parlem de l'època, en aquest cas el signe del zodíac corresponent. Avui parlarem dels bessons, temps de bessons, i si voleu conèixer més detalls de com som físicament, dels trets de caràcter, en quin punt ens trobem també astrològicament, doncs a partir de 10:45 ens acompanyarà la Meritxell. Serà ja el penúltim o potser antepenúltim, ja ho veurem, a espai de la temporada. De fet, estem encetant ja el penúltim mes de programació regular, això sí, ja sabeu que acabarem doncs, a finals del mes de juliol i encara podrem encabir doncs, algun altre espai de l'astròloga. Avui, temps de bessons. Després tindrem el cafè, un cafè amb el comerç, com fem cada setmana, amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la desena edició de la Nit del Comerç i la Nit de Tapes. Valorarem, farem la primera valoració amb ella abans d'arribar a les 11. I després de les notícies de les 11 us parlarem del Centre Excursionista de Molins de Rei, perquè aquest proper cap de setmana, divendres, per ser més exactes, engega una nova edició de les nits musicals del Botànic, atenció, al pati de Can Ametller, perquè ja sabeu que el Botànic es troba ja a l'entorn de Collserola i, per tant, doncs, ha hagut de fer aquest canvi, aquesta reubicació, degut a les restriccions de la pesta porcina. De totes maneres, es vol mantenir la mateixa filosofia, pel que ens consta, i avui en parlarem amb el Maria Caimo, que és un dels responsables del Botànic i membre del SEM, de fet responsable de la secció de Medi Ambient. Aquest divendres tenim proposta amb Namina and the Barbarians. El concert serà un 9:45 de la nit, com dèiem, al pati de Can Ametller. Després més música amb el Miquel Casas, amb la Màquina de la Penny, que fa un parell de setmanes ens va començar a portar les bandes que havien vengut més discos amb un rànquing i ha fet la selecció de la dècada o dels anys que nosaltres toquem dins d'aquesta màquina de la peri. Per tant, seguirem aquest rànquing fins a pujar més amunt. Ja vam gaudir de música de Dire Straits, dels Police, de Carlos Santana i de molts grups més fa un parell de setmanes, doncs seguirem avui una mica abans de 11:45. I també avui la Glòria Massana, amb el seu espai Llibres que han canviat el món, avui parlarem dels viatges de Gulliver de Jonathan Swift, un autor nascut a cavall del segle XVII i segle XVIII, és a dir, que va viure, perdó, entre el segle XVII i el segle XVIII, i en parlarem de l'autor i sobretot d'aquest llibre, Els viatges de Gulliver, que ens serviran per tancar el programa a les 12 del migdia. Posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora, donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia, i a partir d'aquí tenim, per una banda, el programa Històries de la Fotografia amb el David Rius, abans l'Economia de Butxaca amb la Jana Vera, un quart d'una, i després els Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Revenga. Deixeu-me felicitar el Josep Lluís, que aquest cap de setmana ha celebrat el seu 80è aniversari, molt ben portats, i des d'aquí, en nom dels companys de l'emissora, doncs la més sincera felicitació, i desitgem que hagi anat molt bé aquest cap de setmana de celebració. Felicitats per aquests primers 80 anys del Josep Lluís Revenga, que avui ens acompanyarà, com sempre, d'una a dues del migdia amb els Restes de Sèrie. És dilluns 1 de juny de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Som-hi! Les 8 del matí, pràcticament 8 minuts. Actualitzem la informació de servei i el primer que farem és conèixer la previsió meteorològica. No, que ja tenim el Ferran Aràndiga esperant-nos des del RAC. Doncs vinga, anem a conèixer com tenim la xarxa viària a aquesta hora del matí. Què tal, Ferran, què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia, doncs, a hores d'ara. Comencem el dilluns amb diverses incidències actives. Comencem parlant d'un accident a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, que talla un carril de circulació en sentit sud, deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades. Un segon accident, en aquest cas a la Ronda de Dalt de Barcelona, a un altre carril i deixa 5 quilòmetres de cues en sentit Llobregat. A la B10 també hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que fa uns instants doncs, també talla un punt, aquest tram de circulació molt densa, tallant un carril de circulació també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, doncs ara mateix tenim retencions per les vies principals com la A2 i la B23, que comencen ja amb aquestes cues amb tot el seu tram de manera intermitent cap a Barcelona des del Papiol i Pallejà. Pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord durant 2 quilòmetres per la C31 i C32 des del Prat i Gavà. Per moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, molt bon dia, Ferran. I pel que fa al transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No tenim cap incidència a aquesta hora del matí. I ara sí, que m'està esperant el Jordi Miralles. A veure, ara mateix tenim 21 graus i mig de temperatura, 21 graus i mig a l'exterior de l'emissora, i anem a veure doncs, com es presenta aquest inici de setmana meteorològicament parlant. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Una altra setmana amb la qual hem de parlar de calor, però res a veure amb la forta i intensa calor de dijous i divendres de la setmana passada. Ja va baixar la temperatura de cara a dissabte, es va mantenir diumenge i avui tornen a baixar una miqueta les temperatures. Estem parlant de màximes avui a Molins de Rei, que estaran al voltant dels 26-27 graus. Enrere queden els més de 34 i 35 graus d'ara fa 4-5 dies. Per tant, doncs, calor, però una calor més normal per l'època de l'any. Una temperatura que demà encara baixarà una mica més. Pel que fa a l'estat del cel, avui parlem d'ambient assolellat, núvols alts de cara a la tarda, i de cara demà augmentarà més la nuvolositat. Fins i tot cap a la zona de Montserrat podria arribar a ploure, però seria de cara a la tarda i de forma puntual. Per tant, en principi, no hauria de fer-ho aquí a Molins de Rei, però sí que demà a la tarda tindrem força més núvols. Per tant, doncs, avui sol i calor, demà més núvols, en principi sense precipitacions, tot i que aquestes estaran a prop.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. Per cert, encara no tenim noves ofertes que ens pugui compartir el Francesc Rueda, per tant, aviam si en el transcurs de la setmana podem anar incorporant també aquest espai. El divendres, parlant de funcions, a l'espai dels Miquels, us comunicàvem la mort de la senyora Maria Alé, deixeu-me també recordar-ho a aquesta hora del matí. Ens avisava l'Antònia Castellana a primera hora del matí que havia mort la Maria Alé, que ara feia molts anys que vivia o estava en una residència al Bages. Recordàvem d'ella que havia sigut regidora al primer Ajuntament Democràtic, juntament amb l'Antònia, evidentment, i que havia sigut també responsable de la regidoria d'ensenyament en aquest primer tram d'Ajuntaments Democràtics. Ella era mestra, durant molts anys exercint el Ramon y Cajal, a l'escola ara Castellciuró, que també ha celebrat els seus 50 anys recentment. Era la mare de la Núria Leger, i deixar constància doncs, que hi ha hagut el comiat aquest cap de setmana. De fet, ahir, i en concret el tanatori de Manresa, com us dèiem, en aquest moment, des de feia anys, vaja, perdoneu, estava en una residència al Bages, i per tant hi ha hagut l'acte de comiat a Manresa, va ser ahir al matí, i des d'aquí doncs, el nostre més sentit condol i un record per la Maria Alé, com dèiem, regidora del primer Ajuntament Democràtic. I més coses, anem a repassar també la farmàcia de Guàrdia. Per aquest primer dia del mes de juny, avui és la farmàcia Brun la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia Brun es troba al carrer Puigcerdà número 53, al barri Bonavista, al Mas, i com sempre, doncs el servei de Guàrdia és des d'ara quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquesta setmana que tot just comencem. Mireu, aquest dimecres tenim una nova sessió dels museus convidats al Museu del Renaixement. Ho expliquem, Sílvia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, el Museu del Renaixement, que ja fa uns mesos que ha començat aquest cicle de museus convidats. És una iniciativa que el Museu del Renaixement fa de forma mensual i suposa convidar a representants de museus destacats de Catalunya, de fet també d'Espanya. Han passat per aquí a directors i representants del museu, per exemple, el Museu Frederic Marès, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, també el Museu del Disseny de Barcelona, i aquesta setmana, aquest dimecres, passarà per al Museu del Renaixement la directora en excedència, s'especifica, del Museu Tèxtil de Terrassa, en aquest cas, també un dels museus destacats de casa nostra, Sílvia Carbonell, vindrà aquí a la Sala Gòtica el dimecres per parlar del Museu Tèxtil, que suposa i quina és la seva col·lecció. Aquest dimecres, a les 6 de la tarda, a la Gòtica, l'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.
0: I aquest dimecres també tenim la segona part de la Festa de l'Esportíssim, perquè hi ha l'acte de reconeixement als esportistes de la vila.
1: Es durà a terme a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. És un clàssic ja de cada any en aquest context. Divendres hi havia la Festa de l'Esportíssim al Parc de la Mariona i, com cada any, també l'Ajuntament fa un reconeixement als esportistes de la vila. És un acte que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats que han obtingut esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives. A proposta de cada una de les entitats, doncs l'Ajuntament els hi fa aquest reconeixement en aquest acte, diguem-ne, una mica més institucional, que es farà aquest dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. També és un acte obert a tothom que vulgui anar-hi.
0: Molt bé, i tornem a tenir també proposta de l'Aula d'Extensió Universitària per aquest proper dijous, després d'aquesta sortida cultural que vam fer un dia a la Batalla de l'Ebre del dijous passat. Doncs tenim ara ja xerrada musical, per cert.
1: Hi ha una xerrada a càrrec de Joan Vives Vallalta, que parlarà de Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Expliquen des de l'aula una mica com anirà aquesta conferència, el fil conductor, que parlarà d'aquest compositor que va néixer el 1858 i moria el 1924, va néixer a Lucca. Va ser un dels grans genis de l'òpera italiana, combinava tradició i innovació musical amb algunes de les seves òperes més conegudes, com Tosca, La Bohème i Madama Butterfly, que van transformar el gènere i que encara ara continuen captivant el públic mundial. Doncs sobre Giacomo Puccini en parlarà, com dèiem, Joan Vives Vallalta aquest dijous a 6:45 a la Federació Obrera, en aquest acte que està obert només per les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària.
0: Molt bé. Comencem a repassar també les propostes que tindrem dins del cicle que comença aquest divendres, proposat pel SEM, de les nits musicals del Botànic. Atenció al pati de Can Ametller.
1: Exacte, canvi d'ubicació per les restriccions de la pesta porcina. Sons d'arreu, es diu el concert, amb Namina and the Barbarians. Es farà, com és habitual, a un quart d'onze. Obren portes, però, a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. En parlarem amb representants del SEM, que ens explicaran una mica doncs com ha d'anar, perquè el Jardí Botànic la gent es podia dur sopar de carmanyola. Veurem aquí al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8 i el concert no comença fins a un quart de 10. Per tant, veurem en aquest interval si la gent podrà dur-se aquest sopar de carmanyola. Dura una hora aproximadament els concerts. El preu general de l'entrada és de 17 euros, si sou socis del SEM 12, i l'entrada és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Doncs aquí sí que veiem que hi haurà servei de beguda i també que us podeu dur el vostre sopar. Doncs, per tant, abans podeu fer sopar de carmanyola. En tot cas, en parlarem amb representants del SEM
0: avui
1: mateix, del detall d'aquest nou cicle de concerts.
0: Quarta edició. Recordeu que divendres 12 tindrem la segona proposta, el nomadisme de l'art, Bratia. Tindrem també el divendres 3 de juliol de les Terres d'un Riu amb la Lia Sampai. I el divendres 17 de juliol, l'última proposta, Ismael Arroyo, Ressonàncies del Romanticisme. Ja ho explicarem amb calma i tranquil·litat. I avui a les 11 doncs, vindrà el Marià i comentarem tot plegat tots els detalls, tot el que cal saber d'aquest cicle. Més coses que han de passar ja al cap de setmana. Tenim l'acte de la Tremolinada.
1: Segona trobada de percussió que organitzen els timbalers del Camell, que han convidat a 9 colles, entre ells els diables de la grupa, i també hi ha diferents colles convidades d'altres poblacions. Es farà el dia 6 de juny, que és dissabte, a la plaça de la Llibertat, a la tarda. A 6:45 faran cercavila pel centre, a 6:45 de 8, lluïment de les colles a la plaça de la Llibertat. Després, a 8:45, bingo musical, ja deixant el tema de la tremolinada, el que seria més espectacle de colles. Hi haurà, a partir de 8:45, bingo, i qui vulgui sopar instal·laran una barra amb entrepans i beguda. I després, a partir de les 11 de la nit, més festa, música amb el disjòquei Xivi.
0: Molt bé, tenim també de nou proposta de ballada de sardanes proposada per la grupa per aquest diumenge.
1: Diumenge a la tarda, a la plaça de la Creu, que és el lloc de referència, a les 7 de la tarda, també l'horari habitual, en aquest cas amb la Copla Mediterrània, el diumenge.
0: Aquest cap de setmana que tindrem la 44a edició de la Festa de la Cirera i la Gastronomia al Papiol, que en parlàvem la setmana passada, 5, 6 i 7 de juny. M'agrada la Festa de la Cirera, m'agrada el Papiol, és el lema, i tenim ja la sèrie o el programa d'actes que ens facilitava el seu alcalde la setmana passada, com dèiem. S'inaugura l'exposició El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució del Museu del Papiol, aquest divendres a les 5. Hi ha un tas de vins amb maridatge a la plaça de l'Ajuntament, també aquest divendres, i dissabte moltes activitats. Ho teniu tot penjat al web del Papiol. I parlem també de més activitats, en aquest cas ja més de cara a l'estiu.
1: Sí.
0: I de casals que s'organitzen, eh?
1: Sí, de fet, no falta gaire perquè s'acabi el curs escolar, s'acaba el 19 de juny i ja els infants i les famílies tenen en ment aquest període estival que, com ja sabeu, la majoria de cases no coincideix amb el de període de vacances dels pares i mares que treballen, perquè fan menys setmanes de vacances. Hi ha els casals d'estiu, les activitats d'estiu que organitza l'Ajuntament, n'hem parlat, que es duen a terme al poliesportiu municipal, hi ha diferents equipaments. Les activitats d'estiu de l'Ajuntament, la informació la trobareu al web de l'Ajuntament, o també el poliesportiu us informaran. Des del Molins de Rei Club de Futbol també organitzen un campus d'estiu Marc Casador, aquest any li diuen, vols entrenar com un jugador del Barça? Es farà del 6 al 24 de juliol al camp de futbol Josep Raic. També hi haurà altres activitats i aniran a la piscina municipal. És un campus que s'adreça a infants que tinguin entre 8 i 15 anys, de tots els nivells, expliquen, i la informació la trobareu a campusmarccasado.cat, sense accent, evidentment, i amb dos Cs, marccasado.cat, pel que els agradi el futbol. I també des de la Cuquera fan casals de teatre, com ja han dut a terme els últims anys. Hi ha, per una banda, el casal infantil amb musicals, també estiu de cine, un casal de cinema per fer un curtmetratge, perquè aprenguin a fer curtmetratges, en aquest cas per infants i joves també, i també hi ha un intensiu d'adults d'un curs d'iniciació al teatre, del 22 de juny al 24 de juliol a la Cuquera.
0: Molt bé, doncs aquestes són les propostes que a dia d'avui situem per aquesta setmana i també properes setmanes com els casals, i ja n'anirem incorporant si n'hi ha més que se'ns facilita o coneixem durant la setmana. Ens aturem aquí perquè ara ampliem el focus i anem a parlar de la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Com sempre, titulars de la premsa que acostumem a rebre aquí al programa i que repassem amb el Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Diu el periòdico a la seva portada que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'AMB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra aquesta reforma. Parlen també d'una festa de la bicicleta multitudinària que escalfa l'arribada del Tour a Barcelona, i en fotografia de portada Sánchez demana més temps al líder socialista, respon a l'oposició. Anirem fins al 2027 i més enllà. I el PP i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regularà l'activitat dels lobistes. I els Estats Units assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. Trump amenaça l'empresa pública que controla les concessions hoteleres. I els Mossos detecten un augment de la prostitució de baix cost. També parlen de la policia i Guàrdia Civil que custodien l'arribada del Papa Mòbil amb avió a Barcelona, i parlen també d'un mort i més de 800 detinguts que entelen la festa del PSG. A l'avantguàrdia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. Amb entrevista a Richard Marcos, CEO d'ESET, diu que és més fàcil fer servir la intel·ligència artificial per atacar. celebració salvatge a París amb fotografia de portada d'un dels centenars d'incidents que hi va haver amb aquest balanç final. Gairebé 300 ferits i 780 detinguts. Aquí encara sí que expliquen que va haver una persona també que va morir lamentablement. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president titlla d'enredaires i d'utilitzar males arts l'oposició al PP i Vox. Els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar l'OTAN amb els seus propis mitjans. I una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. També parlant de Barcelona, que es prepara per a un estiu frenètic, parlant del papa al Tour, en parlant a l'apartat Viure i a l'editorial, i parlant també de més serveis, els cinemes es reinventen davant l'estreaming. El diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. Ella se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. En fotografia de portada, l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort i entrevisten a l'historiador israelià Ilan Pappé. Israel creu que ja no existeix el dret internacional. Hi ha més temes. Les condicions de Rufián per seguir Esquerra, les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció i un any i mig esperant les ajudes de l'ELA. La primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. La banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc. I també hi ha articles de la sociòloga Marina Subirats a la pàgina 21 que parla dels partits d'esquerres que els falta èpica, se'ls ha acabat, diu, els projectes engrescadors, els que proposen a la ciutadania una nova fita, i l'enginyer Joaquim Coelho a la pàgina 20 diu que la política aranzelària de Trump és més un bluff que una realitat. Als Estats Units no hi ha hagut cap implantació industrial, diu, significativa. I per últim repassem la portada del Punt avui, que parla de l'obra nova que s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà, on es gerda Lourdes Artigas Casals. Diu Òscar Palau el dia d'ahir, pendents del PSOE i del professorat, i la fa pinya davant les acusacions de corrupció als socialistes, mentre avui es posa a consultar el preacord en l'educació. També a Crònica de Jordi Alemany, ja hi ha pla i ara falta l'habitatge, i de Marc Bataller, equip Ubuntu. A l'esportiu, Flick, Luis Enrique i Guardiola, els tres tècnics que dominen Europa, rendibilitzen el seu futbol d'autor amb més títols en les grans lligues, i publiquen també una entrevista a Sheila González Motos, professora de la Universitat de Barcelona, experta en desigualtats educatives. Diu que l'escola sola no pot compensar les desigualtats socials existents.
0: Molt bé, 3 minuts i mig i seran 9:15 del matí. Anem a fer un repàs als diaris digitals. Què tal, Sílvia? Endavant, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Comencem pel Nacional. El tema d'educació continua sent un tema important perquè l'OSTEC es compromet a convocar vaga indefinida si els docents rebutgen el preacord amb educació que hem conegut aquest cap de setmana. Un dels punts destacats és l'increment salarial de 600 euros mensuals fins al 2029. De moment, USTEC ha desconvocat les vagues previstes d'avui i de dijous i farà una consulta on es preguntarà als docents si accepten l'acord assolit. En aquest cas, els sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i COS mantenen convocades les vagues d'aquesta setmana. Es farà una consulta, els hi enviaran un correu al correu corporatiu i tenen temps des d'avui a les 12 fins dijous a les 12 per decidir si o no donen suport a aquest acord. Encara parlant d'educació, però al País Valencià, el 3CAT destaca l'agressió d'un policia a una manifestant que encén la protesta dels docents al País Valencià. Denuncia l'agressió brutal d'un agent de policia contra una dona que es manifestava davant de la Conselleria d'Educació. En un vídeo que circula per les xarxes es veu com la gent corre cap a la dona i la tira a terra amb una forta empenta a l'esquena. Els manifestants havien fet una cadena humana i seguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià que s'assegui a negociar amb els sindicats. Recordem que estan fent vaga indefinida des del passat 11 de maig. Els representants sindicals en el moment dels incidents eren dins l'edifici de la Conselleria, i la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha dit que la imatge que ha vist és inacceptable i que iniciaran una investigació. Encara parlant de vagues, el 3cat.cat destaca que avui és el primer dia de vagadores extra dels metges, que implica el canvi d'estratègia en la protesta. Comença una campanya que es diu Ni un minut més, instant els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Els metges diuen que s'aguanta el sistema gràcies al sobreesforç addicional dels facultatius. I acabarem amb el 3cat, que diu que la llum i el gas són més cars a partir d'avui perquè es tornen a pujar els impostos. En el cas dels combustibles es mantindrà la rebaixa fiscal fins al proper dia 30 de juny. I ja per acabar també, Catalunya Press diu que avui arranca l'atenció presencial de la renda a tot Espanya, amb especial rellevància a Catalunya. Ampliem algunes de les informacions, ens havíem despistat amb el temps, perdoneu, el tema de la llum i el gas, que és important de cara a les nostres butxaques. Doncs des d'avui es tornen a pujar els impostos de la llum i el gas. L'IVA, recordem, s'havia rebaixat el 10%, però des d'avui que torna a ser l'IVA habitual, el del 21%, i això ho notarem als consumidors en el rebut. El govern espanyol va aplicar, recordem, la rebaixa al març dins un pla anticrisi per compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, i el compromís era que això s'acabaria quan es moderessin els preus, com ha passat amb l'IPC d'abril. La situació és diferent en el cas de la gasolina i el gasoil. Els combustibles per a vehicles personals van superar el llindar del 15% de variació anual previst en el decret anticrisi. Per tant, la rebaixa continuarà almenys fins al dia 30 de juny, malgrat els preus dels carburants continuen a l'alça per l'impacte del bloqueig de l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Iran.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Anem a parlar del foment cultural i artístic uns minuts, perquè us dèiem que la setmana passada començaven unes noves obres a l'equipament del teatre i tenim ganes de conèixer ben bé què és el que es farà, quantes setmanes doncs, ha de durar aquesta obra i què és el que permetrà un cop estigui acabada. En parlem tot seguit. Saludem a aquesta hora del matí el president del Foment, que és l'Hermana Gil Sinyol. Hola, Hermana Gil, bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, doncs, explica'ns què és el que feu amb aquesta nova obra que vau començar doncs, la setmana passada.
1: Doncs el que fem una mica és preparar el terreny per la futura reobertura del que és l'amfiteatre. Com bé sabeu, portem 4 anys adaptant el teatre del Foment a les normatives de prevenció i extinció d'incendis. I Bombers ens va demanar que si volíem obrir aquest amfiteatre calia obrir una nova sortida d'emergència, una nova escapatòria, diguéssim, un plan B, en cas que la primera no ens quedés col·lapsada pel foc. I és el que estem fent. Tot just la setmana passada hem començat a treballar en els fonaments del que serà l'estructura base. I és una tasca doncs, que durarà doncs, tot l'estiu, perquè és una infraestructura molt grossa, no entrar vigues de gran dimensió per poder sostenir tot el que fa la nova escala d'emergència.
0: Uh-huh. Fa un cert temps ja es va actuar, no?, posant una barana més alta a l'amfiteatre, però entenc que, per tant, amb això no n'hi havia prou i us va demanar doncs, aquesta escala o sortida d'emergència per reobrir doncs, l'amfiteatre, no?
1: Correcte. Vull dir, les normatives van canviant i ens hem d'anar adaptant a les normatives que ens demanen doncs, les institucions i sobretot els cossos de seguretat i, en aquest cas, bombers.
0: Sí.
1: I amb el que és la barana sí que permet doncs, que la gent es pugui abocar a la platea, diguéssim. Uh-huh. Però ens calia una segona sortida doncs, en cas d'un incendi i poder evacuar la gent en menys de 30 segons.
0: Sí. I on serà concretament doncs, aquesta sortida?
1: Doncs els que habitualment doncs, veniu al Foment, sí. Doncs, i a mà esquerra, sabeu que n'hi ha una ja a platea, tocant a l'escenari, a mà esquerra n'hi ha una que creua pel cafè, diguéssim.
0: Sí.
1: Doncs aquesta seria simètrica per sobre. El primer pis i aniria parant al replà on hi ha les seccions de billar, escac i la sala polivalent i per allà baixarien cap al carrer.
0: Uh-huh. Bé, i això ha de durar doncs, tot l'estiu?
1: Sí, sí, sí. És una obra grossa. La setmana del 15 de gener doncs, es tallarà uns dies al carrer del Foment, davant vostre, per poder descarregar tot el material.
0: Però has dit 15 de gener, entenc 15 de juny?
1: Ai, perdona, 15 de
0: juny. Val. No, el 15 de juny, no?
1: El 15 de juny es tallarà un dia al carrer per poder descarregar tot el material, perquè també això afecta a les seccions de billar, per exemple, que se'ls ha de menjar una miqueta de la seva sala per poder construir la nova sortida, i estarem tot l'estiu. I a part d'això, també s'acaben tots els treballs de balisses del teatre, en cas d'emergència, que s'encenguin i il·luminin els recorreguts d'emergència. Uh-huh. S'havia d'acabar també una part d'inifugació d'unes vigues de l'escenari, i bueno, petits detalls, aquest pla que teníem des de fa 4 o 5 anys que estem executant, doncs per anar-lo deixant a punt d'enllestir-lo.
0: Val. Llegia també la publicació que fèieu a l'Instagram, que tot això se vol, diguem, desembocar a la reobertura de l'amfiteatre, prevista per finals, atenció, del 2027, poseu?
1: 2027, correcte, sí? Perquè una cosa són les actuacions i una altra són els permisos.
0: Ah, que anirà lent, això, eh?
1: Sí. Sí, perquè l'obertura de l'amfiteatre, hi ha una altra normativa de bombers que ens obliga a instal·lar una sèrie d'extractors de fum a la part superior, perquè en cas que hi hagi un incendi, com bé sabeu, el fum se'n va cap a dalt, per tant, doncs, no, la gent no es pugui ofegar, doncs hem de col·locar uns extractors de fum, que això es faria l'estiu del 27. Per això ja vam posar que si tot va bé i tot queda i tot quadra, pels vols del Nadal del 27 podrem ja reinaugurar l'amfiteatre.
0: I el finançament d'aquestes obres ve encara de l'actuació ja que vau fer també, si no recordo malament, l'estiu passat, Hermana Gil, que us va posar d'acord diverses institucions i l'entitat?
1: Bueno, no. Ve també d'institucions, però són projectes diferents.
0: D'acord.
1: Portem 4 anys, cada any hem de buscar els finançaments que ens toquen.
0: Sí.
1: I enguany, doncs, tornem a comptar amb l'ajut de la Generalitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, i una part també que la posa al Foment. Aquest any juguem a tres bandes per poder fer viable, doncs, que el Foment estigui on estigui, no? I que estigui amb tota la, amb tot

0: Això és la part històrica del
1: Història.
0: teatre, eh?
1: Sí, són raconets que queden
0: Sí.
1: amagats, que pràcticament ningú els veu, i justament on van els fonaments és justament a sota d'on esteu vosaltres, a la ràdio,
0: Sí.
1: i allà ja hi havia els sistemes antics de calefacció, i per això vam creure oportú doncs, mostrar-ho, perquè a més és molt maco, vull dir, és una zona que està feta amb volta catalana, que està protegida, i arquitectònicament és maco.
0: D'acord, per tant, els tempos tot l'estiu amb aquests treballs i quan estiguin acabats, això no voldrà dir que ja s'obri l'amfiteatre, sinó que hi ha a partir
1: No.
0: d'aquí una sèrie de, diguem, temes més burocràtics, no?
1: Sí, ja et dic, l'estiu de l'any que ve l'última fase, que és
0: Sí.
1: la de preparar el tema d'extracció de fums, i a partir d'aquí doncs ja fer les revisions oportunes amb bombers perquè tot estigui d'acord amb el que ells van demanar, i un cop ells donin el certificat, doncs llavors sí, ja es podrà obrir.
0: Molt bé.
1: Hem posat a finals del 2027,
0: Sí.
1: potser és una mica abans, però per cuidar-nos en salut, perquè aquestes coses mai se sap, doncs sempre hem preferit doncs, tirar llarg i posar 2027 finals.
0: Molt bé. A nivell de programació, acabàveu al maig omplint el teatre amb el Xavi Franquesa, vaig veure el dissabte.
1: Correcte, sí,
0: I
1: molt bé.
0: teniu alguna cosa més aquest mes de juny o ja s'acaba això?
1: Aquest mes de juny acollim, sembla que són 12 o 14 festivals de dansa
0: Caram,
1: de diferents
0: sí.
1: escoles de la comarca. Tenim també el dia 12 de juny un monòleg que
0: Ah,
1: es diu
0: sí.
1: Los Padres. Després tenim alguna filmació més, alguna pel·lícula que també venen a gravar, però sí, en principi acabem
0: Sí.
1: temporada el 29, crec que és recordar amb els Gospel Fins del Quim Molins de Rei,
0: Sí, sí. Vi
1: i el 30 i 31 de juny ja ens posem amb les obres.
0: Molt bé, per tant, molts finals de cursos, molts festivals d'escoles de dansa i el monòleg, efectivament, que envieu el 12 de juny i el 28 crec que és el tema del Gospel Feelings,
1: Correcte, sí.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: amb això posarem punt i final, ja fins
0: I
1: al 6 de
0: veig,
1: setembre que
0: sí,
1: arrencarem.
0: veig que ja heu anat publicant alguna coseta, en tot cas repetiu la fórmula d'aixequem el teló per donar el tret de sortida de la temporada, no? El 6 de setembre serà, eh?
1: El 6 de setembre aixequem el teló per presentar totes les novetats de la temporada, i també és una manera de trobar-nos tots i reprendre la temporada, que ve carregada de sorpreses i bones actuacions.
0: Hi haurà una actuació especial, ja dieu, de M-no... Atenció, que és un nom complicat.
1: Menosemi,
0: Ah,
1: sí.
0: menos
1: És un
0: M.
1: grup, Menosemi, és un grup de música tradicional,
0: Sí.
1: que fan és adaptar cançons tradicionals catalanes amb el seu punt de vista, i és molt maco. I podem conèixer una visió diferent de les cançons tradicionals catalanes. És un grup molt reconegut, molt, molt, molt bonic.
0: Molt bé, també tindreu el petit foment a la Ventafocs el 12 de setembre
1: Ja està.
0: i una obra de teatre ja que heu confirmat pel dia 13, no? Una idea genial.
1: Una idea general que ara mateix es pot veure a Barcelona, que recorda que és el Teatre Comtal,
0: Sí.
1: i que obrirà temporada al Foment, i serà la primera de moltes obres professionals que rebrem durant la temporada. Bueno, l'octubre en tenim dues. Tenim La venganza de Don Mendo,
0: Sí,
1: dirigida pel Paco Mir, que va estar al programa la temporada passada.
0: cert.
1: L'1 de novembre tenim La Torradora, que va estar a la Versus, una comèdia molt divertida. Després tenim el... Ara t'ho diré. Tenim el musical Lizzie, que es va estrenar al Teatre Gaudí, que va haver directe de Broadway, que és una traducció del català d'una companyia de Sabadell que és boníssima. Al gener tenim La Promesa, que s'està fent actualment al Teatre Comtal.
0: Sí.
1: Al febrer tindrem una llei de Newton, que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà pel Grec. I el mes de març, si crec recordar, tenim Morning Song, també una altra obra que s'està a punt d'estrenar també ara pel Grec. I de cara al maig tenim una obra que s'està fent ara al Maldà, que ara se m'ha anat al cap i no recordo el
0: Bé,
1: nom, però bueno,
0: en tot
1: ja
0: cas,
1: t'ho diré.
0: Déu-n'hi-do quantes obres ja teniu concertades, no?
1: Tenim tota la temporada tancada.
0: Sí.
1: Treballem amb una pista, i tant la part teatral com musical ja està en marxa. Vull dir, teatre musical, ai, d'obres musicals també tenim els tributs de Bon Jovi, de Dire Straits, tenim el tribut de Queen, vull dir que també el tribut de Sabina, tenim una temporada molt, molt, molt interessant, molt interessant.
0: I a tot això també heu tancat temporada els dijous, amb el programa del Gerard Romero Fan Zone, que és suposat per vosaltres doncs, també acollir durant aquest mig any el programa.
1: Doncs una gran experiència. realment acollir un programa de televisió és molt més dels dijous, vull dir, hi ha moltíssima feina

0: les veus. I realment ha sigut per tots nosaltres una gran experiència i una oportunitat. Al final és una manera de fer visible tant Molins de Rei com el Foment per tot Catalunya, i és un punt de trobar de molt públic que ve de molts pobles diferents a veure el programa, i això sempre doncs, és satisfactori.
1: I sabeu si hi ha possibilitat d'una segona temporada o no se sap encara?
0: Doncs s'està estudiant. En principi sabem que per part de tant de la productora com d'ells mateixos sí que hi ha la voluntat de fer-ho. Estem, diguéssim, en mans de la direcció de TV3, que està acabant de decidir la programació de la temporada que ve, per acabar de donar l'okay. En principi està tot previst perquè en cas de que sigui ja estigui a punt, però hem d'esperar unes setmanetes que acabin de tancar la temporada.
1: Molt bé, hermana Gil, anirem tancant. Respecte a les obres, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Bueno, que obrirem portes el 26 de setembre, que és un dissabte, si no recordo malament, per poder-les ensenyar, que vulgui conèixer el Foment per dins i veure les novetats tant de les obres d'aquest any com les dels anys anteriors, doncs el podrà conèixer.
1: Molt bé.
0: Farem visites guiades de les 10 del matí fins a la 1 i s'hauran de demanar les visites a través d'Antràpolis. Hem fet un sistema diferent perquè la gent no s'acumuli, no s'hagi d'esperar. Així es podran demanar l'hora que li convingui a cadascú.
1: Molt bé, ja ho anirem explicant. En tot cas, avui ens volíem actualitzar, i t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, hermana Gil. Bones setmanes d'obres,
0: Exacte, també a vosaltres, que sé que les patiu una mica amb algunes vibracions.
1: Sí, sí, almenys la setmana passada, ara suposo que aquesta setmana potser no tant, però sí, es va notar intensament.
0: Bueno, la setmana passada, que era el dia que començaven a forar, potser aquesta setmana estan més netejant i no tan bé forats.
1: Bé, tot sigui per la causa, evidentment. Hermana Gil, moltes gràcies i bona setmana.
0: Que tingueu un bon estiu.
1: Sí. Gràcies, si no parlem, doncs bon estiu també. Que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Thank you.

0: Malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més... El bon dia i bona hora de Ràdio Molins de Rei.
5: Molt bé, són 9:15. Avui no tenim la Júlia Carràs com nosaltres per fer l'espai de la punt del dia. Per tant, avancem i anem a repassar la programació de la ràdio nostra.

Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. A un quart d'una tenim la col·laboració de la companya Jana Vera, col·laboradora que incorporàvem el mes de febrer, jove col·laboradora, veïna de Torrelles. La Jana ens acompanya fent l'economia de butxaca fins a dos quarts d'una. A dos quarts d'una tindrem les històries de la fotografia i a la una, com dèiem, els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens presenta el programa 39 ja d'aquest curs. I escoltareu cançons que parlen de vanos i ventalls. Avui és la temàtica dels restes de sèrie d'una a dues del migdia amb el Josep Lluís. Cançons que parlen de vanos i ventalls. A partir d'aquí tindrem, per altra banda, les notícies en xarxa, un cop acabi el Josep Lluís, de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda a les 4 la remissió del Cafè Drom amb la Virgínia Drom. A les 5 la veu amb la Margarida Casadesús. A les 6 tenim, com heu escoltat fa uns minuts, les heroïnes quotidianes, l'entrevista en profunditat que fa tots els dilluns a aquesta hora la Bego Floria. A les 7 els matussers de Molins de Rei amb l'Adrià Rius al capdavant, la Lola, el Salva Prat ens presenten heroïnes, mirant al cel, els matussers de Molins de Rei, doncs, parlant del món dels castells, cada dilluns de 7 a 8 del vespre. I després l'actualitat teatral, amb el Dani Pasqual, amb el seu programa Tot Teatre, de 8 a 9. De 9 a 10, el Joc per Randa, el programa que es dedica a parlar del món de la indústria dels videojocs, amb el Rafael Pérez al capdavant. A les 10, l'Etapa Reina, el programa de ciclisme d'aquesta casa, amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives. De 10 a 11 de la nit els podeu escoltar. De 11 a 12, Canvi Radical i música de jazz, Jazz Club de Nit, amb el Miquel Tuset, company col·laborador de Sant Vicenç dels Horts. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que us oferirem d'aquí una estona, després de la cançó del dia amb el Toni Ramoneda, i que avui compartirem amb el Jaume... No, el Jaume Armengol no pot venir. Esperem que la resta sí. Joaquim Martí, Genoveva Català, Ramon Canal i Joan Barrios. Remissió de 12 a 1 de la matinada. A la 1, a Connexió Micat FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere País amb el programa La Tenora. Continuem 12 minuts i seran les 9 del matí.

0: anem a fer un repàs també a la programació televisiva, el més destacat que ens ofereixen les diferents cadenes de televisió per 8 dilluns. Roger, quan vulguis.
1: I com sempre comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. Comencem a les 10 de la nit. De fet, a les 10 tenim 4 propostes. La primera la farà Comedy Central, és la comèdia Mamma Mia, de Philip Lloyd, amb Amanda Seyfried, Stella Skarsgård, Pierce Brosnan, Nancy Baldwin i Colin Firth, i crec que s'han deixat també Meryl Streep. És una pel·lícula anglesa i del Regne Unit, també Alemanya, del 2008, com us deia. És una comèdia que dura 2 hores. La dona, una mare soltera i independent, propietària d'un hotel petit en una idíl·lica illa grega, està a punt de deixar que se'n vagi la Sophie, la filla que ha criat tota sola. La dona ha convidat al casament de la seva filla les seves 2 millors amigues, la pràctica Rosie i la rica Tania. Això serà a les 10 a Comedy Central, al canal Hollywood, també a les 10. Tenim Hitch, especialista en ligues, una altra comèdia, en aquest cas d'Andy Tinan, amb Will Smith i Eva Mendes, també Kevin James i Amber Valletta. Una producció americana del 2005 que dura 2 hores. L'Alex Hitch és el llegendari i deliberadament anònim doctor amor de Nova York, coneixedor de tots els trucs possibles per lligar. Però ara ell és qui s'ha enamorat d'una noia, la Sarah Mellas, una costumista que segueix tots els moviments del conseller amorós. També a les 10, la tercera proposta, en aquest cas ens n'anem al canal Vimat, és Brick Mansions, la fortaleza, de Camille Delamar, amb Paul Walker i David Bell, entre altres. És una pel·lícula molt coral, d'acció, de producció francesa, canadenca, americana i espanyola, i és del 2014 i dura 1 hora i mitja. En un Detroit fictici, les antigues mansions de Mahó serveixen ara de refugi per als delinqüents més perillosos de la ciutat. En un intent desesperat per protegir la població, la policia construeix un mur de contenció al voltant precisament d'aquests edificis. La quarta proposta, també a les 10, és a Sci-Fi, Snake Eyes, El origen, de Robert Swenke, amb Henry Goldwyn, Andrew Koji i Haruka Ivy, una pel·lícula també d'acció del 2021 i és americana, dura 2 hores. Snake Eyes, tenaç i solitari, és acollit en un antic clan japonès anomenat Arashikage, on li ensenyen els camins del guerrer ninja i li proporcionen una llar. I l'última proposta és a les 11 de la nit a Factoria de Ficció, Assalto al tren del dinero, de Joseph Ruben, amb Wesley Snipes i Woody Harrelson com a protagonistes, acompanyats de Jennifer López, Robert Blake i Chris Cooper, i també Joe Griffasi. També és una pel·lícula d'acció, en aquest cas de l'any 95, és americana també, i dura 2 hores. 2 policies de seguretat del metro de Nova York, cansats de la feina rutinària i mal retribuïda, decideixen fer realitat el seu somni, assaltar el que ells mateixos controlen, el tren encarregat de recollir tots els diners del suburbà novaiorquès. Posada sobre la taula de les pel·lícules, anem a veure quins programes tenim avui a la televisió. Avui a Televisió de Catalunya no trobarem cap programa específic, sinó que segueixen amb la sèrie Pubertat, 2 episodis més d'aquesta sèrie, que a més també podeu veure a la plataforma 3CAT, una sèrie de gran èxit. Però si ens fixem específicament en els programes, anem al 33 a les 9 del vespre. Tenim aquest microespai Talent Creatiu, tan micro que dura 5 minuts. Glòria Comas estudia audiovisuals, disseny i màrqueting, tot i que lluita per tirar endavant dedicant-se al disseny de joies, la seva gran passió. A més, comparteix com crea cadascuna de les seves peces i quines són les principals fonts d'inspiració del seu treball. Per altra banda, explica la manera com les experiències personals que viu marquen la seva manera d'entendre el disseny i la creativitat. I finalment, la seva història reflecteix l'esforç constant per obrir se camí en el món artístic. Això serà a les 9 al 33. Si no ens movem d'aquí, a les 10 tenim la Renaixença amb el Peyu, que dedica el lliurament al recipient amb què servim l'oli, el vinagre i la sal. No els setrills en si, sinó la setrillera. A més, l'espai rep la visita de la periodista Natza Ferrer. I a 11:15 seguim al 33, Viatges insòlits, que inclou el Caire i Londres. Tom Ways, un periodista belga, és un apassionat dels viatges en llocs on no hi va la majoria de gent. En aquesta sèrie de documentals, les càmeres l'acompanyen a llocs insòlits d'arreu del món. El Caire segurament és un lloc que no hi va gaire gent, però a Londres em penso que sí. Potser veurem parts desconegudes d'aquesta destinació turística. I per últim, a 4, si ens hi fixem, a les 11, fan el programa En Guàrdia, que inclou Los Crímenes de Cali, lliurament que posa el focus en el doble crim de Cali, quan la jove Yalenis Valero i un amic seu, Juan Manuel Mata, van ser disparats mortalment a casa d'ella, al municipi valencià. Això va passar a Oriol el juny del 2005.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Roger, que vagi molt bé. Ara mateix ens queden 6 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dilluns, parlem de llibres i ho fem acompanyats de la Maria Casals, que la saludem tot seguit. Què tal, Maria? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Comencem el juny i ho fem amb poesia, que ens parla del jo, del que és únic, del que ens mou, del que ens distingeix com a éssers humans. Així doncs, la recomanació d'avui no us proposa cap novel·la. Avui us porto tres veus, guardonades totes tres, amb el reconeixement que suposa l'atorgament del Premi Nobel de Literatura. Juan Ramón Jiménez, Premi Nobel de Literatura el 1956, va exilar-se l'agost del 36 i va morir a Puerto Rico el maig del 1958, essent encara un expatriat. El poema que he triat és una elegia a la llibertat, un cant a la diversitat, a l'individualisme, caiguts sota la intransigència, l'odi i la tirania del pensament únic. La seva va ser l'època de l'auge del feixisme, però els temps han passat i el perill persisteix i s'amplia. Per això el poema és tan vigent. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. I d'aquest cant a la llibertat, a ser un mateix, transitem per la vida per arribar a nosaltres mateixos de la mà de Derek Walcott, Premi Nobel de Literatura del 1992. Conegut poeta i dramaturg caribeny, ens diu així: llegará el día en que con júbilo saldrás a recibirte a ti mismo en tu propia puerta, en tu propio espejo, y sonreirás ante la bienvenida del otro. Y le dirás, siéntate, come, y volverás a amar al extraño que fuiste tú mismo. Sírvele pan, sírvele vino, y deja que tu corazón regrese a ti mismo, a ese extraño que no ha dejado de amarte durante toda tu vida. Ese que te conoce de memoria y al que tanto has ignorado hasta ahora. Saca las cartas de amor de la estantería, las fotografías, las notas desesperadas. Arranca tu imagen del espejo. Siéntate y celebra la vida. I per anar acabant, la sensibilitat tan quotidiana i complexa de la Wisława Szymborska, Premi Nobel de Literatura del 1996, que amb les tres paraules més estranyes ens parla del temps, de la vida, de la comunió entre les persones. Quan pronuncio la paraula futur, la primera síl·laba ja és passat. Quan pronuncio la paraula silenci, el destrueixo. Quan pronuncio la paraula res, creo una cosa que no té cabuda a cap no existència. Són les tres paraules més estranyes: futur, silenci, res. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Molt bé, magnífic. Moltíssimes gràcies, Maria, i que també tinguis una molt bona setmana. Un minut i seran les 9. Farem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornarem amb la cançó del dia del Toni Ramoneda, la tertúlia d'actualitat i, a partir d'aquí, la resta de continguts del programa d'avui. Preguntes a Molins en Comú Podem amb el regidor Lucas Ferro. La Meritxell Díaz de la Càmera vindrà a parlar-nos dels bessons, temps de bessons a l'astrologia quotidiana. Farem balanç de la nit del comerç amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Tindrem el Maria Caimo a partir de les 11 parlant de les nits del Botànic. La màquina de la Penny amb el Miquel Casas i els llibres que van canviar el món, avui els viatges de Gulliver, amb la Glòria Massana. Tot això fins a les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
2: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però que continuaran també aquesta tarda Manresa amb una manifestació que s'ha convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contra el carburant continua bonificat.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
4: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins del cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
7: A A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
9: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
11: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
12: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
11: Un espai confidencial i de confiança, per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
12: I un cop al mes, participa al taller obert.
11: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
13: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
9: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem, més que una cançó, una història. La història que van fer John Lennon i Yoko Ono i que va acabar tal dia com avui, 1 de juny de 1969. Aquesta història es va anomenar Bed In i consistia doncs, a estar-se una setmana en un llit d'un hotel de Montreal. Ho van fer per cridar l'atenció dels mitjans de comunicació en una època en la que hi havia molts conflictes. De fet, per desgràcia, això podria ser totalment atemporal perquè seguim en època de conflictes i que anem empalmant un amb els altres. Per tant, anem a nosaltres també fer-nos nostre aquest himne a la pau que va fer Yoko Ono i John Lennon, aquest Give Peace a Chance, una cançó que es va gravar en l'últim dia d'aquest Betting, que va ser doncs, en aquest hotel de Montreal. Aquest Give Peace a Chance, anem a donar-li aquesta oportunitat a la pau, va esdevenir un himne internacional que demanava aquesta pau mundial i que, per desgràcia, anys després hem de seguir posant per seguir reclamant aquesta pau a

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia del mes de juny de 2026 la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Ramon Canal.
3: Bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia.
0: I bona hora, som-hi. I bona hora. Molt bé, recuperant doncs l'espai, aquesta tertúlia, després de la festiu de la setmana passada, de la segona Pasqua. Tot bé? Com ha anat el cap de setmana? Teníem força activitat a casa nostra i més enllà de casa nostra.
2: La sala 39.
0: Aviam, la sala 39. Tu vas anar a la proposta d'Impuls Teatre.
2: Exacte.
0: Ens hem de situar.
2: Que ho fan estupendament bé.
0: Sala gòtica?
2: A la sala gòtica. Tot i que jo ja els havia vist a l'antic institut, a l'espai d'Impuls sí. Teatre, que allà em sembla que hi havia 15 o 20 persones, i l'impacte que fa en aquella sala petita veure aquest tipus de representació sí. amb una sala més gran és absolutament diferent.
0: Per la proximitat de...
2: A la sala de l'institut és com si estessis a dintre. De la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Molt bé, excel·lent text, excel·lent direcció i excel·lent treball dels actors. I em va sorprendre la qualitat que té com a actor el Raúl Carretero, perquè a les altres no sortia, però amb aquesta sí, i bueno, molt bé.
0: Molt bé.
2: Un 10.
0: Fantàstic. També hi ha hagut la desena nit del comerç. Hi veu voltar?
2: Sí.
0: Alguna observació que vulgueu fer?
1: Sí.
0: Desena edició ja era, eh?
1: Sí, des de hi va haver una que no es va fer.
0: Correcte.
1: Pel COVID.
0: I a més, doncs avançada una mica, perquè normalment era més cap al juny, i aquí doncs es va avançar a l'últim cap de setmana del mes de maig. Com ho veu veure? D'ambient?
4: Oh, jo ho vaig veure bastant bé. Mira,
0: sí?
4: I a més teníem per aquí una familiar que venia de pas francesa i va quedar molt sorpresa. Diu, hòstia, sí, li va agradar doncs, l'ambient de Molins, i bueno, i vam fer doncs la ruta gastronòmica habitual i de botigues i de més. No, però estava força animada el dissabte, si més no, bueno, sí, dissabte sí, de fet va ser dissabte. Estava força animada, molta animació, molt ambient pel carrer, moviment per les botigues, en fi, a nivell de negoci no sé com ha anat, això ja ho sabran ells. I a nivell de restauració i de més, doncs, la veritat és que també doncs, hi havia força moviment. Sí, molt, molt bé.
0: Per tant, creieu que la fórmula encara pots...
1: Penso que sí, que pot funcionar,
0: eh?
1: Sí? Però s'ha d'intentar repotenciar una mica, no? Perquè al final, la nit de comerç, el que més hi falta veure, el comerç. D'alguna manera, no?
2: Us heu fixat els establiments tancats al carrer Major?
1: Tancats? Sí.
4: Sí, però...
1: Bueno, sí.
4: És una cosa habitual, també, que...
1: No, ell refereix als que no...
0: Tancats, vols dir, locals buits?
1: Tancats perquè han plegat.
2: No, tancats. No, a la nit, jo crec que...
4: No, hi refereixo jo també, això.
2: Pràcticament hi va participar-hi tothom, no?, dels que tenen l'establiment, sobretot a la zona centre. Però ara hi ha una cosa que no entenc encara, i és que circulaven cotxes. No sé, jo fotaria un monument als cotxes i ens fulminem tots, perquè estava a davant de la plaça del Palau, que em vaig trobar amb persones i vam estar allà fent corrillo, bueno, i els cotxes entraven per el Rubió i Horts, vull dir, allà, com que estàs allà xerrant, què fots?
1: La tanca era just davant de l'escola.
2: Bueno, escolta,
1: era una cosa que li dava l'atenció.
2: Jo crec que la famosa ametlla, que me la deixin tranquil·la almenys una nit a l'any... És insuportable, us ho juro.
1: Jo vaig trobar...
2: Em trobareu en pancarta.
1: Poca animació comercial.
0: Poca animació comercial.
1: Vist altres viltars d'edicions, és a dir, de gent sí, n'hi va bé, bueno, que falta, doncs, els carrers embullit. Comercialment és un tema que és complicat, perquè en 4 hores recuperar la inversió pràcticament és bastant complicat. Però sí que del que es tractava i que s'hauria de seguir tractant o segueix tractant és de què fins a veure recordar que sóc a Molins de Rei, és una potència comercial, que som aquí, que hi som, no? I que aquesta gent que ve del lloc que sigui, com deies, pues, diguin, home, doncs sí, que això és, doncs, encara, aquí encara funciona. Això jo ho vaig veure que, bueno, Faltava coses per sortir més amb la gent.
4: Puc coincidir bastant, eh? O sigui, hi havia molt ambient, hi havia molta gent, sí, sí. Però segurament doncs, hi havia més... Era, jo per mi doncs, era una tarda-nit, sobretot nit d'estiu, quasi estiu, d'estar al carrer, de festa, etc. És a dir, una jornada d'això, de festa. Mm. Però segurament doncs, el potencial del comerç, doncs, bueno, una mica just amb el sentit de que poder no hi ha la perquè participació és... que havia d'haver, no dic que sigui
1: no
4: dic que sigui per culpa del comerç, sinó no, segurament no s'ha trobat la fórmula adequada doncs, perquè s'activi el comerç aquest dia, o igual com tu deies, clar, és una inversió que han de fer.
1: Bueno, que és una inversió de futur, no? És com la fira, és com ja, moltes coses, correcte. Que la gent que diu, obriré la fira i vull recuperar-ho aquell dia. Home, és difícil, eh?
4: No. Perfecte. Per recuperar segurament la inversió d'econòmica
1: i
4: d'esforç humà en 4 hores, doncs segurament no. Jo penso que és una altra filosofia, doncs, la que s'ha d'impregnar.
1: Recordar que som vius, som aquí,
4: correcte,
1: i aquest, sí. Com ho veig jo.
4: I a l'igual, jo coincideixo, i segurament, doncs, algun tipus d'activitat, no sé, més vinculada al comerç, així com a part de la festa i de la restauració, que estava molt remoguda, estava bé, però poder al comerç li faltava, doncs, alguna activitat més concreta, diguéssim, que reforcés el tema del comerç. No ho sé, jo tampoc no soc un expert en això.
0: A veure, Ramon,
3: això és grave, oi?
0: Sí, en principi sí.
3: Doncs per una vegada, sense que serveixi de precedent, estic completament d'acord amb la Beba.
0: Crec
3: que el centre Vila s'hauria de tancar el trànsit i no un dia, sinó 7. Ara bé, per fer això s'ha d'estudiar bé tot el tema de càrrega i descàrrega al centre Vila, que és absolutament vergonyós, perquè és que no n'hi ha ni una de càrrega i descàrrega al centre Vila que serveixi per res, ni una. No. És a dir, i parla amb qualsevol transportista i t'ho dirà, però és que, mira, fins i tot aquí davant,
0: al carrer Foment, sí.
3: N'hi havia una que ara està com la pintura esvaïda, i no hi ha cap rètol, hi ha vehicles aparcats, per tant, ara no saps si això és una càrrega descàrrega o no. Bueno, llavors, això s'hauria d'estudiar primer. És a dir, com ho gestiones, com dones accés a veïns pels aparcaments, etc, etc, com fas, com el sistema que fa tants anys van posar al portal de l'Àngel, que en el seu moment volien cremar l'Ajuntament de Barcelona, i ara si els dius que tornen a passar cotxes per allà te'l cremen perquè passin cotxes. Llavors s'hauria de posar uns bons horaris de càrrega i descàrrega, perquè és evident que el comerç necessita que se'l vagi reposant tot el que... Oi? I després s'hauria de buscar algun sistema d'aparcament per la gent que ve de fora a comprar a Molins, a gaudir de Molins, pugui deixar el vehicle. I només per acabar, si tu vens de fora per anar al pàrquing del mercat, o prèviament fas un curs de Google Maps o alguna cosa, o no el trobes. No el trobes. El pàrquing del mercat no el trobes.
1: És que no trobes el pàrquing del mercat ni saps on t'has d'anar cada moment.
3: Al final,
1: jo penso que amb tot això...
3: I escolta'm, la senyalització des de fa 25 anys ha millorat, perquè fa 25 anys encara era pitjor.
1: Sí, evidentment.
3: Però ha millorat, però segueix allò... Necessita millorar, però no necessita millorar moltíssim, perquè tu surts de l'estació, arribes a la plaça de la Creu i et trobes un rètol que et posa Museu del Renaixement, però vas pel terraplè i un rètol que et posa pàrquing del mercat
0: hi eren. I hi ha aquestes pantalles digitals ara.
3: I clar, i vas conduint i vas mirant al terraplè que no passa ningú, més.
2: Això s'ha de millorar, bueno. Però jo deixeu-me una reflexió més a fons, perquè podem anar analitzant-ho, però hi ha un fet que l'altre dia ho escoltava també, no sé per quina emissora, que una, ho explicava com a vivència, una persona que té una pastisseria en un municipi, em sembla que és de la comarca d'Osona, arrodoneix els seus ingressos perquè la pastisseria és un punt de recollida de paquets d'Amazon, i ella, els migdies, quan tanca, els porta per les cases. Vull dir, ja no és que li deixin els que la gent... No, allà és un punt d'acumulació de paquets. Aleshores, estem a davant...
3: És que això de la paqueteria aquesta és un altre drama.
2: És
1: un comerç
2: que ell
1: mateix està pagant l'enterro, eh?
2: Sí, bueno, sí. Però s'està pagant l'enterro, però com s'ho fa, si no...
1: No, en plena individual de Montguard, de parlar-ne, perquè cada un fa el que pot.
3: Però ven moltíssim,
2: Joaquim. Però escolta, tu has anat a veure el magatzem d'Amazon del Prat?
1: No, sí, vale.
2: I tu saps la quantitat de persones que compren online?
3: Sí. Mare,
2: vale. És a dir, a la ciutat, a les grans ciutats d'Estats Units,
1: sí, sí,
2: això és una persona que ha viscut a una d'elles, no hi ha comerç.
1: Bueno, sí, sí. No
2: hi ha, el comerç és online.
1: Ja els menys a les entrades i s'ha acabat.
2: I ja està, bueno, i l'Elon Musk et vendrà...
1: I els francesos que van inventar tot aquest disbarat, al final han estat intentant ara, estan intentant tirar marxa enrere. Bueno, altra cosa és el tema de l'internet, que són els catàlegs alemanys de fa 25 anys.
2: Però hi ha una cosa que s'ha de reflexionar. És a dir, no tot és només qüestió de la voluntat política d'un determinat consistori, que hi pot ser o no hi pot ser, ara no entro en aquesta qüestió, i de la pròpia organització del món comercial. Hi ha onades que ens passen per sobre i ens arrosseguen. I el fet de...
3: T'agradi o no.
2: I el fet de la compra online està imposant-se molt. Jo sé gent, una mestra, que com que està per treballant, etc, etc, els reis de les seves criatures les compra totes online.
1: Són macs.
2: Sí, no, però m'explico. Que el Margarit, el carrer Major, que s'havia posat una botiga de joguines, quants dies ha durat? De Nadal a Sant Esteve?
0: Veníem del carrer Major. Sí.
2: Que el carrer Major.
0: Que hi ha molts locals buits.
2: Per tant, aquí
0: hi ha
2: un fenomen...
1: Però n'hi ha més a la zona peatonal que l'altra.
2: Sí, exacte. Curiosament.
1: Al final estaríem parlant molta estona.
2: Per tant, aquí s'hi ha de posar-hi molt de seny. I també hi ha una cosa que té a veure amb un altre tema, que és el règim de lloguers de... per descomptat, habitatges i establiments comercials. Hi han determinats preus que perquè està una zona que sembla que sigui cotitzable, que si un fa números i està sol, li ha de sortir el lloguer, totes les despeses i no sé què, impossible. Els números no quadren, impossible. Perquè has de fotre una caixa de caldeu, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
2: Que jo crec que potser sí que seria interessant posar-hi coneixement,
1: un estudi... Saber una mica què volem ser quan
3: siguem grans. Exacte.
2: I aleshores fer una llisteta i endreçar segons unes voluntats i unes possibilitats, perquè la gent, si té una botiga, és per guanyar-se la vida.
1: Normalment, bàsicament.
2: I aleshores...
1: N'hi ha que sembla que no.
3: Però la reflex...
2: En general, em sembla que el que hi ha al darrere... I vull dir, jo quan he anat a treballar m'agradava que a final de mes em paguessin.
3: Correcte.
1: I si pot ser puntual, encara està.
2: Exacte, vull dir que...
3: Si pot ser el 27, millor que el 30.
2: Que hi hem de posar totes aquestes consideracions. No és un acte de voluntat militant.
3: És que hi ha locals que porten més de 2 anys tancats, que dius...
1: Bueno, n'hi ha de tot. És a dir, si parlem del cas que
3: hi ha de tot,
1: però hi ha locals tancats, que també que estan xocant amb la normativa urbanística, i aquí sí que l'administració ha de fer coses, el tècnic de torn també n'hi hauria de fer, perquè el mateix local en una altra localitat funciona, i senyal que allà han sigut més ingeniosos que aquí. Hi ha algun local que fa 2,48 en comptes de 2,50. Però que porta, és un dos que dius que porta anys tancat,
3: Sí, sí.
1: Val? I per tant, i anirem trobant, i no tot són aquests, hi ha de tot colors, hi ha el del que la propietària no el vol llogar, ni ha, és a dir, cada un d'aquests que hi ha...
3: O que només el vol llogar per un preu, i si no el lloga per aquell preu, prefereix tenir-lo tancat.
1: Sí, i ja està. Això és, bueno, però aquí també s'hi poden anar fent coses,
3: jo
1: o no,
3: sí.
1: Però n'hi ha una que és que també... siguem d'allò, i això passa amb moltes coses, és a dir, edificis que són històrics, després resulta que no es poden obrir o s'han de tancar. I una vegada vaig anar a un teatre a Barcelona i quan em vaig aixecar, escolta'm, la brana m'arribava més avall dels genolls, resulta que a Barcelona tenen més capacitat normativa que aquí, allà es deu poder fer, i aquí encara està tancat avui. Parlar de teatres, però si parlem de botigues, escolta'm, de 2,49 o 2,50 no poden tirar un bloc de pisos perquè aquell local faci 2,50. Segurament hi deuen haver solucions ingenioses o no, i dins de la normativa, però per això estan, perquè els t'acabem trobant. Perquè el que no pot ser és que durant anys hi hagi locals, i aquí com a mínim n'hi ha tres al carrer Major d'aquests, dels que hi ha, que estan amb una deficiència d'aquestes. S'ha d'intentar, però no tot és culpa de l'administració, torno, tampoc. No.
2: I després una altra cosa. Els petits arranjaments que s'han de fer en els establiments necessiten una determinada mà d'obra. I l'altre dia m'estaven explicant que hi ha un espai que ara no s'obre perquè no tenen la mà d'obra necessària. Perquè com que hi ha gent que està empenyada amb que les persones d'altres països no vinguin i no es puguin legalitzar, etcètera, etcètera, doncs tenim determinats problemes amb oficis, a part dels temes de formació professional. Vull dir que hi ha coses que s'han d'abordar amb una mirada molt àmplia, perquè si tu tens ganes d'obrir un establiment i...
1: No vols obrir avui, no d'aquí dos anys.
2: Exacte, i el paleta o el fuster...
1: Aquí ens fosteria el mercat, que a vegades que no, mesos perquè...
2: Sí, pot venir, i no és que no vulgui. Avui en dia, la gent que més o menys, o en forma d'autònom, etcètera, fa... petites, no fa grans obres, petites reparacions, té unes dificultats de caldeu, perquè no viu. És a dir, jo en plan domèstic he tingut un parell d'arranjaments a casa,
1: i
2: amb un d'aquests que diguem tu fa tota la vida, i ha trigat un any, és que no podia.
1: Perquè
2: el meu no era urgent, li deia, fill meu, ja vindràs un altre dia. No hi ha.
1: És a dir, quins portaríem...
4: Però ara... El tema del comerç. El tema del comerç, clar, és que sembla que sigui una gran batalla del comerç local contra el comerç, diguéssim, més ampli, aquest del el telecomerç, o diguem-li com vulguem, i és cert, és una gran batalla que no sabem encara com acabarem d'afrontar-la, però és que inclús internament, clar, aquí estem parlant de comerç, però estem parlant del carrer Major, estem parlant de l'Ametlla, no estem parlant de Molins, no estem parlant de la Vila.
3: No.
4: Jo us podria recordar, o us recordo, que, per exemple, hi ha barris de Molins que no tenen comerç. Per exemple, el barri de Riera Bonet, un dels barris més antics de Molins...
3: No hi ha res.
4: Doncs tots els baixos d'allà...
3: No hi ha res.
4: Comerç no n'hi ha.
3: No. Hi havia un lloc que venia amb pa i ja no hi
4: és. Perdona. Doncs, és a dir, què ha passat? Doncs allà, les botigues, inclús, si anem més enllà, hi havia inclús un mercat... Aquell barri hi havia un mercat, hi havia un mercat petit, de barri, però hi havia un mercat que va tancar fa molts anys. El comerç allà ha desaparegut, qui diu allà, doncs, el barri Bonavista, igual.
0: L'Àngel,
4: igual. És a dir, els barris perifèrics no hi ha comerç. Mm. Per tant, què ha passat? Doncs el comerç d'allà ha desaparegut, o ha fet els trànsfuga i s'ha anat cap al centre, o s'ha anat cap a no sé on, etcètera. És a dir, que segurament és una anàlisi encara més profund del que estem encetant, o del que
1: segurament
4: heu encetat.
1: Segurament no serà el centre el que ha provocat això, eh?
3: No,
1: tant li feia tirar i travessar el semàfor i continuar. Sí,
4: però que a l'igual que està, diguéssim, s'està enfeblint i està fallant el comerç a nivell del centre, que és on hi ha més vida, hi ha més moviment, hi ha més activitat, doncs imaginem, i per això doncs posava com a exemple doncs els barris de Molins, que el comerç ja ha desaparegut, fa anys que ha desaparegut. Sí. Amb la qual cosa, doncs, el tema del comerç, és una anàlisi, com comentàveu fa uns minuts, encara més profund del que estàvem encetant. Vull dir que...
1: Però depèn de quines decisions no ajuden, perquè al final, ara està passant amb el tema d'internet, i fins fa no sé quan eren les grans àrees, que després es van donar compte que no havien de ser tan grans, perquè llavors la gent potser no hi anava, es van tornar mitjanes, van intentar copiar el comerç tradicional, diré, i posar-se dins de les ciutats, parlant en general, i ara es tracta d'aquells catàlegs que deia, ara són per internet.
4: No, però de vegades també és la incapacitat que tens, i a veure, ho dic i ho personalitzo, m'ha passat a mi, incapacitat que tens per trobar alguna cosa o determinada cosa, per exemple, doncs el comerç local, i no la trobes,
1: No.
4: Jo no l'he trobat. Jo una peça concreta per un armari que se'm va trencar i no el trobava. L'encarregues de ferreteries, l'encarregues de comerç, no sé què, no te'l troben, i al final que dius, hòstia, què haig de fer?
1: O canvio
4: la cuina sencera, o busco aquesta peça per algun lloc. I al final la busques i la trobes, dius, hòstia, a veure... Vaig trigar uns mesos a arreglar aquell armari perquè no el volia.
1: Això és el comerç d'internet, i això... Bueno, ens hi hem trobat tots, doncs jo també m'hi he trobat.
4: Evidentment, tots
1: ens hem
4: trobat.
1: I a vegades també te'n vas a una botiga i acaben dient-te, també molt professional que t'ho diu, però et diu, miri, busqui-ho a veure si ho troba
4: no,
1: en aquell lloc.
3: Aquesta frase a mi me l'ha dit més d'una vegada.
1: No, per això,
4: o et diu, però, no, portin la referència, no sé què, una foto que
1: ja li buscaré.
4: Ja li busco.
1: Això és... Jo em faria les decisions d'aquell final, és dir, que hi hagin tres supermercats un al costat de l'altre, amb un barri de Molins de Rei, això és no és una decisió del comerç, ni una decisió de, és una decisió no, municipal.
4: No, bueno, és sí, és
0: per
4: municipal.
0: Exemple, barri de la Granja, eh?
1: Sí, en parlem, jo venia al costat de l'altre.
4: I és una decisió
1: la llei de comerç, la llei de comerç, lo poquet que queda que no es va encarregar d'allò, no s'apliqui i aquí obri qui li doni la gana els diumenges.
2: Això és la teva obsessió.
1: Però
2: es podria
1: de fer la meva obsessió.
2: No, però deixa'm dir, això, l'existència o no existència d'aquest espai no influeix en el que és el teixit comercial de lo que significa el casc antic de Molins de Rei, perquè és un altre tipus
4: més,
2: de inclús un altre
4: més,
2: tipus de categoria de comerç.
4: És més, és
2: a dir,
4: més.
2: Entre cometes, ara estava rumiant, pensava, hem de dir que vingui el Papa de Roma a veure el Museu del Renaixement, que ja veuràs com les botigues totes compraran souvenirs, perquè deien l'altre dia que és que està petant-se el mercat dels souvenirs del Papa de Roma. Perquè quina tipologia d'activitat comercial hi ha amb els centres de les ciutats?
4: No.
2: Quina tipologia de comerç? És un comerç d'oci, una miqueta més, diguem, els temes de luxe o de caprici, és a dir, el proveïment alimentari bàsic i el proveïment de productes de primera necessitat, normalment, amb un casc, a la Porta de l'Àngel hi ha proveïment d'aquest que t'estic
3: dient. Jo fa molts anys que no hi vaig.
2: No, jo sí.
0: Home, Ramon.
3: No, perquè em mereixo. Hi ha una gentada allà que escolten...
2: És un altre tipus de proveïment el que hi ha en els centres de les ciutats.
3: A part que és fàcil anar a Barcelona.
2: Des del punt de vista...
4: No, i és que inclús...
2: Però si baixes inclús, a plaça Catalunya ja hi ets.
4: Però Eva, només falta que vingui el tren. Però inclús
2: ara
4: tornant...
2: Ja
4: inclús tornant, que deia el Quim que això és una decisió municipal. Bueno, d'acord, podria ser, no dic que no. Però inclús tornant al tema de les superfícies. Imaginem-nos que a la Granja, doncs, aquelles tres superfícies que hi ha no existissin. És a dir, que l'Ajuntament en el seu moment hagués dit no, aquí no, perquè aquí apostem pel comerç local i pel comerç de proximitat i per la petita botiga i això no ho volem aquí. I vosaltres penseu sincerament que el comerç local s'hauria revifat perquè no tinguéssim les àrees comercials que tenim aquí? Doncs no, perquè la gent, quan has d'anar allà, doncs aniria a Pallejà, que té un fotiment també, o aniríem a Cornellà o a Sant Boi o allà on de fos. És a dir, segur.
1: No, home, però el fet que n'hi hagin tres agafant per la punta d'allò, la
4: llei
1: de
4: comerç comercials
1: quatre,
4: que és vigent... I ara n'hi hauran quatre.
2: Les superfícies comercials aquestes venen sabates?
1: Un al costat.
4: Bueno,
2: una pregunta. A les superfícies comercials aquestes de la Granja, que tu et molesten tant...
1: A mi no em molesten gens.
2: Bueno, en tot cas, que estem comentant, venen sabates?
4: El Lidl
0: sí.
2: Quantes sabateries hi ha a Molins de Rei?
0: Algunes.
3: Quatre o cinc.
2: Quantes n'hi havien quan jo era jove?
4: No ho sabem. Unes quantes més.
2: N'hi havien cinc. Que jo les recordi així en plan
4: sèrie. I alguna sabateria.
2: Sí. I hi ha una espardenyeria.
0: I què vols dir amb això?
1: Que s'aguanta molt malgrat algunes decisions.
2: Vull dir que els hàbits de compra de la població en la mateixa població i després amb aquest nou factor han canviat. I per tant, quan parlem de tot plegat, i hem de posar totes aquestes variables. I la manera, llavors... Jo no la sé encara, la forma, però la manera de potenciar-ho, diguem, no és un encarament només, que sí que hi ha d'haver-hi una normativa municipal que ho faci possible, però no és només...
1: El que estic dient és que no es compleix.
2: No és només la normativa municipal.
1: Jo vaig més enllà, dic que no es compleix la normativa. No municipal, sinó catalana. La que queda, perquè també se la van carregar, la d'equipaments comercials, la d'horaris comercials, per exemple, els diumenges, diu que no, depèn de qui, no ha d'obrir.
4: Sí.
1: I l'obre tothom. Qui és un dels encarregats de que això es compleixi és...
0: El consistori.
1: Ja està.
4: Diu
1: una sèrie... Jo no estic dient que em molestin, que no em molestin, que no sé què, perquè les coses al final són com són, i t'agraden més, a mi m'agrada un color més que un altre, però per gustos els colors, diuen, no? Però el que estic dient és això, que les normatives a vegades s'agafen per la punta per afavorir o afavoreixen algunes concentracions en algun lloc. Evidentment que abans anàvem a comprar amb una paperina i ara anem

0: Eixes ulleres de tota la vida. És el que vull intentar dir. I aleshores, inclús aplicar polítiques en aquest sentit, jo no voldria estar a la cadira dels que han de prendre aquestes decisions, perquè hi ha hagut una eclosió tan gran en la manera de produir i de distribuir que estem en un canvi de cicle, no de ciclo, de ciclo, però total, és a dir, això està panxa en l'aire. I aquí
1: és que
0: sobreviu
1: sempre,
0: és
1: que amb tot hi ha el seu moment. És a dir, a mi aquest model no m'agrada gens.
2: Ara, el de les grans superfícies.
1: No, i aquest de la compra
2: online
1: que ja es converteix... Però és que la meva filla, la furgoneta d'Amazon ve sola, sense conductor.
2: Sí, eh?
1: Perquè és que cada dia... Papa, que vindran a portar...
2: Veus més el senyor d'Amazon, la senyora?
1: No, sí, però és que a més no sé què compra ja. És a dir, no ho entenc. No, és impossible que tot... Però sí, perquè són 14 fundes de mòbil, perquè el dia que vaig de blau, la funda blava, en fi, no ho sé. Vull dir, la meva filla comprar en una botiga de molins...
3: Pues, no, la... potser els hem de recordar que encara existeixen.
1: Sí, però vull dir que és allò que deia abans la Beba, Quim, de que la onada t'agradi o no et passa per sobre.
3: Sí, bueno,
1: a mi no m'agrada gens.
3: Ja n'hem parlat moltíssim d'aquestes coses.
1: I segur, segur que hi ha algú per poder combatre-ho una miqueta, segur.
3: Segurament, no, és que a més tampoc hem de voler i no ni ho aconseguiríem.
1: Després, per exemple, s'hauria d'endreçar tot el tema del...
3: Perquè al final aquesta economia, que recordo que van començar dient que era una economia col·laborativa, jo penso que això de col·laborativa no entra res, que al final és una presó per la gent que hi treballa, per la gent que... I quan en quedin quatre, que ja està a punt... faran el que voldran, que ja ho estan fent.
4: Bueno,
5: però això no és problema del comerç, això és un problema d'un sistema que es diu sistema capitalista, que és això. Això majoritàriament està passant a tot arreu.
3: I si no, en uns llocs i d'altres menys.
5: Posa'm exemples, perquè jo així...
3: A Itàlia n'hi ha bastants menys que aquí.
5: I què? Què passa? Que hi ha més botigues que aquí?
3: No defensaré els aletes.
5: No, jo tampoc. Però vas per la ciutat i no hi ha botiguetes com hi havia aquí de proximitat. Amb algun lloc compraran,
0: I
5: després hi ha una altra cosa. Ja no és el sistema capitalista que ho és, però és que, clar, quan parlava el Ramon i deia que les fundes de bol i no sé què, clar, està basat fonamentalment en el consumisme.
2: Clar,
5: aleshores, clar, això desborda el comerç local i desborda absolutament tot. Això és intentar trencar el sistema, quan vulgueu, doncs intentem trencar el sistema capitalista i aleshores, a partir d'aquí... Estic parlant d'una cosa que no la veurem ningú de nosaltres, però segurament aleshores podria intentar trobar solucions, però si no...
2: Un moment. A veure, acaba, Ramon.
1: No, el problema és com combats això.
0: Perdona, deixa'm un segon. Perquè és un exemple, i així refem
2: el camí que hem començat.
1: És una bèstia que té moltes potes,
2: sí,
1: i algunes d'elles molt poderoses, i que per tant juguen amb el vent a favor, diguéssim. I si no, la normativa no deixa fer no sé què, doncs ja me lo arreglaran, diguéssim. Ja faré jo perquè m'ho arreglin, diguéssim, no? Llavors, per exemple, ara sembla que s'està endreçant una mica el tema del repartiment de totes aquestes compres online, perquè inclús veus nois i noies que ja van amb un carro i posen 10 o 12 paquets i deixen el vehicle, perquè és que fa 4 dies et trobaves els vehicles per tot arreu.
5: És endreçar una mica el sistema, però no variar-lo.
1: El sistema d'aparcament lliure hollywoodià de Molins, diguéssim, que és com Hollywood. Vull dir, aquí tenim zones blaves gratuïtes i zones de càrrega-descàrrega gratuïtes.
5: És igual. Sí, Ramon, endreçarem el tema de l'aparcament perquè volia aparcar els repartidors, però vindrà a repartir i comprarà la gent per internet.
1: Sí,
5: i ja està.
0: Ara anava a obrir una altra cosa, però m'hi callo.
1: Però escolta'm una cosa, si tu fas més... solucions màgiques...
5: No n'hi ha.
1: Les té l'extrema dreta i totes són falses.
2: I per cert, que aquest cap de setmana, parlant del mercat, també se'ns ha jubilat l'Anna... De les Palmarines, sí,
0: correcte. Lo de les Palmarines és seriós.
2: Joan, atenció, una xaranga...
1: Però es manté obert.
2: En aquest cas hi ha relleu.
1: Hi ha relleu.
2: Es manté obert.
1: Per tant...
2: No com altres parades que...
1: No, jo crec que el mercat és un monogràfic.
2: Hi ha d'haver un
1: model. El mercat és
0: el de Molins de Rei i els mercats.
1: I tots.
0: Vale? Perquè jo anar a la boqueria és un atac de desespero. Vale?
1: Però mira, et posaré...
0: L'edifici sobreviu.
1: Però mira, et posaré...
0: Hi ha algú que s'hi guanya la vida.

0: un exemple d'una persona, et posaré un exemple d'una persona de Molins que volia obrir una parada al mercat.
1: Sí, sí, ja. Una persona, eh?
2: En passat.
0: En passat.
1: Perquè ja ha desistit. Sí, sí,
0: perquè ha desistit. I ara està intentant recuperar una, el que va pagar.
1: Digues,
0: que segurament ja ha passat a millor vida.
1: Posa l'exemple.
0: Doncs, bueno, és que, aviam, tu tens un mercat que està en una...
3: Que
0: està en una llarga agonia, diguéssim, no? Que va passant de la UCI a la UBI, de la UBI a la UCI, i mira, bueno, va allò... si tens una persona, i a més en aquest cas, deixa'm fer allò, o sigui, una persona que és a més de Molins, que vol... Hòstia, posa-li fàcil...
3: Perquè s'ha de modificar la normativa.
0: Però posa...
3: Hem de posar-nos...
0: Doncs, escolta'm una cosa.
3: La Beba ho sap.
0: Sí, és que jo...
3: La gent abans et demanava si tenia 50 anys, 60 o 70 de concessió. Sí,
0: ara
3: no vol
0: això. No vol això. La gent vol 3, 4, 5 anys i ja en parlarem.
3: Llavors, a dins de l'administració hi ha tota la gent que no es veu, que són els que han de garantir que la normativa i no sé què. I no per això, ja ho avanço, per no estic dient que ho estiguin fent malament, però que al final el que fa és que un mur... que una persona vol anar a llogar, perquè al final li podem dir el que vulguem, vol anar a llogar una parada,
0: I al final desisteix.
3: Desisteix perquè dos anys després estan mirant si el del costat li podrà protestar.
2: Com a greuge, perquè amb l'altre li han fet d'aquella manera.
3: De pagar i ara aquest no haurà de pagar. I això seguint porta durant anys, però no se li ha trobat, no se li ha buscat.
0: Els mercats n'hem parlat moltes vegades, a Barcelona els han reformat, han fet parades més grosses.
3: Sí, però no es tracta de reformar. Es tracta que el mercat no es pot fer a mida. Aquest en el seu moment es va fer a mida dels concessionaris que hi havia, amb un calendaritzat perquè després es n'és el que llavors en aquell moment es considerava, que ara també hi ha l'erupció de tot plegat del que dèiem fins fa un moment, però d'internet i tot plegat, i no, això no s'ha modernitzat. És a dir, el mercat ha de canviar els horaris. A mi fa molt de temps em van dir, cada vegada que toquen enterro, perdo un client de les 7 del matí. I això és així. Al final és així. La gent... anem, o van, perquè els que ja estem amb aquesta empresa que estem ara, d'alguna manera podem anar a treure... Van amb un altre horari. Van, si quan la gent que et pot vindre a comprar quan no està... no hi ets, difícilment et vindran a comprar.
0: Perquè són dinàmiques que costen molt de...
3: Bueno, però esclar, però cada vegada es va agafant una baixada. I ara estem en allò de que pots caure cap a un costat o cap a l'altre. Si caus cap a un costat serà molt difícil. Cada vegada serà molt més difícil d'aixecar-nos. I això vol que tots plegats... Tots plegats, perquè això no oblidem que el mercat és un servei obligatori municipal. Doncs tots plegats, i amb tots plegats vull dir tots els que estan allà asseguts, han de prendre alguna determinació de cap a on anem, encara que algú s'enfadi.
2: I em deixes afegir una cosa, Joaquim.
0: Però algú se t'enfada sempre.
2: I el personal,
0: els
2: professionals tècnics dels ajuntaments i els juristes han de saber tant en tant canviar d'ulleres de mirar.
3: Sí, ja ho sé, ja. No? Sí. Jo recordo una vegada que estava d'accidental i m'han dit que si fa això, si fa allò, si fa allò, i al final m'han dit que li poden posar 100 euros o no sé quant de multa, que podeu començar.
2: El món jurídic, jo de totes maneres, com a nota esperançadora, i com que hem començat la cosa amb la nit de comerç...
0: Amb el shopping night.
2: Amb el shopping night.
1: Jo crec que...
0: A nit de comerç li han dit fantàstic.
1: Ja fa dies.
0: Ho celebro.
2: Bueno, jo ho dic així, no sé. No, que jo crec que la primera cosa, que és la capacitat d'autoorganització del propi sector, que és important, la concertació, evidentment, amb l'administració, i després convertir l'activitat comercial en un espai d'encontre i festiu de convivència, que això ajuda també als temes de cohesió social, és a dir, aquí hi pots posar molts valors, segurament és una de les possibilitats de resistència. Ho dic així, amb totes les lletres, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè ja quan jo havia tingut responsabilitats, parlant amb la que llavors era la regidora de Sant Feliu, em deia, és que, esclar, a Molins de Rei teniu la sort aquesta, perquè aquest factor Molins de Rei ha sigut... jo crec que això és un bé a preservar. És un bé a preservar. No per romanticisme, perquè, aviam, allò que amb el Joan que ens vam trobar i tal... jo em vaig anar trobant amb molta gent. Vull dir, a part de que surts i tal, et trobes amb la gent, t'expliques quatre batalletes i a la millor vades i compres alguna cosa o no, o la millor et fixes. Aquelles sandàlies que aguanten el dit d'aquella manera, la millor me les aniré a mirar, perquè llavors hi havia gent i no me les he volgut emprovar, però que els peus em fan mal, no sé què. És a dir, tenen aquesta...
3: Recordes que estàs viu.
2: Exacte. I això, doncs, té el seu valor, vull dir...
0: I
2: Molins de Rei té el patrimoni de 175 anys de fira, que en definitiva és l'eclosió de tot això que estic dient. Sí, sí. I aleshores, jo crec que sí que és una cosa que s'ha de treballar des de tots els punts de vista. Té responsabilitats, és a dir, màximes, diguem, el vot de l'administració, de fer-ho possible i viable, és evident. Però també,
0: aquí tothom s'ha de posar les piles. Cadascú en el seu grau de responsabilitat.
2: Sí, sí, sí.
4: A veure, si l'administració intenta evolucionar i el món comercial o del comerç no evoluciona, o a l'inrevés, doncs no arribaran enlloc.
2: S'ha de procurar
4: anar
0: a una. Però sempre sabem que hi ha hagut gent acomodada a un costat i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre. I gent que diu...
3: Hi ha gent que es pensa que el competidor és la botiga del costat, i el competidor dos són tots menys la botiga del costat. Al final la gent, el que deia la Beba, si ve que la gent ve a comprar Molins de Rei. Difícilment ve a Cal.
0: Mira, no, Cal et posaré...
3: És igual que si vas a la plaça, vas
0: sí,
3: a la plaça.
0: Et posaré, no, et posaré un exemple de fa molts anys, eh? Jo treballava en un local d'oci nocturn en una zona molt concreta de Palamós, que a més n'hi havia bastants, eh? Tota la zona del mur, diguéssim, n'hi havia bastants. I tenia un encarregat que em deia, vés a mirar com estan els altres.
2: Clar.
0: I quan els altres estava a 8 em deia, malament. I jo pensava, cony, nosaltres estem...
3: Si no hi ha
0: perdó,
3: gent al carrer ni per
0: atracar. Jo era jovenet, eh? Jo la reflexió era, cony, si nosaltres estem plens i els altres estan buits, fantàstic, no? I em deia, no, perquè la gent corre, eh?
2: Clar, i si no hi ha ambient...
0: Si no hi ha ambient, la gent farà una copa, dues copes, anirà cap a casa. Ara, si tots estan plens...
2: Hi haurà rotació...
0: Sí, sí. Això...
3: I el que no et deu 8 vindrà demà.
0: I això jo tenia 23, sí. 24 anys.
3: Sí, no, ha plogut una mica. Descobriment, eh? Això és així.
0: Per tant, sí, a vegades hi ha una visió molt...
3: Bueno,
0: molt,
3: aquesta no sé hi ha sigut, i és avui...
2: Ostres, ara que dius de Palamós, els del museu...
0: Sí, el Museu Marítim.
2: I junt amb els de la Llotja, fan unes degustacions...
0: Sí. Fantàstiques.
2: De primera divisió, eh? Sí.
1: Escolta, aneu-hi.
4: Falca publicitària.
1: I que estem molt en tema...
2: Perquè més a més t'expliquen si és un peix, com es pesca... Com es pesca, com... Saps? Vull dir que, bueno, és de primeríssima, eh?
1: Ja que estem en molt tema local, no sé com veieu, s'ha parlat molt de la gravera aquests dies, perquè el ple va aprovar la modificació inicial del PGM en l'àmbit de la gravera. És una actuació que suposarà reconfigurar, expliquen des de l'Ajuntament, la porta nord de la vila amb la millora d'espais naturals, aquest és el projecte, a la preservació del patrimoni històric o incorporant una nova zona industrial i un espai previsiblement per la pràctica de l'atletisme. Però... diguem, hi ha d'haver aquests primers passos de modificació del PGM. No sé com veieu la proposta.
0: Més enllà de...
1: Que fa temps que se'n parla.
0: Sí. Com que això és una modificació inicial i el projecte encara està, diguéssim, que s'ha d'acabar.
1: Sí,
0: a les Beceroles, diguéssim. Jo crec que seria hora ja d'una vegada de reclamar des de l'Ajuntament la gran rotonda que ens cal. La gran rotonda que ens cal allà per connectar amb la 1413, amb l'autovia i amb l'autopista, i seria una forma de descongestionar moltíssim el trànsit.
3: Però aquesta rotonda ja s'ha demanat. Ja s'ha que ja pot, tot això ja s'ha demanat.
0: Sí, bueno, però
3: el gran problema està demanat. És qui ho paga. Al final...
0: Doncs escolta,
3: almenys,
0: que se
3: tots els anys que hi hem passat és qui ho paga, perquè al final aquella gravera que tots els colors d'Ajuntament han anat dient tots, que farien no sé què i no sé quantos i no sé què,
0: tots.
3: Després resulta que allà hi ha una activitat que ens agradi o no, té llicència, i que ens agradi o no, i pot ser-hi. Com ho han arreglat, jo no ho sé, jo estic desconnectat, no ho sé, no ho dono, però aquí el gran problema...
2: Si es fa l'aprovació inicial és que això deu estar...
3: Sí, per això, però bueno, sempre segueix havent-hi...
0: Però jo crec que ara que s'endreça tot allò, és hora de...
3: No, que s'ha d'endreçar segurament...
0: D'endreçar tot i fer una gran rotonda i clar, és una forma...
2: Però de... això no competa el planejament no. del municipi, això complet...
0: Bueno, jo, com que...
2: I és això que diu
0: jo aprofito que el Pisuerga passa per la...
2: Això s'ha demanat i...
3: El Vallès està en un moment en què es anava a fer una operació allò contundent en aquella zona, i després algun d'aquests tècnics va dir, ja sabeu el que esteu fent, i
4: ja està. Però, a veure, tornem a la gravera. Sí. I jo penso que, home, tant de bo, doncs, que... No, que tant de bo que aquesta, bueno, aquesta aprovació inicial que han fet, doncs, tiri endavant, perquè, clar, els que tenim ja canes o...
2: Ho veiem, al final.
4: A veure si veiem el final de la gravera. Per què és cert? Perquè de, tota la, bueno, de les diferents entrades de molins, la que no està resolta és aquesta. Sí. I és un desastre. Quan entres per allà, la veritat és que fa mal a la vista el tema de la gravera. I, a més, estan tots justament al costat d'un barri, que, lògicament, un barri que està habitat, i, a més, de dos recursos...
3: Aquella rotonda que es va fer la clínica, com la, suposo, que ja era
4: com
3: pensant...
4: Com el CAP, per exemple, el CAP i la...
0: Era pensant...
3: No ho suposo, eh?
2: Sí, clar.
4: Vale,
2: sí,
4: però s'ha quedat allà. Però deixeu-me acabar, cony.
3: Clar.
4: No, i a més amb recursos que tenim allà, com és el CAP, com és la clínica i com serà la futura residència, amb la qual cosa, home, si abans que tot això estigui resolt, inclús la residència, no acabem de resoldre el tema de la gravera, doncs
3: no,
4: la veritat és que...
3: No, començar per aquí.
4: No, evidentment. Ara, com s'acabarà el projecte? Bueno, doncs ja veurem. Hi ha un dibuix inicial i una proposta inicial i tant de bo que tiri endavant i que es millori amb el decurs de la tramitació.
3: Però això... Sí. Un moment es volia, que segurament ara ha canviat i s'ha resolt, com diu l'Eva, que ho xoqui i ho desconec totalment,
4: ja, no, jo també.
3: Perquè la manera era si es posava aquesta pota o rotonda o no sé què, que llavors això ajudava a pagar els grans indemnitzacions que hi havien d'haver, perquè allò ens agradi o no, està en un pla parcial i està posat en allà.
2: I també és oportú perquè el PGM del 76 encara és vigent i per tant es pot modificar, perquè estem... També està aprovat inicialment el pla director d'urbanisme de l'àrea metropolitana, que serà el que substituirà el PGM. Vull dir que no ens trobéssim llavors entre dos planes, el plan A i el plan B. Per tant, és...
3: De tota manera, l'aprovació definitiva no competa a l'Ajuntament, crec.
2: És de la Generalitat. Però...
3: Bueno, de la Granja, sí. Ah, hi havia projecte, però allò no és la Granja.
2: La Comissió d'Urbanisme de Catalunya...
3: És Riera Nova.
2: De Barcelona.
3: Riera Molí. Se'm creuen els noms.
2: Jo crec que és una bona notícia. Inclús el tema de la pista d'atletisme, amb tots els requeriments que pugui tenir el sector i de més, fa anys i panys que se'n parla.
4: És una reclamació històrica allà.
2: I està molt bé.
4: De l'atletisme de Molins.
3: El que s'hi posa... Però que si això es tira endavant és una bona notícia. Que hi acaba 20 o no, hi ha més.
2: I allà tens la Riera de Vallès, és a dir, la renaturalització.
4: I això és
2: important.
4: Renaturalitzar la Riera, que està sempre fet un desastre.
2: Això és important.
4: El desaiguats de la gravera està sempre
2: de moment és una bona notícia.
0: Algun dia parlarem de com està tot el
1: riu. Que ho has vist, perquè no hi podem anar.
0: Tot el riu, també.
4: Ara...
3: No
4: hi podem anar,
2: Si ho expliques, com que no el podrem anar a veure, perquè hi ha tot el prohibició.
1: Clar, hi ha prohibició.
0: Jo tinc altres mitjans,
2: diguéssim. Ets un dron, ets aquell que fas volar el dron.
1: Tot apunta que serà tot l'estiu així, de restriccions.
3: Sí. Bueno, ara hi haurà una passejada pacífica, que m'agrada la paraula, perquè si pensen anar a tiros, perquè és
0: passejada
3: pacífica, que
0: home, i què passa? Normalment, quan passeges, ho fas de manera pacífica.
3: Bueno, sí, no, i aquí no, però qui vol recalcar-ho.
4: Qui passejaven fins ara, fins que van tancar...
2: I anàvem tranquils.
0: Era una colla de criminals i de tarres, clar.
1: Però no explica qui convoca, aquesta...
3: No, bueno, perquè, entre altres coses, se la deu jugar.
0: Perquè
3: això...
0: No poden posar-ho, perquè...
3: Això es pot trobar
4: al lloc de trobada, sí.
3: Vagin amb un susto,
1: eh? Sí, és Can Coll, exacte.
0: Quan els trinquin, clar...
3: Poden tindre un susto, perquè, a més, això, jo penso que amb totes les prevencions això és una d'inconscient total. Perquè al final el desastre amb les activitats ramaderes i a tots plegues de retruc pot ser molt gran.
4: Però hi ha
3: a mi em fastidia molt no poder anar a Collserola ni al riu. Em fastidia moltíssim perquè és on anava a caminar.
4: A mi em fastidia molt.
2: I una activitat preciosa que cada estiu teníem en el municipi, que era...
1: Les nits del Botànic.
2: Les nits del Botànic, les tindrem a Cal Botànic.
4: A Can Ametller, sí, sí.
3: Bueno, però és el que...
2: I mira, que era maca l'activitat i era maco estar allà dalt.
4: Però està bé que malgrat que no es pot fer allà dalt al Botànic,
2: han
4: continuat fer-les aquest any i les faran aquí.
3: Està bé que no...
2: No, és per aplaudir.
3: Un Botànic Pacífic, no?
4: Sí, no, bueno, això...
3: Bueno, però...
4: Espero que la gent
3: sigui conscient.
0: Imagino... No està convocat.
4: No.
0: Ja veurem... Ai, perdona. Perdona, ja veurem si es fa.
3: Però, evidentment, ja veurem,
4: sí, possible,
3: però
4: vull dir,
3: el fet d'allò és d'una inconsciència...
4: És possible que faci, perquè hi ha molt negacionista per la vida, per tot arreu.
3: Sí,
4: arreu.
3: I hi ha gent que pensa que, bueno...
2: Això dels senglars és un invento...
4: Sí, és un invento de Barcelona, perquè no volen que vagin a molestar a Collserola.
3: L'ai pobret fins que hi ha hagut més senglars que habitants.
4: Bueno.
3: No, no, i al final ara... Bueno, però al final és el que ens ha acabat...
4: Sí, sí.
3: Succeint, no? A vegades no vols agafar un problema en el seu moment i s'acaba sortint per l'altra banda. I amb això, a vegades, si no ens veiem doncs, que la gent es mor allà mateix, llavors hi ha els negacionistes. No? Ara hi ha negacionistes per tot, gent que diu que les cures va ben lleixiu a galet...
4: Però és que és tan absurd pensar que això és un muntatge de no sé qui o no sé on...
3: No, d'algun inconscient, jo dic, eh?
4: No dic tu,
3: no.
4: La gent que diu... Jo he sentit gent que diu això, que això és un cuento de Barcelona perquè no volen que anem a passejar a Collserola. Però bueno, no se n'adonen que la PP a la posta la pesta porcina està a França, està a Itàlia, està a Alemanya, és a dir, per mitja Europa.
0: Però adonar-se perquè d'això requereix.
4: I pitjor que aquí. I pitjor que aquí. I pitjor que aquí.
3: Sí, sí. El que va costar treure-se-la de sobre quan vam entrar en el seu moment, i ara tornar-ho a viure. I en aquell moment estava dins de les granges. I va ser un gran sacrifici, però estava més o menys controlat a llocs. Però avui,
4: ara no.
3: I com això ens travessi el riu, volem on parar.
4: No. Per sort no ha arribat allà.
3: I si és el que s'ha de fer, que és eliminar-los. I ja està. Ja està, és així, no?
4: I a l'altra banda del riu estan també rebaixant la població de senglars.
3: És el gran perill, és que això, perquè després ja vés a saber on te para, això. I com que no hi ha remei ni vacuna, doncs, avui per avui, doncs sembla que, l'única solució és aquesta. Però és això, del que tu dius, el negacionisme, no ens posem vacunes perquè no sé què, no fem...
4: I com no afecta les persones, doncs sembla que no hi ha risc. Amb la Covid la gent al principi s'ho va prendre més en sèrio, perquè veien que el parent, l'amic, el veí es moria, però aquí com no passa res, diu, hòstia...
3: Però jo també he sentit que diu que la millor vacuna és passar-la,
0: Perdona, que amb la Covid també m'injectaven un xip,
4: això també, sí.
0: Amb aquesta agulla.
4: Sí.
0: Aquesta agulla em foten un xip.
3: És igual, ni que fos així.
0: Però esteu fumats, em perdó, però amb aquesta agulleta quins m'han de posar?
2: Ara ho entenc, que portes el xip connectat.
0: Però jo el porto des que vaig néixer. El porto creuat. El van fotre a la
1: NASA, xip. Ho hem de deixar aquí, Joaquim, Bebe, Joan i Ramon, moltes gràcies per les reflexions. Que vagi molt bé la setmana.
4: Igualment, bona setmana.
1: Gràcies i bon dia. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguen tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: El SEM torna a organitzar les nits musicals del Botànic, però enguany els concerts es duran a terme al pati de Can Ametller per les restriccions que hi ha d'accés a Collserola, perquè abans es feien al Jardí Botànic del SEM, que està al bell mig de Collserola. Per tant, aquesta quarta edició, excepcionalment, al pati de Can Ametller. I comencen aquest divendres amb Sons d'Arreu, una mina and the Barbarians, un concert que començarà a un quart de 10 de la nit, tot i que les portes del pati s'obriran abans, a les 8 del vespre, hi haurà servei de beguda i podeu dur-vos el vostre sopar. El preu general de l'entrada és de 17 euros i pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Concert en nit musical del SEM al pati de Can Ametller. I el dissabte hi ha la Tremolinada, segona trobada de percussió que organitzen els timbalers del Camell, que han convidat a 9 colles, entre ells els Diables de la Grupa i diferents colles d'altres poblacions. L'activitat es farà a la plaça de la Llibertat, començarà a 6:45 amb un cercavila pel centre, a 7:45 lluïment de les colles a la mateixa plaça i després a partir de 9:15 bingo musical, també hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit continua la festa amb música amb el DJ Chibi, Tremolinada, aquest dissabte a la plaça de la Llibertat. I diumenge la Grupa continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda. Diumenge, amb la Copla Mediterrània. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són ara mateix les 10 del matí i 9 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, el magazín matinal que us acompanya de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia. El Bon Dia i Bona Hora. Per tant, estem a l'equador del programa. Ara de seguida, en principi, farem l'espai polític del dia. Preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. A 11:15 ens toca l'astrologia quotidiana amb la Meritxell Díaz, la càmera, la nostra astròloga de guàrdia. Avui parlarem dels bessons, com són físicament, com són de caràcter, i també, evidentment, en quin moment ens trobem d'aspecte astrològic. Tot això a partir de 11:15. I a 11:15 tindrem la companya Elena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Amb ella farem el repàs, el que ha donat de si la nit de comerç i el balanç, això, doncs, a poques hores d'haver acabat. I després de les notícies de les 11, recordo també que tindrem amb nosaltres el Maria Caimo, que és el vocal de la secció de Medi Ambient del SEM, un dels responsables del Jardí Botànic, i que ens parlarà de les nits del Botànic que comencen aquest divendres al pati de Can Ametller. Recordeu que tindrem 4 concerts i en parlarem amb ell a partir de les 11 del matí aquí al programa. Però el que farem és anar també analitzant l'actualitat política des del punt de vista de Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació i també de Medi Natural de l'Ajuntament de la Vila. És el Lucas Ferro, que el tenim ja aquí a l'estudi. Què tal, Lucas? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, benvingut. Com anem?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Iniciem una setmana ja de juny.
0: Sí, primera.
1: Tancant el curs i, per tant, ja per cert, amb forces.
0: Amb també, doncs, jornades i mobilitzacions reivindicatives del col·lectiu de docents, com que la setmana passada no ens vam veure, quin seguiment hi ha hagut fins al moment i quina valoració em faries també del que ha passat aquí a Molins de Rei?
1: No tenim xifres d'aquests últims dies de mobilització encara, però presumim que igual d'altes que les anteriors, perquè hi va haver una mobilització també molt important. És veritat que ara les mobilitzacions previstes ja estan en un impàs.
0: Sí.
1: Hi ha hagut un preacord entre l'USTEC i el sindicat de professors de secundària, i per tant ara el professorat té uns dies per valorar-lo i decidir si s'acullen a l'acord o mantenen les mobilitzacions. Per tant, la resta del calendari que ens quedava de mobilitzacions queda una mica en stand-by.
0: Bé, això pel que fa, doncs, a Educació. I el dijous vàrem tenir ple a l'Ajuntament. Lucas, amb aquesta moció, volia començar per aquí, que va començar sent, diguem, la proposta d'Esquerra Republicana i que va acabar sent conjunta de tots els grups municipals demanant millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. Quina valoració en faries, doncs, finalment, de com ha quedat aquesta moció i el seu debat?
1: Jo crec que molt positiva. Crec que arrossegàvem una tensió, no només al ple, sinó al conjunt de la comunitat educativa, que es traslladava també al Consell Educatiu Municipal, diguem, d'uns equipaments escolars que estaven molt envellits i de la necessitat de posar solució. La Generalitat ha desbloquejat finalment el RAM, el programa de reforma, acondicionament i millora d'escoles, i per tant tindrem ja aquest estiu disponible capacitat de fer grans inversions a les escoles. I per tant, a partir d'aquí, una mica el que vam plantejar és: parem la pilota, acordem què volem prioritzar, acordem què volem que faci la Generalitat, què hem de fer nosaltres, i fem-ho a partir de les competències reconegudes de cadascú i també de la voluntat nostra de seguir fent inversions escolars. A partir d'aquí, el que hem decidit és prioritzar abans del curs següent, poder fer obres de millora i adequació de la infraestructura escolar, del que implica els sistemes de calefacció, que ja sabeu tots que cada vegada fallen més perquè estan més envellits, i per tant, pues, reposar calderes, revisar instal·lacions, posar programadors, etc. Revisar sistemes elèctrics, que és l'altre punt molt envellit de les escoles, i que, a més, no només necessitem adequar-los perquè les escoles han incorporat molt material elèctric, sinó també perquè en una segona etapa haurem de pensar com, o haurà de pensar la Generalitat, com climatitzem les escoles, i això vol dir tenir sistemes elèctrics que puguin aguantar. I la tercera, les teulades. Ja sabeu que un cop passada la sequera cada vegada que plou tenim infiltracions en moltes escoles i, per tant, poder posar les teulades, poder posar línies de vida, revisar-les, fer manteniments, etc.
0: Tot això es té previst fer-ho, vaja,
1: l'estiu,
0: eh?
1: Nosaltres, amb el departament, el que vam parlar és que si ells desbloquejaven les partides, que així serà abans de l'estiu, la nostra prioritat és actuar ja mateix i, per tant, donar aquesta prioritat a les inversions escolars. Després queden dues qüestions. La nostra competència, que són els manteniments. Nosaltres ja estàvem treballant des de fa mesos en un pla de manteniments escolars, que entenem que ara que podem renovar equips serà menys feixuc, especialment el sistema d'incidències i de gestió de les incidències, però que tenim aspectes a construir. Per tant, abans del curs escolar volem tenir un pla de manteniments que incorpori, doncs, el llibre de manteniments de totes les escoles, el sistema d'incidències, la coordinació entre totes les empreses de manteniment, administracions que entren i surten a les escoles, etc, etc. I després la segona part, que és, bueno, nosaltres no volem retirar les inversions escolars, és veritat que ara torna la Generalitat i, per tant, nosaltres podem repensar el nostre paper, i el nostre paper volem que sigui, doncs, poder liderar projectes d'inversió que millorin qualitativament espais que queden fora del RAM, no? Especialment patis escolars, i nosaltres el que marquem és que volem iniciar aquesta renovació de patis en els patis d'infantil, i que iniciarem amb les dues escoles que ja teníem un diàleg obert entorn a aquesta qüestió, que és el Pont de la Cadena i l'Escola al Palau.
0: Bé, també et volia preguntar, per cert, Lucas, al final del ple van intervenir veïns i veïnes del Pont de la Cadena, que va ser citat també, estan preocupats per, sobretot, la problemàtica a la plaça Joan Vallès i Vilà, promeses que no s'han materialitzat, deien ells, en relació amb el que havien comentat amb... tu, Lucas, no sé quina resposta donaries, doncs, a aquests veïns i veïnes.
1: No, ens anem veient de forma recurrent, sí. Ja els vam dir que estàvem treballant un projecte de jardinament i de reforma del parc.
0: A la plaça?
1: Sí, i de reforma del parc infantil. A la plaça hi ha fonamentalment dues zones, una zona de gespa, diguem, on no hi ha mobiliari infantil, i una zona d'infantil que són dos parcs, el Patufet i el parc del costat, i per tant que volíem fer un projecte de reforma de les dues zones, que l'estem treballant i que, per tant, el podrem presentar, esperem, abans de que acabi l'estiu, que és quan tenim planificada la trobada amb ells, perquè enguany no farem el canal juntament amb el Pont de la Cadena, a pesar de que no tenen associació de veïns, sinó que buscarem dues dates diferents i, per tant, els teníem preprogramats ja i en breu se'ls convocarem a una trobada prèvia per mirar com presentem la nostra proposta.
0: Que els hi preocupava també força l'incivisme que hi ha en aquella zona, no?
1: És veritat que la plaça Joan Vallès ha tingut problemes recurrents, diguem, de sensellarisme, també problemes més associats a una dinàmica de botellot, de consum, etc, etc, i que hem anat treballant. Hi ha situacions que són complexes de treballar, perquè, evidentment, doncs no podem fer fora ningú que estigui dormint al carrer perquè sí. Nosaltres oferim alternatives, però també és veritat que hi ha perfils de gent que no volen alternatives per afincar-se, sinó que viuen el sensellarisme, diguem, d'una forma a vegades més o menys conflictiva amb l'entorn, i aquí arrosseguem algun conflicte que fa mesos que arrosseguem, però que ja estem intervenint de forma sostinguda. De fet, nosaltres tenim xifres de sensellarisme molt baixes respecte als municipis del nostre entorn. Això no vol dir que no tinguem casos concrets, doncs, que generen, evidentment, conflicte, i que hem d'abordar de forma, jo crec que plural, perquè ni tan sols tenim una competència, diguem, que ens permeti reallotjar sense la voluntat de la persona a aquests perfils. I, per tant, el que fem és treballar-los des de serveis socials, també des de seguretat ciutadana, si hi ha algun problema de seguretat ciutadana, i anar treballant des de totes bandes. És veritat que és una zona que queda tancada, que això genera, doncs, a vegades certs problemes de convivència, que tenim els problemes que tenim dels gossos en moltes zones, també es reprodueix a la plaça Joan Vallès, i que això ha anat generant una sensació de tensió entorn a aquella plaça. Nosaltres el que esperem és que tant l'ordenança de gossos com la reforma de l'espai ens permeti suavitzar certs usos incívics dels espais, tancar i delimitar bé quins són els usos infantils de la plaça, i a partir d'aquí poder ballar especialment pels gossos alguns punts de la plaça que s'han convertit de facto en un pipicant.
0: Bé, al ple recordeu també que un dels punts estrella era l'aprovació inicial, la modificació inicial del PGM a l'entorn de l'àmbit de la Gravera, on van a votar a favor tant Molins en Comú Podem com el Partit dels Socialistes de Catalunya, i l'abstenció de tots els partits de l'oposició. Quina valoració en faries del debat i del resultat final?
1: Jo crec que va ser una abstenció preventiva, perquè jo crec que les intervencions, de fet, van ser molt, molt positives. Nosaltres, com a govern, a la Gravera, el que plantegem sobre l'abans d'estudi que es va fer, que dibuixava diferents escenaris, doncs fer una tria d'escenari i apostar per un model concret, no? Per nosaltres, la Gravera havia de resoldre tres qüestions. Una fonamental, que és que l'activitat en algun moment ha de concloure. I, a més, és una activitat que hauria de concloure en proactivitat de l'Ajuntament, perquè l'empresa que avui gestiona la Gravera en qualsevol moment pot demanar l'expropiació. Això poden ser 5, 6, 7 milions d'euros, i això l'Ajuntament no ho pot assumir. Per tant, per nosaltres l'objectiu és que l'Ajuntament fos proactiu en pensar la zona abans de que l'activitat demanés la clausura de la seva activitat. A banda de, diguem, de donar per finalitzada una activitat que evidentment té repercussions sobre el barri, sobre equipaments que són molt sensibles, com la clínica, el CAP, l'escola La Sínia, la futura residència que anirà allà, l'equipament havia de resoldre com a mínim dos conflictes que per nosaltres eren importants. La primera és que la zona de la Gravera és el connector biològic entre Collserola i la Riera de Vallvidrera i el riu Llobregat, i que per tant té una importància i una sensibilitat ambiental que havia de treballar-se entorn al projecte. La segona és la de mobilitat. Nosaltres no volíem que fos accessible des del terraplè amb cotxe, perquè ens preocupava la possibilitat de que el terraplè es convertís en la sortida logística de la zona industrial de la Gravera, i per tant que hi hagués una passarel·la que fos pel veïnatge, que es pogués entrar en bicicleta, a peu, que poguessin entrar vehicles, evidentment, de serveis, si han d'entrar, però que no fos una zona que connectés el terraplè amb el polígon. I la tercera, evidentment, que nosaltres apostàvem perquè la zona, més enllà de la part que ha de tenir un aprofitament industrial per compensar la urbanització i l'expropiació de la zona, hi hagués un espai que pogués ser utilitzat pel veïnatge i per alguna entitat, si així fos possible. El principal límit d'aquesta tercera qüestió és la proximitat a l'autopista, no? Ja sabeu que ara Protecció Civil és molt estricta, no? No permetre activitats properes a l'autopista perquè hi circulen camions amb mercaderies perilloses i qualsevol accident pot ser important, i per tant el que hem dissenyat és un espai amb ús ciutadà però amb un ús tou, que incorpori un espai verd urbà que pugui ser accessible tant pels veïns de la granja com per la resta del municipi, i una zona on s'hi pugui practicar l'atletisme, que no és un equipament d'atletisme. No hi poden anar vestidors, no hi pot anar un edifici, perquè no és una activitat que es pugui desenvolupar a la Gravera, però sí que dins dels usos ciutadans que hi ha hi pot haver una pista d'atletisme i que, per tant, s'hi facin pràctiques, s'hi facin entrenaments, etc etc. Per tant, em sembla que és una proposta que és integral i que el que ens permet és obrir una illa a la granja, no?, que permeti un ús ciutadà tou, que permeti connectar la Riera amb el Llobregat i que permeti tancar una activitat que considerem que és perjudicial pel conjunt del barri.
0: De totes maneres, i sé que us heu reunit doncs amb el Club d'Atletisme, i ells feien un comunicat que explicaven, entre altres coses, que tenen unes línies vermelles molt clares: necessitem una instal·lació tancada i controlada que garanteixi la seguretat durant els entrenaments i eviti interferències externes, considerem imprescindible disposar d'uns serveis bàsics i adequats, com ara vestidors, lavabos, espais de magatzem pel material, una zona de treball físic i condicionament, així com espais funcionals per la gestió ordinària del club, que no sé com es pot casar tot això amb el que deies, perquè sembla com incompatible, no?
1: Evidentment, l'espai té límits, ens hem explicat, no? Especialment el de Protecció Civil, però també el de l'ocupació del propi espai, és a dir, una pista d'atletisme exigeix molt espai urbà. Per tant, nosaltres el que hem presentat és una proposta de treball, i a partir d'aquí, evidentment, l'haurem de treballar amb molts sectors, entre ells amb el Club d'Atletisme, assumint les limitacions que presenta el projecte, però també la capacitat de treballar-la conjuntament i de que tinguin un espai que ara no tenen, o que tenen de forma molt limitada a l'espai Collserola, i que, per tant, pot ser una millora positiva per la pràctica de l'atletisme a Molins. Tot i així, l'haurem de parlar, som conscients de les limitacions que planteja el projecte, però som conscients també del difícil encaix que té en els pocs espais d'equipaments que ens queden a Molins un espai d'atletisme, diguem, integral, que plantegi una pista de llarg recorregut, uns vestidors, etc, etc. I per tant, el que presentem és una proposta que per nosaltres suposa una millora de la pràctica de l'atletisme a Molins, i que hem de treballar amb ells i que hem de ser capaços no només de solucionar dubtes, sinó també d'arribar a acords sobre la utilització de l'espai.
0: Mm-hmm. Molt bé, això és el que passava doncs al ple, a banda de també aquesta modificació del pressupost per dotar de contingut, diguem, la reforma del carrer Miquel Tort, eh?
1: Efectivament, començarem, per tant, la remodelació del carrer. Necessitàvem fer aquesta modificació de pressupost, la teníem prevista, i per tant el que fem és dotar econòmicament d'un projecte que ja ha estat presentat, que ja ha estat valorat pel veïnatge també, i que per tant donarà el tret de sortida.
0: La setmana passada també parlàvem d'aquest article que feia la companya Samar del Viumolins, Lucas, sobre el Parc Pont de la Cadena. T'aprofito per preguntar també com a regidor Medi Natural. És un reportatge, diguem, que era exclusiu pels socis i sòcies, parlant de la plaça, que ja mostra el seu potencial verd, però al mateix temps presenta diversos danys del paviment, com és sabut, des de l'any 2024, que s'han anat agreujant, però el que explicava en aquest article i el que assegureu des de l'Ajuntament és que la idea és poder-lo reparar en aquests propers mesos de juny i juliol. Això serà així?
1: Fer la reparació de l'espai en aquests mesos de juny i juliol, poder acabar el projecte. Recordem que falta la guingueta, falten espais de jocs infantils, i jo crec que un cop instal·lat tot, l'espai adquirirà una altra mirada. Jo crec que hi ha una fase que sortosament ja hem pogut acabar, no?, que és aquesta implantació del verd urbà, que ens ha costat molt, perquè, a més, quan s'havia d'acabar es va haver de suspendre les obres i les plantacions per en motiu de la sequera. Per tant, creiem que quan l'espai estigui totalment acabat, aquest potencial verd i de trobada que ja té l'espai serà un espai molt més viu, perquè permetrà que hi hagi jocs infantils, que hi hagi vida urbana, que hi hagi una guingueta que ofereixi certs serveis en el parc, i que per tant aquest espai que ara és ple de vida vegetal serà ple de vida humana, no? I veurem que tot plegat farà molta més patxoca que ara. I, evidentment, resoldre aquests problemes que arrosseguem des de la construcció de l'espai i aquestes perfectes que han anat sorgint.
0: Que assumiria l'àrea metropolitana?
1: Sí, sí? Que sí.
0: I, escolta, volia preguntar també a la roda de trobades que esteu fent als barris.
1: Sí.
0: Crec que heu fet dos barris, de moment. Sí. Riera Bonet és l'últim.
1: Sí, que la granja, que va ser
0: i la granja, que va ser el primer. No sé si aquesta setmana, que és que no ho tinc a l'agenda.
1: És que ara m'agafes amb
0: l'agenda. No, és que no ens han fet constar. Bé, en tot cas, en porteu dos, i la idea és anar a tots els barris abans de també tancar l'estiu, no? O el curs, perdó.
1: És veritat que tenim molta atenció, perquè tenim pocs dies, és final de curs i de temporada de moltes entitats, escoles, escola de música, etc. I, per tant, ens costa trobar dates, però la nostra proposta és, tal com vam fer a la tardor, no?, poder fer aquesta última roda abans d'acabar l'any, presentar el que hem fet durant aquest any, presentar els pressupostos i, per tant, els projectes que tenim per endavant. Jo crec que estan sent molt positives, sempre ho són. Tots els anys que l'hem fet n'hem après, hem pogut rebre, jo crec que, crítiques pertinents en certes mancances, però també ens permet avui presentar-nos, donar resposta a aquelles crítiques que es van plantejar, i també rebre molt feedback positiu. Jo crec que es percep una millora de la neteja en moltes zones de Molins, que es percep una millora de molts espais que hem anat remodelant i fent reparacions, com els parcs infantils, les zones ajardinades, etc, etc. I també que tenim altres reptes, no? Tenim l'atenció de l'aparcament, de la regulació de zones verdes, que es reprodueixen en tots els barris, i també el repte d'acabar millorant petits espais de barri, que crec que són importants. Per tant, estan sent visites molt positives. Jo crec que l'ambient en les dues ha sigut extremadament positiu, i que a nosaltres ens serveixen molt també per copsar què ens falta, què podem construir plegats, i creiem que els veïns estan assumint una posició molt propositiva amb nosaltres, que la veritat és que ens ajuda molt.
0: Molt bé, Lucas, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, encarem aquesta primera setmana de juny, per tant, donarem preinscripcions segurament durant aquesta setmana. Esperem que l'escenari sigui més positiu que...
0: Em sembla que he llegit que era període d'al·legacions o de...
1: Sí, oi, aquesta estem setmana? En període de subsanacions i d'al·legacions, per tant...
0: Perquè fa la preinscripció a les llars d'infants, eh?
1: Sí, per tant, un cop passat us podrem donar xifres, segurament la setmana que ve ja podrem comentar alguna cosa.
0: Molt bé. Doncs, Lucas Ferro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: I bona setmana. Anem a escoltar l'ex-Beatle Paul McCartney, que acaba de publicar nou disc, de fet, a finals de la setmana passada, el disc que es diu The Boys of Dungeon Lane, i la cançó que escoltarem és una de les que forma part, doncs, del disc, que ara la trobo. Sí, Come Inside. I ara tornem amb la Meritxell Díaz de la Càmera.

0: Astrologia quotidiana és aquest espai que compartim un cop al mes amb la Meritxell Díaz La Càmera. I encetem aquest mes de juny. Què tal, Meritxell? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí,
0: novament. Contents de rebre't en aquesta recta final ja de la temporada.
1: Sí, senyor.
0: On cada mes hem anat repassant un signe del zodíac i què implica, no?
1: Exacte.
0: A nivell físic, a nivell de trets de personalitat...
1: Uh-huh. A nivell de què està passant en aquest
0: què
1: moment.
0: Què està passant en aquests moments, efectivament. Uh-huh. I avui, com ja hem avançat, és temps de bessons.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Temps
0: doncs,
1: de bessons.
0: Comencem i entrarem en matèria amb aquesta cançó.
2: Love is a many splendid thing, love. Lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you need is love.
3: Love is just...

0: Em sap greu tallar aquest medley tan bonic.
1: És que és preciós,
0: Però ens portes al musical, a la pel·lícula musical de Moulin Rouge. Per què això?
1: Doncs perquè és un mix. Podia haver agafat algun mix d'aquests més antics dels 80, però sí, amb aquest ja n'hi ha prou. Doncs perquè aquestes persones, els bessons, ells i elles, són moltes persones en una. Normalment es parla de la dicotomia de bessons, que són, tenen dues personalitats. Jo m'he trobat trigèmins també. I això, són persones amb moltes personalitats a dins, per tant, un mix ho representa molt bé.
0: Molt bé, Nicole Kidman i Ewan McGregor cantant aquestes cançons boniques.
1: Guapos.
0: Escolta, anem a analitzar, diguem, en quin moment ens trobem, perquè ahir vàrem tenir lluna plena, no?
1: Sí, ahir vam tenir la lluna plena, dins del mes bessons, la lluna plena és a Sagitari. Sempre expliquem, no?, quan hi ha una lluna plena vol dir que el sol i la lluna estan oposats 180 graus un davant de l'altre. Aquesta lluna, sí, aquesta lluna que encara la podem notar avui, ens pot mostrar camí per créixer filosòficament, a buscar la veritat i despertar-nos una miqueta les ganes de viatjar. T'agrada viatjar, tu?
0: Sí, sí, m'agrada, sí.
1: T'agrada.
0: Enriqueix molt.
1: Bueno, depèn, A vegades et creixes tant.
0: Bé.
1: Hi ha tanta gent a tot arreu.
0: Però és un bon cansament, en general.
1: Bueno, jo com sempre em toca, per la meva feina, em toca viatjar a èpoques que
0: sí,
1: tothom viatja.
0: Sí, t'entenc perfectament.
1: Oi que sí? Doncs sí, prefereixo no viatjar, perquè hi ha molta gent a tot arreu.
0: Bé, el període de bessons, quins dies abarca?
1: Del 21 de maig
0: sí?
1: fins al 20 de juny.
0: Molt
1: fins
0: bé.
1: Al solstici.
0: Fantàstic. I tots podem notar la seva influència?
1: Sí, sí, a banda de que maig i juny són els dos mesos més bonics de l'any, la
0: sí?
1: primavera, home, no? La primavera esclatada. A veure, jo sóc team tardor, però entenc que maig i juny, amb tantes hores de llum, la primavera esclatada, podem notar moltes ganes de bellugar-nos, de fer coses, la curiositat augmentada, buscarem oportunitats per aprendre coses, és un moment per socialitzar, més hores de llum, per trobar persones amb les que compartir, amb les que fer més coses. Durant aquestes quatre setmanes que dura la temporada de bessons ens podem notar més flexibles, adaptables i al mateix temps també podem estar una mica més dispersos, perquè bessons és una mica dispers

0: A banda de com a sigla mutable, vol dir que tanca una estació, són persones summament adaptables, ràpids i tenen una ment àgil i lògic. Són persones molt imaginatives, enginyosos, i un tret molt important és que llegeixen a la velocitat del llamp. Kennedy, que era bessons, llegia a triple velocitat que una persona estàndard. I els bessons també moltes vegades la curiositat els mata i comencen els llibres per l'última pàgina. T'has trobat amb persones d'aquestes?
1: No.
0: Que...
1: Jo ho faig amb el diari, això, soc àries, i ho faig amb el diari, però amb els llibres...
0: Què hi ha al final del diari, els esports?
1: Depèn del diari.
0: Depèn del diari. Bueno. Bessons és el signe que acaba la primavera i en el jeroglífic és la primera figura humana. Recordem que Àries és una cabra, Taure és un toro i Bessons és una figura humana. Per tant, aquí ja ens parla de persones més refinades, més racionals i no tan subordinades als instints o les passions com els dos primers signes. Vale. Els jeroglífics són dos bessons i en conseqüència ens parla clarament d'aquesta dualitat que tothom reconeix com a bessó. Tothom és la característica que la gent més recorda. Vale. Què ens parla d'això? Ens parla de les polaritats, de les tendències que cal integrar. Igual que el cervell humà, que també té dues parts o hemisferis, l'esquerra on domina el pensament racional i la dreta on domina el pensament intuïtiu, bessons té aquestes dues parts, no?, que s'han de junta. És un signe racional, amb la ment, el pensament, a tope. I a la roda zodiacal ens parlaria de l'adolescència, no? De quan naixem, Àries és el nadó, Taure és aquest nen que comença a tocar coses i el bessó ja és l'adolescència. Els bessons del jeroglífic, si el podem buscar o tenir-lo al cap, estan representats per dos adolescents. També el déu Hermes, que és d'on neix Bessons, se'l representa per la seva primera joventut. Saps? No sé si tens el cap Hermes que es veu allà amb les seves sabatilles alades. És una persona molt, molt jove. Vale? Bessons també es relaciona a l'època que ens obrim al món i tenim inestabilitat emocional. Quan arribem a l'adolescència, què fem? Ens obrim al món i ens separem del papa i la mama. I Bessons representa molt bé tota aquesta energia perquè són com una mica desenganxats. A no ser que tinguin algun ascendent una mica més emocional. Quin altre tret característic té Bessons? El seu cap no para, poden tenir un flux constant de pensaments i d'idees que no tenen temps per materialitzar. Ells pensen, però no fan. I hi ha en ells i en elles un gran desig de saber, d'aprendre i de comunicar-se. Són persones amb una gran mobilitat i dinamisme, tant físic com intel·lectual. Literalment no paren, amunt i avall, avall i amunt. El seu punt fort és la intel·ligència. No he conegut ni un sol bessó de metxa curta, Oriol, ni un. Uh-huh. Algun que és tan llest que es fa que no ho és.
1: Caram!
0: Perquè són una mica, alguns una miqueta rebuscadillos. Són persones molt llestes, molt hàbils, tenen la ment molt clara i són molt, molt astuts. Són com els gats, sempre cauen de peu dret i es poden adaptar gairebé a tot. La seva diplomàcia i encant els protegeix de més d'un problema. Ells es obren jardins estupendos i després doncs, surten bé, doncs, són persones encantadores i poden donar-li la volta a tot i portar-te a vendre tot el que vulguis. Estan dotats d'una magnífica capacitat d'expressió verbal i escrita, tot i que a vegades no volen escriure perquè no volen deixar res escrit per si canvien de parer, perquè ells són conscients d'aquest canvi de parer. En una batalla dialèctica sempre guanyaran. Bueno, alguna persona amb un mart a bessons o que tingui molt bessons també els podria guanyar, però sempre quedaran ben parats en un debat dialèctic. Seria interessant amb els tertulians que feu aquí de veure quins, sí. Si tens algun bessó per aquí.
1: Estic intentant fer memòria i no em sona gaires amics propers bessons,
0: no.
1: No. Els tinc Taure, això sobretot.
0: Sí, pots confiar-hi amb ells.
1: Cranc, etcètera, però bessons no ho sé.
0: Bueno.
1: Seguim.
0: Són una mica que rellisquen una mica, eh? Vull dir que a vegades costa com de retenir-los al teu costat. Vull dir que són coneguts, però igual no acaben de ser amics.
1: Val.
0: Vale. Recordem que és un signe mutable i dual, té dues parts. Això ens porta al seu defecte més conegut, la inestabilitat, la tendència a la dispersió i el canvi d'opinió. Tendeixen a tenir també una vida de canvis, tant en l'àmbit professional com en el personal i el social. La seva ment no para i és complicada. Sovint tenen ansietat i nerviosisme que no saben d'on els ve, perquè no els para el cap. Són molt

0: molt polifacètics, multitasking i sovint aborden diferents temes alhora. Tots aquests trets han fet construir la llegenda de la doble personalitat. Això, això no és ben bé de cert del tot. Es tracta del seu superpoder de veure les coses des de diferents punts de vista. Tu li ensenyes una cosa en aquest jersei a un persona bessó i et diu, ai, doncs és groc, i li ensenyes d'aquí 10 minuts i et diu, és que és beige, i no t'estava mentint ni aleshores ni t'està mentint ara, sinó que ràpidament ell té aquesta capacitat de canviar. Aquesta capacitat els dona flexibilitat mental, capacitat d'adaptació, tant a situacions noves com a persones noves. A vegades tenen una gran necessitat d'independència que els fa ser lliures i nòmades, i no volen lligar-se ni a rutines, ni a feina, ni a parella, i a vegades es prenen la vida de manera alegre i superficial, i va, ells van fent. Són persones sociables, extrovertides, normalment no estan mai soles, però rere aquesta espectacular capacitat de comunicar-se amaguen un caràcter fred i calculador. No oblidem que és un signe d'aire. Podem dir que no cacen sense gos, que vol dir no dan puntada sin hilo. Ells van... És que ho he hagut de buscar, això, eh? Ells van maquinant i van fent perquè tots anem al seu compàs. Al cap sempre els predomina la raó, però són tan hàbils que et poden fer creure justament el contrari. Bàsicament, són persones impuntuals que arribaran tard, tu arribaràs d'hora i tu t'hauràs de disculpar per haver arribat a l'hora. Seran capaços de donar-te la volta a tot aquest discurs. Regits per Mercuri, el déu Hermes, que regeix el comerç i les mentides. I Bessons mostra la seva pitjor part justament aquí, emulant la xerrameca dels comerciants, ocultant informació, mentint si cal. Seria la típica persona que podria vendre sorra al desert. En els pitjors dels casos poden agafar la mentida com a estil de vida i estafar i robar amb molta gràcia i intel·ligència, i no els agafaran mai. Els meus dos millors amics homes són Bessons, ascendent Bessons, i tenen quatre o més personalitats. És així. Jo.
1: Com t'hi adaptes tu amb això?
0: Jo sóc aquari, aleshores els aquari i els Bessons s'entenen molt bé. Uh-huh. Ells tots dos són Bessons, ascendent Bessó, i tenen, és com una assemblea. Vull dir, si els ajuntes a ells dos, és espectacular. Són persones molt, molt llestes, molt, molt resolutives, poden veure les coses des de 200 punts de vista, guapíssims, intel·ligentíssims, professionals brillants. Un d'ells mai ha arribat a l'hora i fa 15 anys que el conec.
1: I creus que influeix molt que sigui Bessons?
0: Jo, sí, molt, perquè és bessó.
1: Sí.
0: Bessó. I ara faltaria la part física.
1: La part física.
0: Són persones llargues i primes, són persones amb els braços i les mans molt llargues.
1: Sí.
0: Són persones que es mouen molt, molt, molt de pressa. Són persones que, sobretot els nois, poden tenir entrades a qualsevol edat i la front molt ampla, que és el que marca molta intel·ligència. Verge també, els nois verge també tenen aquestes entrades i també la front alta, perquè també estan regits per Mercuri, són persones molt intel·ligents. Són persones que, tot i que tenen la pell bastant blanqueta, es broncegen amb força facilitat i són persones que tenen uns ulls molt inquisidors, amb moltes espurnes i que sempre estan parlant. I amb llumeta, amb força llumeta. Tot i que siguin una mica siguin foscos, tenen aquelles llumetes a dins. Són persones que sempre, sempre, sempre semblen més joves. Sempre. És, vull dir, no m'he trobat ni un sol bessó o persona ascendent bessó que no sembli més jove del que és. I els costa molt engreixar, cosa que és una bona notícia quan arribem a aquesta edat, que tots, menys tu, ens engreixem,
1: no.
0: Perquè tu ets un afortunat de la vida. I
1: no diguis això, és no, perquè perdo les energies, ja ho saps, durant tot el dia.
0: Tot el dia.
1: Movent-nos amunt i avall.
0: Sí. Bueno, doncs els bessons...
1: Pros i contres, digues.
0: Ah, no, bessons, això. Molts nois bessons, sobretot les noies no tant, però m'he trobat que tenen justament els bessons molt fins, els finals de les extremitats molt fins. I les mans de pianista, no tant de treballador, sinó com de pianista o de fer alguna cosa poc manual, dits molt, molt llargs, i això no els agradarà, però és totalment cert. A vegades agafen les coses amb les mans com si fossin... Les potes dels ocells, com es diu? Agafen les coses així com si fossin una àguila o alguna cosa així. Fan un gest raro amb les mans a partir d'ara, fixa-t'hi. Els meus amics bessons s'enfadaran, però bueno, això, les mans, això, molt llargues de pianistes i de fer cosetes. Així que fins aquí.
1: Temps de bessons.
0: Temps de bessons.
1: Amb la Meritxell Díaz a la càmera, que la podreu seguir a Instagram, com sempre, astròloga de guàrdia.
0: Sí, tinc la lluna bessons, per això parlo així. Ai, tinc la lluna bessons i Marta bessons, per això parlo com una metralladora. M'ho havia de confessar.
1: Meritxell, gràcies i
0: gràcies
1: bona setmana.
0: Bona setmana, que vagi bé.

0: Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí, matí de dilluns, deixant enrere un cap de setmana marcat, entre altres activitats aquí a la vila, per la celebració de la desena nit del comerç i nit de tapes que es va dur a terme dissabte vespre nit, organitzat per l'associació Molins Comerç. Doncs avui és una bona ocasió per fer un primer balanç amb l'Helena Artacho, que és responsable de comunicació i estratègia de l'entitat. Hola, Helena.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí, molt satisfets.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, sí.
0: Quin balanç em faries d'aquesta desena edició? Sí?
1: Molt positiu, sí. Inclús ens ha arribat el comentari d'alguna botiga de que el millor any en els 7 anys que porta aquesta botiguera a la vila. O sigui que creiem que la data ha sigut molt acertada, perquè crec que, si m'equivoco, m'ho dieu, eh? Però crec que és la primera vegada que ho fem al maig, que no ho fem tocant, no entrant al juny, sinó que ens hem avançat una miqueta. A més, també coincideix que ha sigut després d'un pont, que la possibilitat de que la gent marxi fora, doncs va passar la setmana anterior, no? Llavors la gent estava més pendent del que s'estava fent, del que es faria al poble. També crec que hem fet molt bona comunicació, el joc del circ, de l'elefant previ, com creant aquesta expectativa, va ajudar, perquè molta gent estava ja pels carrers, sobretot famílies, preguntant per l'elefant des de primera hora de la tarda. Vull dir que... I també la comunicació, la ràdio, hem fet comunicació als municipis del voltant.
0: Els cartells que ja ens va explicar la Mireia.
1: això no ens va ajudar gaire.
0: No, eh?
1: Però sí que ho vam resoldre ràpid, s'ha de dir. Això ja us ho va comentar la Mireia,
0: sí.
1: Que parlem d'aquests cartells que es van penjar omplint tots els panells i...
0: Els punts d'informació.
1: Exacte, els punts d'informació ocupant espais que no ens tocava, i en quan ho vam veure, doncs vam prendre mesures i ho vam resoldre. Perquè...
0: Però els pobles del voltant també s'ha fet enganxada, eh?
1: També s'ha fet enganxada, també s'ha fet comunicació, hem fet publicitat a Instagram per arribar també a altres municipis. Jo crec que pues, ha sigut una molt bona jornada, tant la prèvia, la comunicativa, com l'organitzativa. També s'ha de dir que creiem que el punt de ball, que aquesta vegada ha sigut a l'Ajuntament, la dansa, ha sigut a l'Ajuntament, a més amb l'escenari gran a davant de l'Ajuntament, molt encertat, perquè ja teníem un espai prou gran perquè inclús la gent s'animés a ballar. Vam fer masterclass, que no solem fer-ne, sinó que és més ball, i la gent es va animar a ballar, que crec que és un punt important. Vam convidar també una dansa, una escola de dansa, perquè vam tenir algunes baixes aquest any, i vam convidar una dansa de Sant Vicenç, Fem Dansa, que també pues, va posar el seu... I s'ho van passar superbé. Vull dir que... En general, les botigues també, quan parles amb elles, et comenten que hi havia molta gent, que la gent molt participativa, i ja et dic, comprant. I si passaves per allà, hi havia moltes botigues que estaven constantment a tope, plenes.
0: Una quarantena, eren les que van participar?
1: Sí, aproximadament. Sí que hem tingut alguna menys que anys anteriors,
0: sí.
1: en quant a comerços de la vila. Però es deu, que això també ho hem fet un petit anàlisi de per què aquestes baixes... Hi ha botigues que han tancat, que són botigues propícies de participar a la nit de comerç, com són botigues de roba i de més, i altres doncs, que potser per el tipus de negoci que són, que no és una venda impulsiva, doncs directament ho poden haver provat algun any i s'han doncs, donat de baixa perquè al final no hi ha gaire retorn, no?, en aquella nit. Però així com més o menys continuen a haver-hi les fixes i la valoració segueix sent molt positiva en aquesta nit, també s'ha de dir que en el mercat hi ha hagut 12 parades, que això respecte a l'any passat, que en van ser, si no m'equivoco, 7, ostres, això vol dir que realment veuen tot i la feinada, perquè s'ha de reconèixer que és una feinada, està tota la tarda nit servint tapes, o en el cas dels comerços venent roba o productes, crec que és una molt bona jornada.
0: Força gent, noi, a la plaça?
1: Molta gent.
0: Fora.
1: A la plaça del mercat?
0: Sí.
1: Jo vaig anar-hi cap a les 8 i quart i ja no hi havia taules buides, o sigui, estaven totes plenes, o sigui, un quart d'hora després de començar ja estaven les taules totalment plenes. Entraves a dintre i ja estaven cues, no sé, va ser bastant notori que sí, que la gent es va quedar al poble i li agrada. Tot el que es pugui fer al poble, la gent ho agraeix i jo crec que ho han demostrat aquest dissabte. La gent que veies pel carrer, encantada, les botigues, doncs ja et dic, també els primers, ja et dic, perquè els feedbacks estan arribant a avui i farem una enquesta de valoració que, per poder obtenir més resultats, però tant la data que crec que ens ha ajudat com tota l'organització que hem fet aquest any ha ajudat molt.
0: Taller de bombolles gegants també a Plaça de Creu.
1: Sí,
0: com va anar?
1: Vam començar a les 6.
0: Aquest era més de fins al
1: vespre. A les 9, si no recordo malament, teníem. Crec que també va ser... Jo, no, ho haig de dir, jo pensava que potser era millor començar una mica més tard, però és veritat que les famílies ja estan, a aquesta hora ja necessiten moviment, no? Perquè volen sortir de casa i va ser com el preludi de la nit de comerç en la taller de bombolles. I ja tenia molta gent concentrada en aquesta plaça i a poc es van anar, un cop va arribar també l'elefant, que l'elefant pues, al final era itinerant, no? El circ, el que fa és que la gent pues, l'acompanyi i d'alguna manera pues, pues, hi hagi aquest moviment, que el que volem és que la gent es mogui per la vila, no només es quedi estancat en una plaça, sinó que es mogui, i aquest era l'objectiu del circ itinerant i dels diferents actes i activitats que teníem a la resta d'espais. Això, teníem el taller de bombolles a la plaça de la Creu, el DJ a la plaça del Mercat amb totes les taules per menjar-hi, teníem la dansa a la plaça de l'Ajuntament i el circ itinerant que anava donant voltes. O sigui que bé, vam dir que ho volíem focalitzar-ho tot, les activitats les volíem centralitzar al centre. Així com l'any passat vam fer la dansa a la plaça 1 d'Octubre, aquest any no era la idea, perquè vam veure que llavors desviaves públic cap a aquella plaça i el que volíem al final era concentrar-ho tot en l'eix comercial de Molins. Llavors, pues, opinions bones, positives i contents amb com ha funcionat, la veritat.
0: Ara seguireu fent valoració, doncs, amb els associats?
1: Sí, és dilluns. Sí, els hem donat el diumenge per descansar.
0: Home, i tant.
1: I jo també. I avui ja hem començat a tenir, ja hem preguntat una miqueta, i ja et dic, en algun cas d'alguna botiga, millor que en els últims, l'any que millor li ha anat en els últims 7 anys. Altres botigues que molta més diversitat de públic i gent de fora del municipi, o gent nouvinguda, que també tenim, recordem, doncs, el barri a les Guardioles, que està venint molta gent nova, i s'està incorporant a les activitats i les dinàmiques de la vila. Llavors, bueno, això és el feedback que tenim, que molt agraïts per com ha funcionat, que hi hagi música, doncs, a diferents espais, moviment, sí. Molt, molt positiu.
0: Molt bé. Doncs valoració positiva d'aquesta desena nit del comerç i nit de tapes.
1: Sí.
0: I ara, per tant, parlàvem amb la presidenta si s'havia de repensar o no. Aleshores, això potser us...
1: Això ens torna a engrescar, totalment. Sí. Així com l'any passat potser tens opinions de tot, que potser no vens... Sí que és veritat que, a veure, cada negoci també té la seva situació i potser tenia unes expectatives que no s'han complert. Ho veurem com vagi. Però la resposta genèrica és que ha anat molt bé. Que s'ha de repensar. Jo crec que el format que hem fet aquest any és molt ideal, molt ideal. Potser sí que jo pensava, però això és una cosa més meva que dic aquí en públic, és potser buscar alguna sinergia més entre el comerç i la nit de tapes. Buscar potser també, doncs, si compres en algun comerç de la vila, doncs tens algun tiquet perquè et surti més econòmic a la nit de tapes, perquè és veritat que la nit de tapes s'omple moltíssim i sempre costa menys l'alimentació que no pas doncs, el comerç de la vila, no? Llavors, potser buscar alguna sinergia. Però jo crec que aquest és el camí, en buscar això, centralitzar-ho tot, un espai que sigui itinerant, que vagi movent-se, i altres espais físics que estiguin estables per donar aquests punts de diversió a la vila.
0: Molt bé, també amb la nit de comerç, doncs es va tancar el mes de maig,
1: sí.
0: I dedueixo també que s'ha tancat la campanya de
1: molt bé,
0: Fem
1: sí.
0: Molins,
1: sí? Sí, en breu...
0: Amb aquests 4 establiments que participaven per
1: la targeta, sí,
0: per la calor,
1: Sí. Doncs en breu direm els guanyadors, els trucarem per telèfon, els publicarem a les xarxes, i si no ha sortit ja sortirà en breu també la campanya que, bueno, és bastant comuna, ja és habitual la campanya que sortirà aquest mes de juny, que és la piscina, els abonaments per la piscina, que són molt, molt desitjats en aquesta... en aquesta època de l'any, i farem, doncs, això, els abonaments de la piscina. Llavors, com sempre, repetir, no? Utilitzar la targeta Fem Molins. Que dubtes que aquella botiga utilitzi la targeta? És igual, demana, perquè és la forma de, també, de que altres botigues que no hi són dintre de la campanya, dintre del programa de la Fem Molins, s'hi sumin. Llavors, bueno, doncs, seguim fent un munt de coses.
0: Molt bé. Per tant, en breu ja rebran els afortunats, afortunades...
1: Una trucada. I ho publicarem a xarxes.
0: Per la campanya del mes de maig, sí. I ara engeguem, doncs, la del mes de juny.
1: De juny.
0: A l'agost entenc que no n'hi ha, eh?
1: Sí que en fem, sí.
0: Ah.
1: Sí, sí. Ja en
0: parlarem. Descansa la campanya.
1: Bueno, vosaltres quan descanseu? Quan...
0: Ja en parlarem,
1: eh? Vale.
0: Que encara tenim,
1: no hi vols pensar encara.
0: Encara tenim moltes setmanes per endavant.
1: Vale. Ja en parlarem.
0: D'acord. Helena, alguna cosa més?
1: No, que gràcies, com sempre.
0: Un plaer. Helena Artacho, moltes gràcies.
1: Merci.
0: Que vagi bé. Doncs un minut i arribarem a les 11, farem una pausa i de seguida tornem per explicar-vos que aquest divendres comença el cicle de nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller. Quarta edició d'aquestes ballades de música abocant la natura, tot i que, per les circumstàncies de la pesta porcina, aquest any no es pot fer el Botànic. Ara en parlarem amb el Marià Caimó, el Miquel Casas serà aquí amb nosaltres també amb la màquina de la Penny, i farem els viatges de Gulliver, els llibres que han canviat el món amb la Glòria Massana. Tot això després de les notícies de les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins del cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserva.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Les 11 del matí i 7 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, com dèiem, per parlar-vos d'aquesta quarta edició de les Nits Musicals del Botànic, que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei, amb una novetat important aquest any, i és que es duran a terme el pati de Can Ametller. Però teníem ganes de començar a situar la primera proposta, que és aquest divendres ja, i que en tindrem quatre, com és habitual en el transcurs d'aquestes properes setmanes. De manera que de seguida en parlem amb membres de l'organització. Que són el Marià Caimo. Què tal, Marià? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol. Bon dia a tothom.
0: I també ve acompanyat de la Maria Mostajo. Què tal, Maria? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I anem a parlar, doncs, de tot el que cal saber d'aquesta nova edició, quarta edició, com dèiem ja, amb aquesta novetat, Marià, evident per la situació i de la crisi de la pesta porcina i les limitacions que ens ha portat al Parc Natural de Collserola.
1: Sí, és veritat. És un tema que ja fa uns mesos entre els companys vam parlar si ho continuaven tirant endavant o no, perquè la veritat és que l'entorn d'aquí, de Can Vilagunt, del Jardí Botànic, pues, clar, és l'ideal, bueno, és com vam començar, i l'entorn pues, és magnífic, no? I bueno, vam pensar que sí, que valia la pena de tirar-ho endavant, i encara que fos al poble, no tant a la natura, com seria aquí a prop de Can Vilagut, i vam dir que sí, que ho tiraríem endavant, i bueno, pues ja tenim la programació, i com deies, ho farem aquí al pati de Can Ametller, que també és un entorn també prou maco.
0: Amb la mateixa filosofia que el Botànic?
1: Sí, diguem que bé ser el mateix. Diguem que seria, doncs a les 8 obriríem l'espai aquest del pati de Can Ametller. Qui vulgui de 8 a 9 i quart, doncs podrà sopar. Ja tindrem allà les taules, cadires, poden portar la carmanyola, entrepà, el que vegin, i també tindrem servei de bar, i a les 9 i quart pues, ja començaríem el concert, i que dura aproximadament una hora, i bé, vull dir, el format seria el mateix, l'únic que canvia és el lloc.
0: I els quatre concerts sempre en divendres, pel que he vist.
1: Sí, exacte, sí. Sempre en divendres, i ja això, doncs aquest el dia 5 i 12 d'aquest mes, pues ja fem de juny, ja fem els dos primers, i el 3 i 17 de juliol, també en divendres, pues fem ja els dos següents. I bé, doncs molt animats de tirar-ho endavant. I bueno, ara la meva companya, la Maria, pues, ja explicarà una mica els grups.
0: Molt bé. Si us sembla, comencem a fer un tastet del que tindrem aquest divendres amb Namina and the Barbarians.

0: que et porto. A veure, sona molt bé, això.
1: Sí, sí.
0: Parla'ns, doncs, Maria, de qui és la... aquest grup, vaja, Naminen de Barbarians.
2: Bueno, a veure, primer, per triar els grups, sí? Comencem sempre sobre el setembre, per a l'any següent. Ho fem d'una forma bastant artesanal, perquè nosaltres tampoc som experts. Llavors recollim el que la gent ens diu. Mira, aquest grup, investiguem sobre el grup o sobre el cantant en particular, i llavors ens posem en contacte amb ells. Clar, és molt important saber el caché, perquè no ens podem permetre tot el que volem.
0: Clar.
2: Però sí que és veritat que hem assolit un nivell que és el que ens està demanant la gent que ve als concerts, i que mirarem de mantenir-lo i no baixar.
0: Molt
2: o sigui
0: bé.
2: Que hem apostat per cultura musical de proximitat, tanta propaganda que fem sempre tot de proximitat, doncs hem apostat per això. I dins de la humilitat, que és el botànic, pues, bueno, tenim intenció de continuar amb aquest tema.
0: Molt bé.
2: O sigui que la Namina, l'any passat la vam escoltar amb algun concert dels que fa ella, ens va semblar interessant, ens vam posar en contacte i ens va dir que sí. Curiosament, ara va venir al Foment.
0: Ah, és veritat, amb la vella Dixon, no?
2: Exacte. Sí, sí. I jo vaig anar, perquè una cosa sentir-la
0: sí.
2: en YouTube i una altra és en directe. I em va semblar pues, que sí, que quadrava pels nostres concerts.
0: Molt bé.
2: Hi ha una cosa interessant i curiosa. Alguns dels que venen aquest any, quan ens hem posat en contacte per explicar-los que no seria l'entorn habitual, ells ja estaven assabentats del nostre entorn. I fins a cert punt quedaven una mica decebuts, sabien que no podria ser allà. I tenim l'últim, que són músics que venen de Badajoz,
0: sí.
2: el pianista i el saxo, que vindran a Malave, venen un dia abans i m'han proposat que els acompanyem al botànic per veure l'entorn, perquè estaven pues, això, interessats en veure.
0: Molt bé, la Namina vindrà acompanyada d'aquest grup, que és The Barbarians, que ja especifica doncs, que, home, bons músics, el Xevi Matamala, el Pep Gol, justament de la Vella Dixon,
2: sí.
0: Pep Rius, Gerard Nieto, Pepino Pascual i Pere Miró.
3: Sí,
0: digues, digues, Maria.
3: Sí, no, només volia comentar que sense desmereixer aquests 3 anys els grups que han vingut,
0: sí.
3: realment, aquest any pensem que hem apujat el nivell dels músics que venen i, vaja, són... tots tenen ja uns discos ja editats i són bandes que normalment ja... i actuen per, bueno, per tota Catalunya i són, bueno, prou coneguts, sí.
0: Per exemple, després de la Namina, el divendres 12 de juny tindrem la proposta al nomadisme de l'art de Bratia.

0: Aquí ens aboca Sons dels Balcans, no? Pel que llegia.
1: Doncs sí, aquest grup, bueno, alguns membres del Jardí Botànic,
0: sí,
1: vam poder-los anar a escoltar l'any passat a Sabadell.
0: Molt bé.
1: I, clar, estem molt alerta a l'estiu, que hi ha tants concerts.
0: Clar.
1: I ens anem desplaçant per veure si trobem algun grup, algun músic.
0: Això està molt bé. Puguem...
1: Sí, sí, és, bueno, d'una forma artesanal, diria jo, però així ho anem fent. I ens va semblar interessant. I l'any passat ja va haver-hi un membre d'aquest grup que va venir a les nits musicals aquí a Molins i ens va agradar molt. Total, que vam contactar amb ells i van estar disposats a venir, encantats.
0: Que bé.
1: Ja els havíem parlat,
0: sí,
1: el que diem, no? Entre els músics també estan en contacte i es van, igual que fem nosaltres, entre ells també coneixen l'entorn i el puesto on fem aquests concerts.
0: Molt bé. Això serà el 12 de juny. Seguim, sí, perquè el divendres 3 de juliol tindrem l'Elia Sampaio.

0: En aquest cas presentarà el projecte o el disc de les terres d'un riu. No, es diu un delta fràgil, no, el disc?
1: Exacte.
0: Per tant, ens ve del, de les Terres de l'Ebre.
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ella és d'aquí, no sé si exactament si és de Badalona o d'on és. Desconec perquè ha fet el disc del Delta.
0: Bé.
1: Però, bueno, com heu pogut comprovar, sona molt bé.
0: Sí, molt càlida.
1: Molt. Ella la vam descobrir amb una entrevista que fèiem per ràdio i ens vam posar de seguida en contacte perquè ens va agradar molt la seva veu, ja ho podeu veure. I també pues, que sigui una cantautora. Mirem també de triar els quatre concerts diferents, que no soni sempre el mateix. També tenim en compte que siguin joves músics, si pot ser d'aquí també, que hi hagin noies i que algun hi hagin compositors, que siguin compositors, també és interessant això.
0: Molt bé. Molt bé, això serà el dia 3 de juliol i l'última proposta serà el divendres dia 17 de juliol amb l'Ismael Arroyo. Ah, no el tenim. Espera, doncs seguim. Parlem de l'Ismael Arroyo. Ressonàncies del romanticisme. Ell és saxoclarinetista?
1: Sí, sí, a veure, potser...
0: O saxofonista. Bé,
1: saxofonista. Sí. Bueno, a cada concert, l'últim concert és música simfònica.
0: Sí.
1: I no sé si se sap que estem en contacte des de l'inici amb una associació catalana que és la CIM, que són músics joves, compositors i intèrprets de música catalana, i aquests que portem a les nits musicals són els guanyadors del primer premi de l'any anterior. Mm-hmm. O sigui, sí, hi ha una recerca de joves músics i llavors tenim un contracte que venen a fer el concert aquí, a les nits musicals. I aquest any el jove guanyador pues va ser l'Ismael Arroyo i llavors ell ve acompanyat d'un pianista i interpretarà, pues, també li demanem que hi hagi algú de música catalana, que ell ha estat encantat. El director Guino Bar li ha fet una composició especialment per ells i serà interpretada també com una primícia.
0: Molt bé.
1: Concert.
0: Molt bé. A veure, efectes pràctics, tema d'entrades, com ho ha de fer la gent per comprar-les?
2: Bé, les entrades, bueno, bàsicament és com l'any passat.
0: Sí.
2: Es poden comprar el mateix dia aquí al pati de Canal.
0: Sí, hi haurà la taquilla.
2: Sí, però també es poden fer via internet també, pel SEM. Tots entren a nits musicals i bueno, pues, també les poden comprar.
0: Si sou socis del SEM, 12 euros.
2: Sí, exacte.
0: Entrada general, 17.
2: 12, soci del SEM i 17 no soci.
0: I gratuït fins als 12 anys.
2: Ah, això mateix, sí, sí.
0: Per tots els concerts, és el mateix preu.
2: Els quatre concerts, sí, sí. Els quatre concerts.
0: D'acord. I a l'entitat, físicament, allà en horari de secretaria, també es venden entrades o no?
2: També es poden vendre entrades, sí, sí, sí.
0: Per tant, tres opcions: internet, presencialment a horari de secretaria del SEM, i si no,
2: això mateix,
0: a la taquilla del pati de Can Ametller.
2: Sí, sí, sí. I bueno, ara com hem escoltat aquests tres músics, pues, bueno, ja veieu que sonen molt bé i nosaltres la veritat és que tenim, o sigui, moltes ganes de que, bueno, la gent s'animi, que segur que sí, i perquè realment val molt la pena aquests grups que vindran, sí.
0: Per tant, obertura de portes a les 8, la gent pot portar el seu sopar i tindreu servei de beguda.
2: Exacte.
0: I en principi un quart de 10 sempre començaran els concerts,
2: sí. Cada concert també hem de dir que hi haurà una presentació que en aquest cas, bueno, igual com l'any passat també, que ens la farà el Lluís Pasqual.
0: Molt bé.
2: Que és col·laborador d'aquí de la casa, de Ràdio Molins de Rei. I en acabar els concerts també mirarem de que els grups que venen puguin tindre una interactuar amb el públic també, no? Que el públic que vingui els pugui fer alguna pregunta en acabar el concert, que no sigui acabar i ja està, sinó que també puguem, el públic també pugui d'alguna manera, doncs, interactuar també, sí.
0: Molt bé. Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir? A veure, Maria.
1: Bé, estem una mica pues, a l'expectativa de què passarà al canviar l'entorn. Bueno, per al gent que ha parlat al poble, pues, clar, hi ha gent que diu perfecte, perquè és més proper i sobretot gent que té dificultat o no té vehicle, pues, podrà venir passejant. I també hem trobat gent que ha dit quina pena, perquè realment el concert allà dalt sona diferent, tenim unes postes de sol perquè estem en un espai idíl·lic i l'entorn del Jardí Botànic pues, també fa que sigui especial. A veure com anirà.
0: Maria.
2: Sí, sí, bueno, això, sí, el que deia ara la Maria, nosaltres també el que ens agradaria que a partir d'aquesta entrevista que ens heu fet i així, pues, bueno, animar també a la gent, i no només això, sinó també que facin una mica que passin informació a altres
0: companys, que corri el boca a orella,
2: companyes, bueno, grups d'amics i així, perquè o sigui, diguem, són una vetllada que jo penso que ara així de cara a l'estiu i tal, fora de casa, en un lloc que no és tancat, diguem, pues, val molt la pena. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs tret de sortir d'aquest divendres 5 de juny, recordeu, Naminen de Barbarians, Sons d'arreu, i a partir d'aquí la resta de concerts fins al 17 de juliol de la quarta edició de les nits al Botànic, en aquest cas a Can Ametller. Que per les circumstàncies ja explicades. Maria Mostajo i Maria Caimo, moltes gràcies.
2: Estupendo.
0: Que vagi tot molt bé, doncs.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Bon dia a tothom.
0: Gràcies bon dia. Ara mateix ens queden 6 minuts i mig per arribar a 2:15.

0: La màquina de la Penny. Ja teníem ganes de recuperar aquest espai després de la festivitat de la segona Pasqua del dilluns passat. Ja sabeu que és aquest espai musical que compartim amb el Miquel Casas. Què tal, Miquel? Bon dia i bona hora.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Bon dia, ben retrobat.
1: Ja he trobat el botonet.
0: Bé, farem la continuïtat d'aquest espai que ens encetàvem fa un parell de setmanes.
1: La continuació, vols dir?
0: Sí, la continuació de... recorda-m'ho.
1: Aquells 20... grups musicals, entenem bandes de rock, sí, de pop, aquí no entra artista solista, bandes, les 20 bandes que més discos han venut a la història, i com que coincidia que la gran majoria eren dels 60s als 70s, ens hi vam posar. La setmana passada vam fer fins al número 1, vam arribar fins al número 12,
0: sí,
1: val? I ara seguirem amb el número 11, que seria més o menys això.
0: Vinga, som-hi.

0: posició número 11.
1: En el número 11, els Aerosmith, amb aquest gran tema Sweet Emotion de 1975, de l'àlbum Toys in the 80. Aquesta cançó sí estava a la màquina de la Penny. Els Aerosmith es van formar l'any 1969.
0: Ah, sí?
1: Es van formar el 69, van començar a publicar el 70,
0: sí.
1: Es van fer a Massachusetts i estan encara actius. Un estil hard rock a partir del blues i amb alguns tocs de pop, on Steve Tiller i Joe Perry van ser el cantant i guitarrista, els líders i els autors de la majoria de les cançons. Aquesta gent tenen temes tan coneguts com Crazy, Cry, Living on the Edge, Dream On, el World This Way, que és una cançó que van fer amb els Randy MC, que fusionaven el heavy amb el rap, el tema principal de la pel·lícula Armageddon, on sortia la filla de Steve Tiller, la Liv Tiller, i han influït musicalment, i això és molt comprensible, a bandes com Bon Jovi o Guns N' Roses. Vendes dels Aerosmith reconegudes 150 milions de còpies.
0: T'agraden?
1: Moltíssim,
0: sí?
1: Moltíssim. És una banda que em va aportar molt i em va obrir un món cap a aquest rock una miqueta més tou. És a dir, jo era un gran fan la part de la meva generació d'aquest rock més dur, més contundent, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, i els Aerosmith donaven un toc una miqueta més tou, que van obrir aquella porta per bandes com hem comentat Bon Jovi, com Bryan Adams, com Boston, un estil rock però molt més fàcil per arribar molt més al públic. Em segueixo quedant amb Deep Purple i Led Zeppelin, però era una banda que li he tingut sempre moltíssima admiració.
0: Molt bé, doncs avancem en posicions.
1: Em sembla perfecte. Anem cap a la banda número 10.

0: Bé, entra bé això, eh?
1: So inconfundible, oh, Fleetwood Mac.
0: Sí.
1: Jo diria el Fleetwood Mac 2.0. Aquesta és una banda que van formar a l'any 67 a Anglaterra, Peter Green i Mike Fleetwood, d'aquí ve el nom de Fleetwood Mac, una banda bàsicament de blues. La banda va tenir èxits tan grans com la cançó Black Magic Woman, que tots coneixem com un gran tema de Santana. Això és un tema de Peter Green, de Fleetwood Mac, que va passar de blues al Santana i va donar el seu ritme amb aquell punt una miqueta més llatí. Un dels grans temes de Fleetwood Mac era el Oh Well, una grandíssima cançó, que també estava a la màquina de la Penny, precisament, un gran single. I a principis dels 70, Peter Green va marxar, era un tio bastant paranoic, tenia les seves històries, es va dissoldre la banda, i en Mike Fleetwood, que de fet és el que té la patent del nom, per dir-ho d'alguna manera, se li va poder fer el salt, se'n va anar a Amèrica, i va muntar aquest so més suau, més tou, amb Stevie Nicks, amb Lindsey Buckingham, amb la Christine McVie, i amb aquesta banda que li va donar aquest toc, de manera que aquest àlbum, aquesta cançó de l'àlbum Rumors de 1977 va vendre aquells 40 milions de còpies que van ajudar a que al final Fleetwood Mac, sobretot d'aquesta segona part o aquest 2.0, aquest Fleetwood Mac americà arribessin a vendre quasi 125 milions d'exemples.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé.
1: Va, anem pel número 9.
0: El número 9, som-hi.

0: Que bé.
1: T'ho deixo presentar, tu.
0: Per favor. Els irlandesos U2, U2.
1: Efectivament, U2 U2, perfecte.
0: Efectivament.
1: Sunday Bloody Sunday del 1983, sí, exactament, de l'àlbum War. No sé si era el segon o tercer àlbum que havien fet. Els U2 es van formar l'any 76 a Dublín i segueixen actius fins a l'actualitat. Aquesta cançó és una cançó d'aquest àlbum War, que era un àlbum com molt pacifista,
0: sí,
1: i aquesta cançó es tracta dels fets que van passar aquell diumenge sagnant de 1972 a Dublín, on va haver unes manifestacions perquè el govern britànic volia o va aprovar una llei de manera que qualsevol persona que es pensessin que podia ser de l'Ira la podien detindre i posar a la presó sense cap tipus de judici, i la cosa va acabar amb trets, van haver-hi morts, i aquesta cançó és una cançó molt reivindicativa dels U2. Una banda que ha venut 190 milions de vendes de discos en tota la seva història, que té, és el grup musical que té més premis Grammy, en té 22. Un grup també conegut i famós per participar en moltíssimes causes solidàries, i vull donar el mèrit dels 190 milions perquè s'han fet només amb 13 àlbums. Vull dir que té un mèrit molt gran el que han fet els, o el que es depèn els
0: Han tocat moltes vegades a Catalunya.
1: Han tocat moltes vegades a Catalunya, i és el nou grup més important dintre d'aquesta història de les 25 millors bandes de rock, i que també està, encara que sigui una banda molt coneguda, 80s i els 90s, és una banda que es va formar a la dècada dels 70s.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ara ve la gran excepció,
0: sí,
1: que trenca la norma.

0: I la gent pot pensar, el Coldplay...
1: Moltíssim, moltíssim greu tallar aquesta cançó, però hi ha cançons que poses una estona i es veig, et dones la idea. El Viva la vida de Coldplay és una cançó que és un pecat tallar-la, però també explico, tenim l'espai que tenim i hem de posar més cançons. Estic dissenyant, ho estem dissenyant i mirem de fer-ho final de temporada, així és que trobo la manera de poder-ho fer. Totes les cançons de la màquina de la pell des del primer programa, començant per la sintonia del popcorn, fins l'última que posem aquell 20 i no sé quants de juliol, farem una llista i les posem totes pel mateix ordre i qui vulgui les podrà sentir senceres.
0: Molt bé.
1: Coldplay, Viva la vida. Aquí ens hem anat de l'olla. Això és el 2008. Sí. Hem comentat abans que estem fent les millors bandes, que de les 20 millors bandes de la història, la gran majoria eren dels 60 o 70, i Coldplay és dels 2000, però és que és dels 90, perdona, però és que jo aquí no m'he pogut aguantar, i com que sóc el que faig aquest programa, m'hi puc permetre el luxe i la llibertat de poder-ho fer.
0: No, un bon luxe.
1: Viva la vida, 2008. Es va publicat directament amb descàrrega digital el 12 de juny d'aquest any, del 2008, el gran líder i ànima mater dels Coldplay, Chris Martin, amb una personalitat impressionant. És un grup que es va muntar el 97 fins a l'actualitat amb influències de gent com els U2, de gent com Rem o gent com Pink Floyd, per exemple. I, a més, per acabar de dur-ho, el nostre gran guru Pep Guardiola el va muntar com la banda sonora, seria, diguéssim, com un tercer o quart himne del Barça, cosa que encara a mi em fa més, m'omple més d'orgull. 100 milions de vendes. Tenint en compte que pràcticament Coldplay no ha conviscut en venda física ni de LP, ni de casset, ni de CD, pràcticament, vendre 100 milions en descàrrega digital, quan avui en dia pràcticament la gran majoria de gent la música se la descàrrega gratuïtament, és una autèntica animalada. Una gent que, a més, participa, col·labora amb Oxfam, Amnistia Internacional. Per mi, Coldplay, viva la vida i viva Coldplay.
0: Molt bé. A favor.
1: A favor, sempre, sempre a favor.
0: Sempre.
1: De la bona música, sempre. I ara, va, pugem una miqueta al to.
0: Vinga.

0: Aquest sí que t'agraden, eh?
1: M'agraden
0: sí
1: tots.
0: Trempant, sí.
1: Jo crec que tinc la gran fortuna
0: que bé.
1: De que m'agrada molta música. Jo sempre he explicat que el que tinc són dos membranes auditives que d'alguna manera estan

0: o sigui, a partir de molts anys d'escoltar música, han desenvolupat poder entendre una mica de tot. Hi ha estils amb els que no puc i estils que em costen més. ACDC... O sigui, aquests són uns tios que no enganyen, que van de cara. Això és el Back in Black, és l'àlbum que van gravar 1980. Aquesta banda es va formar a l'any 73 per dos germans d'ascendència escocesa a Austràlia, dos germans Malcolm i Angus Young. I aquest àlbum que estem escoltant, aquesta cançó que correspon a l'àlbum de mateix títol, va vendre 50 milions de còpies i és, després del Thriller Michael Jackson, el segon àlbum més venut de la història. Una gent, com deia, que no han enganyat mai, no han fet experiments. Ells, des del primer àlbum High Voltage fins als últims que han gravat, sempre han anat de lo mateix, rock contundent. Van saber agafar un poti-poti, un mix de Deep Purple, Led Zeppelin, una miqueta de Black Sabbath, i fot-li cap endavant. I és que realment jo he vist algun concert amb per YouTube, algun vídeo dels AC/DC. Hòstia, i és que és impossible no enamorar-te, perquè té un so que a més no és molt complex, és bastant senzillot, però que arriba a tu. No li fotem més voltes. Gràcies als 50 milions del Back in Black, més els que van vendre del Highway to Hell i d'una pila d'àlbums que han gravat, van arribar a la xifra de 150 milions de vendes totals.
1: Molt bé.
0: Va, anem cap al número 6.
1: Atenció.
0: Que és un que m'agrada bastant a mi també.
1: D'acord.

0: A veure...
1: Hòstia, hi ha hagut un moment així una miqueta curiós.
0: Sí.
1: Aquí
0: tranquil, tranquil, Joan Amigó, no pateixis.
1: Aquí a la ràdio. Els Eagles,
0: sí.
1: New Kid in Town, la banda número 6 més important de la història, segons els mitjans que ens han arribat, no, els mitjans que ens han arribat a nosaltres. Això és el primer single de l'àlbum Hotel California de l'any 1976, que es va publicar el dia 7 de desembre, exactament, per la campanya de Nadal. La gent ens preguntàvem si el tema principal d'Hotel California és la cançó Hotel California, perquè llencen un altre single. L'explicació és molt fàcil i molt ràpida i molt tècnica. Les radiofórmules americanes i per defecte mundials de l'època, les radiofórmules, una cançó de més de 3 minuts i mig no la punxaven mai. Hi ha grans temes, i podria poden recordar, per exemple, dels Led Zeppelin, Straight to Heaven, mai el van treure en single perquè van dir no la posarem. I ells van seguir amb lo seu. La discogràfica volia treure un single i Hotel California durava 7 minuts. Quan els hi van carregar aquest de 5 i els hi van colar. Els hi van colar, no, doncs va, doncs ja farem una altra cançó. I van treure el New Kid in Town i la següent van dir va, fotem-li. I llavors el segon single va ser Hotel California. Cinquè àlbum d'estudi dels Eagles, 32 milions de còpies d'aquest àlbum, que sumades als 43 milions que van vendre de l'anterior, és a dir, recordem que els Eagles van gravar 4 àlbums i van fer un recopilatori que es va publicar al principi del 76 que va vendre 43 milions i no hi havia cap cançó d'Hotel California. Després surt Hotel California, bueno, total, amb 2 Grammys més a la butxaca, 107 setmanes a la llista Billboard dels 100 més venuts i té unes vendes estimades de 150 milions de vendes per aquí pels meus amics los Àguiles.
0: Molt bé, Miquel, doncs un plaer.
1: La setmana
0: sempre
1: que ve anirem dels 5 a l'1,
0: sí,
1: i hi ha alguna sorpresa, no dels grups, sinó de les situacions que estan els grups.
0: Molt bé, fantàstic, un plaer.
1: Un plaer per mi també, gràcies.
0: Bona setmana, Miquel, gràcies.

0: 10 minuts i les 12. Què tal, Glòria Massana? Que ja ens trobaves a faltar, oi? Ara estem en antena. No, no, però no és... De la resta que m'has dit, no pateixis, que no s'ha escoltat res. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Veus que està vermell el...
1: Sí, no veig res.
0: No?
1: No, sí, ara m'hi he fixat, però no m'hi havia fixat fins ara.
0: Tens...
1: De fet, si us dic que ara me n'adono que això vol dir...
0: Aquest... Que xivato, entre cometes.
1: És a dir, que, vull dir, jo ho veia i pensava, dic, doncs... Algun...
0: Però veus que a vegades està vermell i a vegades no.
1: Ara ho veuré, però ara ja sé quina funció té. Veus, això fa la màxima de que tots els dies aprenem alguna cosa nova.
0: Veus com ara s'ha apagat?
1: Ah.
0: Molt bé. No sé si els oients això, diguem, que els hi agradarà.
1: No, centrem-nos.
0: Centrem-nos.
1: Exacte.
0: Bé, la setmana passada, clar, com que era festa, doncs tu et vas desconnectar, però ara hem de tornar a aterrar, eh? Anem amb els llibres que han canviat el món.
1: Exacte.
0: És molt agosarat aquest títol, eh?
1: Sí.
0: Però no el vam inventar nosaltres, eh?
1: No l'hem inventat nosaltres, de fet l'hem robat, que també s'ha agosarat.
0: També està bé.
1: però no, però ens agrada molt perquè és un concepte com a poc revolucionari.
0: Seguim a cavall del segle XVII i XVIII ja, eh?
1: Correcte. I ens n'anem a un llibre que aquest sí que ens sonarà a tothom. I estic molt contenta de fer aquest llibre perquè són aquestes petites joies de la literatura que, com que el nostre país han quedat com relegades a la novel·la juvenil, se les ha tret com del pòdium de les grans obres de la literatura, i ho són, de fet.
0: Com se les ha menystingut, vols dir?
1: Sí, perquè, de fet, a casa nostra la literatura juvenil sempre s'ha menystingut, no en altres cultures, que la literatura juvenil, per exemple, la cultura anglosaxona, de fet, Harry Potter, ara obrim parèntesis per una anècdota, Harry Potter, que és un llibre que claríssimament bascula, podria ser perfectament novel·la per adults, o, de fet, es va anar complint es va publicar amb novel·la juvenil, perquè en els catàlegs de novel·la juvenil al món anglosaxó tenen més sortida econòmica. I aquí a casa nostra, perquè ens fem una idea, l'autor Ruiz Zafón, quan va triomfar amb La sombra del viento,
0: sí,
1: tenia un llibre anterior que era, diria que era Marina. Doncs Marina el va treure, abans que La sombra del viento, en el catàleg de novel·la juvenil. I en quan va agafar l'èxit que va agafar, van tornar a reeditar al cap del temps aquesta novel·la Marina, però ja en el catàleg d'adults, perquè doncs a casa nostra té més projeccions per una qüestió d'això.
0: I quin és aquest llibre que et fa il·lusió?
1: Doncs aquest llibre, tanquem aquest gran parèntesis, i és Els viatges de Gulliver. De fet, l'autor és el Jonathan
0: Swift. No la Taylor, eh?
1: No, exacte, no la Taylor, correcte. Nascut a Dublín el 1667. De fet, va viure a cavall entre Irlanda i Londres tota la seva vida. Va ser membre fundador del club Scriberus, on escrivien sàtires sobre l'estupidesa intel·lectual. M'encanta.
0: Sí.
1: De fet, el procés de creació d'aquest llibre ja té un sentit, perquè va néixer com una paròdia sobre una moda que es va fer moltíssim en aquella època, que era el d'escriure memòries de viatges. Llavors, aquest llibre és una paròdia d'aquestes memòries de viatges, doncs aquesta gent, imagineu-vos aquesta gent burgesa, doncs que s'anava a viatjar doncs paraïsos llunyans, i doncs explicaven com una mena de barreja de dietari antropològic i amb tot l'eurocentrisme que us podeu imaginar, no? Doncs, i per evitar, de fet, problemes legals, perquè en el llibre hi ha moltíssimes crítiques al sistema, és a dir, la seva... doncs el seu tarannà de ser crític amb tot d'una manera molt mordaç, doncs en aquest llibre també es veu. I és molt bonic saber-ho, perquè sempre hem llegit els viatges de Gulliver amb aquesta idea de és un llibre d'aventures, però quan sabem que hi ha colada moltíssima crítica social a l'època, a la humanitat, a la societat, el llibre adquireix una altra perspectiva molt interessant. Doncs per evitar aquests problemes legals el va publicar de forma anònima. Fins i tot va fer servir una cal·ligrafia aliena per no ser reconegut quan el va signar amb un altre nom, que de fet el nom és el d'aquest propi Gulliver, com es deia?
0: El Lemuel.
1: Correcte, Gulliver. Doncs aquest era pretesament l'autor del llibre, no? Era com una mena com de memòries. L'obra està dividida en quatre parts. Cadascuna narra un accident marítim diferent que porta al capità, Lemuel Gulliver, a nacions remotes, des de Lilliput, on la gent és diminuta, fins als països dels Hoyunsms, una raça de cavalls savis. De fet, l'obra va ser censurada. L'editor original, que es deia Benjamin Mott, va eliminar passatges així, amb tot el seu morro, va eliminar passatges atrevits i, de fet, va incloure textos referents a la reina Anna sense el permís de Suits per evitar les represàlies de la corona britànica, va intentar suavitzar la cosa. I, com us deia, la intenció era que el llibre fos escrit pel mateix Gulliver, el protagonista, no? I fins i tot era així que a la primera pàgina del llibre hi havia com un gravat d'una persona que pretenia ser aquest Gulliver. I, de fet, la tesi d'aquest llibre, que és interessantíssima, i per la que fa servir a l'autor al personatge Gulliver, és per mostrar que tot és relatiu. De fet, és tan relatiu que ell és un gegant a Lilliput, però un ésser diminut a Brondigangan, que és el país dels gegants. Aquest llibre ha exercit una influència enorme, de fet ha influït directament a escriptors com Voltaire o com Dostoievski, i tant és així fins i tot que ja tenim un adjectiu que utilitzem gairebé amb el dia a dia, que és quan una persona és, per descriure persones extremadament petites, dir-li que és liliputenc. Sí, que això ja ha quedat una mica com forma part de la cultura general.
0: Podem llegir-lo en català?
1: El podem llegir en català, de fet. El títol de l'obra, el pots dir en anglès, si vols. El títol de l'obra és llarguíssim. Diu Travels into Several Remote Nations of the World in Four Parts by Lemuel Gulliver. First a surgeon and then a captain of several ships. Aquest és el títol, que ja t'explica tot el que li passarà. I el podem llegir, com us deia, amb moltíssimes edicions, de fet, moltes adaptades, perquè s'ha utilitzat molt com una lectura d'aprenentatge, però Adesiara, que és una editorial que està sortint moltíssim en aquests últims llibres, Adesiara, el 2015, va fer una edició en català actualitzada del text íntegre, és a dir, no d'aquestes adaptacions, perquè pot ser que trobeu la novel·la, però resumida o només amb determinats episodis. I com us deia abans, no? Tot i que és una obra que la gaudeixen els joves, evidentment, perquè té elements fantàstics, de fet, les edicions per adults, és a dir, les que el text no està adaptat, ens permeten, com us deia abans, apreciar aquesta sàtira tan aguda sobre les deficiències de la societat londinenca d'aquell moment, que no eren poques. I, de fet, hi ha moltes edicions que recuperen el text original del 1735, és a dir, el no censurat pel propi editor de l'autor. I, de fet, si esteu llegint aquesta versió, ho sabreu, perquè hi inclou una carta del propi autor queixant-se de les edicions no autoritzades que corren.
0: Ens queda un minut i mig.
1: Doncs mira, el fragment...
0: És aquest?
1: Bueno, el tenim més ampliat.
0: D'acord.
1: Que és un fragment molt bonic que, de fet, descriu precisament, i aquí veiem una mica aquest humor que us intentava dir, satíric, gairebé negre, és un fragment que descriu l'origen d'un conflicte bèl·lic a Lilliput, mostrant, en el fons, com de ridícules, i la paraula és ridícules, poden arribar a ser les causes de les disputes humanes.
0: És aquestes dues línies?
1: No, és el de fet està ampliat aquí.
0: El res és gran ni petit,
1: exacte,
0: afirma Swift, sinó per comparació. Aquesta sàtira ens convida a fer precisament això, comparar els nostres habitants i regígens imperfectes. Un exemple clar d'aquesta estratesa de mires la trobem a Lilliput. Allà, els lilliputencs són capaços d'entrar en guerra per un conflicte tan trivial com la forma correcta de tallar un ou.
1: Doncs
0: amb això acabem, eh?
1: Amb això acabem. I acabem amb això, amb aquesta ridiculesa moltes vegades de la vida. I recordeu, res és gran ni petit, sinó per comparació.
0: Glòria Massana, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau. Gràcies, amics oients, per fer-nos confiança. Ara us deixem amb la Sibyl, l'informatiu Molins de Rei al dia, Economia de butxaca, històries de la fotografia, restes de sèrie. Adéu-siau.
2: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
3: Bon dia, avui comencem parlant de les obres a millora que es faran aquest estiu abans de l'inici del curs que ve a centres educatius de la vila que ho han reclamat. Això ho ha aprovat l'Ajuntament. Avui en parlem amb el regidor d'Educació. També parlem del Foment, perquè ja fa uns dies que estan fent obres a l'amfiteatre per millorar-ne la seguretat amb l'objectiu de poder-lo reobrir. Fa anys que està tancat per aquests motius de seguretat. Explicarem les actuacions que s'han fet i el que s'està fent i encara s'ha de dur a terme durant el 2027 per a finalitzar tota la reforma de modernització, actualització, sobretot pel que fa a seguretat i a regulació antiincendis. Justament, parlant d'aquesta qüestió, ha començat ja el període de risc d'incendi forestal, la prohibició de fer foc i s'ha activat ja les actuacions des de Collserola i des dels bombers per vigilar els possibles conats de foc que hi pot haver a Collserola. I també repassant l'agenda de propostes d'aquesta època preestiu, el divendres comença un nou cicle de concerts de nit al Jardí Botànic del SEM. Aquest és el nom perquè per les restriccions de pesta porcina no es podran fer el Jardí Botànic sinó al pati de Can Amallem. Parlem amb el SEM i en esports destaquem que l'amateur B de l'Atlètic Incresa no ha aconseguit pujar de categoria. Aquests són els principals continguts de l'informatiu Molins de Rei al dia d'avui, dilluns 1 de juny. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei, com sempre. Comencem amb el temps. A aquesta hora, a l'exterior de Ràdio Molins de Rei, tenim uns 26 graus de temperatura. Ha refrescat una mica respecte a la setmana passada. Veiem com ha d'evolucionar el temps amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica marcada encara pel sol i per la calor, però res a veure amb les altes, altíssimes temperatures de la setmana passada. Les màximes avui aquí a Molins, al voltant dels 26-27 graus, i de cara demà més o menys igual que avui, o una miqueta més baixes. Avui amb sol, amb alguns núvols alts aquesta tarda, i demà amb més núvols. De fet, al matí farà sol, però la tarda s'ennuvolarà. I fins i tot cap al nord de la comarca del Baix Llobregat podríem arribar a tenir algun ruixat. Estem parlant de la zona de Montserrat, que en principi no hauria d'arribar aquí a Molins de Rei, però vaja, tindrem les pluges a prop, però no ens afectarien. Les temperatures baixen una mica demà i de cara als propers dies es mantenen aquestes temperatures altes, però vaja, podríem dir que gairebé normalitzades. Màximes de 26 a 28 graus seran les que tindrem també la resta de dies d'aquesta setmana.
0: Gràcies, Jordi. Just ara 27 graus, actualitzem-ho, 27 graus a l'exterior de la ràdio, són 5 graus menys el que teníem, per exemple, dimecres, dijous o divendres passat. Continuem amb la informació de servei. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat informa que ara mateix hi ha normalitat a la xarxa de transport públic, a l'àrea metropolitana en concret, i a la farmàcia de guàrdia avui, aquí a la vila, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bona Vista. Aquest estiu es faran obres de millora a escoles de la vila. Fa temps que hi ha queixes reiterades dels centres educatius i de la mostra del malestar col·lectiu que hi ha, que s'ha explicat, per exemple, a través del Consell Educatiu, on es denunciava el mal estat de diferents equipaments i el poc manteniment que hi ha d'algunes instal·lacions. L'Ajuntament, davant de la situació de malestar i de queixes reiterades, va aprovar una moció conjunta la setmana passada on es mostra la decisió d'actuar, veure les necessitats que hi ha i planificar les actuacions. I a més, també, just ara fa una setmana s'ha sabut que la Generalitat ha desbloquejat les inversions i que destinarà 300.000 euros a les escoles de la vila. Des del consistori també s'ha recordat en el debat d'aquest tema que els últims anys ha estat justament l'Ajuntament qui ha hagut de destinar 1,5 milió d'euros per cobrir la desinversió de la Generalitat. Per tot plegat, l'Ajuntament s'ha compromès a fer actuacions en tres àmbits que ha concretat el regidor d'Educació i també portaveu dels Comuns, Lucas Ferro.
2: És prioritzar abans del curs següent poder fer obres de millora i adequació de la infraestructura escolar, del que implica els sistemes de calefacció, que ja sabeu tots que cada vegada fallen més perquè estan més envellits i, per tant, pues, reposar calderes, revisar instal·lacions, posar programadors, etc, etc. Revisar sistemes elèctrics, que és l'altre punt molt envellit perquè les escoles han incorporat molt material elèctric, sinó també perquè en una segona etapa haurem de pensar com, o haurà de pensar la Generalitat, com climatitzem les escoles, i això vol dir tenir sistemes elèctrics que puguin aguantar. I la tercera, les teulades. Ja sabeu que un cop passada la sequera, cada vegada que plou tenim infiltracions en moltes escoles.
0: Per tant, s'actuarà en aquests tres àmbits, que són els més urgents i prioritaris. Les obres es faran aquest estiu, abans de l'inici del proper curs escolar. I el Foment, que està fent obres des de la setmana passada, que tenen per finalitat establir, instal·lar una porta, una sortida d'emergència des de l'amfiteatre. Fa 4 anys que estan duent a terme obres per actualitzar el teatre, per adaptar-se a la normativa i a la seguretat que ha de complir aquest edifici, que recordem és centenari i està protegit patrimonialment. El 2021 es va començar actuant a la platea i a l'escenari amb mesures antiincendis, com els detectors de fum, un taló tallafoc o una zona d'evacuació, portes d'emergència, etc. Després es va actuar al soterrani i als camerinos, que s'han renovat totalment, i l'any passat es van adequar els espais a les seccions de billar, la sala de socis, i també es va adequar a la normativa l'edifici de sota del cafè. I ara li toca a l'amfiteatre per instal·lar, com dèiem, aquesta sortida d'emergència. De fet, fa anys que no es pot fer servir per motius de seguretat. Hermenegild Sinyol, president del Foment, ens ha explicat què estan fent.
3: El que fem una mica és preparar el terreny per la futura reobertura del que és l'amfiteatre. Com bé sabeu, portem 4 anys adaptant el teatre del Foment a les normatives de prevenció i extinció d'incendis. I Bombers ens va demanar que si volíem obrir aquest amfiteatre calia obrir una nova sortida d'emergència, una nova escapatòria, diguéssim, un plan B, en cas que la primera no ens quedés col·lapsada pel foc. I és el que estem fent. Tot just la setmana passada vam començar a treballar en els fonaments de del que serà l'estructura base. I és una tasca que durarà tot l'estiu.
0: I després també he dit que caldrà instal·lar uns extractors a fum. Això es farà l'estiu de l'any que ve i esperen poder obrir l'amfiteatre a finals del 2027. Aquesta actuació que s'està fent ara des dels fonaments per poder tenir aquesta sortida d'emergència a l'amfiteatre, aquesta actuació té un cost de 250.000 euros. Tenen una subvenció de l'Ajuntament de 50.000 euros i una altra de la Generalitat de 78.000 euros i el Foment Cultural i Artístic hi aportarà 122.000 euros. Ha començat ja el període de risc d'incendi forestal i de prohibició de fer foc. Fins al 15 d'octubre estan en vigor les mesures de prevenció d'incendis forestals i, tot i la situació meteorològica favorable dels últims mesos i les restriccions d'accés al medi natural vigents aquí a Collserola per la pesta porcina, es manté la màxima prudència al medi natural. Des del 15 de març, que hi ha aquest període de risc d'incendis, per aquest motiu la Generalitat prohibeix activitats com fer foc o espurnes en terrenys forestals amb la intenció de protegir el medi i prevenir incendis. Tot i les restriccions, com dèiem, arran d'aquest brot, queden prohibides activitats en terrenys forestals o diferents activitats, com encendre foc per qualsevol finalitat, cremar rostolls, marges o restes de jardineria, fer jocs d'esbarjo, llançar objectes encesos, abocar escombraries, llançar coets, petards, globus o fanalets, atenció ara amb les revetlles, i també fer servir bufadors o eines de tall de ferro dins de terrenys forestals. De totes formes, com dèiem, en principi això està prohibit perquè no es pot accedir a la zona forestal. I també s'ha activat la vigilància des de les torres que hi ha a Collserola. N'hi ha diverses. Aquí, per exemple, tenim la de la Creu d'Olorda o el Puig Madrona com les més properes al municipi. Joan Capdevila, del Servei d'Acció Territorial del Parc de Collserola, ens ha parlat justament d'aquesta campanya de vigilància.
4: La campanya activa, diguem, que és la de la vigilància activa que estem fent des de les torres, que és la que és, comencem el dia 10 i estarem fins a finals d'agost, doncs serà el període aquest que tindrem les torres amb, doncs, amb personal vigilant. Tot l'àmbit aquest, doncs, sobretot de dintre del parc. Però el dispositiu, doncs, clar, tenim una central que coordina tota la, amb tres persones, que coordinen tot el tema, doncs, de totes les torres i del contacte amb bombers i amb agents rurals i amb tots els agents així de l'autoritat. Tenim 8 torres actives amb 2 persones a cada torre perquè van rellevant-se, no? Per poder complir amb les 10 hores diàries que fem de vigilància els 7 dies de la setmana.
0: Doncs, a més d'aquests 16 agents a les torres, n'hi ha 4 que recorren al territori terrestres i 3 més que fan la coordinació. En cas de detectar foc o una columna de fum, s'ha de trucar, recordem-ho, al 112.

0: L'amor vota en l'aire.
1: Aquest divendres comença un nou cicle dels concerts de nit al Jardí Botànic que organitza el SEM. Segueixen el cicle on es programen ballades de música en directe. Es feien a l'entorn natural del Jardí Botànic, a Collserola, però per les restriccions de la pesta porcina s'ha hagut de traslladar al pati de Can Ametller. En total han programat 4 concerts, 2 aquest mes de juny i 2 al mes de juliol. El primer serà aquest divendres, amb qui estem escoltant, Namina and the Barbarians. Després hi haurà un concert el 12 de juny amb la formació Bratia i el juliol, el dia 3, Lia Sampai, i el dia 17 de juliol, Ismael Arroyo. Tots els concerts són en divendres. Maria Caimo, del SEM, ens ha destacat que, tot i el canvi d'ubicació, el format continua sent el mateix.
2: I bé ser el mateix, diguem que seria, doncs a les 8 obriríem l'espai aquest del pati de Can Ametller. Qui vulgui de 8 a 9 i quart, doncs podrà sopar, ja tindrem allà les taules, cadires, poden portar la carmanyola, entrepà, el que vegin, i també tindrem servei de bar. I a les 9 i quart doncs ja començaríem el concert, i que dura aproximadament una hora. I bé, vull dir, el format seria el mateix, l'únic que canvia és el lloc.
1: Doncs aquest divendres, l'entrada del concert val 17 euros, pels socis del SEM 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I aquestes entrades del concert, com dèiem, que es farà al pati de Can Ametller, hi ha un codi QR si no es podeu adreçar al local del SEM.
3: Molins de Rei al dia.
1: L'amateur B de l'Atlètic Incresa no ha aconseguit pujar de categoria. Han quedat 5 anys a la Lliga, han tingut una bona temporada i han pogut jugar el play-off d'ascens per pujar a tercera catalana, però no ho han assolit. Han jugat les semifinals contra la Juventud 25 de Septiembre de Rubí. El partit d'anada aquí a casa, el municipal Ricard Ginebreda, van perdre 2-3, per tant, per la mínima d'un gol, però a la tornada, aquest passat cap de setmana, el partit que han jugat a Rubí han patit una derrota contundent. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del primer equip i explica com ha anat.
4: Jugava la tornada semifinal de la promoció i jugava al camp que havia quedat segon a la Lliga, i vam perdre 6-0. Va ser un partit molt contundent, on el rival va aprofitar les seves accions i les nostres no van estar del tot correctes. Era complicat, però bueno, després del partit d'anada hi havia il·lusió, però clar, jugar al camp del rival on havia quedat segon a la teva lliga amb molta contundència era complicat.
1: Continuaran, doncs, a quarta catalana, justament la categoria on ha baixat la matera del club, de l'Atlètic Incresa. La resta d'equips també han acabat la Lliga i des del club ja estan preparant el campus d'estiu. Aquest dimecres hi ha un taller per parlar de la menopausa, salut de les dones a la maduresa. És un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i aprendre eines per viure aquesta etapa amb benestar físic i emocional. El dimecres a les 6 de la tarda, al CAP La Granja, en parlarà Sílvia Fernández, que és llevadora de la CIR, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El dimecres a les 6 de la tarda, al CAP. Està obert a totes les que vulgueu anar-hi. També el dimecres a la mateixa hora, al Museu del Renaixement, a la Sala Gòtica, torna el cicle de museus convidats, en aquest cas el Museu Tèxtil de Terrassa. Sílvia Carbonell parlarà, doncs, del contingut, el fons d'aquest museu, el dimecres a les 6 de la tarda, en aquest acte obert a tothom que vulgui anar-hi. Com altres actes destacats també del dimecres, hi ha l'esportíssim, el reconeixement als esportistes de la vila, el seu treball, esforç, els resultats d'esportistes o d'equips, o també persones vinculades a les diferents entitats esportives que rebran un reconeixement públic de mà de l'Ajuntament a proposta, com sempre, de les mateixes entitats. L'acte està obert a tothom, dimecres a les 8 del vespre al pati de Can Ametller. Ho anirem recordant els propers dies. Punt i final a l'informatiu, tornem demà. Fins llavors, que vagi bé i que acabeu de passar un bon dia.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: españoles. Franco ha muerto.
1: Amb aquestes paraules del llavors president del govern, Carlos Arias Navarro, pronunciades el 20 de novembre de 1975, Espanya posava punt final a gairebé 40 anys de dictadura franquista i iniciava una nova etapa marcada per la transició cap a la democràcia. Els anys següents van comportar una transformació profunda del país. En l'àmbit polític es van recuperar les llibertats democràtiques i es van crear noves institucions basades en la sobirania popular. Aquest procés culminaria amb l'aprovació de la Constitució de 1978, que establia un sistema democràtic i impulsava una nova organització territorial de l'Estat, fent possible, entre altres coses, la recuperació de l'autonomia catalana. Però els canvis no van ser només polítics. Com bé recordareu de la setmana passada, a la dècada dels 70, l'economia espanyola també es trobava en un moment delicat. El país arrossegava problemes importants, com una inflació molt elevada, una forta crisi industrial i un augment de l'atur, agreujats pel context internacional de les crisis del petroli. Davant d'aquesta situació, els governs de la transició van impulsar reformes per modernitzar l'economia i acostar Espanya als estàndards europeus. A poc es va anar consolidant un model econòmic més obert, més industrialitzat i cada vegada més integrat amb Europa i amb els mercats internacionals. I és precisament d'aquesta evolució del que parlarem avui. Al capítol anterior ens vam quedar als pactes de la Moncloa i avui reprendrem el fil per entendre com va evolucionar l'economia espanyola des de 1975, des de l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea fins a l'expansió econòmica dels anys 90 i 2000, la bombolla immobiliària, la crisi financera del 2008 i els grans reptes econòmics de l'actualitat. Ara sí, benvinguts una setmana més a Economia de Butxaca. Com explicàvem al final del programa anterior, la crisi econòmica dels anys 70 va deixar Espanya en una situació molt complicada. La inflació es disparava, l'atur augmentava i bona part de la indústria travessava una profunda crisi. Tot això, a més, coincidia amb un moment de gran incertesa política marcat pels últims anys del franquisme i l'inici de la transició democràtica. I és precisament en aquest context quan apareixen els coneguts pactes de la Moncloa, signats l'any 1977. Recordem que es tractava d'un gran acord polític, econòmic i social entre el govern, els principals partits polítics, sindicats i agents econòmics, amb l'objectiu d'estabilitzar l'economia espanyola en un moment especialment delicat. Entre les principals mesures es buscava reduir la inflació, reformar el sistema fiscal, controlar la despesa i recuperar la confiança econòmica del país. Però, sobretot, representaven la necessitat de consens per afrontar una crisi econòmica i política al mateix temps. Tot i que aquestes mesures van comportar sacrificis i un augment de l'atur a curt termini, van establir les bases de la modernització econòmica d'Espanya durant les dècades següents.

Un dels moments més importants en la transformació de l'economia espanyola va ser l'entrada del país a la Comunitat Econòmica Europea, que és l'actual Unió Europea, l'any 1986. Aquest fet va marcar un abans i un després perquè significava la integració definitiva d'Espanya dins del mercat europeu després de dècades d'aïllament durant el franquisme. Entrar a la Comunitat Econòmica Europea implicava molt més que una simple decisió política. Suposava adaptar l'economia espanyola a un mercat molt més competitiu i obert, on les empreses espanyoles havien de competir amb altres empreses europees. A canvi, Espanya obtenia grans avantatges. D'una banda, s'eliminaven moltes barreres comercials, facilitant les exportacions i les relacions econòmiques amb la resta d'Europa. D'altra banda, començaven a arribar importants fronts europeus destinats a modernitzar el país. Aquests recursos van permetre impulsar grans infraestructures com carreteres, xarxes ferroviàries, aeroports o serveis públics, transformant profundament l'economia i el territori. Al mateix temps, molts sectors econòmics es van modernitzar i es van produir un fort creixement del sector serveis. L'entrada a Europa també va obligar Espanya a adaptar-se als criteris econòmics i monetaris europeus. Això va comportar importants reformes fiscals, com la implantació de l'IVA, i anys més tard la desaparició de la pesseta amb l'arribada de l'euro com a moneda única l'1 de gener del 2002, gràcies a que l'estat espanyol va aconseguir complir amb els coneguts criteris de convergència de Maastricht, els quals feien referència al deute i dèficit públics, tipus de canvi i inflació. Els efectes d'aquesta integració van ser molt importants. Entre 1986 i 1994, Espanya va rebre una enorme entrada de capitals estrangers que van afavorir l'arribada de nombroses empreses multinacionals i van impulsar notablement l'activitat econòmica del país. Tot plegat es va traduir en un fort creixement del PIB i de la renda per càpita, millorant considerablement el nivell de vida de la població. Aquest creixement econòmic també va contribuir a consolidar l'anomenat estat del benestar amb una ampliació dels serveis públics i de les prestacions socials. Ara bé, aquesta obertura també va tenir conseqüències perquè algunes empreses espanyoles, acostumades a un mercat menys competitiu, van tenir problemes per adaptar-se al nou context europeu i van acabar desapareixent o reduint considerablement la seva activitat. Ens continuem quedant als anys 90 i principis del 2000, una etapa marcada per un fort creixement econòmic a Espanya. Però una part molt important d'aquest creixement estava estretament vinculada al sector de la construcció i al mercat immobiliari. Durant aquells anys, els tipus d'interès eren baixos i els bancs concedien hipoteques amb molta facilitat. Això va provocar que cada vegada més persones compressin habitatges, no només per viure-hi, sinó també com a forma d'inversió. Paral·lelament, es van començar a construir habitatges de manera massiva arreu del país. Urbanitzacions, blocs de pisos i segones residències van transformar completament moltes zones, especialment a la costa i a les grans ciutats. Tot aquest procés va generar una gran activitat econòmica, ja que es creaven llocs de treball, augmentava el consum i moltes empreses relacionades amb la construcció obtenien grans beneficis. Ara bé, darrere d'aquest aparent període de prosperitat també s'estava formant el que coneixem com una bombolla immobiliària. Aquest concepte fa referència a una situació en què el preu d'un actiu, en aquest cas els habitatges, augmenta de manera exagerada, per tant, està molt per sobre del seu valor real. Moltes persones pensaven que els pisos mai baixarien de preu i aquesta idea va alimentar encara més l'especulació i l'endeutament. Les famílies contractaven hipoteques molt elevades, els bancs assumien riscos cada vegada més grans i bona part de l'economia espanyola acabava depenent directament de la construcció i del crèdit fàcil. El problema és que aquest model de creixement era poc sostenible a llarg termini i precisament aquesta situació acabaria esclatant amb la crisi financera del 2008. Un episodi que analitzarem en profunditat en un altre capítol, però del que sí avancem que va suposar, entre altres efectes, adoptar polítiques d'austeritat i control de la despesa pública, rescat i la reestructuració del sistema bancari i reforma del mercat laboral. Actualment, l'economia espanyola és molt diferent de la que existia durant el franquisme o fins i tot de la que hi va haver abans de la crisi del 2008.
Avui parlem d'una economia completament integrada dins la Unió Europea i profundament connectada amb la resta del món. El sector serveis continua sent el gran motor econòmic del país, especialment amb activitats com el turisme, el comerç, les finances o les telecomunicacions. De fet, Espanya és una de les principals potències turístiques del món i aquest sector té un pes molt important en l'economia i en la creació de llocs de treball. Al mateix temps, en els últims anys, també han guanyat importància en nous àmbits relacionats amb la tecnologia, la digitalització i la innovació. Conceptes com la intel·ligència artificial, el comerç electrònic o les energies renovables formen cada vegada més part del debat econòmic actual. Ara bé, l'economia espanyola continua afrontant grans reptes i un dels principals és el problema de l'habitatge, especialment entre els més joves. L'elevat preu dels lloguers i les dificultats d'accés a la compra d'un pis fan que moltes persones tinguin complicacions a l'hora d'independitzar-se. També preocupa la precarietat laboral en alguns sectors, la dependència del turisme o l'impacte de la inflació, que en els últims anys ha provocat un augment generalitzat dels preus. A més, factors internacionals com la guerra d'Ucraïna, els conflictes geopolítics o les crisis energètiques demostren fins a quin punt les economies actuals estan connectades entre si. Cosa que davant d'aquest context, la Unió Europea continua jugant un paper clau. Espanya ha rebut en els darrers anys importants fons europeus, com els coneguts Next Generation, destinats a impulsar la transició ecològica, la digitalització i la modernització de l'economia. I com sempre, acabem el programa amb una anècdota curiosa. La d'avui ens ajuda a entendre fins a quin punt existia una sensació de confiança en l'economia espanyola abans de la crisi del 2008. Durant alguns anys previs a la crisi financera, Espanya va arribar a tenir en algun moment una prima de risc inferior a la d'Alemanya, considerada tradicionalment i ara com una de les economies més sòlides d'Europa i del món. La prima de risc és un indicador que mesura la confiança dels inversors en l'economia d'un país i la seva capacitat per retornar el deute. Això vol dir que els inversors tenien molta confiança en el futur de l'economia espanyola. En aquell moment, els mercats internacionals veien el país com una economia forta, amb molt creixement, però aquesta imatge d'estabilitat amagava molts desequilibris, especialment la gran dependència de la construcció i l'elevat endeutament de famílies, empreses i bancs. Quan la bombolla immobiliària va esclatar i va arribar la crisi financera, la situació va canviar radicalment. La confiança dels mercats va caure, la prima de risc es va disparar i Espanya va passar de ser vista com una economia molt estable a convertir-se en un dels països europeus més afectats per la crisi. De fet, abans de l'esclat de la crisi financera, Espanya havia arribat a obtenir la màxima qualificació creditícia possible, que és l'anomenat AAA, un indicador que reflectia l'elevada confiança internacional en la seva economia, però amb l'arribada de la crisi aquesta situació va canviar radicalment. Entre el 2008 i el 2012, el rating espanyol va caure fins a 9 esglaons, passant del AAA al nivell de BBB-, és a dir, molt a prop del que es coneix popularment com a bo escombraria. Tot i això, amb el pas dels anys i la recuperació progressiva de l'economia, la confiança internacional en Espanya ha anat millorant de nou. Actualment, el seu rating se situa al voltant de l'A positiu, una qualificació ben considerada dins dels mercats financers.

Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent donarem veu a un concepte mencionat en aquest capítol, que és la crisi financera del 2008. Analitzarem com es va passar d'un període de creixement i optimisme a un col·lapse econòmic que va afectar bancs, empreses i famílies d'arreu del món. I veurem també per què Espanya va ser un dels països més colpejats per aquesta crisi. Fins aviat.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista del segle XX, William Eugene Smith, més conegut com Eugene Smith. Recorrerem la vida i l'obra d'un home obsessionat amb la veritat visual. Coneixerem els seus assajos fotogràfics més importants, des de la Segona Guerra Mundial fins al drama ecològic de Minamata. Descobrirem també els seus conflictes personals, la seva exigència extrema i el llegat immens que va deixar a la història de la fotografia documental. Perquè Eugene Smith no només documentava la realitat, sinó que la transformava en memòria col·lectiva. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Quan es parla del fotoperiodisme modern, el nom de William Eugene Smith apareix inevitablement entre els grans referents. La seva obra va redefinir la manera d'explicar històries amb imatges, convertint la fotografia en una forma de narració emocional i compromesa. Smith no buscava només informar. Volia provocar una reacció humana. Per això, dedicava mesos i fins i tot anys a conviure amb les persones que fotografiava. Necessitava entendre-les abans de retratar-les. Els seus assajos fotogràfics publicats a revistes com Life van marcar un abans i un després en el periodisme visual. Imatges com Country Doctor o Minamata continuen sent avui símbols universals de dignitat, dolor i resistència. La seva carrera, però, també va estar marcada per l'obsessió, els conflictes professionals i l'autodestrucció. Smith era tan brillant com exigent, tant amb el món com amb ell mateix. William Eugene Smith neix el 30 de desembre de 1918 a Wichita, Kansas. El seu pare és empresari i la seva mare periodista amateur. De petit, Eugene té fascinació pel vol i l'aviació. Quan té 14 anys, un dia li demana diners a la seva mare per comprar fotografies d'avions. La seva mare, en canvi, li deixa la seva càmera i l'anima a visitar un aeròdrom local per fer les seves pròpies fotografies dels avions. Quan Eugene torna a casa amb la seva pel·lícula exposada, la mare revela les imatges en una cambra fosca improvisada. A partir d'aquest dia, el jove Eugene queda fascinat per la imatge. Amb només 15 anys, fotografia activitats esportives a la Cathedral High School, fotografies que es comencen a publicar en diaris locals. La càmera es converteix ràpidament en una extensió de la seva mirada. El 25 de juliol del 1934, el diari The New York Times publica una fotografia d'Eugene del riu Arkansas assecat, prova dels fenòmens meteorològics extrems que estan devastant el mig oest americà. Have you seen that vigilante man? Aquestes condicions adverses tenen un efecte desastrós sobre l'agricultura, provocant una enorme davallada de gra, producte amb el que el pare d'Eugene comerciava. Aquest, en veure com el seu negoci va cap a la fallida, es suïcida. Aquesta tragèdia familiar marca profundament la vida d'Eugene, qui observa com els mitjans distorsionen la notícia. És llavors que comprèn el poder i la responsabilitat de la imatge periodística. And
El 1936, Eugene es gradua a la Wichita North High School. Llavors, la seva mare li aconsegueix una beca de fotografia que li ajuda a finançar la matrícula a la Universitat de Notre Dame. Però quan compleix els 18 anys, deixa la universitat i es trasllada a la ciutat de Nova York, on, després de treballar un parell d'anys per diferents publicacions, el 1938 comença a treballar per al setmanari Newsweek, on es fa conegut pel seu estil intens, proper i profundament humà. Conegut pel seu perfeccionisme i la seva personalitat espinosa, Eugene és acomiadat del setmanari per negar-se a utilitzar càmeres de mig format i defensar l'agilitat de les càmeres de 35 mm. El 1939, amb 20 anys, comença a treballar per a la revista Life, on construeix una forta relació amb l'aleshores editor de imatges Wilson Hicks. El 1941, Eugene es casa amb Carmen Martínez, amb qui té 5 fills, Marisa, Juanita, Patrick, Shanna i Kevin. El 1942, Eugene es converteix en corresponsal de guerra, documentant els episodis més cruents de la Segona Guerra Mundial al Teatre del Pacífic, on participa en 26 missions de combat i 13 desembarcaments. Al Pacífic, fotografia marines nord-americans i presoners de guerra japonesos a Saipan, Guam, Iwo Jima i Okinawa. De tots els treballs fotogràfics que Eugene realitza a la Guerra del Pacífic, les de la batalla d'Okinawa són la seva obra bèl·lica més poderosa. Són fotografies que transcendeixen el mer registre documental per convertir-se en meditacions visuals sobre la condició humana en temps de guerra. Lluny de l'heroisme bèl·lic convencional, la seva sèrie A Day in the Life of Front Soldier, un dia a la vida d'un soldat del front, mostra la cruesa íntima del conflicte. Soldats exhausts, mirades perdudes, moments de vulnerabilitat entre el caos. Una de les imatges més impactants d'aquesta sèrie és la que mostra a dos soldats nord-americans a les muntanyes de Saipan el juny de 1944. El soldat que es veu a primer pla sosté entre les seves mans, amb delicadesa, un nen de poc

pantalla li causa ferides que requereixen fins a 32 operacions i 2 anys de recuperació. 2 anys de dolor i impotència on el fotògraf està en mans dels metges que intenten reconstruir, a poc, el seu cos. El seu retorn a la fotografia al 1947 és profundament simbòlic. La icònica imatge The Walk to Paradise Garden, que mostra els seus fills petits caminant cap a la llum entre arbres, es converteix en una imatge d'esperança després de la foscor. Una fotografia que marca el naixement d'un Eugene renovat. El mateix ull implacable, però amb una nova missió: buscar la bellesa enmig de la desolació. Des de finals dels anys 40 i fins a mitjans dels 50, Eugene torna a col·laborar amb Life, per a qui realitza una sèrie d'assajos fotogràfics amb una perspectiva humanista que es caracteritza pel seu fort sentit d'empatia i consciència social.

El primer fotoassaig publicat per Life al 1948 és el titulat com Country Doctor, doctor rural. Un assaig on el protagonista és un metge de capçalera rural, el doctor Ernest Seriani, que treballa a la petita localitat de Kremling, Colorado. Durant l'agost d'aquell 1948, Eugene fotografia durant diverses setmanes a aquest doctor rural, cobrint la dura tasca d'aquest metge, que ha d'atendre unes 1.000 persones en 400 milles quadrades, lluitant en situacions de vida i mort. Una de les fotografies que millor il·lustren aquestes situacions de vida i mort és la que mostra el protagonista de l'assaig, el doctor Seriani, a la cuina d'un domicili després d'haver realitzat una cesària durant la qual han mort tant la mare com el nadó. El metge, recolzat al taulell, amb una tassa de cafè a la mà dreta i una cigarreta a l'esquerra, té un aspecte esgotat i seriós, i la mirada perduda. És el rostre d'un doctor afligit per la mort dels seus pacients. Aquest assaig, publicat per Life el 20 de setembre de 1948, desenvolupa una narrativa d'introducció, nus i desenllaç, obert amb tres microhistòries. A totes les fotografies apareixen persones en acció, aportant un realisme i una dinàmica inèdita fins aleshores. Si tenim en compte que la revista Life tenia en aquella època uns 20 milions de lectors en un món sense televisió ni internet, l'impacte del reportatge d'Eugene Smith va ser ingent per a la societat.

A finals de 1949, Eugene és enviat al Regne Unit per cobrir les eleccions generals, que guanyen el Partit Laborista per una petita majoria. Aprofitant que es troba per terres britàniques, Smith viatja al País de Gales, on realitza una sèrie de fotografies dels pobles miners de les valls del sud. Aquí, Eugene fotografia el dia a dia dels miners i de les seves famílies. Homes amb les cares ennegrides pel carbó, dones fent tasques domèstiques o nens jugant pels carrers sota cartells publicitaris de l'acer. Una de les imatges més destacades d'aquesta sèrie és la que ens mostra a tres homes de diferents edats, tres generacions de miners galesos, en primer pla a la part inferior dreta de la fotografia. Tots tres vesteixen amb roba gruixuda, porten un mocador al coll i duen una gorra col·locada de mig costat. Les seves cares estan mig ennegrides, fet que els hi dona un aspecte com de clowns de circ. I les seves mirades estan enfocades en algun punt indefinit fora de l'enquadrament, com si observessin un esdevenir incert. A la part superior de la imatge es veuen, a la llunyania, les rengleres de cases d'estil victorià dels treballadors, perfectament alineades en grups de 7 o 10 cases adossades.

des de Gales, Smith viatja a Espanya amb la idea de fer un projecte sobre la sequera que està afectant el camp espanyol. Durant la primavera de 1950, inicia un treball de camp que divideix en dues etapes. La primera és un mes de viatge per Espanya, del 5 de maig al 8 de juny, on Smith, acompanyat pel seu ajudant i xofer Ted Castle i l'intèrpret Nina Peinado, recorren el país per comprendre'l, per dissenyar els temes importants a fotografiar i perquè l'equip es compenetri. La segona etapa del projecte, que va de l'11 de juny al 7 de juliol, és el treball de camp a la població extremenya de Deleitosa, on Smith mostra, amb una mirada dura però respectuosa, una societat immersa en l'abandó i l'endarreriment, amb carrers sense asfaltar, sense aigua corrent, ni telèfon, ni electricitat o infraestructures sanitàries. Aquest reportatge és un dels més durs que mai abans s'han fet contra el règim de Franco. En ell, Ausín documenta la misèria i les penoses condicions de vida de la postguerra espanyola mitjançant fotografies plenes d'art, de personalitat i d'exotisme, reflectint així el seu gran talent. En aquest reportatge sorgeixen algunes fotografies que esdevenen les emblemàtiques del projecte. La primera és la fotografia dels tres guàrdies civils que posen davant la càmera de Smith amb semblants freds i formals, amb sentiment de poder i plens d'orgull i ressentiment. Una imatge impressionant que reflecteix a la perfecció l'autoritat que imposa aquest cos armat. La segona fotografia emblemàtica del projecte és la filadora, The Thread Maker, una imatge on, en primer terme, veiem a una dona mig asseguda a terra sobre una màrfaga que sosté a cada mà dues bobines de fil. La protagonista es diu Maria Ruiz Rodríguez, té 33 anys, està embarassada per tercera vegada, i Smith la fotografia a la porta de casa seva filant fil de lli manualment, ja que ella no posseix màquina de teixir. I la tercera fotografia possiblement és la més emblemàtica del projecte i una de les més conegudes de la carrera fotogràfica de Smith, la vella, The Wake. En aquesta imatge es mostra la vella de Juan Larra Trujillo, un veí de Deleitosa de 75 anys que ha mort de gangrena. Al quadrant inferior esquerre de fotografia apareix el difunt, amb vestit fosc, camisa blanca botonada sense corbata i les mans creuades sobre el cos. La resta de la imatge està ocupada per un grup de 6 dones vestides de rigorós dol. En la primera fila es troben la vídua, Tomasa Mateo Cerezo, la seva neta, Josefa Larra Curiel, i la filla de Tomasa i tia de Josefa, Saturnina Larra Cerezo. Darrere d'elles, en la segona fila, hi han 3 dones més, possiblement familiars o veïnes. Les imatges del reportatge sobre Deleitosa es publiquen amb el títol Spanish Village, poble espanyol, a la revista Life el 9 d'abril de 1951, assolint un èxit rotund amb més de 22 milions d'exemplars venuts a tot Amèrica i Europa. El gran impacte internacional que aquest té sobre milions de lectors aconsegueix trencar amb la propaganda oficial de la dictadura franquista. Per primera vegada, molts lectors nord-americans veuen la realitat rural espanyola. Però la història d'aquest reportatge, i sobretot de la seva foto més emblemàtica, la vella, no acaba només amb l'enorme repercussió pública que van tenir, sinó que també va originar el que podria haver sigut una bonica història d'amor. A poc temps d'haver-se publicat el reportatge Life, un californià anomenat Charles H. Calusdian veu la fotografia de la vella i queda enlluernat de la noia que apareix al centre de la imatge, la Josefa Larra Curiel. Sense dubtar-ho, el jove nord-americà li escriu una carta on admira la seva bellesa i li declara el seu amor. En aquell moment, Josefa té nuvi i no mostra interès, però les cartes comencen a succeir-se i també comença a arribar perfums, maquillatges i cremes des de l'altra banda de l'Atlàntic. Durant uns quants anys, els habitants de Deleitosa es mantenen expectants i viuen l'aventura com si es tractés d'una pel·lícula de Hollywood. Tomasa, la mare de Josefa, insisteix que conegui a aquell americà, del que diuen que té un negoci i diners. El nuvi de Josefa, fart de les tafaneries dels veïns del poble i pres per la gelosia, acaba trencant els compromisos amb la jove i emigra a Alemanya.
Finalment, Josefa, asfixiada per la situació, abandona el poble i marxa a Catalunya, on primer treballa a una fàbrica tèxtil de Barcelona i més tard a un hotel de Sant Feliu de Guíxols, on s'estableix. A partir de llavors, les cartes del seu pretendent americà s'acaben i mai més sap res d'ell. Josefa acaba residint la resta de la seva vida a la població de Sant Feliu de Guíxols, a Girona, on mor el 22 de març del 2025 als 92 anys d'edat. Després de l'èxit editorial del reportatge Spanish Village, Smith convenç l'editor de Life, Edward Thompson, que li deixi fer un perfil fotoperiodístic de Mady Cullen, una infermera i llevadora afroamericana que treballa a la Carolina del Sud rural. Aquest assaig fotogràfic, anomenat Nurse Midwife, mostra dignitat i esforç. Es publica a Life el 3 de desembre de 1951 i té una rebuda tan bona que genera una campanya de donacions de milers de dòlars que permeten construir la clínica comunitària Maudy Cullen, que obre les seves portes a Pinville, Carolina del Sud, al maig de 1953, amb Smith present a la cerimònia.

Al 1955, Eugene comença a treballar per a l'agència Magnum. El seu primer projecte dins de l'agència és l'anomenat Pittsburgh, un encàrrec de l'editor d'imatges Stephen Laurent, que vol que Smith produeixi un perfil fotogràfic de la ciutat de Pittsburgh. Probablement és un dels projectes més complexos i profuns realitzat mai per cap fotògraf. Smith desenvolupa la idea de relacionar les imatges i els textos com un tot, retratant la ciutat industrial com un organisme viu, complex i contradictori. Al 1957, Eugene ingressa a Magnum com a membre de ple dret, però l'abandona tan sols un any després. A l'agència diuen que la seva obsessiva dedicació fregava el fanatisme i que per això els editors el consideraven problemàtic. Al 1957, Smith deixa la seva dona Carmen i els seus quatre fills i es trasllada a un loft al número 821 de la 6a Avinguda de Manhattan, Nova York. Allà, durant 8 anys, realitza un extens treball de 40.000 fotografies, 4.000 hores de gravacions en 1.740 cintes, 3.000 hores d'àudio i més de 300 músics de jazz fotografiats i enregistrats. A part de fotografiar i gravar obsessivament músics de jazz, des de la finestra del loft, Smith fotografia la vida quotidiana de Nova York des de les altures. A finals dels anys 60, la seva salut física i emocional està deteriorada. Però encara li queda el projecte més important de la seva vida. L'agost de 1970, als 51 anys, Smith coneix a Eileen Miyoko, una jove de 20 anys, de mare japonesa i pare americà, que estudia a la Universitat de Stanford i que li fa d'intèrpret en una entrevista que el fotògraf té amb la marca Fujifilm. A cap de només una setmana de conèixer-s, Eugene li demana que es converteixi en la seva assistent i que visqui amb ell a Nova York. Eileen accepta la proposició i viu amb Smith. A la tardor de 1970, Kazuhiko Motomura, un amic de Smith, es trasllada als Estats Units per proposar-li un reportatge al fotògraf i a Eileen a Minamata, un poble pesquer del sud del Japó, els habitants del qual estan sent enverinats per una empresa química que aboca metalls pesants sense control al mar. De nou, el que ha de ser una feina de 3 mesos acaba durant 3 anys, des del 1971 fins al 1974. Smith i Eileen s'instal·len en una casa al poble de Minamata, on el fotògraf coneix a les víctimes de la contaminació per metil de mercuri que està provocant l'empresa química Kiso Corporation. Les dades d'aquest desastre ecològic són esfereïdores. Més de 100.000 persones es troben altament exposades a patir una intoxicació per mercuri per menjar peix enverinat, i al voltant de 10.000 cauen malaltes, patint greus lesions neurològiques que, al cap del temps, es coneixeran com la malaltia de Minamata. Eugene realitza un extens assaig fotogràfic on mostra el dolor de les víctimes i on denuncia les seqüeles de la pol·lució industrial i l'enverinament que estan produint aquesta malaltia neurològica. Una de les fotografies d'aquest assaig que té més impacte i que es converteix en icona universal és la titulada Tomoko Eumura in her bath, Tomoko Eumura al seu bany, una imatge que mostra una mare bressolant la seva filla greument afectada per la malaltia en uns banys tradicionals japonesos. Aquesta fotografia, presa el desembre de 1971, és dura i delicada alhora, una denúncia social convertida en obra d'art. Al gener de 1972, Smith acompanya uns activistes per documentar la manifestació que aquests estan portant a terme davant les portes de l'empresa química Kiso Corporation. Al cap de pocs minuts d'iniciar-se la concentració, el grup és atacat per empleats de l'empresa i per membres del sindicat local, que identifiquen Eugene i li claven una brutal pallissa que li provoca unes importants ferides que agreugen encara més els seus problemes de salut. Tot i això, Smith continua treballant, junt amb Eileen, en el projecte Minamata. El llibre
Minamata Words and Photographs d'Eugene i Aileen es publica al 1975 i ràpidament es converteix en referència mundial del fotoperiodisme compromès. Tota aquesta part de la vida d'Eugene Smith es va portar al cinema l'any 2020 amb la pel·lícula biogràfica El fotògraf de Minamata, una coproducció britànica-americana dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Depp, qui interpreta a Smith. La podeu veure a la plataforma Prime Video.

Smith torna de la seva estada al Japó en novembre de 1974. Els amics de Smith s'alarmen pel deteriorament de la salut del fotògraf i el convencen perquè s'uneixi al professorat del Departament d'Art i al Departament de Periodisme de la Universitat d'Arizona. Eugene es trasllada a Tucson, Arizona, el novembre de 1977. El 23 de desembre pateix un ictus massiu, però es recupera parcialment i continua ensenyant a la universitat. Però el 15 d'octubre del 1978, Smith pateix un segon ictus i mor a Arizona als 59 anys d'edat.

La vida de William Eugene Smith va estar marcada per la recerca obsessiva de la veritat visual. Aquest geni del fotoperiodisme creia que la fotografia podia transformar consciències i va convertir aquest art en una eina de denúncia, memòria i empatia humana. Els seus assajos fotogràfics van revolucionar el llenguatge del reportatge documental. Projectes com Country Doctor, Spanish Village o Minamata continuen sent referents universals per a moltes generacions de fotògrafs documentals i reporters de guerra. La seva obra, recollida en nombrosos llibres i exposicions internacionals, ens ha deixat les bases del fotoperiodisme actual. Perquè Eugene Smith no només documentava el món, intentava canviar-lo a través de les seves imatges.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra del que està considerat un dels grans mestres del fotoperiodisme humanista de segle XX, William Eugene Smith. Hem recorregut la vida d'un home que va entendre la fotografia com una responsabilitat moral. Hem explicat els seus assajos fotogràfics més importants, uns treballs que ens parlen de fragilitat, dignitat i resistència i, alhora, ens recorden que, darrere de cada instant capturat, hi ha una història humana que mereix ser escoltada. I hem intentat explicar-vos la immensa influència que aquest fotògraf ha tingut i encara té en la història de la fotografia documental. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions abans i diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
2: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguem capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins el cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: dues! Les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me novament amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests 52 minuts que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons relacionades amb els banus o ventalls, que, com ningú no ignora, són uns instruments i uns complements de moda ideats perquè, amb un joc de canell rítmic i variable, es pugui moure l'aire i facilitar la refrigeració quan s'està en un ambient calorós. Segons que he llegit, es consideren originaris de l'Orient i la seva fabricació és delicada, especialment quan presenten dissenys artístics i materials de qualitat. Amb antecedents amb el flamel egipci, la seva estructura va evolucionar del tipus fix circular al model plegable. Una descripció elemental en distingiria originàriament dues parts: el cos, que serveix per donar ombra i moure l'aire, i el mànec, que permet fer anar l'instrument. I dit això, comencem ja musicalment parlant el programa d'avui, escoltant l'orquestra del cubà Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, més conegut pel seu nom artístic de Machito, que ens interpreta el tema titulat justament El Abanico.
1: ¡Ay, qué abanico tan bonito! Ese abaniquito es para mí, papito.

0: échame fresco, qué calor.
1: Cool, baby, cool.
2: Generalment parlant, hi ha els vanos plans, en general subjectes per un mànec amb una làmina fixada a un extrem, fabricats amb diversos tipus de materials, com cartró, fulles de palmera, tela o plomes. Hi ha els semicirculars, construïts amb una sèrie de varetes fent divisions allargades planes iguals de fusta, ivori o material sintètic, subjectes simètricament a una base amb un clauet que s'uneixen a l'altre extrem per una banda ampla de roba o paper, sovint decorada, que rep el nom de país. I ara és el torn de les Soles, un grup musical de sevillanes, rumba i balada, format per les germanes Lobato, de noms Esperanza, Loli i Isabel, que ens interpreta la sevillana Dale prima al abanico.

La fabricació d'un ventall requereix de la col·laboració de diverses categories artístiques. Un pintor per decorar o il·lustrar el país, un escultor o gravador per foradar el varillatge i, en models més luxosos, un orfebre. La independència d'aquests processos d'elaboració permet que siguin realitzats en diferents tallers especialitzats, com, sense anar més lluny, passa en molts casos de la indústria valenciana del ventall, en què, de vegades, els diferents tallers poden estar en localitats diferents i fins i tot allunyades. Seguidament us proposo escoltar, a càrrec de la banda sinfònica L'Artística de Bunyol, el conegut pasdoble El Abanico, compost pel mestre il·licità Alfredo Javaloyes López. I, per si és del vostre interès, heu de saber que aquest pasdoble va ser compost l'any 1910 a Cartagena, quan l'esmentat Javaloyes era director de la banda del regiment de Sevilla 33. I més coses. Aquesta peça musical va ser triada com a himne oficial en temps de George VI per als relleus de la Guàrdia Reial Britànica. D'altra banda, amb aquest pasdoble van desfilar exèrcits dels dos bàndols contendents a la Segona Guerra Mundial i a Espanya, tant Alfons XIII com Joan Carles I el van incorporar a esdeveniments oficials. Ah, i una dada més. L'obra que ens ocupa va ser també declarada himne del Campionat Mundial de Futbol que el 1966 va disputar-se al Regne Unit. Poca cosa, eh?

llegenda situa l'origen o la invenció del ventall a l'Orient llunyà, tot explicant que, durant la festivitat de les torxes, la vella Cao Xi, filla d'un mandarí, sufocada per la calor, es va treure l'antifàs, que preservava la seva intimitat, i, amb gest nerviós i energia singular, el va agitar davant del seu nas, arribant a formar una cortina amb aire que la circundava. I aquest gest atrevit, però intel·ligent, va ser imitat per la resta de les dames que l'acompanyaven per a general alleujament. Seguidament, la coneguda Orquestra Meravella, creada el 1951 a Caldes de Malavella per Lluís Ferrer i Puigdemont, ens acompanya amb el tema Abanico Español, un pasdoble amb música del mestre Manuel López Quiroga i lletra de Toni Leblanc, que no es deia pas així, sinó Ignacio Fernández Sánchez.

segona llegenda, també del Japó, fa referència més tècnica a l'origen del ventall plegable. Va passar una nit calorosa a la llar d'un humil artesà de ventalls quan un ratpenat que va entrar per la finestra oberta va anar a estavellar-se contra la flama d'una llàntia quan l'home el tractava d'espantar aclaparat pels esglais de la seva dona. L'endemà, la curiositat de l'artesà el va portar a imitar les membranes plegables de les ales de la ratapinyada en l'elaboració d'un ventall. Tot seguit de la banda sonora de la pel·lícula La moza del cántaro, que l'any 1953 va dirigir Floirán Rey amb Paquita Rico, Peter Damon, Rafael Arcos i Ismael Merlos en els papers principals, podem escoltar La canción del abanico, obra d'Ochaíta, Valerio i Salanoque, i que, com no podia passar d'una altra forma, interpreta l'esmentada Paquita Rico.

diu que a partir del segle V abans de Crist, el flabel egipci va aparèixer a l'antiga Grècia, representat en forma de palmeta en diversos tipus de gots pintats, amb el mànec més curt i manejable, de manera que es pogués utilitzar amb una sola mà. I també se n'han trobat a la civilització etrusca, d'on se suposen va passar a l'antiga Roma. Concretament, es conserven pintures on esclaus venten amb flabels a les llevadores o per avivar el foc dels sacrificis. I ara podem escoltar Los Vecinos de Manué, un grup nascut a Granada, però crescut al barri de Gràcia, bevent de la rumba catalana i el flamenc, que, juntament amb Rambo i Sutimba, un projecte musical de ritmes llatins amb una base forta en la timba cubana, i Factoria Chacataga, un grup musical amb traços de pop, soul i estils urbans, ens interpreten l'animada peça titulada Abanícame.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Europa, el Vano o Ventall, es coneix des del segle XVI, portat d'Orient pels navegants i comerciants portuguesos. Objecte rar i car, va ser, en principi, privilegi de dames d'alta alcúrnia, com Isabel I d'Anglaterra, que va arribar a pagar 500 corones per un vell exemplar. I dit això, em plau posar tot seguit per al vostre gaudi El Abanico de Lola, una rumba juganera i farcida de sensualitat subtil enregistrada per Manolo Escobar el 1976, que reflecteix la frescor del moment històric i l'estil proper de l'artista.

La més antiga referència documental a Espanya dels vanos o ventalls apareix a finals del segle XV, anterior al comerç de la península Ibèrica amb l'Orient, que va ser la via per la qual, com ja he dit abans, van arribar a Europa, concretament a la crònica de Pere IV d'Aragó, on entre els diversos servidors del rei se cita el que portava el ventall. Tot seguit és la malaguanyada Lola Flores la que, afegint-se al nostre espai d'avui, ens interpreta Abanico de Toros, una cançó amb lletra de Rafael de León i música del mestre Juan Solano, que la Faraona va enregistrar l'any 1964 i que forma part de l'univers flamenc i taurí característic de la senyora.

defectes tècnics dels ventalls espanyols van fer que la seva producció fos superada a finals del segle XVII pels fabricants francesos i italians. La pèrdua de primacia va durar fins a l'última dècada del segle XVIII, quan el govern de Carles II va decidir subvencionar aquesta indústria, portar d'Itàlia un bon mestre de l'ofici i limitar l'entrada a Espanya de ventalls estrangers. I ara us proposo escoltar, a càrrec de la Unió Coral Centre, l'Habanera e l'Abanico, que forma part de la sarsuela en dos actes i en vers d'Espanya a l'Infierno, amb música del mestre Cereceda, que va ser estrenada a Madrid el 19 de juliol del 1872.

En un principi, l'ús dels banus i ventalls era comú per a tots dos sexes, portant els homes petits exemplars a la butxaca i les dones uns de més grans, com els denominats ventalls de pericó, que eren uns ventalls de grans dimensions molt utilitzats al món del teatre i la dansa, especialment el flamenc. Tot seguit, continuant amb la part musical d'aquest espai, us proposo escoltar el cantant alacantí Joaquín, que en realitat es diu Joaquín Soria

enllà del seu aspecte utilitari, el ventall es va convertir en un potent transmissor de missatges. Ple de símbols, té un llenguatge propi. He llegit que la popularitat del ventall espanyol entre els segles XVIII i XIX va obrir la porta a un nou i desconegut univers de gestos i moviments que les dones utilitzaven per expressar els seus sentiments més sincers. D'aquí una estona us en faré 5 cèntims, però ara ha arribat l'hora d'escoltar Los Cuatro de la Torre, que més endavant es van dir simplement Los de la Torre, uns germans catalans amb sòlida formació musical que van crear-se un estil propi amb èxits tan notables com Mamita o El Vuelo 502 i que ara interpreten la cançó Espanyola, abanícame, enregistrada l'any 1965.

Segons que m'he informat, alguns dels missatges que es poden expressar amb el ventall són els següents. Si es col·loca a l'alçada del cor, vol dir t'estimo. Si s'obre i es tanca ràpidament, significa no estic disponible. Si es col·loca a l'orella esquerra, vol dir no paro atenció. Si hom es cobreix la cara amb ell, vol dir que ens observen. Si amb ell es toca diverses vegades un objecte, significa estic impacient. I si es col·loca als llavis, hom ha d'entendre aquesta acció com vull un petó. I ara és el sevillà José García Marchena, artísticament conegut com El Percana, qui del seu àlbum Mírame Bonito de l'any 2010 ens interpreta Abanicos de Colores.

altres missatges que les senyores poden fer arribar discretament als seus eventuals pretendents, mercès als ventalls, són els següents. Per dir sí, s'ha de tancar lentament, tot col·locant-lo tancat a la galta dreta. Per dir no, s'ha de tancar ràpidament i col·locar-lo a la galta esquerra. Si es col·loquen les dues mans al ventall, significa oblida'm. Si hom es ventalla ràpidament, vol dir que estic compromesa. Mentre que, si es fa lentament, equival a estic casada. Si es col·loca darrere del cap, vol dir no t'he oblidat. I si es col·loca davant de la cara, amb la mà dreta, significa segueix-me. I si el que es vol dir és no m'agrades, t'ho diu, es fa llançant-lo a terra. I ja per cloure aquest nostre espai d'avui, ho fem amb una de les peces que ens interpreta la Cobla Montgrins, corresponent al Valls dels Pavordes, una dansa tradicional única de Sant Joan de les Abadesses, que forma part central de la Festa Major, celebrada el segon diumenge i dilluns de setembre a la Plaça Major, la titulada justament Ventalls, amb la que us dic adeu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el treball. Desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Ana Freixa.
5: Això després de perdre contra la València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
7: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
7: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagan.
8: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
9: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
8: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
0: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros, que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
3: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
19: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
0: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
3: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
21: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
20: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
22: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
3: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
0: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
23: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
24: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
23: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
0: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
0: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
0: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
7: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits, a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
7: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal, entre Liceo i Calafell, la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off de Sens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off de Sens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
9: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 1-2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, por lo demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
6: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
11: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat hagués pogut ser millor.
10: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de...
5: 4 gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut Activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
13: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
11: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
14: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
15: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
11: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
14: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
11: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
14: Es tracta del tercer registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
11: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
14: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
11: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
16: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Murcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
11: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
13: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
19: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
11: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
20: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
21: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
20: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
11: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
14: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
14: Ara per ara s'han adherit a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
11: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal.

0: a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
1: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
0: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
2: Notícies en xarxa.
3: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
5: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
4: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
3: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
8: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
9: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
7: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17

0: a 62 i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
0: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
2: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
0: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
5: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
3: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
4: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
7: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
6: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
3: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
8: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
9: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
8: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
4: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
3: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
11: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
10: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
12: Bon dia. Sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pasqual estava molt enfadat.
13: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
12: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
14: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
12: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
15: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
12: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a la segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge serà la tornada. Encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el playoff pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9 al segon partit dels quarts a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
16: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a dos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
12: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
17: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
18: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però no, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
17: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
12: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
19: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte, així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
4: Informació local.
5: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins el cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 2:15 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
7: Més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més, més
0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
9: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
10: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
11: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
12: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
9: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot això només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot, arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via, la demarcació, s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del Servei de Recollida de Residus i Neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba 5è a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà al Camp Murcià al quarts del play-off pel títol.
3: Informació local.
4: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins del cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà, doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta. Museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller, que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bona Vista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
5: Ràdio Molins de Rei. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
6: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
9: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
8: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
9: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
8: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, començarem el programa d'aquesta setmana i el comencem d'una manera molt alegre, senzillament. Començarem amb un brindis. I el brindis, n'hi ha molts de brindis en les òperes, però, sens dubte, el més conegut és el brindis de La Traviata, de Giuseppe Verdi. I el sentirem amb unes veus molt estimades aquí a casa nostra. Sentirem La Traviata, aquest brindis tan bonic. Les veus principals seran Pilar Lorengar com a Violeta i Jaume Aragall com a Alfredo. Sentim, doncs, per començar el programa d'avui, aquest brindis de La Traviata.

Era el brindis, hem començat avui el programa brindant. I ara continuem encara escoltant aquesta parella tan, tan estimada per nosaltres, el Pilar Lorengar i el Jaume Aragall, que ens cantaran un altre fragment d'aquesta mateixa Traviata. Podríem dir, anem una mica més endavant, quan hi ha Alfredo, doncs, li declara doncs, que el dia que la va conèixer doncs, es va enamorar d'ella. Sentim aquest Un ti felice.

Bé, amb aquest adéu també acomiadem aquesta parella tan, tan bonica com era Pilar Rorengar i Jaume Aragall, que ens acaben d'oferir aquest Un di Felice de La Traviata de Giuseppe Verdi. I ara canviem d'estil i anem, no deixem el compositor perquè continuem encara amb Giuseppe Verdi, però el que farem ara serà escoltar un duo, per cert, molt bonic, bastant llarg, però molt bonic, que és aquell Gian Nella Notte Densa, és a dir, quan ja la nit ja està en la seva plenitud, és l'arribada d'Otelo, recordem Otelo, el moro de Venècia també que li diuen, i arriba i es troba la seva Desdemona, i és una escena molt bonica, és el primer acte, llavors ja la felicitat regna entre tots dos i sentirem aquest duo tan, tan bonic, tan líric que va fer, que va compondre Giuseppe Verdi, i que la sentirem amb les veus de Renata Tebaldi i Mario del Monaco. Sentim-ho.

Així acaba aquest duo tan bonic, aquest duo ja en la nota densa de l'òpera Otello de Giuseppe Verdi. Hem pogut sentir les veus de Renata Tebaldi i de Mario del Mónaco. I ara continuem amb aquestes dues veus i escoltarem ara un altre duo, en aquesta vegada ja no tenim, ja no és de Giuseppe Verdi, sinó que tenim Giacomo Puccini. Escoltarem aquell famós duo també de la Madame Butterfly, aquell famós duo Bimba del Joc i Pieni di Malia, és el duo que al primer acte, quan Butterfly acaba de contraure matrimoni amb Pinkerton. Escoltem doncs ara aquest duo tan bonic, Bimba del Joc i Pieni di Malia, que té la seva gran dolcesa i que realment doncs et demostra la innocència de la jove Butterfly i potser també la tendresa de Pinkerton. Sentim-ho interpretats altra vegada per Renata Tebaldi i Carlo Bergonzi.

Bé, demanem disculpes, no sabem què ha passat. Ja se sap, els discos antics tenen a vegades aquestes males passades. Hem pogut sentir pràcticament fins al final, però demano disculpes, és una llàstima, en una altra ocasió el sentirem ja ben sencer i ben explicat. Bé, deixem ara doncs ja aquests discos, o sigui, aquesta duos, era el duo de la Madame Butterfly, eren les veus històriques de Renata Tebaldi i Carlo Bergonzi que ens estaven oferint en aquest enregistrament. I ara

actualment amb veu de mezzo-soprano i sobretot en italià. És aquella famosa cançó que farò sense Euridice. Aquest ens la canta ara en francès Juan Diego Flores, que fa el paper lògicament d'Orfeo, doncs ens la cantarà en francès, però és igual, com que el bonic és sentir la música, doncs segur que disfrutarem. Sentim doncs a Juan Diego Flores amb aquesta àrea per dir Mon Euridice d'Orfeo i Euridice de Gluck. Sentim-ho.

Ara ha anat bé, ara ha anat bé l'enregistrament i ara hem pogut escoltar aquest Jeopardy Mon Euridice de l'Orfeo i Euridice de Gluck. I continuem escoltant aquesta veu tan bonica, aquesta veu tan estimada ara en aquests moments. És una veu molt fresca, amb la seva facilitat de l'agut i sobretot també de la coloratura. I és un especialista en Rossini i és el que ara podrem escoltar. Escoltarem una ària de l'òpera que fa pocs dies la van fer precisament en concert al Liceu, que és Semiràmide de Rossini. I escoltarem aquesta ària, L'esperança più suave ja quest'alma lusingiava. Escoltem doncs ara aquesta ària de l'òpera Semiràmide amb aquesta breu tan bonica, tan fresca, com és la de Juan Diego Flores.

0: I així s'acaba aquest programa d'avui. Hem pogut escoltar aquesta veu tan bonica ara d'aquests moments, i està aquesta veu tan fresca com és la de Juan Diego Flores, amb aquesta facilitat d'agut i amb aquesta facilitat que té per interpretar aquestes cançons, sobretot aquestes òperes de Rossini, que tenen aquests, podríem dir, aquests malabarismes vocals, i ell hi té aquesta gran facilitat. Esperem que continuï així practicant aquest gènere, perquè a vegades es volen fer altres estils que són molt boniques també, però que fan malbé aquestes veus tan tendres i tan boniques. Hem pogut escoltar aquest fragment de l'òpera Semiràmide de Joaquín Rossini, que ens l'ha interpretat aquest Juan Diego Flores, que jo espero que els hi hagi agradat. Avui
1: ha arribat l'hora d'acomiadar-se, desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau, fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.

0: Vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
1: Ràdio Molins de Rei. A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències.
7: De Catalunya. Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.
9: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Joana Casas Pobes, fotògrafa i bibliotecària, actualment responsable, a veure si ho dic bé, si no em corregeixes, de tot el tema a la Secretaria de Biblioteques del Departament de Cultura, de tot el tema de foment de la cultura. Ai, perdó, de la lectura, volia dir. De foment de la lectura. Quina feinada, no?
2: Sí, bona tarda.
1: Molt bona tarda, comencem
2: bona tarda,
1: per aquí.
2: Bego, moltes gràcies per la invitació. Sí, ho has dit, pràcticament és molt difícil de dir-ho del tot, perquè és una cosa molt... A veure, responsable, no?, perquè som tot un equip, i efectivament...
1: La coordinadora, o participes?
2: Bueno, no, vull dir, coordino algun dels programes, però som un equip i l'he de desmentar, perquè la veritat estic molt contenta de l'equip amb el qual treballo. I doncs això, aquest equip el que fem és portem tot el tema d'activitats de dinamització de les biblioteques, la difusió, la comunicació i també, òbviament, doncs, el que és la difusió i la promoció de la lectura.
1: La promoció de la lectura.
2: I no sé com has dit, secretaria o alguna cosa així, no, som el Servei de Biblioteques.
1: Ah, val, he dit Secretaria de Biblioteques.
2: Del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Això sí que són els meus caps.
1: Sí, no s'han de dir les coses correctes, i més a l'administració pública. De tot això, després en parlarem. I ens expliques una mica què feu, bueno, que a mi em sembla apassionant en el món de les tecnologies. Sempre ha sigut difícil fomentar la lectura, però avui en dia li diuen disruptors, no? No sé com li diuen.
2: Sí.
1: Després en parlem. Però primer jo volia començar, primer que ets molinenca, tot i que ara estàs una mica fora vila, perquè estàs vivint en una altra...
2: O sigui, ara visc a Vic, però jo, aquest és el meu poble, jo continuo venint cada setmana i tinc molts vincles i de fet el sento molt meu. Però bueno, també em sento, de fet, si m'hagués de definir, seria com ciutadana del món, però bueno, he crescut aquí i aquí tinc els vincles.
1: És molt difícil triar d'on ets quan no tens una... Bueno, vull dir, quan estàs compartit, no? I en aquest cas, bueno, jo ho dic perquè també m'identifico, però és veritat que a vegades allà on vius és el teu poble, però no deixa de ser el teu poble d'allà on vens, no?
2: Sí.
1: Per tant, al final tens...
2: Són sentiments diferents. Ara sóc vigatana adoptiva i encantada, però clar, els sentiments són diferents.
1: El sentiment de Molins de Rei. Jo volia comentar, abans de que avancem més, ja ho repetirem al llarg de l'entrevista, que actualment estàs exposant, tens obra exposada a l'exposició col·lectiva Trajectòria, que està a Can Ametller, a Molins de Rei. L'obra que ara ens explicaràs de què va, que tens... Jo ja l'he vist, però vull que ho expliquis perquè els oients puguin entendre-la. Jo fa segles que ho estic. És una obra, a més, amb molta ironia, que explica situacions de rols que hem patit les dones al llarg de la història, i amb una història molt concreta. Ara ho expliques, d'on ve aquest projecte. I jo vull... Aquest és un programa que també podreu sentir en podcast si el sentiu en un altre moment de la vida, però si el sentiu avui o aquesta setmana, fins al 29 de març podeu anar a veure l'obra de la Joana. I si el sentiu després del 29 de març del 2026, doncs busqueu, perquè estic segura que la Joana estarà exposant en algun altre lloc dels països catalans o d'arreu del món.
2: Busqueu-lo,
1: seguiu-lo. Tens un blog, tens una web a més que explica tota la teva obra, no? Que és Joana Casas Pobes, si no recordo malament.
2: Sí, el meu nom sencer, Joana Casas Pobes,
1: amb vbaixa.com. Costa dir Pobes.
2: Sí.
1: Perquè tenim la tendència de
2: posar accents.
1: De posar accents, però és un cognom bonic, eh? Molt bonic, aquest cognom. Anem a explicar això. Tu ets, hem dit, tens aquesta doble faceta de fotògrafa i bibliotecària, però no una fotògrafa, diguem-ne, de fotografia, per exemple, periodística, sinó tu fas fotografia artística, o amb sentit, o amb mirada...
2: Bueno, podríem dir d'autor, perquè actualment, clar, tots els gèneres s'acaben barrejant, hi ha tot el tema aquest de la fotografia, del documentalisme i el periodisme contemporani, amb fotografia, i en el meu cas, doncs no sé com definir-ho, perquè totes les etiquetes sempre són perilloses, però Sí, artística és una paraula que sempre m'impressiona, però per entendre'ns, no és una fotografia per publicar en un diari, o sigui, no està pensada per
1: això. No és figurativa pura.
2: No, en realitat és una forma d'expressió, llavors ja està. Vull dir, es pot agafar la forma, pot prendre la forma d'un llibre, per exemple, o d'una exposició en una paret, en una galeria o allà on sigui.
1: Mm-hmm. I aquesta, jo fa segles que ho estic, d'on surt?
2: Ui, aquesta és una història preciosa, preciosa. Això és un regal que m'ha fet la vida i un regal directament que m'ha fet un amic, que em va fer un amic en el seu moment, que va trobar en el Mercat dels Encants de Barcelona, doncs allà a terra, unes caixes de fotografies que procedien d'un estudi fotogràfic dels anys 50, 30, 40, 50, segurament del centre de Barcelona, perquè no se sap, és tot un misteri, no sabem d'on procedeix ni qui era el fotògraf. Llavors, per un aniversari me'n va regalar unes quantes. I la sorpresa va ser que es tractava d'unes caixes que contenien uns negatius de vidre, que era el suport típic de l'època, d'això dels 40-50. Per qui no sap i no els ha vist mai, són unes plaques de vidre de la mida com d'una postal que van dintre d'una caixa de cartró. Uh-huh. Estava tot molt malmès pel pas del temps. Obrir-les va ser una emoció tremenda, perquè saps que allà, d'alguna manera, hi ha com unes vides tancades, allò que han quedat atrapades en aquells vidres. I el que hi havia era tota una col·lecció d'imatges de dones que estaven posant pel fotògraf. I posaven, doncs, amb vestits o amb disfresses. N'hi ha algunes també que són eròtiques. I, clar, automàticament va ser, mare de Déu, però això què és? I com que són documents de l'època i els documents parlen, efectivament, si els llegeixes d'aquesta manera, et comencen a donar molta informació.
1: Uh-huh.
2: I la primera cosa va ser, bé, què estàveu fent vosaltres als anys 40 i 50, si l'època, perquè tots ho sabem, era la que era.
1: Sí,
2: era
1: sí.
2: Just després, o sigui, estàvem en el moment més dur del règim, o sigui, sí, de la postguerra.
1: De la postguerra, sí, sí.
2: Per tant, només que comencis a llegir, a investigar, que és una part que m'encanta sempre de tots els treballs fotogràfics, la part d'investigació, comences a agafar dades del context i de seguida et pots fer una composició. Era allò. Eren dones, són joves, són boniques, molt ben pentinades, molt ben maquillades, que estan posant pel fotògraf segurament per guanyar-se uns diners, o segurament també podria ser que ho estiguessin fent, doncs, també no tant amb ganes de guanyar els diners, no? Llavors, era això, òbviament, no estava ben vist, perquè en aquesta època la dona se l'havia, o sigui, tots
1: a
2: sabem...
1: A casa.
2: O sigui, el seu paper era, tu ara te'n vas a casa a ser l'ànima de la llar, te'n cuidaràs de la família i s'ha acabat, ni treballar ni tal, imagina't, o sigui, posar-te a fer de model. Podrien ser artistes, perquè també aquestes eren més fàcils, perquè eren dones que estaven més acostumades a les mirades dels homes, però també podrien ser mestresses de casa, que això també se sap. Mm. Vull dir, estem parlant d'una època de molta precarietat, de molta pobresa, de
1: Clar.
2: Molta vídua, de molta dona òrfana,
1: sí.
2: Que han de portar alguna cosa, o sigui, han d'ingressar alguns diners.
1: Sí, sí,
2: I,
1: sí.
2: I, clar, automàticament, és allò de comences a pensar, us estàveu aquí guanyant la reputació i tot. El fotògraf, si sabien que això s'estava fent, li tancaven l'estudi, la llicència per treballar. I elles, doncs, no cal dir-ho, vull dir, òbviament eren dones al marge,
1: sí,
2: vull
1: sí.
2: dir, mal vistes. Però dones a contracorrent, que és una altra interpretació que pots fer, que estan obrint una escletxa perquè entri una llum necessària en una època molt dura.
1: I molt fosca.
2: Molt fosca, especialment per les dones. Uh-huh. Montrar el cos, òbviament, no podia ser de cap de les maneres, uh-huh. I fer això tampoc. Llavors, quan connectes amb el present, és allò, dius, ah, clar, d'aquí venim. Comences a entendre també moltes coses. Veus el recorregut que hem tingut des d'aquell moment i dius, sí, hem avançat, òbviament, les dones actualment hem aconseguit moltes coses, no estem com estàvem en aquell moment, però encara ens queda molt per recórrer, en la meva opinió.
1: Bueno, molt, sí. I ara en perill de tirar enrere, amb algunes coses que m'ha avançat.
2: Mira, quan l'estava acabant de muntar, perquè aquesta obra la vaig estar acabant doncs, pràcticament com amb aquesta tardor, van sortir les enquestes del CIS sobre quina visió tenia la gent de l'època doncs, de la postguerra. I, clar, hi havia gent... la majoria opinaven que eren temps amb els quals es vivia bastant bé. Llavors jo vaig pensar, no, això té més sentit que mai de donar a conèixer aquesta informació.
1: Però tu poses un punt d'ironia forta.
2: Sí, em surt, no sé per què ho faig, però em surt. Però saps allò de entre broma i broma la verdad asoma?
1: Sí, una dita.
2: Mira, m'agrada, no sé com ja seria l'equivalent en català, sí. Però és així. Moltes vegades, vull dir, el recurs de l'humor serveix moltes vegades per explicar coses que d'una altra manera resulten molt dures i també són potser més fàcils d'acceptar. No, vull dir, em surt. La ironia aquesta em surt. I suposo que ho dius per la... Clar, aquesta... Si aneu a veure l'exposició...
1: Perquè fas un muntatge, no?
2: Sí, sí. Si aneu a veure l'exposició veureu que hi ha els negatius... en els quals veieu que les dones estan... O sigui, jo he fet una foto del negatiu perquè d'alguna manera amb això el que volia expressar és que van ser dones que no van arribar a revelar-se utilitzant el llenguatge fotogràfic. O sigui, elles existien, però no existien en el fons. O sigui, estaven allò de... Eren una possibilitat que mai va arribar a ser. Potser també com aquestes mateixes fotografies, perquè jo no ho sé... ni qui eren, ni si mai es van arribar a positivar, a revelar, o sigui, a fer-les en paper, que era el que es feia llavors.
1: En aquella època, però si eren a fotografies amagades, doncs potser tenen una... Bueno, clar, és molt difícil, no? Però... Bueno, amagades, bueno, vull dir, de temàtica tabú per l'època.
2: Era temàtica tabú, però existien... A veure, algunes d'elles... O sigui, aquest tipus de fotografia... Bueno, sí, començo a parlar de la història de la fotografia, que és un tema apassionant, però intentaré fer-ho ràpid. O sigui, aquest tipus de fotografies moltes vegades eren les dones que de vegades se les feien dedicades, per exemple, al seu espòs o al seu amant o al seu nòvio, ¿vale? Però també n'hi havia d'altres que es venien, o sigui, que estaven destinades a un client, sobretot les més eròtiques. Aquestes el fotògraf les tenia amagades a darrere, allò de la taula o a la rebotiga. Sí. I es pagaven millor. Per tant, existia una clientela.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquesta època fosca del franquisme.
2: Clar, clar, és que això estem parlant del que el règim no mostrava. O sigui, això era el que el règim no volia mostrar, però això existia. Llavors, això es condemnava, però d'alguna forma que els homes compressin aquestes fotografies sí que es tolerava.
1: Però amb elles si les enganxaven...
2: Amb elles si les enganxaven, doncs els havia acabat la vida.
1: Tenien un problema.
2: Sí, sí, sí.
1: Des de quan comences tu a tenir mirada fotogràfica?
2: Ai, no ho sé.
1: Anem a explicar una mica qui és la Joana.
2: No ho sé, però sí que et puc dir, i això ho tinc molt clar, o sigui, un moment d'aquests epifànics, no?, de la teva vida, que tu després amb el temps te n'adones, i que sempre l'he tingut molt present, i jo deuria tenir, no sé, 7, 8 o 9 anys... I el recordo perfectament, un estiu al pati de casa i mirar fotos de l'àlbum familiar i tenir un impacte enorme d'adonar-me'n que aquells trossos de paper tenien una càrrega i que podien impactar amb les persones i tenir una importància descomunal. I això sempre em va quedar. La fotografia per ella mateixa és un artefacte perfecte per moure emocions i sobretot per moure records, perquè et vinculen de seguida. I una fotografia és un tall en el temps que ha quedat allà fixat. Clar, clar. Automàticament això et transporta si hi ha un vincle emocional. Si són fotografies nostres que tenen a veure amb la nostra biografia o el que sigui, vull dir, no et quedes indiferent. De fet, sempre surten aquestes enquestes que deien allò de si... Ara no sé què dirien, però el seu moment era molt famós allò de si els cremés la casa, que salvarien? I moltes vegades una de les primeres coses que la gent deia que salvaria era l'àlbum de fotos. L'àlbum fotogràfic és la meva vida. I aquest àlbum fotogràfic és irrepetible.
1: I això creus que avui encara és així, amb la digitalització?
2: Clar, ara no som conscients d'això. Primer perquè no hi ha una materialitat. El fet de tenir una fotografia
1: En paper.
2: Faig un parèntesi. Imprimiu les fotos, si us plau. Imprimiu-les per diversos motius. Perquè tenir-les en paper quan agafen una materialitat, la seva càrrega i el seu significat és un altre. I després, perquè tot el suport digital, i això també ho sé com a bibliotecària documentalista, és molt volàtil, molt fràgil. Tot clar. Això que tenim al mòbil, etc., bam, bam, bam, no sabem què pot passar i en qualsevol moment ho podem perdre. Ara mateix és més fiable el paper.
1: No tenim els negatius, però...
2: No tenim negatius. Bueno, en molts casos tampoc no es tenen, però tens el...
1: El paper.
2: Clar, és que ara no tenim ni negatius.
1: Sí. Estàvem comentant, que em sembla super, un apunt superinteressant el que has fet, eh? Perquè a més jo també ho penso, us dic, si el papir no? ens arriba des dels egipcis, no? I ha superat segles i segles i segles.
2: I ha superat totes les veus que deien que amb el llibre electrònic desapareixeria el paper.
1: El paper.
2: Ara, mira si fa anys que es va dir.
1: Sí.
2: I no ha desaparegut.
1: Ens agrada tocar, és veritat.
2: Clar.
1: Ens agrada tocar. Estàvem coneixent qui és la Joana. La Joana, ja ho hem explicat abans, vas néixer aquí a Molins de Rei. A casa teva hi havia fotografia o això et va venir la part artística?
2: Mira, a casa meva hi havia l'àlbum de fotos que em va impactar
1: aquest
2: molt.
1: Aquest et va impactar?
2: La càmera que teníem era, us sonarà, una Berlisa, que era una càmera que era com els 600 de l'època, per dir-ho, el món de la fotografia. Va ser com una càmera, per ser fabricada a Vic. I era molt assequible, però tenia una qualitat molt pèssima.
1: Justeta.
2: Molt. I bueno, però és tot un hit, eh? Aquesta càmera va fer diferents models i tal. A casa n'havíem tingut una que era com la primera, en blanc i negre i com molt senzilleta, i aquesta encara. Però llavors el meu pare va pensar que ja comprem una que sigui més bona, que recordo que era la Berlisa Color, i jo recordo de fer alguns intents, i com que no m'agradava el que sortia, i deia, jo perquè han sortit les fotos així, no val la pena, ho vaig deixar córrer. I ja després, amb l'adolescència, sí que em va arribar una càmera que el meu germà va encarregar, li van portar a Canàries, i per ser primera càmera, de-n'hi-do, perquè era una càmera que se'n diu de format mitjà, molt especial, molt difícil també de manejar, eh? No era gens senzilla. I amb aquesta ja vaig començar a fer més coses i així, però bueno, tampoc no gaire. I la fotografia, de fet, se'm va creuar, i em va creuar el cor, allò em va atrapar de la forma més fortuïta que et puguis imaginar. Jo em vaig matricular a Belles Arts, no t'ho perdis, per estudiar escultura. Perquè realment...
1: Però d'on et ve aquesta vena artística? Joana.
2: No ho sé.
1: De la mare, de la Jacinta?
2: No en tinc ni idea.
1: Jacinta,
2: perquè,
1: de la Jacinta, perquè... que la saludem.
2: Sí. Doncs no ho sé, però... No sé, alguna cosa hi deu haver, perquè he de dir que els dos meus germans són ceramistes. La meva germana és una ceramista també de la branca artística molt potent. I el meu germà fa una ceràmica més tradicional, també estupenda. Vull dir que tots i dibuixen i són creatius.
1: Tots sou creatius a casa.
2: Sí. Els meus pares no. O sigui, a la seva manera, perquè la creativitat té moltes cares, això també és veritat. A vegades parlem, això, la creativitat sembla que només es pugui aplicar al tema artístic, però, per exemple, el meu pare era un manites, el que resolia tot, i tenia allò, una capacitat per saber com fer dels invents MacGyver, doncs era el rei. I la meva mare també. O sigui, el meu pare posava aquesta part i la meva mare l'estètica, que li deia, vale, molt bé, això que has fet aquí, aquest moble amb aquestes fustes, que està molt bé, però anem a millorar l'estètica.
1: Clar, que guai. Llavors, aquí, quan tu eres joveneta, ja veies que la part artística t'agradava.
2: Sí. Després també jo crec que tinc una persona referent, que també penso que segurament té molta responsabilitat en això, que va ser la professora d'Història de l'Art, que vaig tenir a l'Institut Lluís de Requesens. Era una dona que a mi, quan vaig anar a l'institut, em va obrir absolutament allò de però això és possible, o sigui, era una forma de fer les classes diferent. Va ser la primera, perquè ella feia història i també història de l'art, la primera profe que a mi em va parlar d'història de les dones.
1: Com es deia la profe, com es diu?
2: Montse Riera.
1: Montse Riera.
2: Aquesta història és molt bonica. Ara, bueno,
1: Explica-la.
2: Ara te l'explicaré, sí. Bueno, la Montse Riera, això, però a més feia història de l'art i explicava història de l'art amb tal passió que vaig entendre que efectivament si tu vols transmetre alguna cosa, vols que també la gent s'apassioni, tu hi has de posar passió. I això amb un docent... Bueno, ja les biblioteques ho sabem, quan fem tota aquesta feina de volem animar que la gent llegeixi un llibre o s'animi a llegir tal, tu no pots dir, ah, doncs mira, llegiu-vos aquest llibre, tal. Clar, si ho expliques amb aquest avorriment, difícilment encomanaràs, no?, ganes de fer-ho. Sí. I aquesta professora tenia aquesta característica. Doncs bé, jo vaig estar a l'institut, vaig acabar, vaig fer la meva vida cap aquí, cap allà, i quan me'n vaig anar a viure a Vic, vaig retrobar la Montse Riera, perquè la Montse Riera és vigatana.
1: Ah.
2: I ara som amigues.
1: A Vic.
2: A Vic. Llavors, mira, ha sigut un retrobament entre professora i alumna que és preciós.
1: Que maco.
2: Preciós. I continuar amb la mateixa energia. O sigui, a mi em continua encomanant aquestes ganes i aquesta il·lusió i aquesta curiositat infinita. És una dona fantàstica.
1: I si volies fer història de l'art i escultura, que vas acabar la fotografia, com acabes amb una cosa que és totalment oposada?
2: Que no tens a veure.
1: Que és la biblioteconomia, es diu, no?
2: No, primer, sí, biblioteconomia. Primer vaig fer biblioteconomia.
1: Sí, sí. I per què?
2: Bueno, perquè m'agradaven molt els llibres. I llavors en aquell moment has de triar, clar, tens 17 anys, has de triar carrera, no saps i estàs allà més perdut. El meu pare tenia allà un llibre que es deia "Todos los estudios y carreras que su hijo o usted mismo puede realizar". I allà que miro i veig una cosa i un hit sabia, dic, oi, estudiar per ser bibliotecària, pues això ha d'estar bé perquè a mi m'agraden els llibres i això deu ser que has d'estar envoltada de llibres. I el meu germà, que el meu germà és 8 anys més gran que jo i per mi sempre ha sigut també com, clar, també un referent, un germà gran, clar, va dir una frase que va ser definitiva, diu, a més, això de ser de bibliotecària és de tenir accés a molta informació. I jo no sabia exactament què volia dir això, però em va semblar que havia de ser fantàstic tenir accés a molta informació i dic, allà que vaig. I així va ser també com de forma fortuïta. Vaig entrar a biblioteconomia i vaig descobrir que m'encantava. Vull dir, ben bé la vaig encertar. Vull dir, ara em diguessin, si no fossis bibliotecària, què t'hauria agradat ser? Doncs no ho sé, perquè m'agrada molt ser bibliotecària. No em puc imaginar una altra cosa. Potser la, fer ràdio, que també sempre m'havia agradat molt. Mira,
1: això ho pots fer en qualsevol moment.
2: Bueno, encara. Mira, no ho descarto, perquè encara. A més sempre he sigut molt radioient, sempre m'ha encantat.
1: Sí, la ràdio és un element que també, bueno, a casa, no?, és com molt present, a moltes cases, i llavors...
2: Sí, sí. Sobretot els que venim d'una època...
1: Sí,
2: en
1: què només
2: hi havia
1: la ràdio. Sí. Bueno, i ta mare no ho sé, però la meva era modista i la ràdio estava posada tot el dia mentre ella cosia.
2: Sí, clar, doncs encara més.
1: Que era un tema super... Sí, sí. Biblioteconomia i art. Això, preparant l'entrevista, t'ho deia, dic, t'ho preguntaré, dic, perquè per mi són dos mons totalment oposats.
2: No,
1: la biblioteca és una cosa ordenada, no? Tot de la A a la B a la Z, has de saber on estan les coses, i ser artista, encara que tu no et defineixis com artista, però en tot cas, fotografia artística o creativa, perquè sí que ets molt creativa, és tot l'oposat. El món creatiu... O no? O estic jo equivocada?
2: Potser sóc una caòtica domesticada o a l'inrevés, no ho sé. Per algunes coses sóc molt endreçada, molt estructurada, i per d'altres no. Llavors, ara sé que ho sentirà aquí tothom, però sí que he de dir que si mireu, per exemple, els meus calaixos, són un desastre. Però si mireu en un moment donat com treballo, fins i tot quan faig un projecte fotogràfic i professionalment... Soc molt estructurada,
1: molt
2: ordenada, sí, metòdica, m'agrada. Suposo que... A veure, si has de fer un projecte fotogràfic, o segurament qualsevol treball creatiu, necessites dues coses. Has d'anar compaginant, diríem, allò de... O tres coses, millor dit, allò, mans, cor i cap. I moltes vegades no saps si una cosa comença abans al cap o comença al cor o comença amb el fer, amb la intuïció i ja veurem i després tu li busques un significat. Vull dir, sempre vas treballant amb aquests tres nivells.
1: I la fotografia i la teva feina com a bibliotecària o en aquest cas tota la feina que fas de foment i de projectes, en les potes del taburet de la teva vida estan equilibrades? Totes dues formen part de la mateixa pota, no?
2: Tenen moltes similituds, tenen punts de... Sí, molt bona pregunta, no m'havia pensat mai. Però sí, perquè en definitiva, totes dues tenen la vocació de fer arribar a tots els públics, almenys en el meu cas, perquè no m'agrada la cultura, per dir-ho així, elitista i tal qual, m'agrada la cultura que vivim en el nostre dia i a peu de carrer, que la gent... Jo sempre penso, la meva mare ha de poder accedir a això, la meva mare ha de poder entendre això. És el que em marco. Vull dir, jo vull que les coses siguin per tothom. I la jo m'he dedicat a la biblioteca pública, no m'he dedicat a la biblioteca especialitzada, que té molta vocació d'això. I els meus treballs també m'adono que parla molt del... O sigui, se situa molt en el que seria el nivell del llenguatge de cultura popular. Aquestes fotografies que comentàvem ara, dels retrats dels fotògrafs dels anys 50, etc., són un mitjà de comunicació popular de l'època. No eren fotografies pensades amb intenció artística. Això m'encanta. I com a bibliotecària, me'ls miro com a document, també. Després és un document que a mi em dona peu a fer unes reinterpretacions. Però d'entrada em surt la formació i la visió que tinc de documentalista, de tinc un document que m'està parlant d'una època i d'unes coses que m'està donant molta informació, només les de saber llegir.
1: Clar, que maco. I dels projectes que has tirat endavant, molts tenen a veure amb la memòria i l'humor, sí, aquest que hem dit al principi que hi poses, però només que humor i ironia, que no és exactament el mateix, no? Com per... Sí. Alguns molt propers, com del teu barri on vas néixer, no? Bonavista, que hi deien el Congo en aquella època.
2: Ah, exacte. A veure, aquest justament no té ironia i humor, aquest potser és el més seriós o dels més seriosos. Mm-hmm. No, en tinc algun que no me'n surt la vena humorística. No, aquest és un treball que li tinc molt, molt, molt d'afecte, perquè va sorgir... Jo he crescut i he nascut en el barri Bonavista, que en el seu moment es deia el Congo, que és un barri que va néixer l'any 62, on arriben les primeres famílies. Llavors, aquest barri és com una família. Van arribar totes les famílies alhora i totes hem anat fent la vida juntes. A més, és un barri petit. I ara està arribant, això el vaig fer fa uns anys, en el que hi ha una renovació d'habitants del barri. I jo em vaig adonar, d'aquí poc, dels primers habitants que van venir aquí ja no en quedarà cap. I a mi no se'm dona bé fer fotografia, o sigui, això o un altre hagués fet un reportatge, però jo no sóc reportera, i com que el tema de l'àlbum familiar m'agrada molt, ja tornem altra vegada al document, vaig pensar, faré un reportatge del barri, però a través dels àlbums familiars de les famílies. O sigui, llavors vaig anar, sobretot als veïns, a les amigues de la meva mare, a les meves veïnes, que són que gairebé tots són senyores, les que encara estaven vives, i allò de, Carmen, em convides a un cafè i m'ensenyes les fotos i m'expliques la teva història, i així va anar.
1: Que maco.
2: Sí, i llavors vaig anar fotografiant fotografies dels seus àlbums i vaig fer un petit llibre estructurant-les per capítols, perquè a més m'agradava molt explicar també com els àlbums de fotografies es van repetint una sèrie de coses, o sigui, explicar com funciona o quin és el mecanisme d'un àlbum de fotografies. Llavors, per exemple, o sigui, com es van repetint coses? Doncs, lògicament, en aquella època que es retrataven els moments culminants, els naixements, els bateixos i tal i qual. Però llavors hi ha una sèrie de tòpics, per exemple, de la gent que migrava cap aquí, que era la fotografia que s'enviava al poble perquè tinguessin constància de que aquell que havia marxat les coses li estaven anant bé.
1: Anar millor. Sí,
2: llavors,
1: sí.
2: Hi ha una fotografia que s'acostuma a repetir, que és la foto amb el primer cotxe que has pogut comprar. Sí, meu cotxe. Sí, o el meu lloc de feina.
1: Clar.
2: Sobretot si és una oficina o una fàbrica. Clar, gent que venia d'un entorn rural. Sí, aquesta foto que arribava allà era com... No sé, l'Antonio treballa en una fàbrica o té una botiga o té no sé què. Vull dir, també és allò de pots anar altra vegada interpretant per què aquesta foto, quin significat tenia, etcètera.
1: I les dones, quin paper tenen les dones amb aquesta fotografia familiar d'aquesta època?
2: Doncs les dones aquí, majoritàriament les fotografies les feien els homes. N'hi ha que diuen, però jo crec que són estudis d'Estats Units, que moltes vegades eren les dones les que van fer molta fotografia familiar, potser per aquesta consciència que també tenien de fer col·lectivitat, de la pròpia consciència de família, no? O de cura també, o més consciència de memòria, potser, no? Quins papers tenien? Doncs hi ha algunes fotografies meravelloses, clar, surten sobretot doncs algunes, perquè també veus com algú de la família devia tenir com més visió i tal i qual, que són molt maques, que les retraten, per exemple, amb escenes quotidianes, doncs cosint, amb els nens, o a la cuina. Sí,
1: quina generació, eh?
2: Quina generació de supervivents absolutament admirables. Altres dones per mi referents, i mira, encara se'm posa la pell de gallina, perquè mai m'hauria imaginat, és una cosa que no vaig pensar, però que llavors he sentit dir algun profe i així, no? Quan et diuen, jo no sé quina fotografia vull fer i tal i qual, i alguna vegada els han dit, tu no has de pensar quina fotografia vols fer, sinó quina experiència vols viure.
1: Clar.
2: I aquesta frase l'he entès després. O sigui, com la fotografia m'ha portat a una experiència com aquesta. A seure'm per primera vegada, amb temps, amb calma, quan jo també ja sóc una persona adulta, amb aquestes veïnes, que m'expliquessin tot això i que m'obrissin la seva vida a través dels seus àlbums familiars. I clar, quan tu estàs ensenyant una fotografia d'aquest tipus, automàticament hi ha un relat a darrere. Et comencen a explicar tot el que passava allà, etcètera, etcètera.
1: Una generació que... Bueno, que a mi m'agrada que en parlem d'aquesta generació.
2: Jo,
1: perquè trobo que cal fer-la més visible, perquè són dones que en aquell moment segurament van quedar molt en l'àmbit domèstic.
2: Sí.
1: No? No van poder, moltes d'elles, tampoc desenvolupar...
2: Sí, absolutament. Jo aquí vaig descobrir grandíssims talents que, per les circumstàncies del moment...
1: Sí.
2: Doncs, mira, una d'elles... va aprendre a llegir i escriure pel seu compte, de forma completament autodidacta. I m'explicava que, bueno, i al final ella era la que portava l'economia d'una finca on va arribar a treballar.
1: Això queda representat molt bé amb aquesta pel·lícula que es va fer l'any passat, em sembla, que es deia El 47, no? Que sortien, que a més els feia vergonya explicar que no sabien llegir ni escriure, i a més aquests mecanismes de com...
2: Les estratègies que buscaven per amagar-ho.
1: Sí. I perquè no les enganyessin i per saber comptar, bueno, i aquest tipus de coses.
2: Eren molt conscients d'això, que això les posava en una situació de vulnerabilitat, o sigui, si analfabetes, sí. I moltes d'elles, això també sé perquè també m'havien explicat, i perquè també jo quan anava a l'institut, imagina't, no sé com vaig acabar fent, intentant ensenyar a llegir i escriure a algunes d'aquestes veïnes. Venien completament avergonyides, perquè com que jo era una nena del barri, doncs també era com de...
1: Com molt despullar-se davant teu.
2: Exacte, sí. Aquí no els feia tant, i venien una estona. I llavors venien amb molta vergonya i amb moltes ganes d'aprendre, i llavors m'explicaven això, les estratègies que utilitzaven. Quan si havien d'anar al súper i alguna cosa havia canviat i tal, doncs, ai, buscava algú... Ai, és que m'he deixat les ulleres, em pots dir què diu aquí, si aquest és descafeinat o no?
1: Sí...
2: Per exemple.
1: Sí, sí, sí. Que xulo, de totes maneres, connectar amb aquesta generació d'aquesta manera, perquè per mi és heroic tota aquesta superació personal a partir d'una situació molt complexa.
2: És
1: no?
2: Una generació que jo adoro i admiro, i per sort, sempre que tinc un moment, o sigui, m'encanten. També tinc la sort de tenir moltes ties que són meravelloses,
1: que
2: també són... he après amb elles i aprenc amb elles.
1: Llegir i escriure, que tu, sobretot la part de llegir, al final l'has connectat amb la teva manera d'entendre la vida.
2: Sí.
1: I saps l'important que és saber llegir.
2: Sí, sí, sí.
1: I poder llegir llibres.
2: Sí.
1: I aquí connecto amb el que fas ara. I amb la dificultat de fer-ho. Què és el que més t'agrada de la feina que fas? O quin seria...
2: Mira, el que més m'agrada és quan veig algú que notes que facis amb la mirada i que li has obert un món. O sigui, aquest dissabte parlava amb una persona que estava fent clubs d'òpera a les biblioteques, que és un dels projectes que aquest sí que el coordino jo, i li vaig dir, tu ets conscient que estàs canviant vides de persones? I es va quedar així, diu, sí, en soc conscient. I perquè quan ja ho vaig a una biblioteca i veig que ha vingut una persona que potser fins i tot està passant per un mal moment, una malaltia, una pèrdua, el que sigui, ha fet l'esforç de venir, i després t'ho diu, t'ho agraeix, i et diu, mira l'estona que he estat aquí, i a més, jo que pensava que això de l'òpera no era per mi, i ara he sentit i m'ha fet plorar aquesta ària, aquest no sé què.
1: Que maco.
2: I parlo d'òpera perquè és un de... Perquè, lògicament, com sabeu, des de les biblioteques no fem difusió només del que és la lectura, eh?
1: Però per posar un exemple... Sinó de la cultura en general.
2: Exacte, que tenim molt recent, perquè d'això tenim música, tenim cinema...
1: Per què una biblioteca és un equipament tan important per a una comunitat?
2: D'entrada...
1: O tal com s'entenen aquí, com a mínim.
2: Sí, perquè, mira, jo crec que sobretot és per la proximitat que té. I després perquè també és un espai amable. O sigui, no és el mateix anar a la biblioteca, és un espai de llibertat. No has de tenir res, ningú et demana res, no has de rendir comptes de res. Anar a l'escola, que és estupendo, però hi vas obligat, sobretot quan és jove, hi vas obligat a la Bíblia o no?
1: Clar.
2: Els centres de salut, ostres, i tant que els necessitem, però és clar, quan vas al centre de salut, malament, perquè hi vas perquè et trobes malament.

0: i llavors també ven a la biblioteca i acaben coneixent amb una altra persona. Un lloc perquè es trobin afinitats, això és fantàstic, això és crear comunitat. Després veus que queden i se'n van ja a fer un cafè, se'n van de vacances. És el més meravellós. I després que la cultura millora vides, ens fa millors, i pot millorar directament, fins i tot professionalment, les nostres vides. Nosaltres ho sabem. Jo sóc la primera generació de la meva família que va poder accedir a estudis superiors. I els meus, i vaig poder accedir perquè els meus pares tenien molt clar que amb estudis jo podia tenir una vida millor que la seva.
1: Uh-huh. Sí. Això no sé si és exactament així.
0: No, pues,
1: perquè estem en un moment, estem en un moment difícil. Però bueno, el que sí que tinc clar és que poder, que estudiar et dona llibertat també de triar.
0: Sí.
1: De triar. I la cultura et dona alegria de viure.
0: I tant.
1: Et dona sentit a les coses.
0: I tant. I jo crec que amb cultura ens estalviaríem molta medicació. Directament, i no només medicació per problemes psicològics, que poden venir, i està demostrat doncs, que la soledat genera malalties, per exemple, i no només la soledat física, sinó la soledat emocional i la soledat intel·lectual. Allò que deia, vull dir, compartir inquietuds amb una altra persona, mare de Déu.
1: Sí, és maco. I quins són els reptes que teniu ara més importants, creus, des del punt de vista del foment de la lectura o des del foment de la cultura?
0: Doncs jo crec que mantenir...
1: O que tenim, perquè ja ho dic en plural com a societat.
0: Sí.
1: Que tenim,
0: exacte. Jo crec que el principal repte és mantenir, no perdre, almenys per mi, això que t'explicava, que les biblioteques continuïn sent això. Vull dir, que tinguin aquesta... que el seu centre sigui aquest. I sobretot això, sí, és el que et deia, és que mantenir...
1: Recuperar una mica la presencialitat amb un món tan digital, creus?
0: Sí, estaria molt bé, perquè les pantalles finalment el que creen són moltes soledats. Ens pensem que ens connectem amb tot i tal, però no, ens desconnectem, tot el contrari.
1: I per què
0: creus? Està molt bé, jo l'utilitzo i tal, però és un refugi al final, segurament, i és un refugi que no, al final se't posa en contra
1: i és més fàcil potser, no? I, se m'ha anat la pregunta, volia preguntar connectat amb el tema de les pantalles, això, el llibre en paper que dèiem abans, no? El paper dura des dels... i el llibre en paper que pensàvem que desapareixeria, no ha desaparegut. Quin creus que és el secret? O de quina manera penses que la gent tria més paper o no?
0: No sé si trien més paper o no, probablement, o sigui, el que sí sabem, no probablement, és que els usos són diferents. Depèn pel que el que facis, és molt útil tenir una lectura digital. Òbviament, el món digital és una meravella per moltes coses. Però, finalment, allò que dèiem, la materialitat. Està encara per veure... estan sortint ara els primers estudis de com influeix les diferències entre llegir sobre paper o llegir en pantalles. Jo penso que el que tenim ara encara no ha passat prou temps com per poder tenir prou generacions per tenir conclusions més sòlides,
1: més,
0: no?
1: Contundents,
0: sí, perquè fins
1: o
0: ara
1: més concloents.
0: Exacte, perquè fins ara es deia que quan llegies en paper doncs d'alguna forma et quedava més, feies més una immersió i paraves més atenció, i que la lectura digital no podria ser, però per exemple coses que sí que veiem és el tema de l'atenció. O sigui, uh-huh, la pantalla t'obliga a anar molt ràpid sempre, et posa com una inquietud, i això ho veiem. I un exemple, per exemple, que la premsa ho ha vist, és en el seu moment els articles eren molt llargs i cada vegada són més curts.
1: Sí,
0: però és que cada vegada són més curts, que quan veiem un paràgraf de 10 línies ja fem com... saps?
1: Sí.
0: O sigui, com uf... I l'article ja et diu temps de lectura 1 minut i mig, saps? Ja com per prevenir-te, no, tranquil, que això t'ho llegiràs en 1 minut i mig. Els vídeos també se't sap, vull dir, vam començar que els vídeos que penjàvem al YouTube per explicar alguna cosa et deien màxim 3 minuts, ara ja estem per 1 minut i algo,
1: sí.
0: I les fotografies ni t'explico, clar, des del punt de vista, o sigui,

0: Mirar-te una fotografia, allò passant al dit, pam, pam, pam, no has vist res. És impossible. Per un servei molt ràpid que tinguis, no has pogut veure una fotografia en 0,5 segons. O sigui, en mig segon. És impossible.
1: Sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Quan fem visites, col·laboro amb un... aquí una salutació als companys amb una associació per la promoció de la lectura i fem visites a gent, no? A les exposicions que muntem, sobretot quan venen joves, és una cosa que m'agrada molt fer-los, no? Allò de veure la diferència entre parar atenció i no. Això ens està passant, doncs això, amb el visionat de fotografies, amb el visionat de pel·lícules, ens està passant amb la música. Ja poques vegades fem escolta activa, és allò de vaig a seure'm o vaig a posar-me en una butaca ben còmoda i vaig a escoltar només música. Poca gent ho fa.
1: Sí, és cert.
0: Poca gent ho fa. És molt diferent. Els que m'esteu escoltant, feu la prova. Allò de... i tanqueu els ulls també. Llavors, escolteu les notes.
1: Sí, sí, sí.
0: És molt diferent que posar-la mentre estàs cuinant...
1: m'estàs fent altres coses.
0: O fent una altra cosa.
1: O fent altres coses.
0: Això es pot aplicar tot i és conseqüència de la lectura pròpiament de paraules, però de la lectura en general, entenem per lectura el que seria l'escolta, el visionat, etc.
1: Déu-n'hi-do. No m'ha acabat de parlar de la teva feina. Tu portes anys fent exposicions i fent,
0: sí,
1: i fent projectes. Hem dit que ho compagines una mica, no?
0: Sí, ho compagino. Bueno. Quan no estic a la biblioteca, quan no estic entre llibres i documents i no sé què, estic entre fotografies.
1: Estàs fent. I comentàvem, bueno, per acabar de comentar una mica el que has fet coses molt dels projectes d'allò que tens com a més a prop, no? Per exemple,
0: tots.
1: Els ànecs del Gurri, que és un riu que passa per Vic.
0: Sí, els ànecs del Gurri és un riu que hi ha al costat de casa de Vic i és on surto a passejar, allò de les 10.000 passes que em diu el telèfon que he de fer. Doncs això, llavors...
1: passes per allà.
0: Ve de les passejades que em van portar una sèrie de reflexions. Sí.
1: Fins que el confinament ens separi, que això és de la vida,
0: és
1: no?
0: És l'experiència, sí, de l'estranyesa d'estar tancats, la meva parella i jo, a casa, en el qual hi ha un moment que dius realitat, no saps si és veritat o no, i que comences ja com a sentir que t'estàs fusionant amb les parets, amb el mobiliari, etc.
1: I després projectes aquests que li poses el to més poètic i irònic a la vegada, no? Com el Huerto Revuelto i Raíces i Puntas.
0: Ah, el Huerto Revuelto surt de l'experiència de tenir un hort.
1: Però aquí agafes verdures i jugues amb el menjar. I...
0: sí, perquè això era, sí, teníem un hort i, clar, tu quan estàs allà cuidant cada enciam, en el moment que l'has d'arrencar,
1: sí,
0: o la col o el que sigui, i l'has de tallar per fer un trinxat de la Cerdanya, per exemple, clar, és terrible. Llavors em va semblar que això no podia ser i que abans, i en el moment d'arrencar-les i de menjar-les, aquelles verdures que havien tingut aquell tant tu a tu, els hi havia de retre un homenatge. I llavors, d'aquí ve, són retrats de verdures que moltes vegades em diuen i tu què ets? Pues m'agrada dir retratista de verdures. I aquest té dues versions. Té unes verdures que estan volant per l'aire i unes altres...
1: ah, que es diu Volare, sí.
0: Sí, la del Volare o el Huerto Revuelto.
1: I Raïces i Puntes.
0: I Raïces i Puntes, que són, per explicar-ho ràpid, són verdures amb les quals els hi ha fet pentinats amb les seves arrels. Mm. És allò de també donar-los una forma antropomòrfica, no?
1: Sí, sí.
0: Parlant,
1: sí,
0: una mica de... això em va venir molt també per un estudi d'un fotògraf que devia ser també dels anys 40-50, que hi havia al carrer Hospital de Barcelona, d'un anunci a la premsa que era fantàstic, que es deia Rafael Areñas o alguna cosa així, que deia, si vols immortalitzat, pugi a l'àtic no sé què i li farem un retrat i ja veurà que ningú l'oblidarà, encara que no hagi mai fet res important a la seva vida. Vaig pensar, quin eslògan! O sigui, i a més, com està parlant de la importància i del significat de fer-se un retrat.
1: De fer-se un retrat, sí.
0: Llavors,
1: sí,
0: bueno, jugant amb aquesta idea és anem a retratar les verdures, que tampoc no han fet res, per dir-ho així, és important a la seva vida, però també mereixen ser immortalitzades.
1: Tu t'has fet molts retrats?
0: Déu-n'hi-do, sí, sí, perquè també he jugat moltes vegades amb sortir jo mateixa a les fotos, sí. Moltes vegades per una raó molt òbvia, és, tu sempre et tens a tu, si has de quedar amb algú, amb algun model o dir-li a algú, és molt complicat. Jo sempre tinc disponibilitat amb mi mateixa, o sigui, quan jo estic disponible per fer fotos, em tinc.
1: Sí. El Ja fa segles que ho estic, que ja ho hem dit al principi del programa, que ho podeu veure a Can Ametller de Molins de Rei a partir fins al 29 de març, rodarà més? Aquest va ser premi, va ser seleccionat per al Festival Inundart, el 2025.
0: Inundart de Girona, sí, Girona. Molt contenta de participar, sí. I tant.
1: El rodaràs més?
0: Espero que sí, perquè penso que és una història que s'ha d'explicar i s'ha de recordar. A més, sempre que tinc ocasió faig la visita guiada, llavors puc explicar tot això del context, ho lligo amb la música popular de l'època, que també és molt important, o sigui, aquest treball sempre es mou en el registre del que és la cultura popular i del seu context. Per tant, sobretot la copla, si la revisem i fem escolta activa, ens adonarem que també era un gènere musical que cantaven aquestes dones mentre feinejaven, les dones de les fotografies, però que els servia com a element col·lectiu, perquè també els personatges de les coples són personatges que viuen al marge, els personatges que no volia el règim. Sí. Després la història, perquè Franco va ser molt, molt astut i va fer que la copla posar-se-la...
1: Sí.
0: Però si l'escoltem no van per aquí.
1: Hi ha algun projecte que tinguis en marxa?
0: Sí, molts. Però sempre jo tinc diferents olles al foc, perquè sóc de treball lent i vaig treballant mica en mica, i llavors quan ja el cocidito està a punto, doncs...
1: Llavors el treus.
0: Sí.
1: Et seguirem. Anem a passar a la secció de Dones amb Història, perquè és tan interessant que ens expliques que se'ns està menjant el temps, i jo vull fer referència a la Joana Viernes Florença.
0: Jo t'ho vaig dir, que 40 minuts...
1: Eren justets, sí, sí. Bueno, són 50 quasi, però 50. Sí, sí. Joana Viernes, reconeguda com la primera dona fotoperiodista d'Espanya, que va començar ajudant el seu pare, Joan Viernes, que era fotògraf esportiu, amb un món molt masculinitzat en aquella època.
0: Completament.
1: I que, bueno, va haver de suportar insults, situacions absurdes, pel fet de ser dona, no? I va ser una carrera bastant a contracorrent, que l'any 62, amb les Riuades del Vallès, va fer com un gran salt, perquè les seves imatges van ser tan potents que el diari Pueblo de Madrid la va fitxar com a fotògrafa durant anys, i també va aconseguir una exclusiva amb els Beatles, perquè es va colar a l'avió. Sí. I a l'habitació de l'hotel dels Beatles a Barcelona, quan ningú més es podia acostar, i bueno, va fer un reportatge únic. Va fer moltes celebritats també de retrats, no? Com Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Tom Jones, Lola Flores. Mira, Lola Flores, la copla i Lola Flores i el franquismo és una conversa, eh?
0: Sí, sí, és una conversa.
1: Sí. I bueno, té la Creu de Sant Jordi, hi ha un documental, si voleu saber més de la seva vida, que es diu Joana Viernes, un entre tots. I, bueno, ella va obrir molt de camí i volia saber per què l'has triat.
0: Perquè és una dona fantàstica. O sigui, la Joana Viernes, jo n'he tingut la sort de conèixer-la en vida directament, però en sóc una apassionada. Recomano molt el documental que has dit, uh-huh. A més és curtet, està superben fet, i recomano molt una biografia, uh-huh. Que és de Jordi Rovira, que es titula igual que el documental.
1: D'acord.
0: I la recomano perquè és una... O sigui, no és només... No cal que t'agradi la fotografia, ni que siguis dona, ni res, perquè sobretot és conèixer un personatge tan entranyable, tan intel·ligent, amb una biografia, la veritat, plena de... Bueno, és un viatge per la història, és una lliçó de vida. O sigui, hem de pensar que aquesta dona, quan estava en el més alt de la seva carrera com a fotògrafa, que el que deies tu, o sigui, el primer encàrrec que va tenir ja com a professional va ser entrar en un camp de futbol i l'àrbitre es feia les fotos, l'àrbitre va parar el partit per fer-la fora, que va dir vostè, que va dir, i ella es va defensar amb el carnet i va dir, jo vinc a treballar fins que no tinc la feina feta, no marxo. I va estar allà lluitant. Això, clar, és que és, no només perquè sigui dona per la situació, eh? Doncs quan estava en el moment més alt de la seva carrera fotogràfica, va veure que el periodisme que havia agafat aquests tintes i tal,
1: sensacionalistes,
0: ho va deixar.
1: Sí. O sigui, l'any 85.
0: És quina ètica professional i quina ètica moral tan gran.
1: Sí, sí. L'any 85 va obrir un restaurant a Eivissa amb la seva parella.
0: Exacte.
1: Perquè es va cansar de tot això. Ostres, m'ha agradat molt, i com que recuperarem la seva biografia amb aquest documental que hem dit...
0: És superinteressant.
1: Sí. I, bueno, i ella sempre parlava molt de l'empatia, que trobo que és una cosa que tu també...
0: Sí.
1: No ho has dit textual, però que se desprèn de les coses que expliques. L'empatia com a element fonamental per poder fer bona fotografia. Anem al... Tenim 3 minuts.
0: Molt bé.
1: Que és el toc final. I a mi m'agradaria...
2: Sí,
1: llibre, això és el que volia. Ja, això és el que volia, que recomanessis algun llibre.
0: Doncs mira, l'he portat. Mira, recomano un llibre que no li he acabat de llegir, perquè és un llibre que s'ha publicat res, vull dir, està calentet, calentet. És, és de Berta Comas Casas i es titula True Crime, una mirada al dolor de, los, de les demás. És, Berta Comas Casas es pregunta el següent. Diu, com és que... O sigui, si el, què és el que atrau a les dones el true crime? Sent elles, o sigui, jo no sabia que el 80% del consum del true crime és per part
1: que
0: de dones.
1: Que són aquestes sèries, si algú que ens escolta, perquè jo sempre dic que ens escolta gent de tot tipus, el true crime són aquestes sèries que es dediquen a los, lo que seria els successos de tota la vida.
0: Sí, el crims, de, els crims, de trencar les portes,
1: sí, etcètera. Sí, els successos de tota la vida.
0: Exacte. I llavors diu, què és el que atrau? Quan, a més, la majoria de les persones, de les víctimes són dones amb uns successos horribles.
1: Sí, sí.
0: I bé, és una periodista que es documenta, tira de moltes fonts i realment et fa tota una reflexió també de què està passant i quina influència pot tenir precisament tot aquest consum individualment i com a societat. Vull dir, a mi m'està plantejant una sèrie de dubtes i de preguntes que, bueno, fantàstic, super recomanable. Està publicat per Lengua de Trapo amb una col·lecció que està superbé perquè es diuen Ensayo o Mini, i llavors sí, són assajos molt curtets, no d'aquests que dius, home, ara un assaig, si sí, no és un tema que t'interessi molt, doncs un assaig de 300 pàgines sí, et fa mandra. Però aquest, un assaig de 100 i poc pàgines, que a més té un format realment de butxaca...
1: El veiem. Molt... El podeu veure a l'Instagram d'Heroïnes Quotidianes, que penjarem o una foto, un reel. Perquè ja hem arribat al final, Joana.
0: Quina pena.
1: Sí, perquè ha sigut molt interessant la conversa. I a més és molt interessant tot el que fas. I et desitgem molta
0: moltes
1: sort
0: gràcies
1: amb els teus projectes. I et seguirem al teu, a la teva web i a les xarxes socials. Joana Casas Pobes.
0: Sí.
1: I la busqueu. I ens hem d'acomiadar.
0: No, moltes gràcies per fer aquests programes. Són absolutament necessaris.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ho fem amb la Eli, que és la nostra tècnica, la Eli Arjona. Seguirem aquí dilluns vinent. Seguim fent xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del Cercle d'Economia. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de la L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia a Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida, quatre pilans.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I avui comencen les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu de la visita del Papa a Barcelona. A més, de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que duraran la visita de Lleó 14 a Catalunya del 9 a l'11 de juny. El pontífex recorrerà un quilòmetre amb el Papa Mòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família pel carrer i un tram també a Montserrat. I precisament Catalunya és la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat amb el País Basc. Són els territoris on l'adscripció a una confessió no arriba al 50% de la població. En concret, Catalunya, el 49,9% de la població té consciència religiosa davant del 47% que no, amb dades de 2025 de l'informe de laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia. I els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, els ports, el Delta o la Serra de Llaveria, entre d'altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. La plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 actuals als 186 al Camp de Tarragona. I els jocs de mòbil han passat a ser un segment relativament petit a convertir-se en una força dominant al mercat, representant més de la meitat dels ingressos globals al sector del videojoc. Un estudi de l'empresa King, amb seu a la capital catalana, xifra en 7.530 milions d'euros els ingressos generats el 2025 per empreses europees amb precedents de mercat. D'aquests, 722 pertanyen a l'Estat espanyol.
3: Informació local.
4: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins del cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bona tarda a tothom, molinencs, molinenques, matussers, matusseres i gent en general del món casteller i no casteller que ens estigueu escoltant des d'on sigui, avui en directe a Ràdio Molins de Rei o bé en diferit també a la pàgina web de Ràdio Molins de Rei o a l'Spotify. De moment estem aquí un dilluns més, després d'haver passat un dilluns festiu, segona Pasqua, dilluns de Pentecosta. Avui tornem a ser l'equip reduït del Mirant al Cel i de moment doncs, saludo, dono entrada, dono les bones tardes al Christian.
1: Hola, bona tarda, torno a estar aquí.
0: Com està el nostre docent en vaga preferit?
1: Bé, bé, enfeinat, la veritat, i cabrejat.
0: Enfeinat, cabrejat i en vaga o encara...
1: En vaga.
0: Tenim preacord o no tenim preacord?
1: No, jo he votat ja que no. Això, aquest preacord no serveix de gaire. Nosaltres no demanem diners només, sinó que també una bona educació.
0: Molt bé. Ara després, jo crec que podem seguir parlant
1: sí,
0: una miqueta
1: del
0: tema de vaca d'educació. De moment encara no saludarem a la Lola. En principi, en algun moment de la tarda l'hem de saludar. Quan es manifesti entre nosaltres ja ho farem. I de moment també saludem a les vies de so, al nostre tècnic, el David.
1: Per mi se m'havia parat la música.
0: Se t'ha apagat?
1: Sí.
0: O sigui, jo tinc a tope.
1: No.
0: Però bueno, de moment estem aquí un dilluns més, primer dilluns de juny, i ara sí, es manifesta entre nosaltres, perquè hem pensat molt fort amb ella, es manifesta la Lola.
1: Hola, Lola.
0: Que ara, en breus segons, doncs, quan faci acopio del seu micròfon, doncs també ens saludarà a tots i totis.
2: Bona tarda.
0: Molt bé. Doncs això, primer dilluns de juny.
1: Jo no vaig tenir festa, la setmana passada.
0: No vas tenir festa?
1: No, jo vaig treballar. A Castellbisbal es treballa. Segona Pasqua.
0: En tot cas, a la ràdio sí que vam fer, sí que vam fer festa.
1: Sí.
0: Molt bé, estrenem més i, per tant, també estrenem una miqueta calendari, que, de fet, l'hem penjat a les xarxes socials fa escassos 3 minuts. Gràcies, Lola, per fer d'Optimot i la correcció.
2: No, Diec.
0: Diec, del IEC. Doncs, avorrer, no? Avui cobrim una miqueta calendari del juny.
2: No està ben àgil, Cristian.
1: Perquè feia molts dies que no et veia.
2: Ja, mira, acabo de caure que té més de tot regal a casa.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno, tècnicament no és regal encara, és vale.
1: Vale.
2: Pues ja està.
0: D'acord.
2: Ai, mira que no va fer.
0: Tu, Lola, vas tenir festa dilluns passat?
2: Què era?
0: 25 de...
2: Sí, estava al poble. Sí.
1: Va tenir festa tothom.
2: Però perquè era lliure a disposició.
1: La Serrano.
2: Ui, això ha sigut un molt roïn.
0: L'Anna tampoc va tenir festa.
2: No heu dit que tenim públic?
0: Amb poques... Hem arribat a dir que et teníem a tu aquí.
2: Ja, és que pensa... Heu començat abans?
0: No. Bueno, sí, de fet,
2: ni
0: deu hora.
2: Sí, per això. Jo estava entrant així de cul al cotxe, que era ni set.
1: És que està el jefe.
2: Està el jefe. Hola, jefe. On estan les teves ulleres noves, jefe? Les aquelles. Ui, me oigo doble. A veure, el jefe no sap quins botons tocar,
0: eh? Després em donareu una tarda aquí retallant coses per poder-ho penjar tot a Spotify i que quedi sentit.
2: Sí, com si fessis això, tu.
0: Jo sí.
2: Ho penges tal qual.
0: No.
2: Anda, que no se m'ha escoltat sempre.
0: Que no.
2: Que sí.
0: Que no, que es retallo per demà i per darrere.
2: Per què?
0: Perquè si no... El
2: si
0: programa...
2: està tot lo bo.
0: No, perquè la pàgina web detecta els primers X minuts de publicitat i després encara detecta els següents X minuts.
2: Pues no ho he notat mai, els escolto quasi sempre.
0: Evidentment que no ho has notat perquè jo ho he dit. Si vas a escoltar l'àudio des de la pàgina de la web...
2: No, Spotify?
0: Des de la web, ja, però si vas a la web de la Ràdio Molins i comences a escoltar el podcast, et traguis primer els...
2: La farmàcia de guàrdia, que és superimportant.
0: Els minuts, i després pel final també. I llavors, això ho optimitzem per la nostra audiència.
2: Ai, doncs no me n'havia donat. Perdó.
0: No sé, però és veritat, tenim públic.
2: M'encanta perquè quan no tenim el Pau tenim a la Carla. Saps? És com, tenim, com es diu, tenim públic a sou. Bueno, no perquè no cobrarà res, però...
1: Són la mateixa persona, eh?
2: Que fort, perquè no ha coincidit mai.
0: Són com el Rama, que si els tires aigua freda o aigua lenta es converteixen en una altra.
2: Aquí a la ràdio heu coincidit el Pau i tu?
1: Sí.
2: Hòstia, no me recordava d'això.
0: Jo no hi era.
2: Estic fatal, Aquest curs està acabant amb mi.
0: Poques setmanes, queden unes poques setmanes.
2: Em queden 14, 13 matinades, em queden. I adiós. Perquè dilluns que ve tenim festa.
0: És veritat.
2: Però a la ràdio venim.
0: És veritat.
2: Tenim festa por resaca.
0: És veritat.
2: Por resaca i post resaca. Por resaca.
1: Farem comando patum.
0: Farem un comando patum.
2: Patim, patam, patum.
0: Exacte. De fet, avui se'ns ha unit una altra persona al comando patum.
2: Avui? Estupendo. Qui? És una que porta ulleres?
0: És un alt, sí, de tant en quan porta ulleres.
2: No, sempre. De diferents coloritos, perquè aquesta ja s'ha sumat. No us ho ha dit a vosaltres?
0: Ah, però llavors tenim dues...
2: Oh, my God, hem d'anar amb un autobús, al final no és broma, fitxatges.
0: El meu fitxatge és molt alt. És literalment la persona més alta de la colla.
2: I l'Octavi?
0: Sí.
2: Ai, molt bé, Octavi, que anava a dir, és guapo i solter. No, l'Octavi és com...
0: O sigui, és guapo, però no està solter.
2: No, però que és com un germà petit, seria com estrany.
0: Bueno, els Lannisters no opinen el mateix.
2: Ai, per favor, no cal treure aquest tema. quina angoixa i quina angúnia. Pues no, pues també tenim a la noia de les ulleres, que ens patrocina la colla, tota sencera.
1: Sí, però ja, ella ve d'allà.
2: No, no, ella puja amb nosaltres.
1: Ah, sí?
2: Sí,
1: ah,
2: després de l'actuació.
0: Trebiant.
2: I a mi m'ha liat per anar al Passacarrers dissabte. O sigui, fliparé de patum aquest cap de setmana.
0: Sí, a mi a tant no, no ens ha...
2: No, jo peor, perquè m'ha liat i com que és... L'hora que fes el sábado, jo ja m'ha liat, saps? Soc així, ja està.
1: Bueno,
2: en fi, perdó, sí, he arribat jo i s'ha descontrolat tot.
1: No, ja estàvem.
2: Ah, ja estàvem, clar, pues, cap problema, no
1: parlant
2: jo.
1: De la Fagas, o sigui...
2: No, eres jo, sí, eres tu.
1: Estàvem parlant de Fagas.
2: Heu vist el vídeo de la pobra dona que em puja el coi de policia?
1: Sí, sí, bueno.
2: Que fort.
1: M'ha recordat a l'1 d'octubre.
2: Però literal, eh? Tan gratuïtament la dona allí caminant tranquil·lament i l'altra l'han vestit.
0: Una senyora jubilada.
1: Una mestra jubilada.
2: Hosti, tu, és fortíssim. Perquè després dic que no fan falta l'altre.
0: Eduqueu els vostres fills, que si no surten
2: policies.
0: Sisplau,
2: exacte. Si no se fan policies i tot malament.
0: I tot malament.
2: Policia Nacional. Anem a... Anem a
1: bueno.
2: A, ja, bueno, a veure. Que tenim... Ex, o sigui, tenim ex-matos que són policies. Pues sí, que tampoc ara...
0: En el país de los ciegos, el tuerto es el rei, no?
1: Vinga, va, anem a parlar de matosers.
2: Del juny. Pues, si tinguessin de què parlar, tampoc no tenim massa
1: bueno,
2: que parlar.
1: Sé.
0: Home, l'hora que estem inaugurant més, eh?
2: Això sí.
1: Ahir hem de saludar a Berta, que està de viatge.
2: I, sí? I bona nit, Berta.
1: No se n'ha anat.
2: A França.
1: A França, vale.
0: Brest?
2: Perquè... Brest?
0: No sé, ha penjat una història que ficava a York a Brest.
1: Sí, jo he vist...
2: Ah, jo he vist la bandera francesa, només. Que ha fet el canvi amb la francesa que venia a la Poble Sec.
0: A Poble Sec.
1: Molt bé.
0: El bo és que, com que ara, Berta, et tenim fitxada perquè penges històries en Brest.
2: Brest, vale. Molt bé. És que l'Adri, el programa passat, o sigui, la de fa dues setmanes, va estar pluriquejant perquè la Berta l'agregués a Instagram. I he de dir que va fer un grup per dir-nos a la Ivet, a l'Emma i a mi... que la Berta l'havia buscat a Instagram i l'havia agregat. Fortíssim.
0: És veritat. I digues quin consell em va donar l'Emma.
2: Que et fessis el dur. Però jo aquí vaig discrepar moltíssim, perquè aquestes merdes no funcionen.
0: No em vaig fer més el dur, eh?
2: Em vaig fer jo més la dura quan tu em vas agradar a Facebook.
0: Segurament, sí. Infinitament més.
2: És que todo bien, en fi. Cosis.
0: En fi. Estem al mes de juny?
2: Estem al mes de juny, dia 1. A més, per la gent que tenim TOC, juny ha començat molt bé perquè és dia 1 i és dilluns. Llavors et dona com pau mental, si tens TOC, saps?
0: Sí. A més, arriba un juny que, a diferència del mes de maig, que literalment, doncs, hem fet...
2: No ha passat res. No ha passat res.
0: Poca cosa.
1: Bueno, va ser un aniversari.
2: Això és superimportant.
0: I vam tenir la supercorona de
2: canalla. Això és veritat, que es va morir de gana, criatures.
0: Però no vam tenir cap dia.
2: No, perquè s'ha
1: de plorar. No, perquè
0: s'ha i va ploure.
1: Va ploure.
2: I no ens va importar massa que plogués.
0: I al mes de juny, doncs, pràcticament anem a una diada per setmana.
2: Hosti, tu. Ara m'he cansat de cop, eh? Ara m'ha agafat bajona.
0: I mira que encara no hem començat, eh?
2: Ja, per això.
0: A mi són tres diades xules, no?
2: No, això sí, això sí.
1: Sí, perquè tenim la del Papiol, que, sí? que és ja és plaça nostra. Després anem amb els nostres fillols, a Prats, de Lluçanès, que per cert han fet un pilar per sota.
2: Sí?
1: Un pilar de quatre per sota.
2: De quatre per sota, molt bé, enhorabona.
1: Fillols i filloles.
2: 3 a 5, molt bé.
1: I acabem amb la nostra actuació d'aniversari.
2: Correcte. On sabem que és l'actuació estel·lar del Cristian. En quant a postdiada.
1: Exacte.
2: Hi ha molta pressió.
0: Cristian, una pregunta de community manager que últimament va a dos pifiades per post que fa.
1: M'agrada molt la pifiada de...
2: Bueno, no
1: això va ser l'any passat
2: no,
1: així.
2: No, però no és la primera que ens passa, això, eh?
0: No,
2: que fem copy-paste del missatge.
0: Cristian, anuncia'ns quines... Tu que, que has construït, ets l'arquitecte del calendari del
1: web.
2: Entre d'altres coses.
0: Anuncia'ns, diada d'aniversari? Amb quines colles tenim el plaer de compartir?
2: Ai, amb els més guapos.
1: Bueno, comencem per la del Papiol o...
2: Diada d'aniversari, sí, he anat al final.
1: Aniversari, anem a Bé Sant Feliu.
2: Sí? Que
1: sé que vindran amb tot, perquè estan fent un molt bon inici de temporada.
2: Molt, sí.
1: I bé Cornellà, que són els nostres padrins.
2: I són moltíssims.
1: Sí, que també és una diada de colles properes, de colles amigues...
2: De colles guapos.
1: Poden quedar a la postdiada, o sigui que esperem que vagi tot rodat i passem una molt bona nit.
0: Molt bé.
2: Hi ha visits després de la
1: cosa? Que,
2: hi ha un grup i després no hi ha res
1: i després,
0: Sí, la Emma i la Ivet divendres passat es van autoproclamar com a visits escollides.
2: M'agrada, ficarà en Bad Bunny.
0: Per després.
1: Buf.
2: Què? No tinc discos per bé. No,
0: i podem muntar, jo munto una casita.
2: Ai, per favor, Adri, fem una... Jo tinc cartrons a casa, eh?
1: De Bad Bunny.
0: Exacte.
2: Per favor, tinc un munt de cartrons, fem-ho, eh?
0: I convidem a l'Ester Expósito.
2: No.
0: Que vulgui venir és una altra cosa. Però
2: si vols, convidem a la Minyamar i al Marc Giró, però...
0: Vale, Marc Giró, em sembla.
1: I la Yolanda Ramos. Aquesta casa, vull dir,
2: per
1: aquesta,
2: què?
1: Perquè és... O sigui, és elitista.
0: A mi em sembla fantàstic. Fas un...
1: Només van famosos no. I la gent guapa del públic.
0: Cristian, tio...
2: Bo, aniries tu, Cristian? Aniries tu? Amb aquestes mans?
0: Cristian, no et sembla fantàstic fer un CD defensant... o diguem-ne...
1: Estic molt radical.
0: La cultura pròpia de Puerto Rico enfront a la globalització d'Estats Units. posant els teus concerts la caseta, no?, que és una miqueta com el símbol de la casa, el símbol de la tradició, i omplir-la amb penya pija i rica?
2: A mi em sembla, no molt sembla... bé. No, a mi el que em sembla molt bé molt és que s'hagi reciclat una cosa que no ha sortit 15 minuts del Super Bowl. Ho haguéssim pogut llançar i aquests senyors ho estan portant a tot arreu del món. Això està molt bé perquè és reciclatge. Les tres R's, nois. Reduir, reciclar, reutilitzar. Doncs pues està fent reciclar, sí, reutilitzar.
1: 500 paus per estar allà enxubat.
2: Ah, no, jo no pagaria.
1: Enxubat.
2: Jo no pagaria.
0: Veus? Si la gent no escolta reggaeton, directament aquestes coses... No, si no em dius, si me
2: depèn d'aquí... Jo no considero que sigui reggaeton l'últim disc de Bad Bunny, eh?
1: Bueno, porqueria.
2: Oi? Doncs pues a mi m'encanta. I a la Montse també.
0: Tornem al tema del juny.
2: Sí.
0: Aquest, sí ens serà, David, això serà molt dispers avui, eh? Però
2: no, és que si no,
0: ho intentarem anar centrant.
2: No omplirem.
0: Intentarem anar centrant, sí que ho complirem. Molt bé, doncs el Becari ha fet bé les colles que venen a actuació per aniversari. Per tant,
2: bé,
0: ens congratulem. Molt bé, Becari, avui aquest mes cobres. Papiol, Lluçanès, Cristian, segueix-nos cantant.
1: Papiol,
2: farà molta calor.
1: Tenim Moncada, que és un intercanvi de fa
2: dos anys.
1: Que
2: no. Va ser on es va caure el Claret de cap a terra.
1: Sí, jo vaig caure a l'únic pilar que s'ha
2: caigut. Correcte, és veritat també.
1: Moncada tenim un intercanvi pendent que l'any passat no el vam poder quadrar, llavors el vam deixar pendent per aquest any i vindran aquest any al Papiol. I després venen els de la colla del Baix Montseny, que ja vam coincidir amb ells l'any passat, diria.
2: I tornem a coincidir aquest any.
1: I l'altre també.
2: No, jo crec que l'hem passat el primer, que va ser aquella diada que la setmana abans era un lloc i la setmana després va ser un altre. Havia de Sant Celoni, Sant Celoni i Sant Antoni Milavajó.
1: Potser que sí.
2: Sí, va ser l'any passat.
1: Sí. I
2: aquest any tornem a actuar.
1: Això, sí. Al setembre anirem nosaltres a Sant Celoni.
2: Aquesta vegada, pareu que sí.
1: Aquesta vegada sí, a Sant Celoni. I ells vindran aquí a Papiol, s'estrenen aquí a...
2: Al Baix Llobregat.
1: A Papiol. No van venir l'any passat, no?
2: A on? No, a Papiol.
1: No, a Papiol no van venir a...
2: A on? Jo crec que només hem anat nosaltres, a Sant Antoni. Ah, no, van venir ells a Diada, pot ser? A Diada o a... Ara me l'està sonant a...
1: Que vinguéssim, clar, hem hagut de fer intercanvi. Mm. No crec que fos...
2: Però no em sona que fos Papiol, jo crec que va ser Molins.
0: En algun moment en vinc.
1: Total.
2: Sí.
1: Que venen aquestes dues colles a Papiol i, com sempre, al migdia, a la plaça...
0: Gaudí. Coneguda popularment com la Florida.
2: Però és allà, rotonda... que és la rotonda, que no és rotonda.
0: Sí, és la rotonda pintada al terra, sí.
2: Molt bé.
1: I això, i després farem un pica-pica i...
2: Acaba la cosa aquella de l'aigua.
0: Radiografia de les dues colles convidades? Teniu controlats com els estan anant?
1: Moncada, bueno, com sempre...
2: Castells de Sis.
1: I Baix Montseny, jo diria que també, tot i que porten un parell de temporades que...
2: Que alguns set ens ensenyen.
1: Sí, estan creixent. Sí. No sé, crec que no han fet encara cap set.
2: Mai?
1: No, aquesta temporada.
2: Ah.
1: Diria que l'any passat van intentar algun, però no
2: jo
1: tinc controlat.
2: Jo tinc informacions de...
0: Set assajos, set pisos. Pugem un pis més per...
2: Per assaig? Portarem fets de 14?
0: Per TCBO, no sé què és TCBO. Però,
2: Trobada colles del Vallès Oriental.
1: Pues això.
0: Pues mira, si és una cosa que s'estan plantejant per assaig.
1: S'estan preparant.
2: Molt bé. Mm-hmm.
1: I el dia abans tenim tarda aquí a Molins.
2: El dia 6 de...
1: Sí, això és el dia 7.
0: Tenim tardeig.
2: Juliol, no, juny.
1: Tenim tardeig infantil.
2: Però que és el guapo, per tant que et digui. El tardeig infantil està guapo, eh?
1: Sí, tenim la tarda d'inflables, que ja comença a ser com...
2: Una tradició.
1: Com una tradició, ja. Crec que és el quart any.
0: Jo diria... Jo no vaig dir tercer, però podria ser el quart.
1: Tercer o quart, sí.
2: Sí.
1: I, com sempre, doncs, a l'Escola del Palau, que muntarem els inflables... I de 6 a 8.
0: De 6 a 8.
1: I estarem allà, doncs, els que puguem. Doncs això. Oferint inflables per la canalla de Molins i de Rodalies, que vulgui venir, totalment gratuït. Taller casteller, també farem alguna mostra. El berenar, doncs això. Una tarda per mostrar-nos una mica a la vila i també, doncs, passar una bona tarda amb la canalla.
0: Molt bé.
2: I hi haurà barra, això ho has dit?
1: Ah, no ho he dit.
2: Hi haurà barra, preus populars? Gràcies. És que sempre ho dic, però ningú em fa cas mai. Està molt guai que s'està llenant la música. La qüestió, que hi haurà barra a preus populars i crec que opcions de berenar, que també es pagaran.
1: Sí, sí, hi ha berenar, sí, sí. Jo no he estat, crec, als inflables.
2: Jo he estat...
1: O potser una vegada...
2: Tres vegades segur. Tres vegades segur.
1: Però aquesta serà la quarta, llavors.
2: No, perquè no vinc.
1: Perquè dic que serà la quarta edició.
2: Ja, però és que no sé si he vingut a totes. Jo crec que sí que serà la quarta, però no estic 100% segura.
1: Bueno.
2: I us dote tres.
0: El que segur que no és la primera, com bé s'ha encarregat el... Et felicito, fill, de recordar-nos.
2: Ai.
0: No, perquè, pel text, pel copy del post d'Instagram.
2: Ah. T'he dit que hem sortit del país de tu fill?
1: Sí. Sí.
2: Hem sortit?
1: Sí.
2: Ai, això s'ha passat?
0: Sí.
2: Ai, no m'he enterat.
0: No t'enteres de res, eh?
2: Hosti, tu. A més, la Carla s'ha enterat i que la Carla s'entera menys que jo de les coses.
0: S'ha passat per dos grups on estàs tu, eh?
2: Hosti, tu. Hosti, que estic fatal. És que estic fatal. 13 matinades, ja està, ja acabo.
1: Ah, jo no tinc...
2: L'Octavi va passar, sí. És veritat. Però no, em vaig pensar que era el que havia passat la Júlia.
0: És,
2: comunicació.
0: És exactament el mateix.
2: Ai, també és...
1: Això ho vam penjar l'any passat, per mi podem fer copy-past, actualitzar la data.
2: Això és bueno, però està... No, ara poca broma, llavors la broma aquella teva... Broma que no és broma, que la veritat és home. Que vas dir que era una estratègia de màrqueting.
0: És que...
2: Està funcionant.
0: No sé si us hi heu fixat, però el tuit aquest, el del Felicitat Fill, ho vaig mirar fa un parell de dies, portava 10.000 views, i el nostre post a Instagram sí. Tenia 1.000 i poques. És a dir...
2: Està molt bé, no. Fem-ho més.
0: No serà el Becari de comunicació un geni del màrqueting encobert?
2: I un raig feminitzador.
1: Ah.
2: I un raig feminitzador.
0: Ui, calla, que tinc un altre... Ai. Vaig complir una altra profecia de les anunciades aquí en ràdio.
2: Oh, my God.
0: Sí. Bueno, la inventa, no sé si ens matarà si ho diem. Es pot anunciar, no es pot anunciar? Perquè abans tu hi eres el divendres, quan ens ho van explicar.
1: Ah, sí.
0: No sé, ho diuen dia. Podem fer bombings aquí de notícies de les quals ens hem enterat.
2: Si és que no, que truquin al 93 668 6161. Ara t'ho he dit el mòbil.
0: Ens hem adonat, vale, 691 438 847 en cas de que no es pugui dir. I bé, et donem 3 segons.
2: Un,
1: que no està a la plaça de l'Ajuntament, o sigui que...
2: Dos, tres, pot dir-ho.
0: Molt bé, la Emma, ens anarem molt per ella, ha trobat feina, ha acceptat una oferta laboral, a la qual comença a treballar, jo crec que en algun moment del juny, d'aquí no massa,
1: sí.
0: Per no dir-ho, aquesta setmana.
2: Ui,
0: és una oferta laboral que la mantindrà ocupada de dimecres a diumenge, tot el dia i tota la nit. Pel que, evidentment...
2: Que estarà de...
0: És una feina de moment d'estiu. Pel que, evidentment, doncs, pobra, els ajuts de canalla i diades...
1: A un lloc on
0: ho tindrà complicat. Ho tindrà molt complicat per venir.
1: I tu has fet a crossa.
2: Oh, my God.
0: El tema és, tu
2: sí,
0: em recorda't...
2: Que...
0: Sí, a Rubí.
2: No, que vaig fer la crossa a Rubí.
1: Sí, sí.
0: Em recorda't, fa dues setmanes, quan va venir l'Emma i l'Evet,
2: sí.
0: Que ja no va venir l'Arnau i li vaig dir, i els vaig fer la broma de a veure si el pròxim cop que vingueu, aquí heu perdut pel camí.
2: Vale.
0: Pumba! Ara ja el proper cop només pot venir l'Evet.
2: Que fort.
0: Clar, del trio que van venir el primer programa, podien venir la Carla i la Paula,
2: però tenen falcons.
0: El proper cop ja vindrà l'Evet sola.
2: Oh my God.
0: Això sí que és un Juego de Tronos.
2: Bueno, ja se basteix a sobre, eh? Tot i ser rosa?
0: Sí. Sí, no, sí, és molt però és graciós perquè...
2: No, sí, fa llullo, eh? Adri, jo no vull que
1: vigila que
2: me profetitzis jo, nada a mi, eh?
0: Jo per 15 euros us canto el número de la loteria de cap d'any.
2: Queda molt lluny.
0: A veure, però tornem al tema. Tornem al tema. És que a vegades em sorprèn a mi també...
2: Pensava que havies fet el ratllo feminizador, no? Que això està bé.
0: Aquí vols que el feminitzi,
2: sí. Em va passar una cosa així el dissabte passat, eh? Que tenia un pàlpito i patapum. També t'explico. Ens hem quedat aquest cap de setmana que el tenim bastant a tope.
0: Bastant a topito, sí.
2: I alguns de nosaltres...
1: Bueno, tenim assaig, també.
2: Alguns...
1: Dimecres i divendres, bueno, com sempre, tenim assaig.
2: Bueno, alguns de nosaltres també tenim diumenge nit, que després hem de parlar. Coses.
0: Exacte, hem de parlar. Hem de fer molts reels del mirant el cel a la Patum. Jo tinc moltes idees de gravar vídeos. Estaré molt pesat. Com que ja he vist moltes vegades l'espectacle de la Patum, vull gravar vídeos.
1: Podem fer un munt de coses allà i un VM aquí i el dilluns ja no venim.
2: Això estaria molt bé. Jo he de dir que tinc una foto de fa uns anys que vaig anar amb la Montse, que la Montse és més o menys igual d'alta que jo. I tenim la foto inversa, estaven també l'Adri i l'Octavi, una miqueta més a darrere nostra. Clar, aquella plaça es peta moltíssim. És molt petita i es peta moltíssim. I més o menys la gent som de la mateixa alçada. I llavors tu mires enrere i veus dos caps sobresortint amb una... Mirant tot allò amb una parsimònia, com si estiguessin en una tribuna, saps? Tan tranquils, traient mig metre de cos per damunt de la gent. I llavors ens van fer una foto, ells de nosaltres, que la Montse i jo, se'ns veu allà en un sot. Nosaltres vam fer la foto cap endarrere, que es veu a l'Octavi i a l'Adri, respirant aire fresc, supertranquils.
0: Aire fresc tampoc seria el concepte. Però...
2: Home, però més fresc que a 1,68 m, sí. Jo que sí.
1: Hauria posat el vídeo de l'Àliga a classe.
2: Jo els vaig posar a mons pares i quasi ploro.
1: Només teníem un nen que coneixia la Patum.
2: Molt malament. Pues molt malament. La Patum s'ha d'estudiar, que és un patrimoni de la humanitat. Igual que la Pedra Seca.
0: Igual que els castells.
2: I els castells.
1: Que nosaltres.
2: Però la Pedra Seca també, és que això és fort.
0: Però nosaltres també ja estem més a prop de l'extinció que la Pedra Seca.
2: Correcte. Sí que... És que la Pedra Seca és molt útil, eh? A veure si no, i barata.
0: I Matusés no tant.
1: Adri, vigila què dius.
2: Jo tinc ara un noi, no va dir noi, entre cometes de pràctiques, que té 50 anys, és un noi, ¿vale? Que és de Castells del Prat.
0: Apa.
2: I els vaig dir, com esteu? I diu, mal. Estamos mal.
1: Com es diu?
2: Carlos.
1: Ah.
2: No, coneixem els Oriols. No, coneixem... De fet, ell coneix l'Oriol, que també és cuiner. Crec que també de Fundesplai, de fet. estan tots de la mateixa empresa, i hem estat parlant de bueno, això que els està costant trobar gent per fer actuacions, les colles que no venen, com aquell cap de setmana que ens van demanar ajuda perquè els havia fallat no sé quina colla i vam anar a ajudar-los. Vull dir, jo crec que bueno, estem una mica la vibe rara, als castells.
0: Depèn del barri,
1: sí, Depèn del barri, sí.
0: Depèn bueno, del barri,
1: perquè hi ha colles que estan molt bé.
2: Mm-hmm. Suposo que llavors ja està bé tenir un èxode cap a aquestes colles, potser.
0: Bueno,
2: entre la gent que cau pel camí i la gent que marxa a colles que estan fent més coses, és un tema. Però bueno, que el Prat Pura està...
1: No, a veure, hi ha colles que estan bastant bé, sobretot les que tenen intenció d'anar
0: a concurset.
1: Concurs. Llavors hi ha colles que estan tirant bastant.
2: Fort, Castells de Sants, 3 de 9 folre. El castell de nou més folrat. Ai, més folrat.
0: Amb molts folres, 2 quilòmetres de folre.
2: Ara, si estigués aquí escoltant el de Minyo, ens diria hola, Lola, mi no sé quién se cuentes. El castell de nou folrat, exacte. Que més d'hora han tirat després de la pandèmia. Vull dir que s'estan posant les piles, Brinoff, també.
1: Jo crec que es notarà aquest estiu que és any de concurs, perquè les colles estan tirant.
2: I tipo, a veure quantes coses es tiren per sobre, també, que és un tema. Que està en Sant Fèlix, era divertit.
1: Bueno.
2: Aquest cap de setmana el tenim molt tòpid.
0: Sí.
2: El cap de setmana que ve crec que el tenim més o menys lliure, que és 13-14.
0: El tenim molt lliure.
2: Si voleu, podem fer alguna cosa. podem fer platja o podem fer...
1: Jo tinc el sopar de...
2: Però això és el divendres.
1: Sí.
2: Perfecte. Dissabte i diumenge podem anar a fer
1: alguna cosa. Sopar de graduació dels meus nens de 6è.
0: Jo crec que tinc una casa rural. Aprofito l'únic cap de setmana que Matosés ha de ser lliure en tot el
2: lliure. Bueno, no ens podem queixar aquesta temporada.
1: Ai, que per cert, què tal la Costa Brava?
0: Ah, molt bé, vam aprofitar amb l'Anna per marxar el cap de setmana,
1: ja que
0: no vam marxar al pont passat, perquè vam preveure que estava tot a tope, i perquè tenia les entrades del concert de la Gossa, vam pujar un parell de dies a fer una mica de desconnexió.
1: Nosaltres vam passar per l'escala,
2: sí?
1: Però vam seguir al Banyà.
0: Vale, cap a l'interior.
1: I vam anar a un observatori.
2: Ah, molt bé. I sí que sap on està.
0: Sí.
2: Això és la Carla i jo vam estar lluitant, però moltes vegades la Carla...
1: Sí, sí, molt guai, molt guai. Bueno, doncs això, la setmana que ve és tranquil·leta. Tenim dilluns mirant al cel.
2: O no,
1: depèn com estiguem els tres.
0: Sí.
1: Dimecres assaig i divendres assaig, que jo no hi aniré. Tinc sopar.
2: Et de sopar.
1: I el cap de setmana lliure. Llavors, aquella setmana
2: chill.
1: Podem descansar una mica per agafar forces per la següent.
2: Molt bé.
1: Que tornem a tenir programa el dia 15.
0: Correcte. A més, el dia 15, sí, a més tenim un programa especial.
1: Ah, sí,
0: tothom que ens escolti, pel dia 15 teniu deures per seguir una miqueta el fil del debat del programa, i és que heu de mirar la sèrie de Pobertat. Sèrie de la qual l'últim fa dues setmanes, quan va venir la Ivette i l'Emma, jo me'n vaig riure molt fortament pensant-me que era una sèrie de preadolescents,
2: no.
0: I m'han caigut els collons del terra amb la sèrie. La veritat, molt bé.
1: Jo vaig veure
0: dura, molt més dura del que pensava.
1: Vaig veure els dos primers capítols i... Bé. I ara... Bueno, doncs he d'acabar la sèrie. Faré els deures.
0: Per el dia 15 les has de fer. Perquè a més el dia 15 tenim convidades, venen dues mares de la colla, amb filles més o menys preadolescents, per llavors també, doncs, bueno, vam pensar l'altre dia parlant de la sèrie Assaig, doncs que igual estaria bé comentar com elles, des del seu punt de vista, amb filles preadolescents, doncs han viscut, no?, i han vist aquesta sèrie versus com ho podem haver vist nosaltres des del nostre punt de, punt de vista.
1: Preadolescents... Unes adolescents, sí. A saco.
0: Sí, una s'ha tirat a la piscina de cap.
1: Sí, sí. Han tret amb una essència de cop. Doncs això, el dia 15 de programa especial amb convidades.
0: Si algú que ens està escoltant vol venir
1: sí,
0: d'una altra
1: també.
0: Perspectiva,
1: sí, sí.
0: En plan...
1: Exacte. Sí, sí, inclús adolescents que hagin vist la sèrie. El 17 i el 19, assaig. I el 21, que és diumenge, pujarem a Prats de Lluçanès, a la primera diada que organitzen els nostres fillols i filloles de Castellers del Lluçanès, que a mi em fa molta il·lusió, la veritat, que facin la seva primera diada, i anirem amb Caldes, amb els nostres fillols i filloles de Prats, ai, de Prats de Lluçanès, i nosaltres. Bueno. I després, doncs, ja...
0: Hi ha autobús, i a dinar per la tarda, vist que fan circ, no, a les 7 de la tarda, no sé
2: circ?
0: Si ens quedarem o... O no?
2: Circ?
0: Sí, circ. Sí,
2: Ok.
1: Esperem que el circ sigui després de l'actuació. Que no sigui l'actuació d'un circ. Que podria ser. Sobretot per part nostra.
2: Oh my god. Aquest programa se'n va a la merda, ho sabeu.
0: Sí, va.
1: I això, doncs això, estrenem plaça, perquè no m'actua mai allà. Mm.
2: Allà fa calde, eh?
1: I... No, allà fa caldes.
2: També. Allà va caldes i fa calda. No, en sèrio. recorda aquell dia que estàvem esperant a la Carla al restaurant i estàvem ficats dintre el cotxe al 4, sí, sí, amb l'aire condicionat a tope, perquè no tenia mous. No tenia mous estar fora del cotxe, eh? Sí, sí. Fins que va arribar la Carla.
1: Doncs sí.
2: Quin dia més xuli, aquell, eh? Va ser un dia molt xuli.
0: Igual que xuli serà el dia del Prats del Lluçanès. Per tant, apuntar-se a l'app.
2: Sí,
0: i a l'app.
1: A veure quins plans tenen els fillols. Des d'aquí... si ens volen explicar alguna cosa, doncs també
2: poden trucar, també.
1: També poden trucar o poden,
2: si estan escoltant
1: aquesta setmana, sí, o la que ve,
0: ens poden enviar un àudio,
1: poden enviar un àudio o bueno, pues això, i explicar-nos una mica els plans que tenen de cara a aquesta primera actuació que organitzen ells i elles. L'endemà, el 22, el dilluns, tenim programa,
2: al principi. El Cristian i jo estaran de vacances, ja? Bueno, a tu quedarà una mica, però ja ho tindràs, nens.
1: Jo no tindré nens. Tindré família, segurament, aquell dia.
2: Però et quedarà molt poquet. Sí. Ho sento, Carla, que la Carla li queda una mica més.
1: I a l'Adri.
2: Però l'Adri et cobra una pasta. Saps què vull dir?
0: Sí, en canvi, de vendre-li la vida...
2: al dimoni.
0: Al dimoni, no. Compreu impressores i ordinadors de HP.
2: Patrocina aquest espai.
0: Ojalà ens patrocinés.
2: No estaria mal.
1: Escolta, Adri, pues, mou fils.
2: Sota panoja, Adri. Tu no, a la teva empresa.
0: Vale. Vale.
1: Ja sigui per patrocini, ja sigui per un viatge, jo què sé, a algun lloc.
2: Sí, sí. I que sigui Lloret de Mar, saps què vull dir? Per l'equip. Sí, sí. Una jornada d'aquestes, de com es diuen? Les jornades aquestes tu guapes. De cohesió, sí, exacte.
1: No. Team building.
2: Team building, gràcies. Volia el... Cohesió està molt bé perquè és català, però jo volia ja fer-ho de tot bé, vale, i dir-ho en anglès.
1: Construcció d'equip.
2: Construcció d'equip. Construïm un equip d'una vegada ja.
1: Doncs això, dilluns a 22 farem programa, no tenim res... planejat?
0: No massa cosa, tenim... no. Tenim pendent una visita de canalla, que ens han de venir a veure en algun moment.
2: Home, doncs aquell dia estaria bé, perquè sí, estaria tot a vacances.
1: Sí.
0: I que acabi el curs.
1: Sí, sí. I això és la prèvia cap al 23, que és la Revetlla de Sant Joan, que tenim al Pilar, que ja fa 2 anys que fem.
2: No, jo crec que 3. 3 o 4, jo crec.
1: Ah, doncs Bueno, que... La rebuda de la flama del Canigó, el Pilar de la Revetlla de Sant Joan, que fem amb les entitats del poble, i jo crec que també és una cosa molt xula de fer-la.
2: Fa molta calor també, però...
1: Llavors això, el 23 a la tarda rebrem la flama aquí a Molins i farem el Pilar de rebuda.
0: Trebian.
1: I ja ens anem al 24, és dimecres, no farem assaig. Llavors aquella setmana suposo, entenc, que només tindrem divendres assaig.
2: Un moment. Clar, que aquí tenim... No sé si dilluns
1: farem assaig.
2: Què? No, va dir, acabem programa el dia 22. No, que fem juliol. Però jo el 29 no vinc, estic fora, ho sento. Estic de vacances.
0: Pues és el programa de la Diana.
2: Me'n vaig a Mundaca.
0: Pues fatal, no passa res, Lola. Farem programa sense tu.
2: Sorry.
0: Jo he tingut una idea de convidada pel dia del 29. A més... perquè serà el programa que comentarem la dia d'aniversari.
2: Ai, comença per ell i acaba per zona?
0: Doncs també pot venir a zona, no, però jo crec que és una convidada...
1: Depèn de com vagi.
0: Que fa més temps que ens demana de venir, però fora mai pot.
2: M'escriu el jefe, el capo.
0: Opa!
1: Què diu?
0: Estem despedits.
2: Tots quadrats. Jo us ho dic que ens
0: recomanaria. No ens renoven el programa per la temporada que ve.
2: Aquella setmana només ja saps conjunt amb Sant Feliu, que no ho hem dit.
1: Només divendres.
0: Perquè, vaja, spoiler, encara no havíem arribat, estàvem a dimecres.
2: Ah, no estàvem parlant d'això?
0: Sí, estàvem a dimecres.
2: Ui, hola, em perdo l'assaig amb Sant Feliu.
1: Que no.
2: Sí.
1: Ah, que no vens a Diada?
2: Estic a Mundaca.
0: Tampoc vens a Diada?
2: A veure, és que ho estic veient des de
0: lluny. Tu quan marxes? Quin dia marxes?
2: Jo marxo el 29.
0: No. Però ja estàs, sí que estàs. Llavors l'assaig amb Sant Feliu, és el 26.
2: Sí. Ah, vale.
1: Aquella setmana del 22 al 26.
2: Ui, diu, acabo d'entrar ara a escoltar-nos. No sé què heu dit abans. No cal que ho escoltis, Salva.
0: Hem parlat molt bé de tu, Salva.
2: Sempre.
1: Del 22 al 28.
2: Que guapo ets.
1: La setmana del 22 al 28. Assaig únic. Ni dilluns canviem, ni dimecres fem l'assaig perquè és festiu. Llavors, 26, que és divendres, farem l'assaig conjunt amb Sant Feliu,
2: que ens encanta.
1: Entenc que aquí a Molins, perquè és la nostra diada.
2: Entenc que sí.
1: Entenc que serà
0: aquí a Molins. I que crec que després anem a Sant Feliu abans de la trobada de colles del Baix Lluc.
1: Perfecte. Doncs això, vindran els veïns i veïnes de Sant Feliu, que ens ompliran el Castellòdrom.
2: Sí, com l'altra vegada. Va ser una mica agobillant, però bueno, són molt macos.
1: Costa trobar els matussers de Sant Feliu, perquè és que són molta gent.
2: Són molta gent.
1: Fa molts anys que són molta gent. I l'endemà a la tarda, doncs, a la plaça del Palau, farem la nostra dia d'aniversari.
2: A les
0: 6 de la tarda, o 6 i mitja.
2: No sé, quan et vagi bé, Adri.
0: Encara no
2: està... Si vols que fem 6 i mitja, fem 6 i mitja, cap problema.
0: No sé, crec que no hem fet el calendari.
2: Ah, molt bé. Encara no sabem a quina hora
0: s'ha. No
1: queda molt.
2: Aquí anem una mica
1: aquí...
2: més. On time.
1: De... Abans de les 5 no serà.
2: Vale.
1: No. Sí que... o sigui, puedo si heu de venir, puedo fer migdiada. A partir de 5.
2: Puedo fer migdiada, que si no farà molta calor.
1: Sí. Ja l'acostumem a fer allà al pati del Palau, perquè fa una mica més d'ombres, sí. Està una mica
2: i
1: millor.
2: I és de les places més boniques.
1: Sí. Sí. I les fotos queden molt bé, també.
2: Sí, amb, millor que l'Ajuntament.
1: Amb tot el verd de fons. I després tindrem la festeta allà al col·le, a l'escola del Palau.
0: El grup M&M's.
1: M&M's.
2: Però així tal qual? O sigui, com els M&M's o es diu M&M's? Saps?
0: Com els M&M's.
2: O sigui, M? M?
0: Ah, bueno, no sé com s'escriu, sí que es diuen M&M's.
2: Jolín.
0: Que aquí imagino que deu estar la gràcia de veure com s'escriu.
1: No els conec. Salva, envia un missatge.
2: Salva, com s'escriu el nom del grup, que és?
1: Què tal?
2: Tu sí que el
1: què
2: saps.
0: Fan rock. Versions.
1: Fan versions?
2: Però sí. Rock and rolleres, no?
0: Algú imagino sí? Que deuen ser versions rock and rolleres, sí.
2: No, no tocaran Bad Bunny, llavors.
0: No té molta pinta.
2: Eminem. E-M-A-N-E-M. És una barreja entre Eminem, entenc,
1: a veure si ve
2: i
1: Eminem.
2: Eminem. Eminems. Hola, si ve Eminem ho patem, eh?
0: Sí.
2: No?
0: Seria molt guai. Un Lose Yourself.
2: Sé dues cançons d'ell només, però bueno.
0: Lose Yourself, és una?
2: No, la de 8 Miles. És aquesta?
0: Ah, no.
2: I l'altra és Mockingbird, que Mockingbird és molt xula.
0: Pues Lose Yourself és un temazo.
2: Vale, pues ja me la buscaré.
0: És la cançó amb la que tancaven Lay 2 a les 5:55 del matí els 2008, 2009, 2010, 2011.
2: I l'Adriu sap perquè estava allí.
0: Evidentment.
2: És xico, i tu que te cagas. Tenies pinta de RPP i tot, d'ell, tu,
0: no,
2: eh?
0: No, no, no, jo no era Listas Isaac.
2: Pues...
1: Listas Isaac.
0: És que hi ha un tio de Barcelona que era Listas Isaac que qualsevol dia de la setmana, a l'hora que fos, tu li demanaves per entrar a qualsevol discoteca i t'apuntava.
2: Jo crec que he estat en aquestes llistes. No, que m'ho havia oblidat completament.
0: Sí, sí.
2: Oh, my God. Encara es fa això de les llistes per entrar a les discoteques?
0: Jo crec que no.
2: No, no, esto ja és boomer.
1: Sí, és boomer.
2: Molt bé. Anava a preguntar jo alguna cosa de la diada d'aniversari, que era... Ah, sí, sabem si vindrà gent a ajudar-nos? Amiguis? Tipus...
1: Bueno, suposo que farem vida.
0: Falta un mes. Sí. Encara, com
2: la
0: hem
2: gent
0: s'ha
2: de guardar 26, la data, eh?
1: 26 dies.
2: No queda tant. Sí, tipus
1: farem
2: Metal Defender.
1: Metal Defender
2: tipus...
1: jo crec que és sempre... si poden...
2: Avent-hi cervesa, després.
1: Sí. Avent-hi cervesa i avent-hi festa.
0: Avent-hi cervesa.
2: I tenim a l'expresident, que és casteller.
0: Avent-hi cervesa Estrella d'Am, després.
2: Que jo crec que és el casteller...
0: Estrella d'Am patrocina els castells gràcies a Estrella d'Am,
2: no
0: per està, la teva confiança.
2: No estava entenent perquè estava dient castells. Tantes vegades Estrella d'Am. Qui és l'Àlex?
1: Àlex.
2: L'ex-president.
1: Vale.
2: Jo crec que és el Pilane Kinder que més ha tornat a ajudar i a posar-se a la camisa com és el...
1: Oh, que no...
2: Espera, que em surt el tara. Com es diu? Oh, Dios mío.
1: Cerca.
2: Gràcies. Ho sento.
0: David Cercadillo.
2: Cercadillo, jo, no?
1: Jo.
2: Ah, tu? O jo?
1: Tu.
2: Vale. Pues jo crec que és el Pilane Kinder que més vegades ha posat la camisa.
0: Jo, com
2: de fet,
0: mi,
2: crec
0: jo,
2: que és l'únic que ha tornat, perquè la resta no...
0: Jo l'únic que he vist a plaça després d'haver-li
2: sempre, donat... Eh? Sempre que estem amb bolins, sí, que... ell es calça el seu...
1: El Dani Andreu va venir a alguna diada.
0: És el Geopic?
2: Sí. És possible que alguna sí.
1: Que en alguna sí que vingués.
2: Bueno, perquè també tenim el Pilar amb ells, que llavors...
1: Però una o dos, miqueta... vull dir, no...
2: És un home molt ocupat, també.
1: Sí, sí.
2: Però la resta, ni la Mònica Usar, ni el Lluís Posada, ni...
1: No.
2: No han tornat. Ni la noia aquella de l'Esplai. Ho va fer molt bé.
1: La Jana
2: ho va fer molt bé.
0: Ni l'Enxuscat.
2: És veritat. Com es deia? Xavi, em sembla.
1: No sé.
2: Sí. Però va ser xulo aquell, perquè van fer lo de les bengales, després ells des del local d'Enxuscat. Va ser xuli, aquell Pilar. En fi... gràcies a tota la gent que vingui a ajudar-nos. No estic acabant.
1: Sí, farem crida.
2: Agraint.
1: Bueno, des d'aquí ja començarà. O sigui,
2: a cridar.
1: Qui vulgui venir està convidadíssim a col·laborar a les pinyes, a col·laborar després... Sí,
2: a pujar al castell també, si volen.
1: A pujar, haurien de venir abans, però que si volen venir a viure la jornada i compartir, doncs... encantats i encantades de rebre'ls.
0: I també des d'aquí hi ha una crida, ara ja menys amistosa i més ja...
2: Oh, God.
0: Comencem a fer les coses. Més a cuchillitos d'assajos. Falta dos punts de gent, assaig, i després jo, saps? Vull dir, tots ens posarem les mans al cap de com pot ser que estiguem traient el que estem traient a plaça. Si ens esteu escoltant això i els dimecres us fa molta mandra venir, més ara que ve Mundial i hi haurà un emocionant Ecuador a Corea del Sud, a tots ens fa molta il·lusió veure aquest partit, però assajos estaria bé pretor una miqueta, gent, per començar-hi anar. Us miro vosaltres perquè sou els que esteu aquí, eh? No perquè
2: som els que no anem,
0: perquè esteu aquí davant.
1: Jo porto tres assajos seguits.
2: Bueno.
0: Vull dir...

0: In the Line.
1: Jo estava a l'assaig.
2: Estàvem passant molt bona estona.
0: Jo estava a l'assaig.
2: També és veritat, estava a l'ITV. Però abans estàvem tu.
0: Carla, si vols parlar, agafa el micro i vine
2: no,
0: cap
2: aquí. No, no, ella que... només està, estem fent secretitos. Saps?
1: Jo crec que el cinquè o sisè programa ja ha de parlar.
0: Sí. Vull dir...
2: No, però això és ella quan vulgui. La Carla ha parlat aquí, ella.
1: Ha parlat una mica, sí. A la marató.
2: A la marató, ha parlat sí. moltíssim, perdona.
0: Una cosa, Carla, pots deixar de ser tan hippiriflàustica i començar una miqueta més amb mano militari?
2: Oi?
0: Carla, agafa cadira, agafa el micro i a xerrar.
2: Perquè penses que cada vegada sou més lluny, de fet. Abans ja al principi ja està... D'aquí poc s'haurà fora.
1: El David l'està assenyalant ja.
2: No, que no, que marxa la nostra única públic, no. Feu el favor, ara que ve... Ara que ve... La hora de Carla.
1: Ah, mira.
2: Ui!
0: Carla, no passa res, tirem-la llargo.
2: S'està posant nerviosa. No, però escolta'm una cosa. Això sí que és una crida real.
1: Tens un micro de David que va així del sostre i li posem allà.
2: Que són com els de les pel·lis, que són així de... Saps?
1: Com a, o com els de la boxa i tot això.
2: Correcte. Ui, està guapíssim, eh? I els descansistes també són així.
0: En el rincón derecho, Carla.
2: Ah, tenemos... És a l'izquierdo.
0: Con cazones rojos.
2: Dic que és una crida, crida, és una crida. Estem fent un montón de crides en aquest programa. Estem cridant molt. El títol ha de ser algo de crida. Que ara que ve l'estiu, feu el favor de venir a l'estudi, que s'està fresquet, i així ens feu de públic. Bueno, no, a més, jo estic bé.
1: És que està apagat l'aire. No?
0: Sí, això va començar.
2: Bueno, avui està apagat, però...
1: Ah, el tens tu.
2: El tinc jo, pues posa l'aire. Pati. Que podeu venir aquí, que tenim, mira, un, dos, tres, nou cadires, crec, si no m'he descomptat, que podeu venir... I, no, els micros no cal. Tenim cadires per venir a fer de públic.
0: Sabeu on també hi ha aire condicionat i també és un refugi climàtic?
2: Al Castellòdrom.
0: Al Castellòdrom.
2: I a més és refugi climàtic de veritat.
0: Que és veritat?
2: Sí, sí, culpa
0: de baix. Jo m'invento coses, Lola.
2: Passa que refugi climàtic ha d'estar obert a segons quines hores i no sé quin dia va ser que feia molta calor que estava tancat i va ser com un... Pues ja no l'ho posen xo bé.
0: Nosaltres, els dimecres i els divendres, a partir de les 7:30,
2: estem allà.
0: Per tant, no les complim la nostra funció.
2: Està bé.
0: La resta d'horaris ja que se n'encarregui algú.
2: Total, hem repassat ja tot juny.
0: Sí. Podem fer una miqueta de pronòstics. De...
2: Una porra?
0: Una porra.
2: Venga.
0: Una porra. Que igual és més semblant, serà més una necroporra que una porra. De,
2: ara està escoltant ja el Salva, eh?
0: Castells. Castells que veurem a plaça aquestes tres diades.
2: Jo porto una setmaneta tenint pàlpito que veurem algun set a Papiol.
0: Tu corazón palpita com una patata frita.
1: Pues jo crec que...
2: Però perquè tens un negatiu de la vida.
0: Tu corazón és un salmón.
2: Ui.
0: No. El meu cap, corazón i salmón rimaven.
2: Ah, vale, que dic, això serà algun meme que acaba de dir alguna cosa grossa.
1: No, corazón i salmón rimen, però no té cap sentit.
2: Bueno,
0: l'accent no queda el
2: bé. Correm un tupido velo.
1: Jo crec que hauríem d'apretar molt aquesta setmana per veure un set a Papiol, però també depèn de la gent, és a dir, el de sempre. Peses tenim, si... Hem vist moltes vegades que apretem una setmana i traiem un set a plaça. Però hem d'apretar. O sigui, si dimecres i divendres no hi ha un assaig potent, no crec que veiem un set a Papiol. O sigui que seria aniversari. Entenc que aniversari.
2: Per favor, gràcies.
1: No?
0: Esperem.
2: I Lluçanès, pues...
1: No, però jo crec que anirem a de tranquis.
2: Sí.
1: Sí.
0: És un bon eufemisme.
2: Sí. Aniré de domingueros.
1: Anirem, sobretot, a gaudir del dia amb els sillors.
2: Sí, però mira que ens porten un autocar.
1: Sí, sí, sí. Però que no crec que sigui una diada que ens plantegem anar a màxims.
2: No, a màxims, o sigui, segur que no. Però a màxims, no
1: sí, sempre anem a màxims. És a dir, sempre intentem treure el millor. Però, com a molt, potser això, una torre, un castell amb agulla... Però no crec que anem a tirar un set a Prats de Lluçanès. Potser un 5 de 6, si són molts. Si omplim l'autocar i són molts, potser un 5 de 6. Tot i que crec que aquella diada falta canalla.
0: O sigui que... Sí, jo crec que... I de fet, a Papiol sí, em sona també...
2: Home, la Berta potser faltarà.
0: La Berta falta segur.
1: Sí.
2: Ah, vale, anava a dir, perquè no sé quants dies marxa.
0: La Berta falta segur, que per això els últims assajos estan provant la torre amb la Carlota. Entenc que perquè van
2: estiros. Ha tornat a canalla, la Carlota.
0: Sí.
1: Sí.
0: De fet, l'altre dia no els hi va recriminar, però sí que o sigui, els hi va recriminar. Equip de canalla, si heu de comptar amb la Carlota per fer poms, convideu-la a les colònies, ties, ja, i compteu amb ella per les... Feu-li una camisa de canalla.
2: Sempre no? Estava reclamant el seu lloc a canalla, pobra. Això és veritat.
0: No la conviden a les coses socials i després, Carlota, vés a fer una...
2: I a la foto, perquè s'hi fica ella, que si no, tampoc, eh?
0: Molt malament.
2: Em sona fatal, a mi també.
0: Sou un equip adadista, molt malament.
1: Que truqui el Jordi.
2: El Jordi, l'altre dia vam estar a l'Òptica... Jo, us rieu de la Carlota? Us rieu. Flipeu amb la Carlota perquè té un calaix d'ulleres al seu armari. El Jordi, que és son pare, té tres armaris sencers de dalt a baix.

0: òptica, eh? Que l'altre dia me'ls va deixar obrir totes les ulleres classificades per colors, que em va donar una pau increïble. Si no hi ha, no sé quantes em va dir que hi havia, però poden haver prop de 600 ulleres, eh?
1: Però són ulleres seves personals?
0: Sí, sí.
1: De la
0: no, no, seves. Seves.
1: Wow.
0: Li dic, Jordi, quants anys d'ulleres hi ha aquí? No sé si em va dir que portava des dels 18, doncs et compte. Molt ben ordenats, això sí. Però tres armaris, eh? I jo dic,
2: bueno,
0: la Carlota, no em turaré...
2: Amb 29 anys.
0: No, porta un calaix.
2: Per això? Però 29 anys.
0: Però jo t'estic parlant d'armaris fins al sostre.
2: Armaris,
0: eh?
2: Vale, vale.
0: Armaris. O sigui, com d'aquí a dalt, amb tot de prestatges així petits, tot tres. Quasi m'agafa un sopor, tio. Li vaig dir a la Carlota que no tornaria a ficar-me amb ella per tenir un calaix d'ulleres. Fort.
1: Fortíssim.
0: Així que compta amb el Jordi.
2: Doncs això, jo crec que potser Papiol la torre o un 5 de 6 per un set, jo, si no apretem molt aquesta setmana, no apostaria.
0: Fort.
2: No apostaria, o sigui, pot ser, perquè Papiol és una plaça que és nostra, que intentem sempre portar al màxim.
0: I que ara venim d'estar molt, molt relaxats, que no hem tingut cap dia del maig. Doncs pues ara és el moment. Ets dels que hi són?
2: Jo sí, tu no.
0: Ja, això és veritat. O a les diades, sí.
2: A les diades. Això, fer crida a veure si la gent s'anima aquesta setmana, que tant de bo m'equivoqui i a Papiol el traiem el 3 com a mínim, o el 4. Però bueno, jo tinc aquesta percepció que els 7 els encarem cap a aniversari, diria.
1: I tu que has estat cap de colla, que més o menys has viscut el tema de planificar assajos una miqueta, la gent que vas veient que et ve de manera més o menys contínua i amb la que pots anar comptant, tu els veus els sets per aniversari?
2: A veure, ens queda tot un mes. O sigui, ens queden 2, 4, 6,
1: sí, però vull dir,
2: 7 assajos.
1: Amb el volum, més o menys, amb el volum de gent que està venint assaig, amb el volum de gent que som...
2: No, no, amb el volum que està venint ara mateix és complicat. I a més, també ens està fallant... Peces,
0: sí.
2: Que una setmana és una, l'altra és altra, llavors no acabem de tancar. El 4 potser és més variable perquè és més estable i pots jugar una mica amb les peces, però el 3 sí que han de ser
0: els titulars
2: o anar rotant com a màxim una peça. Llavors jo crec que aquests 7 assajos que queden hauríem de mantenir una regularitat.
0: 7 pels 7?
2: Sí, 7 per 7.
0: 7
2: sí.
0: Per 7.
2: Això era una regularitat per poder treure'ls.
0: Ah, sí.
2: Sí, sí.
1: Pues ja saps, la gent, sobretot la gent que puja a Trom...
2: Jo estic veient que això que ens falta, també provar-ho a Pinya, començar a tastar una mica la Pinya, potser ens falta alguna peça, per exemple, primeres, que ara estem una mica justets, alguns baixos també, llavors... Bueno, s'ha d'anar treballant amb l'objectiu. Si després no es pot, doncs no es pot, perquè nosaltres ja acostumem a ser una colla molt segura. No fem grans bogeries.
0: Vam tenir premi, eh? Vam tenir premi.
2: Sí, per això que la nostra dinàmica o política és de no fer bajanades. Però, bueno, això dependrà de la gent. Ara mateix, justet.
0: Pues ja està. Tothom a set dimecres.
1: Tothom a set.
0: Volem portar un set aquest cap de setmana. Un.
1: Estaria bé.
0: No demanem més.
1: O sigui, com a pavilenc estaria bé, però jo si els assegurem per aniversari ja...
0: També, però... Volem un.
2: Estrenar la torre també seria un gran èxit. Sí, que...
0: Volem la torre, volem un set.
2: Estrenar la torre, que la portem treballant tota l'inici de la temporada, també seria un èxit.
1: Jo la torre la veig més factible, sí, aquesta setmana.
0: La torre fa patir, sí, sí, molt a mi.
2: I això, i a Prats, doncs això, a gaudir, fer el màxim que puguem, però jo crec que no ens hem de plantejar una actuació de bojos, sinó...
1: L'objectiu, fer una actuació completa.
2: Fer una actuació completa, tranquil·la.
0: Bueno, però això sabem què podem fer.
2: Ajudar els fillols i a les filloles tant com puguem.
0: Ah, esteu parlant, però és que hi ha Papiol.
2: I això.
1: Home, no, clar, com a Papiol ja no puguem fer una actuació completa, apaga i vámonos.
0: Ja, per això que ho deia, pensava, no. Hòstia, que de rotis ara estan.
1: No, no. Li preguntaré al teu si tenen camises disponibles.
2: No fotem.
0: No parlem d'aquest tema.
2: Sí.
1: Ara li preguntaré al Javi.
0: Bueno, Javi ve. Javi ve alguna actuació.
2: Sí, quan coincideix, doncs sí. Doncs això és el que tenim ara al juny. Coses de l'assaig de divendres, per exemple, vam fer Pilar Caminat, dimecres, sí. I divendres vam fer Pilar Caminat,
1: Vam començar a practicar per
0: descargar. Hòstia, algú em va parlar... No, no, és que algú em va parlar de l'assaig de dimecres, ara ja sé qui, ja està,
2: de cara
0: ubicat.
2: A després d'estiu, que tenim el Pilar per les escales.
1: Sí, si no després...
0: El Pilar per les escales amb la cartera d'alta baix.
1: Per una això, mica, és el que passa.
2: Una mica la
1: que
2: després, idea.
1: Que no ens agafin els pixets amb el ventre.
2: Començar, perquè també hi ha molta gent nova que no, que no ha fet. Llavors, començar a tastar una mica les sensacions de posar-te en una pinya caminada. Sí que vam fer un intent per les escales de la Fede, però allà no, no hi cabem.
1: Va cabem. Ser, sí, o sigui, complicat.
2: D'un pis a un altre no hi cabem.
1: Més hi ha la part aquella com del sostre.
0: Sí,
1: que
0: jo trobo perillós, allò
2: també. Sí, vam fer un intent, però ens vam quedar a mitges. Llavors, això, vam començar a tastar això, després vam fer una prova d'agulla, també,
1: sí,
2: a baix, al vestíbul, i divendres passat, no, l'anterior, vam fer un 3 amb agulla.
1: Jo el divendres, fa dos divendres, no ens pot venir.
2: Un 3 de 7 amb agulla. O 3 de 6 net amb agulla.
0: Molt bé.
2: No vam col·locar l'enxaneta, però sí que va col·locar-se a cotxador i va entrar a cotxador al Pilar.
1: Molt bé.
2: Bueno, per fer un primer tast també va estar bé. Ah, i vam fer l'agulla que vam provar el divendres. Era la Sabela, l'aixecadora.
1: Sí.
2: Ojo, eh?
0: Molt bé.
2: L'aixecadora del Pilar.
0: Molt bé.
2: La Sabela, eh?
0: Un Pilar que pesi poc, això
2: sí,
0: està
2: sí,
0: bé.
2: Sí, era Claret, Sabela i Aina, es diu l'Aina.
1: I l'Aina, sí.
2: L'Aina Nova. Doncs, que jo crec que és el que més ens va agradar de tot l'assaig, veure el Sabela estant allà en un pis inferior.
0: Bueno, és el futur, diguéssim.
1: T'obre a pensar
2: clar. Sí, sí.
1: En un possible Pilar de cinta, hòstia.
2: Sempre ho hem dit,
1: exacte, alleugerir.
2: Alleugerir els poms i alleugerir els aixecadors.
0: I l'agulla que pesi poc està
2: exacte,
0: molt bé.
2: Sí, sí. O sigui que jo crec que és un encert i a veure si li donem continuïtat a aquesta prova.
1: Sí, sí. La Lena crec que em va dir que la Berta tenia un any més dels que té ara la Sabela quan va començar a fer d'aixecadora del Pilar.
0: Pues ja està. Això és...
2: També la Berta era menys corpulenta, diguem. La Sabela té més cos.
0: També forta.
2: Està més forta. Sí, i també... Ha començat des de petita,
1: sí,
2: llavors
1: sí.
2: També té molta més pràctica. Llavors jo crec que bueno, és una idea interessant.
0: Molt bé.
1: Molt bé, no, pinten bé. Vull dir, cosetes que pinten bé, sí, però sí, sempre sí, no s'han d'acabar de terrar, s'han d'acabar de... I sobretot falta que vingui gent perquè aquestes coses puguin provar sobre pinya. Perquè al final, vull dir, fer castells nets... No és el mateix que fer-lo sobre pinya. Sobretot perquè és una cosa de la que patim molt en la nostra colla, que després no l'encaix entre baixos i castell, entre la pinya, no s'agafen bé les coses... Però clar, gent, heu de venir assaig per poder fer proves amb pinya.
2: Sí, de fet, és una de les coses que va comentar l'Oriol, que havíem fet reunió de tècnica i que una de les coses que havia sortit és que no acabàvem de tancar bé pinya, que hi havia massa xivarri... Llavors, el divendres, crec que va ser, que vam fer la prova a l'Espatllera.
1: Sí.
2: També vam estar treballant el 3 per sota. I és una de les coses que vam treballar. Doncs, aquesta concentració, aquest silenci, que parli només certes peces. O sigui que sí que és un tema que està bé treballar, perquè després a plaça es vegi reflectit. Jo crec que si es treballa a Castelló d'Urum, després hi ha menys nervis a l'hora de fer aquestes coses. Doncs això... Poca cosa més. Després del juny ens quedaran dos diades i ja farem vacances.
1: Dos diades i el sopar de Nadal. No, el sopar de Nadal.
0: De Nadal,
2: sí.
1: El sopar de Nadal anticipat.
0: Ja s'ha acabat temporada. El juny.
2: Dos diades que anirem a la platja.
0: Ah, sí?
2: Badalona i
1: Castelldefels.
0: A més, una cada cada, eh? Farem molt bé.
2: Sí.
0: Una de costa del Maresme, diguéssim, i l'altra de costa...
2: De Grocs, les dues colles de Grocs.
0: És veritat, hola.
1: Epa.
0: Això deu voler dir alguna cosa, eh?
1: Sí.
0: Busquem-ho.
2: I l'aniversari de la Carlota, també.
0: Correcte.
1: I del Carles.
0: Fa 29.
2: No, no,
1: la Carlota en fa 30, tia.
0: Fa 30. És que fa tant que diu que fa 30, sí. És que fa tant que diu fa 30, que jo penso que fa 29 encara.
1: Fa molts anys que diu que fa 30, però mai arriba.
2: Avui estem parlant molt de la Carlota, eh?
0: És veritat, Carlota estaràs contenta, no l'escolta mai, però bueno, és igual.
1: Ja, Carlota, si vols venir, també pots venir.
0: Claro que sí. Bueno, ja treballa molt, llavors serà complicat.
1: Bueno, convidada està.
0: Això sí, això tothom, eh? Que ningú se senti exclosa. Esteu tots convidats.
2: Que per exemple està a la Shopping Night aquest
0: sí,
2: any.
0: Sí, ens va intentar convèncer perquè anéssim.
2: Jo, que no estàvem.
0: Jo estava, però no.
2: Sí, 2 minuts.
0: Pues molt bé.
1: ja ho tindríem, no? Fet quasi, una setmaneta sí. més. Primer programa de dilluns.
2: Jo, disculpeu-me, aquests programes tots. Que entre avaluacions i malalties...
0: Malalties totes.
2: Estan febre.
1: No passa res, Cristian. A l'hora de votar ens en recordarem i el partit que ens prometi putejar més els professors tindrà el nostre vot només per haver-te escaquejat aquests dos dies.
2: Pots votar...
0: Esquerres i dretes, no hi ha problema.
2: Sí, sí. De moment, cap conseller que entra...
1: Millora.
0: Empitjora, segons
2: cada vegada anem a pitjor. Sí. No
0: com si pogués ser possible.
2: En fi. Doncs això...
1: En fi. Moltíssimes gràcies, Cristian, Lola.
0: A tu també, Adri.
2: A tu, Adri.
1: Carla, per venir a públic
0: sempre.
1: I aguantar-nos.
2: I el David també a les vies de so.
1: També per aguantar-nos.
0: Sí.
2: I ens trobem la setmana que ve.
1: Molt bé, companys.
2: Després de Patum.
1: Ens veiem a la Patum.
2: Bona fira.
0: Bona

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
1: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lío, els UBS de Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David Bondia, que opta a la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.
4: Informació local.
5: Aquest dimecres torna a haver-hi una xerrada dins del cicle Museus Convidats al Museu del Renaixement. En aquest cas, vindrà la directora en excedència del Museu Tèxtil de Terrassa, Sílvia Carbonell, parlarà de la col·lecció del fons d'aquest museu i ens explicarà doncs, els continguts d'aquest Museu de Terrassa. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, al Museu del Renaixement. L'entrada és gratuïta, museu convidat al del Renaixement. I també aquesta setmana, el divendres, l'Ajuntament farà el reconeixement als esportistes de la vila. És un acte ja clàssic dins de l'esportíssim que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades als diferents clubs i entitats esportives de la vila. Doncs el reconeixement es farà el dimecres a les 8 del vespre en un acte al pati de Can Ametller que està obert a tothom que vulgui anar-hi. I l'Aula d'Extensió Universitària farà també una conferència aquest dijous sobre Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana. Ell va néixer a Lucca el 1858 i va ser un dels grans genis de l'òpera italiana. Les seves òperes, com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, van transformar el gènere i continuen fascinant arreu del món. Doncs Joan Vives Bellalta parlarà de Giacomo Puccini aquest dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en un acte obert a les persones associades a l'Aula d'Extensió Universitària. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
6: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
7: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
9: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
11: Generació Chic.
10: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
12: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem, com cada dilluns, a aquesta hora, Ràdio Molins de Rei, parlem de teatre. I avui començarem, doncs hem començat amb la música original de The Sound of Music, Sonrises i Llàgrimes, que és un conegut a casa com a Somriures i Llàgrimes. És un musical amb llibret de Howard Lindsay i Russell Crowe, música de Richard Rogers i lletres de l'Oscar Hammerstein II. Està basat en les memòries de Maria von Trapp, The History of the Trapp Family Singers. Moltes cançons del musical han esdevingut clàssics com Edelweiss, My Favorite Things, Do Re Mi i la cançó del títol, The Sound of Music. Els esdeveniments narrats succeeixen una mica abans de la Segona Guerra Mundial a Àustria. La Maria és una jove que estudia per fer-se religiosa en un convent situat a Salzburg. El seu convent l'envia com a cuidadora de 7 nens a la família d'un vidu, el capità George Ludwig von Trapp. Al començament, els nens es mostren hostils i trapelles. Ella resisteix tot ensenyant-los a cantar. Aviat, però, els serveix d'amiga i de confident. Ella resisteix a cantar i el George Ludwig von Trapp, per la seva part, freqüenta una baronesa amb l'objectiu de trobar una mare pels seus fills. L'arribada d'aquesta majordoma poc ortodoxa el portarà a veure els seus sentiments cap a la baronesa. Ella, tanmateix, no veu aquesta situació de bon ull i incita la Maria a deixar la família von Trapp. De tornar al convent, després d'alguns dies d'oració, la mare superior li farà comprendre que l'amor carnal no pot ser apagat per la simple oració. És llavors que la Maria i el capità s'adonen del seu amor. També va fer una pel·lícula que va ser molt coneguda, i va ser interpretada per la Julie Andrews, la Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Hayden i Peggy Wood. El Sound of Music es va estrenar el 16 de novembre de 1959 al Longfontaine Theatre de Broadway, traslladant-se després al Mark Hellinger Theatre el 6 de novembre de 1962 i tancar finalment el 15 de juny de 1963 després de 1.443 funcions. Estava dirigida pel Vincent J. Donahue i el repartiment incloïa a la Mary Martin, que amb 46 anys feia de Maria, i el Theodore Bickel com a capità George von Trapp. El show rebé el Premi Tony al millor musical de manera conjunta amb Firiello. Entre els altres premis rebuts estan el de millor actriu protagonista de musical per la Mary Martin, millor actriu de repartiment de musical per la Patricia Neway, millor escenografia per Oliver Smith i millor director musical per Frederick Dubock. Bickel i Kavner van ser nominats per les seves interpretacions i el Donahue per la direcció. Tots els nens van ser nominats conjuntament a la categoria de millor actriu de musical, tot i que hi havia dos nois. A Londres, la producció es va estrenar al Palace Theatre del West End de Londres el 18 de maig de 1961, representant-se en 2.385 funcions. Va ser dirigit per Jeremy White, tot i que aprofitar la mateixa coreografia i la mateixa escenografia que Broadway. El repartiment incloïa a Jean Baylis com a Maria i el Roger Down com a capità von Trapp. A Barcelona, el 27 de setembre de 2013, s'estrenarà en castellà al Teatre Tívoli de Barcelona amb el mateix títol que la pel·lícula, Sonrises i Llàgrimes. Estava protagonitzat per Silvia Luchetti com a Maria, Joan Crosas, capità von Trapp, Noemi Mazoy, la mare abadesa, Loreto Valverde, com la baronesa, Ángel Padilla, com Max, Yolanda García, com Lies, i Paris Martí, com Ruf, sota la direcció del Jaime Azpilicueta i la direcció musical del Julio Aguat. Sí? Ja podem anar cap al Villarroel? Sí? Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Perquè la companyia és solitària, es diu solitària, així ja li preguntarem això de la companyia, com va. Ens anem al Villarroel, perquè volem veure una vegada Mal de Corazón, amb direcció de l'Andrea Jiménez, des de la Victoria Spumberg. És una reposició molt esperada. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. I hem volgut parlar amb el Pau Vinyals. Pau, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé, aquí estem.
0: Sí, sí, sí, sí. Escolta, primer de tot, la companyia solitària, sí o ja no?
1: Bé,
0: és que he llegit que no.
1: Que acabar-la, diguéssim, sí. Però sí, sí, vull dir que ha sigut un lloc molt feliç i encara som molt feliços els tres de fer aquesta funció.
0: Mm.
1: Però la vida ens ha portat per llocs diferents
0: sí.
1: A professional i...
0: Mm.
1: I hem decidit parar perquè la Júlia va decidir deixar la professió i, per tant, d'alguna manera creiem que sense, si no érem els tres no tenia cap sentit seguir mm-hmm. com a companyia solitària. No?
0: Sí.
1: Amb el Pol segurament hi haurà altres aventures junts, separats, però mm-hmm. Com a companyia solitària no.
0: Mm-hmm. Això deia abans que és una reposició. Degut a l'èxit es torna a posar en cartell, no?
1: Sí, sí, sí. El Teatre Nacional, doncs, això va triomfar. És una obra que agrada molt, que la gent surt molt feliç, entusiasmada i bé, si jo us convido que vingueu per veure-ho i per
0: viure-ho. Jo també els convido que vagin a la Royal
1: Perquè la gent realment surt molt contenta.
0: Sí. Des de companys, el Pol López, que has treballat moltes vegades amb ell, i la Júlia Barceló. També.
1: Sí, sí,
0: Mal de Corazón, de la Victoria Spumberg. Que la Victoria estem de sort perquè està estrenant molts textos.
1: Sí, sí, sí, és una gran dramaturga d'aquest país, una ment superinteressant i que sap traslladar-ho molt bé al teatre i a les dramatúrgies, no?
0: Sí, sí. L'espectacle és en català i castellà i dura 90 minuts, que passen volant. Volant
1: sí,
0: passen.
1: Sí, dura més, de 90 minuts,
0: sí?
1: Realment. Sí, sí, dura 1:50.
0: Ui.
1: I, sí.
0: Sí, pues aquí sí. Me ponen 90 minuts. Ui.
1: Sí, no, però passa volant igualment,
0: Sí,
1: la gent,
0: sí. Sí.
1: Sí, sí, la gent s'ho passa molt bé i passa volant, sí, sí.
0: Una és una obra amb tres personatges agònics i mig alcoholitzats.
1: Sí.
0: Una cambrera... i un enamorat de sentit i mig paranoic i un professor de filosofia moribund,
1: sí.
0: I fracassat que vol ser redimit. Ui, quins personatges,
1: Sí, no, estan al límit i,
0: sí, sí.
1: I la sortida d'aquest lloc límit no, bueno, ha de ser un canvi de paradigma i de visió, no?
0: Mm-hmm.
1: I això, i estan al límit però des d'un lloc molt divertit i molt
0: mm-hmm.
1: Això, molt, molt gustós, però sí, estan al límit i en un lloc molt, molt estripat de la seva vida. I de cop i volta, doncs, passen coses, mm-hmm. no?, que els porten cap a un altre lloc.
0: Però no ho direm, que vinguin a veure.
1: Exacte.
0: Fins quan el Mal de Corazón, el Royal?
1: Estem fins al 21 de juny.
0: 21 de juny, escolta, sí. No és molt lluny això,
1: De dues setmanes.
0: Vull dir que apunteu-vos-ho.
1: Ja en portem dues.
0: Sí, sí. Apunteu-vos-ho. Escolta'm, degut a... Jo la vaig veure a la Nacional, clar. Que era la sala de tallers, era?
1: Sí.
0: Que sí?
1: Sí, sí. Jo m'atreviria a dir que està molt millor aquí a la Villarroel,
0: sí?
1: La veritat.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí, perquè és més propera, és...
0: Sí, això sí.
1: És com que els persones... Té un punt com més... que el públic està més a dins i,
0: sí.
1: I té un punt de decadència a l'obra i hem anat portant-la i clar, i ara la coneixem molt bé l'obra, no?
0: Mm-hmm.
1: I jo crec que està en un moment molt més vibrant i explosiu, que és molt guai.
0: Això vol dir que no s'acaba aquí, encara que la Júlia...
1: No, l'obra s'acaba aquí,
0: sí,
1: ja no...
0: Sí.
1: No, sí, oh. Sí, s'acaba aquí tot. Sí.
0: Oh.
1: Les coses s'acaben i està bé que s'acabin.
0: Sí, sí, ja.
1: Sí, sí.
0: Bueno. Escolta, m'han dit que et digués que com estava l'avi.
1: Què?
0: L'avi, com estava l'avi? La que vas
1: Quin
0: fer
1: el
0: d'això, el Tantana, era? Tantarantana?
1: Sí, el meu avi està mort.
0: No, home, no, però...
1: Sí.
0: El de l'obra...
1: El de l'obra, bueno, encara tenim algun bolo,
0: sí.
1: Però és un projecte que s'està acabant, també.
0: Sí.
1: I això, ara, ja estic més amb el segon projecte que vam estrenar a la Beckett, que també va anar superbé.
0: Sí.
1: I això, estem en temporada l'any que ve al Teatre Acadèmia.
0: Sí.
1: I després gira per Catalunya a un espectacle que diu Tendrament, que és sobre una relació d'una parella.
0: I què més tenim? Tenim més coses.
1: Bé, i també tornarem amb els altres sense nom.
0: Que es puguin dir, eh? Que es puguin dir.
1: Hi ha coses que no es poden dir, però, bé, sobretot, a part de Mal de Corazón, tendrament, tornem al Teatre Acadèmia al setembre. I això també us convido, que realment és una obra molt, molt, molt interessant des del meu punt de vista. I, bueno, i la gent també, perquè si sí, vam omplir cada dia la sala Beckett, o sigui que també la gent li va interessar, suposo.
0: Molt bé, escolta'm, i els companys, quan dius els companys, que t'has que dir, no? Que t'has que dir,
1: sí,
0: del Pol López i de Juli Barceló. Perquè vam fer una altra obra, sembla que era la Quitània.
1: Sí,
0: que sí,
1: el seu pare.
0: Això, em sembla que hem treballat més vegades junts.
1: Sí, sí, no, en vam fer 10. Hem fet 10 amb Companyia Solitària.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs, escolta'm, Pau, enhorabona per l'èxit. Segur que en tindreu. Gràcies. Fins al 21, segur. I el 21 tanqueu ja, definitivament?
1: Sí, sí.
0: Oh. Sí. Deixa trist, no, que em digui així. Saber que és l'última funció que fas. Deixa trist.
1: Sí, bueno, l'última funció de la companyia.
0: Ja,
1: no?
0: Sí.
1: I per si sí, és molt emocionant, i està sent molt emocionant, i és una cosa que estem vivint els tres, molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Doncs bé, Pau, moltes gràcies per tenir la nostra trucada. Ha estat un plaer, com sempre. Visca el Mal de Corazón. I espero que ens veiem aviat. Segurament ens veurem a l'Acadèmia, segur. Aquest setembre.
1: Espera, allà estarem.
0: Molt bé, doncs. Gràcies, Pau. Bona tarda.
1: Adéu. Bona tarda.
0: Adéu. Adéu.

Doncs bé, cançons de Sound of Music, Sons de les Llàgrimes, amb la versió de Londres de fa la seva estrena, que va ser l'any 61 a Londres. I va ser 60 o sí. Déu-n'hi-do, passen els anys, tu. Aquí el que era més conegut va ser quan vas estrenar la pel·lícula, que va ser, em sembla que és una de les 10 pel·lícules més, que ha donat més èxit i peles a la taquilla. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara ens anirem, doncs, al Teatre Gaudí, que un dia, sembla que és demà passat, s'estrena Soham, o l'ascenso del rei mendigo. I voldríem parlar amb el seu autor, coproductor i a més amb duja interpretació, Pablo Capuz, que ara l'estem trucant ara, a veure si hi és, o està assajant, perquè em sembla que demà passat que estrenen, millor està assajant, i ens dirà que... Tururut. Sí, em sembla que sí? Em sembla que sí, vale. Va, i després, més tard, quan acabem de parlar del Teatre Gaudí, ens anirem al Teatre Aquitània, allà a l'Avinguda de Sarrià, que ha estrenat una comèdia, i volem que en parléssim tots, doncs molt bé, una comèdia del Joaquim Bundó, i parlarem també amb Adrián Portillo. A veure, sí. Sí? Vale, doncs, com que diu que trucarem una mica més tard, farem una mica més de música, de sonrises i làgrimes.

0: Bé, doncs deixem la trup del Bon Tramp i ens anem doncs al Teatre Gaudí, que sembla que demà passat, ja ens ho diria ell mateix, anem d'estrena, i volem parlar doncs amb l'autor, la interpretació, el productor, Pablo Capuz. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com estàs, Daniel?
0: Bé, i tu? De dilluns, bé, doncs, ja mira, sé, de dilluns,
1: eh? Jo acabo d'arribar a casa d'assajar, o sigui que estic al límit.
0: Ah, escolta'm, primer de tot, com se diu l'obra?
1: L'obra es diu Soham. O El ascenso del rei mendigo. Soham és un mantra, Daniel, que vol dir jo sóc això, o jo sóc el que sóc. I és una de les coses que el protagonista de la funció ha d'assumir. Mm-hmm. La funció, Daniel, com bé saps, parla d'un ritual de l'autopurificació que el Fèlix, el protagonista, vol enfrontar. Mm-hmm. Això ho fa perquè té un fet en el seu passat que ha de confrontar d'alguna forma, i aquest ritual de l'autopurificació, Daniel, el capitaneja l'Àngel Azàlia. Mm-hmm. És un personatge, jo sóc un únic actor, el monòleg, però hi ha dos personatges. Mm-hmm. I aquest Àngel, el que promet als creients que venen al seu palau a realitzar el ritual és que si els entreguen tot el seu dolor, a canvi l'Àngel els hi promet una mort immediata i extraordinària. Aquesta mort és ascendir al cel. Però per això has d'acceptar plenament qui ets i el teu passat.
0: Dramatúrgia, interpretació, espai sonor i producció. Ui,
1: oi, tot... Per part meva.
0: Sí, oiga. Jo me lo dicho, yo me lo como. Oiga.
1: Una mica sí. Saps què passa, Daniel? Que és una història que jo he escrit perquè m'interpel·la molt, perquè tenia moltes ganes d'explicar un tipus d'història que no m'acabaven d'arribar, un gènere dramàtic que fins ara potser no m'havia arribat, i en tenia moltes ganes. Vaig començar a escriure aquest text, Daniel, fa 5 anys, i estava en una època de la meva vida en què com a actor estava fent moltes proves, molts càstings, que se'n diuen, no?
0: Sí.
1: Però moltes vegades rebem molts nos, i en aquell moment estava... Bueno, portava moltes encadenades seguides de no. I vaig decidir que no volia que ningú em traiés una història, i si li escrivia jo, evidentment, aquesta història només la puc explicar jo, i és per mi, és un jo me lo guiso, jo me lo como.
0: Sí, a vegades, oi? En direcció de l'Àgata Casanovas.
1: Ah, exactament. L'Àgata Casanovas, que fa un parell de temporades va dirigir Dirty Boys al Teatre Acadèmia de la Villarroel.
0: Sí.
1: És una directora amb un talent descomunal, té un ull afiladíssim i ha fet de Soham una proposta molt física. L'Àgata, de per si, és una directora molt física, però no em deixa, Daniel, ni estar un minut quiet. Vull dir, jo no paro, tinc una partitura física molt concreta que a la vegada he de compaginar amb una partitura emocional també que porta la dramatúrgia, i realment és molt compromesa d'obra, o sigui que qui vingui a veure-la li asseguro que no sortirà indiferent.
0: Molt bé. Escolta, quan comenceu les funcions?
1: Comencem aquest dijous, dia 4 de juny. Estem dues setmanes,
0: només?
1: Funcions del 4... Sí, només dues setmanes, del 4 de juny al 14 de juny estarem.
0: I els horaris, te'ls saps? Te'ls saps?
1: I tant, estem dijous, divendres i dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda.
0: Molt bé. I quina durada té?
1: La durada és d'entre 70 i 75 minuts, una hora i 10, una hora i quart.
0: Bé,
1: en castellà. En castellà, sí. Estic jo sol a l'escena.
0: Sí.
1: I la funció passa per llocs molt, molt vulnerables. També hi ha algun de divertit. També n'hi ha de varis desagradables. També ho dic abans de que vinguin. Però ja et dic, per mi és una funció que no et deixa indiferent i crec que és el més important del teatre. Sortir modificat de com entres.
0: I el senyor Pablo Capuz, com surt de cada representació?
1: Doncs mira, acabo de fer un passe ara mateix.
0: Desfet, no? Què has fet?
1: Mira, doncs acabo de fer un passe ara, surto baldat, perquè ploro molt al final també, acabo esgotat físicament, i per mi és inevitable portar-me una mica aquesta història, aquest dolor cap a casa. Intento després, ara acabo, literalment acabo d'entrar per la porta de casa, quan penja amb tu, em dutxaré, em posaré a repassar una mica i veuré alguna cosa per desconnectar.
0: Sí.
1: Però per mi és molt difícil desconnectar d'aquest dolor, perquè sinto que si m'hi fico a fer la funció m'he de col·locar en un lloc de molta veritat i molta honestitat, i no sento que no la puc fer.
0: I això que en diuen de sentir que saber, no?, de desenxufar.
1: Estaria molt bé tenir un botó, sí, donar-li el prema al botó i desaparèixer una estona. Estaria genial.
0: Clar, perquè això en papers que necessiten molt de tu, de l'actor, i clar, si t'hi poses molt dintre clar, com que tu és, a més, el dramaturg, doncs la vius cada dia viu, clar. I clar, l'hora d'acabar t'has de quedar desfet. I el que va més bé és una dutxa.
1: Sí, és una dutxa. Tenia una professora que em deia una dutxa i aigua amb sal, d'agafar sal de la cuina i posar-te-la pel cos. Jo no ho faig, això, però dèiem per allunyar les males energies. Clar, Daniel, pensa que és una funció que el protagonista ve a morir, o sigui, ve a fer un ritual per morir. Llavors, parteix el punt d'inici de la funció és un tant complicat. I a partir d'aquí això no va a més, o sigui, va a molt més.
0: Increciendo,
1: però no té final, no té final. Això va, agafa una muntanya i baixa sense parar ni un segon.
0: Escolta'm, Pablo, això vull dir la funció, l'estrenes aquí?
1: L'estrenem a Barcelona, sí. Vam estar fa 2 anys fent una residència artística. Pels oients que no sàpiguen el que és un espai on et seleccionen i pots assajar el teu projecte durant 2 mesos i després fas una petita mostra de 2 o 3 dies per rebre una mica de feedback, no? I avui, aquesta setmana, en concret dijous, dia 4 de juny, ja estrenem per fi la funció aquí a Barcelona, al Teatre Gaudí. Està molt ben comunicat, està molt a prop de la Sagrada Família.
0: Sí.
1: I us recomanem venir. Justament el dia 4, el dia de l'estrena, està bastant ple, però la resta de dies en tenim diverses butaques. A més, la disposició és a 3 bandes.
0: Ah, això anava a dir jo ara. Com està aquesta vegada? 3 o 4?
1: Ja. Aquesta vegada, clar, 4 bandes, un sol actor, em semblava una bogeria, em semblava un exorcisme físic, corporal. Llavors vam parlar amb la gata de fer un semicercle, de fer 3 bandes no gairebé completes, però perquè així tothom ho pugui veure perfectament, segui on segui.
0: Home, i per tu també, va més bé.
1: I per mi també, i tant. Per mi és la primera vegada que m'enfronto a una disposició que no sigui una italiana, amb la qual ja hi tinc ganes, ja.
0: Molt bé, molt bé. I després del Gaudí, què tenim? N'hi ha de bolos o què?
1: Doncs mira, ara mateix no tinc bolos com a tal, però sí que 2 setmanes després d'estrenar Soham estreno l'òpera de 3 vals, al Teatre Lliure, en aquest cas el Festival Grec, que forma part del repartiment, i estreno les 2 funcions ara mateix, mira, amb la qual tinc més una mica de bogeria. Són funcions molt diferents, amb 2 funcions dirigides per dones directores, la Gata Casanovas a Soham i la Marta Pazos al Teatre Lliure, en aquest cas el Festival Grec del juny. I són 2 funcions també, Daniel, molt diferents, perquè Soham és una producció independent, per part meva, una producció modesta, amb un sol actor, i l'òpera de Terral és una superproducció entre el Teatre Lliure, el Festival Grec, i que som 12 intèrprets d'escena. Vull dir, són 2 propostes molt diferents. La veritat, estic molt content.
0: Repassant una mica el teu currículum, veig que vaig estar també al Despertar de la Primavera.
1: Sí, fa 7 anys ja.
0: Al Victòria, no al Gaudí.
1: No al Gaudí, perquè van haver-hi 3 temporades a Despertar de la Primavera. Sí, jo només vaig estar a l'última, que ja era al Victòria.
0: Sí, i també vaig anar-hi, també.
1: Ah, sí, vas anar-hi,
0: Sí.
1: Una funció molt especial, també, una història molt crua, també, molt potent, molt potent.
0: Però molt diferent, clar.
1: Sí.
0: El plantejament és molt diferent.
1: Sí, a més, aquella funció també ja partia de l'Alemanya, i aquesta producció és una producció molt autòctona, també, molt contemporània, també, amb la qual sí, dista molt. I a més, aquesta funció, mira, diré una cosa que encara no hem dit, es canta molt breument. Hi ha 30 segons de cantar, però no és un musical que podria ser el Despertar de la Primavera, però hi ha una miqueta de cantar també en directe.
0: Bueno. I parlant de musicals, a tu també t'agraden els musicals? Té puntes?
1: Doncs m'agraden molt, Daniel.
0: Perquè ara vas començar al Nancy Tuñón, no?
1: Sí, jo vaig estudiar al Nancy Tuñón, vaig estar 4 anys.
0: Sí.
1: Però el musical, Daniel, em sembla una disciplina tan complexa, tan exigent.
0: Sí.
1: Ballar, cantar, interpretar, moltes vegades tocar un instrument, jo no m'hi veig, la veritat. Hi ha algun tipus de musical, per exemple, no sé si et sona, però està La Llamada dels Javis, que ara són molt coneguts, per La Bola Negra, per La Messias, Petites Hades. És un musical, La Llamada, on hi ha una obra de teatre, hi ha 5 cançons. Això m'ho podria plantejar, però un Els Miserables, un El Rei León, no estic capacitat ni aspiro mai a fer-ho. Tot el meu respecte per aquesta gent, de debò.
0: Doncs molt bé, Pablo. Ja ens veurem, vindrem.
1: Daniel, estàs convidat el dia que tu vulguis, amb qui tu vulguis, per gaudir de la funció, com m'has de dir.
0: Vindrem.
1: M'ho dius i tens la teva entrada reservada. Moltes gràcies per l'entrevista i els
0: oients. Gràcies a tu per atendre la nostra trucada.
1: Gràcies,
0: molta merda, que t'ho facis molt bé dintre el que cap. Però,
1: sisplau, que,
0: que sí.
1: Que et sentin. Sí, moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies i molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu.
1: Gràcies, bona nit.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Doncs bé, deixem aquesta cançó del musical Sonrises i Làgrimes i de l'any de l'any 62, l'estrena de Londres, i ara ens anem corrents cap a l'Aquitània Teatre. Ja sabeu que és aquest que de l'Avinguda de Sarrià. Allà ens diuen que tenim que anar al psicòleg després d'això. Després d'això, parlem amb el Joaquim Bundó, que és el dramaturg, i amb un dels seus intèrprets, el d'Adrián Portillo. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estem? Bé, no?
1: Molt bé.
0: Encara que sigui dilluns, però sí, aquesta que dir, sí. No? Bé. Joaquim, Adrià, segur que tindrem que anar a psicòleg després d'això?
1: Digues tu, Adrià, dic jo?
2: Jo crec que sí, bueno, no. Sí, l'obra després va per altres derroteros, no? Però sí, és una obra divertidíssima, que segur... Sí. Jo crec que al contrari. Amb tantes rises, jo crec que...
0: Però no caldrà anar-hi. No caldrà anar-hi. Sí.
1: No, jo crec que no. Realment els que han d'anar després són els protagonistes. D'aquí el títol de vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, no?
0: Sí.
1: De fet, aquesta frase surt molt al principi de l'obra perquè els hi passa tot en una nit. Llavors, per això diuen aquesta frase i per això li vaig posar aquest títol, no? Perquè és una mica Almodóvar, aquest títol.
0: Sí,
1: una mica,
0: també,
1: no?
0: sí.
1: I em va semblar molt ideal, però el públic no. Crec que està feta pel contrari, perquè la gent vingui i s'estudi una sessió. Però que estic molt a favor dels psicòlegs, eh?
0: I Que costa en acte.
1: I tant, són molt necessaris. Vull dir, fan una tasca que és necessària. Mm-hmm. És un títol de riure i és un... però ja et dic que l'obra pretén ser terapèutica perquè t'oblidis dels teus problemes, veguis problemes encara més greus i te'n riguis una miqueta.
0: Escolteu-me, comencem el dia 5 d'aquest mes? Sí?
2: Sí, exacte.
0: Fins al 28?
1: Sí.
0: Fins al 75 28, minuts, más o menos...
1: Aprox. Aquesta informació, com que el teatre ens la demana abans que hagués fet proves i els assajos, a més jo també soc molt passat i començo a incloure més frases i més coses, doncs igual se'n va una hora i vint o una mica més, saps? Però de moment hem ficat 75 minuts, vale? 5 minuts arriba, 5 minuts abajo. Divendres i dissabtes i diumenges a la Quitania Teatre del 5 al 28 de juny amb possibilitat de pròrroga.
0: Però
1: la possibilitat de pròrroga sempre depèn de l'acceptació que té. Si no ve la gent a veure-ho, no prorrogarem. En seu d'ompliar.
0: Lògica pura.
1: Clar.
0: Sí. I la direcció de la Gemma Iglesias.
1: Sí,
0: escolta, ja li deixes fer alguna cosa amb la directora?
1: El com, perdona?
0: Li deixes fer alguna cosa? A un retoc? O no?
1: Jo li deixo fer.
0: Sí, com a dramaturg, com a dramaturg.
1: Sí. És, bueno, la meva millor amiga i, a més, ha actuat en moltes obres meves i sap perfectament el meu tempo de l'humor, tot. I ella és una gran actriu còmica, que la podeu veure a l'Eixample, que sempre està ja fent comèdies. I a part, jo estic als assajos i m'ho consensua tot. O sigui, frases o coses que treu, posa, o em diu això, fem-ho així... Sí, no, hi ha una confiança absoluta amb la Gemma. O sigui, tant que li deixo fer. Vamos.
0: Adrián.
2: Sí.

0: Què tal? Com ho portes tu? T'ho passes bé? Bueno, digues que sí, digues que sí, va.
1: Sí. Imagina, en veritat, no. Bueno, no tindria sentit, no?, si no m'ho passés bé, fer tot això. O sigui, és una comèdia divertidíssima de fer. El meu personatge no surt d'escena en tota l'obra i m'ho passo superbé. O sigui, és que té un viatge, el meu personatge, vamos, començo d'una manera, acabo completament d'una altra, i això per un actor és completament divertit.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, digueu-me una pinzellada de què va. Clar, sense dir el final, clar.
2: Faig una mica el que diem a la sinopsis.
0: Sí, una miqueta.
2: Però bé, diguem que Adrià, aquí present, perquè l'elenc, l'he de mencionar perquè és meravellós, l'elenc és l'Adrià Portillo, aquí present, el Guillermo Ruénes, la Gisela Figueras i el Borja Escalona.
0: Sí.
2: Són meravellosos i, a més, són tan diferents entre si que és molt maco. El cartell es veu que tothom diu, hosta, que xulo és el cartell, perquè crida l'atenció, tots molt diferents. Llavors són una parella, Tomàs i Juan, i el Tomàs, doncs, decideix deixar la relació per motius que no volem destapar, ¿vale? Perquè sí, s'anirà veient durant el primer acte. Però és que, a més de trencar, que ja és una mica una situació greu i angoixant, aquella nit l'àvia del Tomàs ve a visitar-los.
0: Vaja, per Dios.
2: I no poden dir-li que han trencat ni els motius per què han trencat, perquè és una dona que està dedicada al cor i no la volen fer patir. Però el que no saben és que ella també ve amb una sorpreseta i un secret que es diu Esteban. Llavors, aquesta nit, representa que tothom, doncs, mira...
0: Serà una nit llarga.
2: Per descobrir secrets i per explicar coses i per fer coses sempre en tota comèdia.
0: Sí.
2: I bé, és diguem-ne que podríem dir que és una paròdia de Culebrón venezolano, ¿vale? Aquesta obra, portada al terreny LGTB,
0: sí,
2: ¿vale?
0: Perquè
2: és el mes de l'orgull i crec que quedava guai fer una obra així. L'Aquitània així m'ho va demanar també, si hi ha alguna obra del tema. I és això, bàsicament és això, una telenovela venezolana lligada a la comèdia. ¿Vale?
0: Escolta'm, i des del primer dia que allò es diu un treball de taula fins al dia de l'estrena, aquest dia 5, quant de temps ha passat? Total, quant de temps heu trigat?
1: Quan vam començar?
0: Sí, des del primer llegida fins a l'estrena.
2: Uf!
0: Poc.
2: És que, Adri, ho puc dir, no? És que no han fet ni primera llegida. Vull dir, és que ha sigut primer assaig a saco.
0: Que bueno, que bueno.
2: No, perquè ens ho anim un temps molt just, vull dir, tenien aquest foradet i l'Aquitània de dir que sempre confien en mi moltíssim, i em van dir, escolta, et deus en cor, i dic, bueno, això són els actors pobres, no?, els que s'han de veure en cor, i aquí estem i estan fent una feina titànica, tots ells, per portar-ho a terme, i ho estan fent brillantment, vull dir, la veritat.
0: No, això vol dir això vol dir que el psicòleg, després de tot això, ja tenies escrit, ja. Ja la tenies escrita.
2: Que ja la tenia escrita. Tenia una bona part perquè era un microteatre i després vaig acabar-ho, però vaig acabar en menys d'una setmana. Vaig anar, o sigui, no dormia pràcticament per tenir-ho acabat, perquè ja tenia la idea i vaig dir, fem-ho quan abans perquè si no els actors els mataràs. Vull dir, això t'ho pot dir l'Adri aquí present, que estan fent un sprint. O sigui, jo no he vist en ma vida fer el que estan fent ells, t'ho dic.
1: La veritat és que ha sigut un repte fer una obra, bueno, que al final és llargueta, hi ha molt de text, és una comèdia, no? S'han de trobar molts gags, s'han de...
0: Picada, té que anar picada, no?
1: Exacte, i clar, això demana una mica de temps, i temps és l'únic que no hem tingut. però bueno, hem fet un sprint, estem veient-nos cada dia des de fa un mes, i llavors doncs estem, bueno, centrats únicament en això, i per això està sortint, si no seria complicat.
0: Sí. Heu fet alguna prèvia?
1: No, de moment no.
0: Així el dijous veureu com reacciona el públic.
2: Divendres.
0: Divendres.
2: No ho adelantis un dia, sisplau. No ho adelantis un dia. Sí, divendres serà... De fet, és que dic que estem rècord, perquè és que el divendres aquesta pobra gent, si menys mal que sóc autor i no actor, però han de fer pas tècnic i els faig generar el mateix dia que estrenen. Vull dir, Ells segur que van al psicòleg després, això, i llavors aquell dia veurem la reacció de la gent.
1: De fet, és que avui ara venim justament de provar l'escenografia per primer cop a l'escenari. No, ha sigut també un dia de com trepitjar l'escenari per primer cop, mirar les distàncies, un dia molt guai, però bueno, que
0: bé.
1: No dona temps a fer una prèvia.
0: Venen dies intensos.
2: Sí, aquesta setmana és intensa. Si una estrena ja ho és, pues, pobres, tenen sumat el fet de que hi ha certa pressa i bé, però és que, repeteixo, és que són molt bons, vull dir, no jo els hi dic, no passa res, vull dir, sortirà bé, i facin el que facin, ja els hi dic, no hi ha problema, és que no... Mm-hmm. És el que els hi dic sempre a tots, jo no sóc ni Lorca ni Shakespeare, i el guió el poden dir com els doni la gana, perquè el que importa és la història, i com més seu el facin, més natural és, vull dir, i són molt bons.
0: Veritat, saps què passarà el divendres? Saps què passarà el divendres?
2: Que vindràs a
0: veure'ns
2: d'una vegada, per totes, no?
0: Sí, ja, sí, totes les vistes.
2: Ah, sí, no? Bueno, sí. Vale. És que ja no sé quines has vist i quines. Sí. No. Vale.
0: I d'això, i dic que saps passarà divendres, que clar, hi haurà nervis i això, però quan sortiu a l'escenari i comenceu a notar que el públic el teniu a la butxaca, que traspasseu la quarta paret, que es diu, ja us vendreix arriba.
1: Sí,
0: i us ho passareu molt bé. I això es nota des de baix. I això serà un feedback, no, que diuen?
2: Sí.
0: I a vegades com sí.
2: A més, hem de dir que la gent que ens estigui escoltant i vulgui venir a veure-ho, sabem que tenim un mes, però hem de dir que aquest divendres s'està emplenant molt, així que corren una mica perquè hi ha un plus aquest divendres, que és que a part que és l'estrena, farem una mica de cava a les 7:15, abans que comenci, sabem que acaba la gent. Clar, perquè els volem a tots contents.
0: Sí.
2: Que comenci, vale? No, que és broma, però sí, fem cava, vull dir que hi ha aquest plus perquè hem volgut fer-lo especial.
0: Bé.
2: Així que t'esperem també,
0: Bé. Escolteu-me, senyor Bundó, senyor Portillo, els vostres companys no cal dir que són meravellosos, que us ho passeu molt bé, i jo us desitjo això, que a partir d'aquest divendres us ho passeu la mar de bé, i si vosaltres ho passeu bé, nosaltres des de platea encara més. Valens?
1: Així ho farem, no et preocupis.
0: Molta merda que diuen,
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per atendre la trucada, i això, ens veiem.
1: Perfecte.
0: Quedamos así,
2: moltes
0: eh?
2: Gràcies.
0: Quedamos así.
2: Molt bé, i tant.
0: Moltes gràcies.
2: Per tenir-me en compte i per trucar,
0: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.
2: Bona tarda.
0: Adéu.

Bé, fins aquí el Tot Teatre d'avui, dilluns. El podeu tornar a sentir, si us ha agradat tant, el divendres, d'una a dues del migdia. I si no, doncs ens escoltem dilluns que ve. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. I, porteu-vos bé, si us plau. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades per a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del centre del Cercle d'Economia. Algunes d'aquestes obres serien les de la línia L9 o el desdoblament de la C-55.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncer infantil i adolescent amb la presència del president també de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre l'any passat, però avui han fet l'acte oficial i doble l'espai que tenia aquest centre públic dedicat a malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Hi ha 29 habitacions i dues sales de joc diferenciades per franges d'edat. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure. Escoltem en Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent un tractament.
3: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé. I a vegades també rebo visites de familiars.
1: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA generat per l'electricitat i el gas s'ha pujat del 10% al 21% habitual. I des del gener de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona imposa gairebé 5.500 multes a empreses que gestionen bicicletes de lloguer compartit a la ciutat. És un servei alternatiu al Bicing i actualment hi ha 7 operadores que tenen prop de 3.500 llicències. El problema, però, és que molts usuaris, la majoria turistes, no les aparquen correctament i acaben pràcticament abandonades a la via pública. Segons el consistori, ja s'han cobrat el 97% d'aquestes multes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys vinculat presumptament a una agressió amb arma blanca. Els fets van passar diumenge al vespre en un bar al carrer Rio de Janeiro de Nou Barris. La víctima és un seguidor de l'Europa que va haver de ser portat a l'hospital.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
9: Generació Chic.
8: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Ja som aquí, ja comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Hem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I digues, Dan, què tenim o no avui al menú?
1: Bueno, podríem estar la setmana de l'E3, però és la del no E3. Parlarem del Summer Game Fest, de l'Xbox Game Showcase, de l'State of Play... Bueno, que tothom té coses de les que parlar.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el per escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a web de radiomolinsderrei.cat. I és que, perquè avui he programat tot surti rodó, a la part tècnica controla en David.

0: Ben trobat, Javi.
1: Ben trobat. Arribat just a temps, eh?
0: Just a temps, just a temps. Ben trobat, Dani.
2: Hola, bones.
0: Com estem?
2: Bé.
0: I ben trobat, Carles.
3: Molt bé. Què tal? Com estem?
0: Som poquets avui, eh?
3: Som poquets, però benvinguts.
0: Benvinguts.
3: I a més és la setmana... Oh, m'encanta aquesta setmana!
0: És veritat, és una de les més emocionants.
3: I que no dormo res, perquè estic veient els events a les tantes de la nit.
0: Et quedes a veure tots?
2: No, tots,
3: tots. És que aquest any són a hores que no estan malament. És a dir, no són a les dues de la nit, com sol ser, per exemple, els Game Awards,
2: sí.
3: Són a les dues de la nit. Clar, això per mi és més dur a l'edat que... Els 25, que a partir dels 25 ja ho comences a notar una mica, no? Però aquest cop són a les 11 de la nit, a les 7 de la tarda, és un horari més...
0: Acceptable.
3: Clar. Vull dir, està bé, està bé, sí. Està bé. O sigui, molt content, amb moltes ganes de veure què ens ofereixen.
0: Molt bé. I vosaltres què? Esteu emocionats o no?
1: No. No, la veritat és que...
3: Soc l'únic que està emocionat aquí, no?
0: No, no, no, jo estic vamos, jo ja m'he apuntat al calendari, a quina hora
3: sí,
0: i quin dia és cada...
3: De fet, ha fet una cosa molt bona al Doritos, i és que al senyor Jeff Keighley
2: ha fet
3: una cosa molt bona, que és a la seva web... Pots afegir-te tots els events, no només el seu, amb un clic te'ls fica tots al calendari. I
0: així
3: això és meravellós.
2: Això està molt bé.
0: Així sí. És que a més s'ha apuntat tothom, eh? O sigui, tenim el del PC, el de no sé què, sí, Sony també, sí. Xbox també, Nintendo...
2: Encara no.
3: Ja en parlarem. Ja en parlarem.
0: Però està tothom aquí.
3: I a part de tot això, heu jugat alguna cosa aquesta setmana o què?
1: A DT recompte?
0: I tant que compta. Bueno, sí, jo és que continuo al Japó.
3: Bueno, jo també... Jo també, però clar, ja vaig fer tots els assoliments, llavors em queda aquesta cosa online que potser trigues unes 2.000 hores a fer.
0: Els rivals i totes aquestes coses.
3: No, són aquest d'arribar a nivell 100 de Horizon Play, que trigues unes 2.000 hores, han calculat. Llavors a mi em fa mandra.
2: Sí, sí, sí,
1: comprensible.
3: Llavors m'he passat a... No, James Bond, el 007.
0: Home, clar.
3: Sí, sí,
0: clar que sí, però
3: First Light.
0: Bueno, sí, després parlarem de com han parlat entre ells, el Forza i el 007 ara. Però que sí, té una pinta espectacular, no?
3: Bueno, està amb, a veure, és una pel·lícula de James Bond. Estàs, a més, la gent d'IO, a mi m'agrada molt com fa el format de les missions, i en aquest cas, per exemple, al principi, estàs fora. O sigui, no ets un agent secret, no comences ja iaiete, que ja ho domines tot,
0: okay.
3: Sinó que ets un soldadet, de cop i volta et truca l'MI6, estàs en meitat d'una missió, quedes sol i allà comença l'aventura, no? Veus com s'entrena, està molt ben fet, és molt ràpid, en comptes d'haver de fer circuits molt llargs per entrenar, fas com 10 segons d'un circuit i de cop i volta saltes a lluita i està molt ben enllaçat, està molt bé, està molt bé.
0: No és un Hitman amb un skin...
3: No. Hi ha escalada, hi ha sigil, però hi ha també molts cops de puny, molt estil James Bond, hi ha cinemàtiques xules... Clar, l'únic punt negatiu potser és que no està doblat per la gent que el juga doblat. Per mi, que el jugo amb versió original, doncs està molt bé.
0: Que el jugues com toca.
3: Com s'ha de jugar.
1: Com ha de ser.
0: Molt bé.
3: Molt bé, comencem potser amb les notícies, no?
0: Sí, no?
3: Que tenim bastant de teca avui. Sí, sí. Vols començar per Nintendo, Dani?
2: S'ha
3: anuegat, s'ha anuegat.
0: Què ha passat amb Nintendo?
2: No han anunciat com a tal ells res, però s'ha anunciat que el pròxim Call of Duty, el Modern Warfare 4...
3: 4, sí.
2: Que vindrà a Nintendo Switch 2 al mateix... així, en simultània amb el resta de plataformes.
0: Això és fort, eh?
1: I és una mica, per mi, random.
2: Per mi és extraordinari.
3: Estaven obligats per contracte.
2: Sí.
3: Us en recordeu quan van comprar Activision Blizzard?
1: Sí.
3: Una de les clàusules era que havia de ser multiplataforma fins, em penso, que els propers 10 anys. Si no ho estic dient de memòria, eh? Què passa? Nintendo Switch 1 podien saltar-se-la perquè no podia córrer el joc. Ah, amb Nintendo Switch 2...
1: Ara sí.
3: Clar, és
2: a mi
3: més...
2: Se'm fa molt bizarro. El Call of Duty a la Switch, no sé.
3: Te'l compraràs amb clauer
2: no.
3: Inclòs?
2: No, a mi no m'agraden els shooters. L'únic shooter que m'agrada és el Splatoon.
3: Bueno.
0: A mi em sembla que és una plataforma on segurament trobarà nou públic, sincerament.
2: Jo crec que sí.
0: Perquè no és habitual, és veritat que l'últim Call of Duty, o el primer, o no sé quants ha estat a Switch, però el Ghost va ser l'últim.
2: Crec que avui va haver un parell de...
0: Molt més. Sí, però els d'avui van ser com també de passada, no?
3: Bueno, era aquests que podies... controlar-lo amb el comandament de Wii, clar, potser clar. No era
0: l'ideal.
3: No és el mateix.
0: No era l'ideal, però aquí a la Switch 2, que fins i tot pots fer-lo servir com un ratolí,
3: sí, amb els texans.
0: Amb els texans.
3: Bueno, així t'ho venien, vull dir...
0: Jo ho veig, eh? Jo veig una plataforma que segurament li senti bé.
3: A més, si té un matchmaking i té crossplay a través de plataformes, sempre hi haurà gent
0: i tant. Connectada.
1: Sí, per tema d'optimització, jo crec que no hi haurà cap tipus de problema, perquè, per exemple, ja la Switch 1 correva el Divinity Original Sin 2, que no sé si heu jugat.
3: Toma.
1: Però té punts que hi ha molts enemics i això es fa molt pesat, inclús al meu ordinador, que està força bé. Imagina't una Switch 1 que ho han millorat i optimitzat correctament.
0: Té mèrit.
1: Té molt de mèrit.
0: Té mèrit. El xip que porta la Switch 1, que era un Tegra... Ja no recordo, Tegra 2?
3: Era un Nvidia, era el mateix que la Shield.
0: Era un dels primers... Jo no sé com han fet allò. O sigui, la màgia que han aconseguit...
3: Però això és... Qui hi ha darrere?
0: Espectacular.
3: Qui hi ha darrere?
1: Exacte.
3: L'Arian Studios, són els reis.
0: Espectacular.
3: I d'Xbox, què en sabem?
0: Bueno, d'Xbox, com sempre, tenim polèmica. Sempre ha d'haver polèmica amb Xbox. No pot passar una setmana sense que hi hagi polèmica. I ha passat que estàvem parlant del pròxim showcase i una de les coses que li van preguntar directament a una de les persones que s'encarreguen d'això és, escolta, i continuareu posant els logos de la resta de consoles quan publiqueu jocs en el pròxim showcase? I van dir, sí, tant que sí, complirem amb el que ja fins ara vam estar dient, que és que seríem transparents amb això, mostraríem els logos. Què va passar? Pues que Twitter va explotar, de cop i volta tothom es va enfadar, es va cabrejar i van...
3: Però per què?
0: Per què, clar.
3: Perquè PlayStation va treure...
0: Perquè la competència no ho fa.
3: No, i perquè PlayStation va treure un tràiler de Fable on només hi havia el logo de PlayStation 5. I això, moralment, per l'usuari d'Xbox, ha de ser un cop dur. No pel dent, perquè és molt fan d'Xbox, però si és veritat que com a usuari d'Xbox que tu estàs fardant de que estàs traient títols cada dos mesos, tres mesos, jocs com Forza, ara vindrà el Gears of War i la competència està una miqueta parada, i de cop i volta la competència et diu, bueno, és que és igual perquè tu treus els jocs a la nostra plataforma, i a més no es dignen ni a posar el teu logo, de dir, és un joc de desenvolupat per Xbox, no?
2: Però aquí el problema el té Sony, no Microsoft, dic jo, no?
3: Ah, per mi el problema el té Microsoft.
2: O sigui, sí, el té Microsoft, perquè, però el problema és per part de Sony, no?
3: Perquè si tu fas una venda a Xbox, pues posa el logo d'Xbox, no has de posar... O sigui, equipara't una miqueta el que t'està fent la competència. La competència, per què treu els jocs de PC, Sony?
2: Sí.
3: Perquè això, vaja... perquè no els puguis jugar amb una màquina d'Xbox l'any que ve quan surti aquest PC consola. Ja. És evident.
2: Mm. Però a mi igualment em sembla lleig i deshonest no posar tots els logos d'on surt aquest videojoc. Si, per exemple, el Resident Evil surt a la State of Play, no, només surt a PlayStation. A mi em sembla malament.
3: Totalment d'acord, però abans es feia així i es posava, ser un exclusiu, es posava només a PlayStation, te'n recordes o no? Només
2: sí,
3: a PlayStation 5.
2: PlayStation.
3: Ah, exacte. Sí. Only on Xbox. Això es posava quan era un exclusiu. Mm. I ara ja saps que si no posa l'Only on o el només A, ja saps que serà multi, que sortirà a altres plataformes.
0: Però sí, a veure, és una manera de funcionar,
2: sí,
0: que al final el que està dient la gent és que si vols crear marca o si vols donar-li valor a la teva plataforma o si vols centrar-te a la teva plataforma, que no hauries d'estar parlant dels altres. I segurament això no estaria a la conversa si la competència no fes el que fa. Perquè, bueno, d'alguna manera estranya es considera que si PlayStation treu la resta de logos, doncs està traient pit, no?, de dir a la meva plataforma jo tinc les millors coses i no has de mirar la resta de plataformes per jugar a lo que vols o puc oferir-te tot el que puguis necessitar, mentre que Xbox porta uns anys dient, ei, els meus jocs estan a totes bandes. I ja Xarma, com de costum, últimament, pues ha respost. Ha
2: sí.
0: respost. I no només ha respost de nou dient, ei, pues veient els comentaris, això és un error, ho assumeixo, a més, o sigui, va dir assumeixo aquest error i que valoraran si en el futur calen això.
3: El que han de valorar és treure ja exclusius propis, com sempre diem, però bueno.
0: I jo crec continua que sent el més votat a la
3: sí.
0: Players Voice.
3: I no diuen res, no diuen res.
2: Recordo una presentació de PlayStation que el Lego Horizons van posar el logo de Switch al trailer en el State of Play. Perquè a vegades sí, a vegades no, també.
0: Perquè, en aquest cas, no estava a Xbox.
3: Perquè és Xbox. Mm. O sigui, el problema el tenen... La seva competència més directa és Xbox.
2: Sí.
3: Vull dir... Va, ja ho veurem. Els que l'han liat una miqueta aquesta setmana han estat els meus amics, no? Aquesta és per mi.
2: Una miqueta.
0: Aquí tothom pilla avui.
3: Sí, perquè de cop i volta ens despertem un dia, entrem a la web de Steam i diuen, no, que és que a causa de, no sé, de, bueno, és que l'economia està molt malament i tal, i pugem el preu de la Steam Deck.
0: Una barbaritat.
3: El pugem res, $300.
2: O sigui, clar.
3: $300.
1: Que diria, no?
3: Directament, amb la qual cosa la Steam Deck a dia d'avui es planta sobre els 900 euros a 900 i pico dòlars, no?
2: Sí.
3: Què passa? Aquí jo veig dues coses. Una cosa és entendre que és l'economia, etc, tot el que tu vulguis. Se'ls han acabat, això és que se'ls han acabat els contractes que tenien amb els fabricants d'inici, de quan van dissenyar la consola, s'han acabat els contractes, els han renovat i els hi han pujat el preu de tots els components, no? Això passa a tot arreu. Però hem de tenir en compte que Steam, Valve, mai ven a pèrdua. Mai ven, o sigui, sempre té el seu marge de benefici i el producte. I això és per entendre el cost, el preu que han posat. No vol dir que es justifiqui. Però també, ara mateix, ja estem parlant de Steam Deck 2. Estem parlant de que en un dos anys tindrem una nova consola portàtil. Jo ara mateix, dir-li a algú compra't un Steam Deck, és com fa dos anys dir-li a algú compra't un Valve Index. Un dispositiu de feia més de 5 anys que havien sortit les MetaQuest 3 a meitat de preu, però Valve mantenia els 1.000 euros de les ulleres de realitat virtual, no?, que es deien Valve Index. Llavors, jo crec que Steam Deck ara mateix, veient les alternatives que hi ha al mercat, no té cap sentit comprar-se un Steam Deck.
0: En el moment que s'ha posat al mateix preu una ROG Ally, una Legion Go, que qualsevol de les potents, no?, de les portàtils més potents, ja acaba de perdre tot aquest sentit, perquè en aquestes portàtils també pots instal·lar Steam i de fet jugar a millors condicions.
3: És això, encara diria més. Ara que Steam OS, que és l'avantatge que té la màquina de Valve, també es pot instal·lar altres dispositius, ja perd el sentit. Per aquest preu, perd completament el sentit. El que recomanaria, si algú vol un Steam Deck, estan les reacondicionades per 250 euros només.
2: També han pujat, crec. No,
3: les reacondicionades no han pujat, estan a entre 250 euros i 350, depenent del model.
0: Mm. Tu tens accions, veritat?
3: Encara no. No, que
2: va. A mi em sonava que sí que havien pujat, ho havia mirat.
3: No, almenys fa dos dies o tres no havien pujat. Mm. Estaven encara al mateix preu. Això sí, això no ha fet que no tenien stock, van posar stock amb aquest preu i va volar el mateix dia.
1: De debò?
3: De debò. Com? S'han quedat sense stock.
2: No entenc. Cabrien tres, com a molt.
3: No, perquè van avisar que posarien nou stock, que tenien un nou stock venint.
1: Ja, però a quell preu?
3: A Estats Units, ha volat. A les preus. Però bueno...
0: Més coses.
3: Què més tenim? Una altra mala notícia?
0: Bueno, depèn de com ho miris, perquè és veritat.
3: És dolenta.
0: És dolenta. Fable, que tots tenim moltes ganes de que surti, o quasi tots tenim moltes ganes de que surti, l'han retrasat a febrer de 2027, però en aquest cas sí que han estat molt específics, i també ho entenc perfectament. No és que el desenvolupament estigui anant malament, no és que hi hagi cap problema de cap tipus. És que, bàsicament, sí, diuen que volen buscar un forat en el que estigui una miqueta més... com dir-ho?
3: Lliure.
0: Lliure, no? Que tingui el seu espai.
3: Bàsicament, volen deixar quatre mesos entre mig de la sortida.
0: Parlen dels seus propis llançaments, perquè aquest any que tenim el Forza Horizon, no? Tenim el Gears, que sortia en un moment, que tenim el remake del Halo, Master Chief i tot això, no? Però està clar que és per GTA. És evident que és pel GTA. És que no...
3: És obvi.
0: Qualsevol llançament que estigui a la finestra, que ara sembla definitiva, el GTA, no té sentit.
3: És definitiva.
0: Per tant, a mi em sembla un retras lògic, perquè si no, segurament doncs, hagués quedat tapat injustament, jo crec, perquè es mereix tenir el seu espai.
3: Sí, també. Sobretot, així almenys té possibilitats de sortir als Game Awards, no?
0: Com a mínim.
3: El que passa que si el treus al febrer, la gent s'oblida, molt ràpid, però bueno.
0: Sí, serà difícil, que passa amb el Forza en aquest sentit.
3: Serà difícil que guanyi un premi. I després tenim una coseta de Windows i d'NVIDIA, no?
0: Bueno, una coseta que ha sortit fa res.
2: Sí, jo vaig veure un tuit a cada una de les comptes, sí. I poc més.
3: Bueno, van posar... com a,
2: una data, no?
3: Una data i el futur està aquí, no? Sí. I els dos van posar exactament el mateix. I és que bàsicament estan treballant amb un dispositiu amb tecnologia ARM amb Windows.
0: Però no qualsevol, però no qualsevol, o sigui, està perquè Windows està ARM des de fa molts anys, sí. El que passa és que,
3: però
0: bueno,
3: què estan fent? Què estan fent?
0: Ja han presentat
3: Revolinci no va.
0: Ja han presentat un xip que ve amb intenció de rebentar-ho tot, no? Perquè sí. Les paraules que ha dit el CEO d'NVIDIA era que està preparat per córrer absolutament tot el que existeix fins ara i el que vingui al futur.
3: Bueno, si tampoc et dirà que és un xurro patatero. Clar. Vull dir, no sortirà allà i dir, bueno, és un xip una miqueta xurro patatero.
0: Sí. I a la vegada han presentat un portàtil, sí. Un ordinador portàtil que ve amb intenció, pues, sí, també sí, de rebentar el mercat. Però ni preus, ni característiques, ni poc més.
3: No, però són bones notícies. Són bones notícies.
0: Més competència.
3: Bueno, i NVIDIA s'està ficant per tot arreu. Això també s'ha
1: de
3: tenir.
1: Sí, jo anava a dir, de fet, no se suposa que ara mateix els clients d'NVIDIA són els centres d'intel·ligència artificial i que nosaltres ja estem com oblidats, entre cometes.
3: No, perquè tenen molt, hi ha molta NVIDIA per tothom.
0: Vull dir, tothom qui vulgui.
3: Clar.
1: I qui sí. Pugui.
3: I qui pugui, sobretot sí. Qui pugui.
0: Però, bueno, a veure si això implica que per fi Windows es fica en sèrio amb l'entorn ARM, que ara mateix pues, estava
3: sí,
0: totalment
3: sí.
0: En segon pla, en aquest sentit.
3: De fet, era el Windows N, hi havia un Windows que era específic per ARM i el podies córrer en principi amb aquests xips de 2 centímetres per 2 centímetres, però el van treure, va desaparèixer, ara només el pots trobar de forma no oficial. I sí, jo el trobo a faltar, perquè algun cop allò que vols posar una Raspberry amb alguna coseta i et quedes sense. Qui és Bowie Knife 99?
0: Mare meva, qui no coneix ja?
3: Tothom el coneixeu, no?
0: 99. Bueno, us ha arribat aquest meme?
2: He vist alguna
1: sí,
2: cosa,
1: vist. Sí.
0: Us ha hagut d'arribar aquest... O sigui, jo no havia vist mai això.
2: He vist altres comptes de jocs i companyies.
0: Sí, ha passat una cosa que realment jo crec que a Xbox no li havia passat encara, que és que a dintre... A veure com donem context d'això. A dintre del Forza, Horizon, té una característica molt curiosa, no? Que és que tu pots jugar contra els teus amics, però també pots jugar contra avatars que han après dels teus amics. Llavors és habitual que tu, quan estiguis en una carrera, et surtin que els altres corredors que estan amb tu tenen el nick dels teus amics d'Xbox, no? Jo estic corrent sí. Amb el Carles sí. Acostuma a estar ben a prop meu, a vegades em dona algun cop que altre. Per què? Perquè ha après d'un humà. Aquesta sí. És la gràcia, no? Doncs de cop i volta...
3: Jo no dono cops a ningú, eh?
0: Ja et gravaré algun vídeo. De cop i volta, a tothom, perquè a mi també m'ha sortit aquest home, jo no sé d'on ha sortit.
3: No, perquè a més dels teus amics, també pots jugar amb avatars creats per la... Bueno, que són d'altra gent o el que sigui, no? Et va ficant gent.
0: O creats per els desenvolupadors.
3: Hi ha diversos que estan com de base i aquests també han après d'altres jugadors.
2: Sí.
3: I aquest Bowie Knife 99...
2: A més dels millors, no?
0: No,
3: és una micreta...
0: Aquest avatar és una cosa brutal, perquè sembla un avatar que ha pres d'algú que només li agrada fotre't la partida.
3: Sabeu això dels cotxes SmackDown o no sé què, que es van xocant? Sí, jo crec que ha vist molt...
0: Brutal, o sigui, està internet ple de vídeos de gent corrent tranquil·lament, en plan de jo vaig aquí sol...
3: A mi m'ha fet fora de la pista.
0: A mi també. I de cop i volta, del no res apareix un cotxe...
3: És que a mi sempre queda, va primer o segon, o sigui, sempre te la fot i...
0: Surt del no res, d'alguna manera s'ho troba per empantar-te, per tirar-te fora, per destrossar-te. I, evidentment, i això ja ha estat lo xulo, això ha traspassat la pantalla, ha traspassat el joc i s'ha fet meme a totes bandes. O sigui, jo he vist comptes d'Ubisoft, d'IO Interactive, de Pragmata, de sí, World sí, of Warcraft, de Halo... Tothom ha fet un meme d'aquest
3: home. Sí, sí.
0: Tothom ha fet un meme.
3: És que és molt divertit.
0: És molt divertit.
3: A mi, saps què em recorda? L'únic fenomen que he vist tan gran és el de Leroy Jenkins
0: sí?
3: Amb World of Warcraft.
0: World of Warcraft sí.
3: Aquell va ser molt més gran, de dir que Bowie sí. Està començant, encara és un novell. Esperem uns mesos a veure si encara ens en recordem de Bowie Knife 99, perquè de l'heroi ha passat a la història.
0: Totalment. I això, doncs mira, una cosa que em sembla curiosa és que al final el Forza Horizon com a tal té uns personatges, té unes històries que no té massa importància, però no tens rivals, allò de amb un nom i un cognom que dius vull guanyar aquest home que és el campió del festival o el que sigui. Però per la comunitat aquest avatar s'ha convertit en el rival a batre, ara mateix.
2: Ara també, sí, no, correcte.
3: També una cosa que ha passat és que molta gent s'està canviant el nom. S'està posant el mateix nom que aquest. I llavors hi ha gent que està corrent contra 4 sí. Bowie Knife 99.
0: No!
3: Sí.
2: Jo he vist un vídeo a Twitter del Forza on el Bowie Knife de cop surt de sota del terra.
3: Hi ha un que també és molt bo amb el book de l'Elder Scrolls, vull dir, s'han sí, sí, sí. inventat més.
0: És boníssim. Busqueu, si no us ho he trobat encara, un mem d'això, busqueu a Twitter, a BowieLife99, mireu qualsevol vídeo o mem dels que trobareu, que us ho passareu molt bé.
3: I jo crec que podem anar al suc del programa, no?

0: Game Awards, Jeff Keighley.
1: El Doritos.
2: El Doritos.
1: El Doritos.
2: Bueno, ja estem a la setmana.
1: Ja estem a la setmana més especial pels gamers. La setmana que ve us direm què ha passat de debò amb aquesta setmana, però aquesta setmana us hem de dir el que creiem que passarà, quins dies són i totes aquestes coses. Perquè ja comencen demà mateix.
3: Demà mateix, sí.
1: Demà mateix tenim a les 11 de la nit el primer event de la setmana, que és l'State of Play, on segur, perquè està confirmadíssim, mostraran Wolverine. Que no sé com es diu...
3: Lobezno.
2: Lobezno?
1: Ah, és veritat.
4: No? Lobezno. Sí.
1: Lobezno, el joc d'Insomniac. Després de fer Spider-Man 2 i aquell DLC que van treure, ara es passen a Wolverine, que pinta molt, molt, molt bé i que jo l'espero amb moltíssimes ganes. De fet, penso que és l'únic joc de PlayStation 5 que jugaré en tot l'any.
2: Té molt bona pinta. També les coses com són. Venint d'aquí bé, és que no importa que no ens hagin ensenyat res...
1: Per mi és l'estudi estrella de Sony.
4: Sí, a mi m'agrada moltíssim Insomniac.
2: Sí, anem sobre segur aquí.
1: I és una pena que ja no surtin els jocs a PC, perquè els mods que van crear de Spider-Man estaven molt xulos. Hi havia un mod cooperatiu que podia jugar al joc de Spider-Man amb una altra persona per PC. Molt xulo. Però bueno, és el que hi ha. També s'està parlant que hi haurà grans revelacions, sobretot després d'uns mesos on els events han estat bastant pobres, els jocs no han sortit gaire jocs per part de Sony. I una de les pistes que tenim de que això serà una bomba és que es retransmetrà a alguns cinemes dels Estats Units en directe i es gravaran les reaccions dels fans. Això ens dona a entendre, això no ha passat abans.
3: Bueno, fa anys, no, potser?
1: O... Es feia L3.
3: Clar, això, L3. Això.
2: Amb el... Déu meu, la
1: amb
2: meva...
1: Amb el...
2: Sí, que van fer un...
3: Com vulguis, no passa res,
2: doncs... En un edifici a banda van fer com una...
1: Ves tu.
2: Els últims de Naltros.
1: Els últims de Naltros.
2: De Last of Us.
1: Ah, The Last of Us.
2: Te'n recordes que en un E3 van fer una espècie de...
1: Sí, van fer aquella cosa, ja ho sé.
4: Okay. Però els oients no es poden imaginar.
1: Com no sé d'aquesta, com està dient el Dent, passem...
3: Bueno, però...
1: El que vull dir és que això de que ho facin en un cinema o
2: una
1: en un teatre...
2: Una capilla van fer.
1: Una
2: no?
1: Capilla Sixtina, de les Tomas.
2: I van ficar tothom allà.
1: Sí, però això era L3.
2: Sí.
1: Això era L3, això era un event en persona, era un event brutal que no tornarà, o almenys aviat. Amb la qual cosa, tornar a fer una cosa presencial i veure les reaccions dels fans i els crits, i això a mi m'encanta.
2: Sí, voto a favor.
1: Llavors, això passarà i com està organitzat per Sony... La sensació és que hi haurà alguna bomba aquí.
2: Hi ha d'haver-hi.
3: Això vull pensar, sí.
1: Clar.
2: Home, no gravaràs els fans posant cara de decepció.
3: Però anuncies Highwire 2.
1: Però no, és que no ho faries directament,
2: no,
1: saps? No ho organitzaries. Llavors, coses que s'han filtrat que no té per què ser de veritat o no, però coses que poden sortir.
3: Avís de spoiler barra no spoiler, per si de cas.
1: És veritat, perquè al Dani no li agrada saber el que hi haurà als events, no?
3: Sí.
1: Coses... Primer, què us espereu? Abans de dir-vos el que jo he trobat.
3: Jo el que voldria és un nou Jack and Daxter.
1: Perquè m'agrada. Un nou Jack and Daxter?
2: Sí, podria estar bé.
1: Sí.
3: Però bueno, Naughty Dog està ara ocupats, no?
1: Estan molt liats.
2: Sí. Jo tinc ganes de veure el següent de Naughty Dog.
1: Mm. Bueno, en principi...
3: Pel·li Interstellar, no? Potser
1: en principi
3: també.
1: Molt. Veurem Intergalàctic.
3: Això.
1: Interstellar bueno, és la pel·li. Molt bona, eh? Molt bona.
2: Que ha rebut també... Va rebre també moltes hòsties, però em sembla superxulo.
1: Intergalàctic va rebre... No, va ser a xarxes, va ser
2: la
1: de sempre.
2: Per l'estètica, la noia...
1: No, que la noia és molt lletja i és calba i no sé què.
2: Tenia una pinta, jo... Oh, brutal. Quina bona pinta.
1: I és Insomniac.
2: Sí.
1: O sigui...
2: Una altra vegada anem sobre segurs.
1: Sí. Exacte.
3: Naughty Dog, però sí.
2: Naughty Dog.
1: Perdona.
3: Avui estic...
2: L'últim de Naltros 3.
1: De Naltros 3. Què més podem veure? Podem veure Devil May Cry 6. És una de les coses que pot sortir. Veurem més de GTA 6. Això és bastant probable. Que en algun event d'aquesta setmana veurem alguna cosa de GTA 6.
3: O un trailer per part seva de Rockstar i ja està, també.
1: Sí.
2: Perquè sembli que només està a la seva consola.
1: La bomba més gran que tothom espera i que jo no m'acabo de creure, però potser sí, és un DLC o una seqüela de Bloodborne, per fi.
2: Oh,
3: això és mentida.
2: Estaria guai, això, eh? Mira, eh?
1: És que jo no ho tinc gaire clar.
2: És que Miyazaki ja va dir que no, però...
3: No, Miyazaki va dir que Sony no volia, crec.
2: No,
1: el que van dir va ser que qualsevol cosa que fos Bloodborne havia de passar per ells. És a dir, ningú podia fer un remake, ni un reboot, ni res, no? Aquest és el que jo potser dubtaria una miqueta més, però si surt...
2: Però és veritat que seria un bombazo. Que,
1: i seria per gravar les cares dels fans.
2: Totalment.
1: Més coses que sabem que veurem. Veurem segur Final Fantasy VII el Reborn, que és la tercera part d'aquest remake que han fet. Veurem segur Intergalàctic, aquest joc de Naughty Dog. Es parla de veure aquest God of War, la trilogia, aquest remake que van anunciar fa uns mesos. Més de Control... Resonant, del nou Control. Un remake d'Infamous.
3: Sí, alguna cosa he escoltat d'Infamous. Un nou joc o un remake.
1: El que... Sí.
4: Quin era? Ara estic.
1: Infamous és aquell
2: que portava rajos...
1: Per una ciutat, que és molt bo. Sí, és molt bo. És de Sucker Punch i venen de fer un Ghost of Yotei, que és excel·lent. Solen trigar bastant en fer jocs perquè no són un equip, no tenen un equip enorme de gent. Llavors pot ser que aquest joc l'hagin estat treballant com poquet a poquet i que des que va sortir Ghost of Yotei s'hagin dedicat al joc i en un any el veiem. Pot ser. Un altre que no sé què pensar és Kingdom Hearts 4.
3: Ho
4: dubto.
1: Jo també.
4: Ho dubto molt.
1: Jo també. És un d'aquells jocs que no sé on està. No sé si el veurem algun dia. Es parla de que han tingut problemes amb el motor, que si han hagut de tornar a començar ara que han anunciat un Real 6, ara volen tornar a començar amb un Real 7. Dius, a veure... No sé, molts, és un desenvolupament una miqueta llarg i tortuós, no?
4: Sí, amb el tema de Square Enix és una mica aquest problema, que sí que fan videojocs bons, però, per exemple, quan van anunciar fa moltíssims anys el de Final Fantasy VII, van trigar molt de temps per fer-ho sortir. I és una mica que hi passa molt sovint, que ho anuncien com amb molta antelació i jo crec que ara mateix intentaran evitar que passi justament això.
1: No faran un Star Citizen.
4: No,
2: sisplau.
1: I això és el llistat que tinc. A part, també es parla del nou God of War, que seria, amb la protagonista seria la dona, la Faye, sí. I que seria un joc una miqueta diferent als que ens tenen acostumats.
3: Més clàssic, no? Més hack and slash, tinc entès.
1: Sí, exacte.
2: Sona bé.
3: Sí.
1: Sona bé. A veure, si també va rebre molta crítica, perquè no podré portar un home forçut.
2: Si té tot el que has dit tu, 10. 10 de 10.
1: Clar, no és el que dic jo,
2: que a mi no m'hi...
1: A mi sí, el que passa que fa molts anys que vaig jugar als altres. Em vaig comprar, de fet, un pack de tots a Steam i vaig tornar a començar des del principi tots.
2: Mora meva.
1: I vaig arribar a un que era com
4: No som pocs, eh?
1: Un que era com de mòbil i vaig dir, ui, això se m'està fent una miqueta...
2: No cal, aquests no cal.
1: Exacte. Sí, em vaig quedar allà.
2: Què més tenim del Summer Game Fest així que destaqui?
3: Volia fer una última predicció, jo. Una recopilació dels Gravity Rush, per exemple.
2: Ui, seria bonic, eh?
3: A mi m'agradaria perquè xulos, vaig veure gameplay, però no
1: mai vaig poder jugar.
2: Eren molt xulos, eren molt xulos. Qui tingui una PS Vita, el pot...
3: Jo la tinc, però és que es va rebentar la bateria i no puc jugar.
1: Però que això es compra...
3: Sí, però em fa cosa obrir la consola i tot això.
2: Ja t'ajudo jo un dia.
1: Home, si tens aquí un equip d'experts...
2: Sí. Què més? Què més tenim, Carles?
1: Llavors tenim el següent event. Sí que hi ha events petitonets que surt com el PC Gaming Show i tots aquests events, però el següent gran event és el Summer Game Fest, que surt aquest divendres a les 11 de la nit, també. Sí. Una hora també raonable.
3: I no dues són... horetes, crec que dura, no, va dir?
1: Dues horetes. I d'aquest, quines prediccions heu sentit? Què heu sentit d'aquest event?
2: Bueno, sí que m'agradaria fer un destacat abans d'això, perquè m'ha semblat curiós, eh? El dia 4, també... hi ha un que es diu Women-Led Games. Oh. Per primera vegada, una presentació de jocs i estudis desenvolupats específicament per dones, que em sembla bastant important de destacar també, perquè acostuma a ser un nicho, acostuma a estar molt amagat això, i que tinguin un esdeveniment propi per parlar d'això em sembla important.
1: També aquest any no tenim de Devolver, o no tenim, oi?
2: Encara no han fet la seva, ja la faran, segur.
1: Perquè
2: la fan.
1: Normalment Devolver és aquesta setmana és la setmana que tothom presenta els seus events, sí, i presenta els seus jocs. I em sembla raro no tenir aquella bogeria d'event, sí, que m'ho passo molt bé, de la mà de Devolver. No sé, m'ha semblat una miqueta estrany quan estava mirant el llistat. Però sí, Parlant dels grans events, el següent gran event serà el Summer Game Fest, el divendres a les 11 de la nit. I d'aquest, jo, personalment, he sentit menys coses a nivell de filtracions o de grans jocs.
3: Sí.
1: Crec que serà com el Summer Game Fest, que solen ser una miqueta descafeïnats.
2: Sí, estic d'acord.
1: Jeff es centra molt en els Game Awards i allà és on presenta les grans novetats. Aquest event jo crec que és, escolta, que no hi ha tres, escolta, monto algo i així guanyo uns calarons. Vull dir, és la sensació que tinc jo. No sé si heu sentit alguna cosa, sabeu alguna cosa.
3: Jo el que he llegit rumoreat és pot ser un DLC del Requiem, del Resident Evil, que sol anunciar mig anys després i surt un altre mig anys després. I ara mateix s'ha oblidat l'altra cosa. No parlem
2: molt. Sí, sí.
1: Bueno, també s'ha parlat d'un DLC de Silkson, per exemple.
3: Pot ser que anunciïn alguna cosa.
1: Ara que tenim una versió física a punt de caure.
3: L'he vist, sí, sí.
2: Sí, això,
1: ja està
2: això
1: a punt
2: sorprès,
1: de caure. També potser veiem més de Divinity, el joc de l'Alien Studios. És una de les altres coses que potser veiem. El Clockwork Revolution.
2: Ai, aquest té molt bona pinta.
1: Que és aquest que hem vist molt als events d'Xbox, que està molt xulo.
3: Sí.
1: Que està desenvolupat per InChild Entertainment, que jo soc molt fan d'InChild. Han fet jocs de... Normalment són jocs d'aquests C, es diuen CRPG, que són amb vista isomètrica i...
3: Computer RPG, no?
1: Sí, exacte. Dels meus. Què més? Un joc de Halloween, de la pel·lícula de Halloween.
3: Ah, vale, pensava que de Halloween. Com
1: no, vale. De la pel·lícula de Halloween i de la pel·lícula de Hellraiser, de fet.
3: Vale, vale.
1: Són dos jocs que també s'havien
2: rumorejat.
1: I l'expansió per fi de Monster Hunter Wilds.
3: També he vist això rumoreat.
1: És una de les coses que es comenta.
3: Sí.
2: I segurament estarà acompanyat d'un munt de trailers, de jocs
1: segur,
2: més petitets, d'alguns indies...
1: De publicitat...
2: De
1: Highgard 2 anunciaran...
2: Oh, Déu meu.
3: Bombazo, sí.
2: Oh, Déu meu. Pobres.
3: També he llegit a gent dir que pot ser que anunciïn el segon joc de From Software.
1: Pot ser, però és que...
3: Ja, és que això és el que anava a dir. Falta el de Switch encara, el d'Aslots.
1: Clar, no, jo crec que aquest potser, si el veiem l'anunci aquest any, jo crec que se la guardaria pel Game Awards. Sempre el Game Awards fa alguna coseta de From Software. No, no ho sé, potser sí. Ja us dic, crec que aquest any és potser l'event que menys ganes tinc de el veure, eh?

0: Helix. Helix. Llavors sí, es centraran només en jocs.
1: Serà només de jocs, sí, sí.
0: Què més podem veure, llavors?
1: A veure,
0: més enllà de lo que està confirmat, què creieu que trauran de la màniga, que no sapiguem?
2: Persona 6, Persona 6. Oh.
3: Pot ser, perquè es diu que està bastant avançat el desenvolupament. Pot ser que algun d'aquests events ens ensenya el nou Persona, és veritat?
2: Sí, bueno, trailer del Persona 4 Revival amb data i teaser del Persona 6, això és el que vull jo.
3: Jo és que només amb el Fable i amb el Gears of War i Day, clar, Gears of War, aquesta tornada al dia zero, a mi m'agrada moltíssim, perquè jo soc superfan de Gears of War, m'encanta. La gent diu, és que és el mateix sempre, m'és igual, és el mateix, m'encanta, o sigui, m'ho passo teta matant i amb la serra, allà, és molt divertit.
0: Mira, porta molts anys preparant-ho, buscant també un altre enfocament diferent, també fent, ja pensant en aprofitar o treure-li tot el partit possible a la generació actual. Ha de ser fort, o sigui, això necessàriament ha de ser un desenvolupament fort. També serà multiplataforma per primera vegada.
3: Això...
2: Clar. Per última i possiblement última, no?
0: No ho sé, és que clar, és que això ara mateix està sent un cirio.
2: Sí.
0: Que no sabem cap on tiraran, perquè això li està fent cas a tothom a Twitter.
2: És que això
4: anava
2: a
4: dir
2: abans. És com això, es queixen a Aja i diu, vale, sí.
0: Clar. Però jo m'espero que... O sigui, aquí ha d'haver-hi alguna sorpresa.
2: Sí.
0: Forçosament.
3: Clar, pot ser que per fi tornem a veure Banjo-Kazooie?
0: Ostres!
3: És que seria un puntazo.
0: Clar, és que això...
3: Cada any li estem demanant el mateix a Xbox.
0: Jo una de les coses que crec que podrien sorprendre'ns és que fa temps que deixen caure que sí que els hi agradaria recuperar alguna cosa clàssica. O sigui, recuperar grans IPs que van tenir a la seva plataforma,
3: sí,
0: que van desaparèixer i que porten molts anys els fans dient, i que jo crec que Aixa segurament va arribar i va dir, què esteu fent?
3: Això què és?
0: Què esteu fent? Per què està la gent parlant-me de tot aquests títols i no estem fent alguna cosa amb això, no? O sigui que jo sí que penso que en algun moment veurem una tornada d'alguna d'aquestes sagues.
2: Doncs espero que sí.
0: I sigui alguna de les altres.
2: Perquè jo no conec cap, sincerament, no conec cap saga a part de Halo, Gears of War de Microsoft, de Xbox.
3: Bueno, Banjo-Kazooie no és de Microsoft,
2: però
3: és
2: això,
3: darrer,
2: sí,
3: que va sortir per exemple a Nintendo 64,
2: sí,
3: el Banjo-Kazooie.
2: El Banjo i el Conker's
3: Bad
2: for Day.
3: Exacte.
0: Però mira, si ja que parlaves de Jak and Daxter, et recomano Psychonauts.
3: Ah,
0: si tens l'oportunitat de jugar el Psychonauts 2,
3: de GameCube. Era de GameCube?
0: L'original era de l'Xbox original, també. I de
3: jo
0: PS2.
3: Jo vaig jugar a
0: PS2.
3: A GameCube, em penso.
0: Jo vaig jugar a PS2. I de veritat que és un joc, és un plataforma,
2: sí,
0: que no para de sorprendre't.
2: Alguna
0: no
2: imatge
0: para de sorprendre't. És, de veritat, potser a nivell visual de primera se't tira una mica cap enrere, perquè té una estètica molt particular,
2: no, sí,
0: però la història, com et porta, el que t'ensenya, com parla de la salut mental des d'unes perspectives que dius, ostres, això seria totalment així. És molt interessant, de veritat.
3: I per acabar amb la venda d'Xbox, és que estava... No podia interrompre. Hi ha un dels jocs que no sé si esperar o no esperar, perquè tinc com sensacions molt en contra, no? No sé si estic... És el nou Halo, el Combat Evolved, que en principi ha de sortir aquest estiu,
0: sí,
3: estiu del 2026, i que no sé què pensar del joc.
0: A veure... És que portem uns anys sense Halo. Infinite ja ha deixat de tirar, perquè això és una realitat.
3: A mi em va agradar molt la campanya,
0: però
3: jo no sóc un jugador de Halo. A mi Halo, quan ho feia, a mi mai m'han agradat els Halo. A mi m'agradava el Gears of War, m'agradava les campanyes del Call of Duty, quan duraven més de 3 hores o 2 hores. Les d'abans, les coses ben fetes, no? Llavors, mai he estat molt de Halo. De fet, el Halo que més em va agradar era el ODST, em penso que es deia, que era no tenia res a veure amb els altres.
0: Era una campanya i ja està.
3: Clar,
0: sí.
3: Clar.
0: I en realitat el Halo Infinite també és molt narratiu, eh?
3: Per això
0: i és molt entretingut,
3: molt bé.
0: I les mecàniques estan molt bé. El que passa és que fa servir un motor clarament antiquat, que van insistir en fer servir i que no li ha fet cap bé. No han tret cap tipus d'expansió a nivell història, han estat traient actualitzacions de l'online, que és veritat que la gent ha estat allà entretinguda, però al final són coses estètiques. Llavors, aquest Halo Infinite, que havia de ser infinit, de no parar de tenir contingut, no ha estat així. Això entenc que és bàsicament per retrobar-se amb la gent original que li agrada el joc original i arribar a un públic que no ha conegut la llegenda de Halo, perquè estem parlant del Halo que ens va enamorar a tots,

0: i a partir d'allà han de treure alguna cosa nova, que, amb un motor nou, amb clar, un enfocament 3, completament 3, 4, diferent.
1: 343 no ha donat amb la tecla. Clar, així com Coalition,
0: potser aquesta també és una de les sorpreses.
1: Així
0: no
1: com
0: sé.
1: The Coalition, que van fer amb Gears of War, crec que va saber trobar la via, va saber trobar la fórmula que funciona. 343 Industries, els desenvolupadors de Halo, actualment no han sabut donar amb la clau, no?
0: De fet, diuen que hi ha una mica de caos.
1: Clar.
0: A nivell intern.
1: Clar.
0: Comprensible, també, a la situació actual.
1: Sí. Bueno, veurem. També hem de dir que es rumoreja, perquè la gent es pregunta, segur que tothom està a casa seva preguntant, i Nintendo què fa? I Nintendo? I es rumoreja que potser tenim un event el dia 4 de juny, però clar, hem d'esperar que ens avisi Miyamoto 10 minuts abans.
2: Sí, sí.
1: Ens faci un tuit. Escolta, sóc en Miyamoto, per
0: Hola,
1: ser l'event més important de l'any.
0: Aquesta tarda.
1: Amb 10 minutets. No, no, amb 10 minutets. En 10 minutets comença l'event més important de l'any. Vinga, ara, ens veiem.
2: Ara farà bromes.
0: No, però seria sí. interessant que ho fessin també, perquè sí. al final també estan necessitant tenir tracció amb les Switch sí. 2.
2: En principi, si de veritat hi ha un Nintendo Direct aquest dijous, normalment ho anunciarien dos dies abans, o sigui, demà. Jo crec que no serà aquest dijous, sinó que a Nintendo li agrada ser a l'últim, normalment. Perquè moltes vegades ha sigut per al 20 i pico, i no tant...
1: Li agrada fer la seva.
2: Dates. Sí, no, sí, li agrada la seva.
0: Que sigui amb el que et quedis al final, sí. no? No importa el que han dit els altres, ara queda't amb això.
2: El gust bon a la boca, clar.
0: És una bona tàctica, no sé.
1: Doncs jo crec que podem passar a les xarxes i després fem una miqueta xerrameca. Què esperem? Quin és el joc que més esperem de tots? Va.

0: Doncs... A veure, el programa anterior va agradar, vam tenir bastant de respostes a xarxes, no?
1: Sí.
0: Recordo, el joc per Japó, el Japó per Randa, el Japó per Randa sembla que va agradar, no? Dani, vas estar aquí pendent o no?
1: Sí.
2: No molt, la veritat. No, és que no vaig poder fer
1: cosa. Jo crec que els joves no fan els deures. Quan no venen, no fan els deures, molt malament. Molt malament.
0: A veure, què ens van dir per allà?
2: Bueno,
1: tenim el nostre amic, no?
2: Sí, primer, del programa que vam parlar de del Steam Controller, el nostre amic Pulga Tejana ens va dir que a favor de les millores als comandaments i que l'agraden els trackpads i que segueixen per moments comptats per això.
1: Clar,
2: i
1: molt
2: que és un botó més.
1: Clar, si no el vols fer servir, no el facis servir.
0: No? Un clàssic.
1: Ja.
2: I ja després, per al programa de la setmana passada, que va ser, no? El de
1: Popa
2: Randa.
0: A mi em va ser molt divertit.
1: Cesc,
0: camencesc.com, diu, volem més Japó per Randa i els joves no cal que tornin, que es quedi la Laura.
2: Això em sembla molt lleig.
0: Però espera, és divertit.
1: Dir-li a Laia a la Laura?
2: Això em dona igual.
0: Que després va contestar perquè li van dir li direm a la Laia i va dir no li dieu que li ha dit Laura, és l'edat que sols es guanya en Rafel. Bueno, gràcies.
1: I després la Laia va respondre
0: la Laia
1: també.
0: La Laia va respondre clar, també, clar, però gràcies. Molt
1: bé, moltíssimes gràcies.
2: No, jo,
0: i va positiu.
2: Jo faré coses a xarxes a partir d'ara perquè això no pot ser.
0: No, però farem després... com l'Aixa i tornarà a haver-hi Japó per Randa.
1: Sí. Tornarà, ens ho demanen. Hem de fer un joc per Randa Boys perquè ens enviïn feedback. I a més també ens van escoltar des d'un programa germà d'Elx, que es diu Game Elx. Uns companys des d'allà ens van escoltar i ens van enviar una abraçada ben forta. Així que els hi tornem des d'aquí.
0: Una abraçada de tornada.
1: Què més? Ja està?
2: Sí, no?
0: Vols preguntar alguna cosa per la setmana que ve?
2: Home, doncs... estaria bé...
0: Aquesta setmana hi ha xitxa.
2: Doneu-vos les vostres prediccions per al NoE3 Summer Doritos Awards Fest.
3: que sigui.
1: Clar, i quin és el joc que més esperen? Sí. No? Potser quin és el més esperat? Pues molt bé.
0: Doncs, ja ho tenim.
1: Recordeu, estem a tot arreu.

0: I per anar acabant, doncs, quin és el joc més esperat de cadascú aquesta setmana?
1: Doncs a veure, porten anys, però a mi m'agradaria, ho dubto molt, m'agradaria un nou joc de Spyro.
2: Oh.
1: Perquè va sortir el remaster 2000, remaster remake, el que sigui, el 2018, llavors ja ha passat força temps, i crec que van dir alguna coseta de per si sortirà, però clar, a veure si és veritat, no?
2: Jo no ho he comentat abans, però a mi m'agradaria que ens ensenyessin ja i presentessin un nou Bioshock.
0: No.
1: Com que no?
0: No,
2: perdó. Estem aquí parlant de perdó, somnis o... Sí, sí, o vens sí, somnis, aquí a somnis, destrossar-me?
0: Sí, sí. No, va... Sí. Ken Levine ja no està.
2: No m'importa.
0: Ja no està Ken Levine. No Ken Levine està treballant amb el seu joc Judas.
2: Ja ho sé. Ah. Però jo vull tornar a Rapture.
0: Un nou Bioshock pel Dent, sisplau.
2: Jo vull tornar a Rapture. Necessito.
0: Jeff Keighley, Doritos, fes-li un joc.
2: Amb l'Unreal 6.
0: Amb Unreal 6, a més, i que surti demà.
2: Bueno, això només si Miyamoto ho diu.
0: Bueno, ja seria de conya. Seria de conya. Es parla d'un remake, eh? Això ho saps? Es parla d'un remake de baix.
2: M'està bé.
1: Que sigui.
3: Jo espero, com ja he dit abans, el Persona 6, perquè, aunque Atlus no vulgui que ho hem vist, s'han filtrat algunes cosetes.
0: Sí.
3: I el que de veritat vull més, però que no ho hem presentat, no, bueno, no ho hem comentat, seria el nou Mario 3D.
1: Mm.
3: Però clar, primer han d'anunciar a la venda Nintendo.
0: Sí, o un Zelda bo, no?
2: Oh, no,
3: el remake de l'Ocarina of Time, potser, no?
0: El remake de l'Ocarina of Time, per
2: Déu
0: exemple.
2: Meu.
0: No, això ha estat un guinyo. Que són bons, sí, que són bons.
2: Sí. Guinyo, però sí que estaria bé tenir un nou Zelda ja, eh?
0: A mi...
3: Bueno, va sortir el 2023.
2: A mi em ve de gust un altre ja.
3: No, sí, a mi també, però...
0: I que no sigui de món obert.
2: No m'importa.
0: Que sigui una miqueta una història que et vagi guiant una
3: amb
0: miqueta.
3: Zones obertes, potser, no?
0: Amb zones obertes, però que et vagi guiant una miqueta, no? Que no sigui... Aquest estil
2: tu,
0: que porten.
2: Tu estàs aquí per dir-nos que no a tot, no?
0: No, al contrari. Ja ho estic dient.
3: I tu què vols? Tu què vols?
0: Jo què vull? Jo soc molt simple.
2: Sí?
0: Jo, hi ha un joc que em van posar la mel a la boca fa un parell d'anys, em penso, un joc indie que es diu Threads of Time, que em
2: pues
0: recordava...
3: No.
0: Era un RPG... Em recordava molt a l'Illusion of Time, el Secret of Evermore, aquella època daurada dels RPGs de Super Nintendo, i sincerament em vaig enamorar a primera vista, els gràfics, el que vaig veure, i no diuen res, van treure un tràiler fa 6 mesos o 7 mesos i estan callats, no sabem res.
1: És veritat, res. Vas parlar, em sembla, o vas mencionar
0: sí,
1: com a mínim.
0: Em va enamorar, no? Aquest em faria il·lusió que aparegués algun dia que sortís, que no es cancel·lés, em faria molta il·lusió, i després em ve molt de gust... i us dic de debò, no perquè ho acabem de dir, un Zelda estil Ocarina of Time, però que no sigui l'Ocarina of Time, no vull un remake, que sí. Sigui un Zelda
1: nou,
0: un clàssic dels jocs que feien abans, no? Que tenien antes. Una història, antes, un Zelda ben fet, no? No pot dir que els anteriors...
1: És coit i noi.
0: Tota l'estona estic mirant de reull el Dani a veure quina cara fa. Estava ben aigua, dic, a veure si ho faig enogar.
1: Que tinc una edat, eh?
2: Estem fent aquí els grans, claríssimament. En mi tiempo mozo.
0: És la música, no? És la música.
3: Sí, sí.
0: Bueno.
2: Està encaixat perfectament.
0: Per això. Doncs sí, això és el que jo més espero. Però et dic, amb un RPG xulo, a mi em guanyes, eh? Vull dir...
1: Fent una mica de gran, entre cometes. A mi també m'agradaria Final Fantasy IX, perquè l'any passat va ser aniversari del 25 anys.
2: Sí.
1: I van dir cosetes i van haver rumors, però res de res confirmat.
0: Bueno,
2: votem a favor.
0: En parlem la setmana que ve.
3: Sí.

0: Doncs fins aquí el joc per randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat molt de bé durant aquesta estona i que ens escolteu novament en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc per Randa Ràdio, el parc escrit amb una X. I bueno, i que jugueu molt i fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins a les 8 del vespre en aquest primer dia de consulta. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 han participat ja. L'han convocat USTEC, CGT i la Intersindical. Els docents poden optar per acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents i es pot respondre fins dijous a les 12 del migdia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Entre aquestes hi ha les obres de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà aquestes jornades el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final en la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any vinent. Després d'una visita d'obres de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els responsables de l'actuació han explicat que els treballs del túnel, on estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució. Recordem que hi ha una inversió de 169 milions d'euros i es podrà recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. I la policia local de Mont-roig del Camp ha retirat de la via pública un total de 35 patinets elèctrics des del passat 18 de maig, que feien incompliment de la normativa. Els nous requisits legals estableixen el registre obligatori del vehicle, la col·locació d'una matrícula a la part posterior i la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil. L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions de fins a 300 euros. Recuperar el vehicle, de fet, costa 35 pel trasllat al dipòsit municipal i més de 5 per cada dia o infracció de custòdia. I les estacions del Meteocat han batut el rècord de dies per sobre dels 35 graus i mig aquest mes de maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que han registrat nits tropicals en temperatures mínimes que no han baixat de més de 10 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
9: Generació Chic.
8: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
11: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
12: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
11: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
13: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
11: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
14: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
11: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
15: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, hola, bona tarda. Benvinguts a l'etapa Reina Hora de Ciclisme en català, Ràdio Molins de Rei. Avui és dilluns 1 de juny de 2026. Deixem enrere el maig, comença el juny, calors d'estiu, ja hi som, ja ho tenim. La setmana passada no vam fer programa, no vam poder parlar d'aquesta calorada que ens cau a sobre. Per tant, avui ho podem fer per partida doble. Avui tenim un programàs perquè ha acabat el Giro d'Itàlia, ha començat el Giro d'Itàlia, tenim una bèstia de la nostra vila que ha fet una bajanada aquest cap de setmana i el tindrem a l'estudi per parlar-ne una bona estona. Tenim també el Marc Vives. Marc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ha acabat d'arribar a l'esprint mentre sonava sintonia. Encara estaves fora a la ràdio. Com ho has fet, això?
1: Doncs aprenent del mestre, Roger.
0: Gràcies, home. Són molts anys.
1: I porta una sorpresa.
0: Porta ja?
1: El Sergi li agradarà molt.
0: Treu. Opa. Vinga, comencem el programa, va. Una gorra.
2: Una gorra del Bora.
1: Una gorra del Bora Hans Grohe.
2: D'algun ciclista en concret o...?
1: No, és genèrica.
0: És genèrica. Això passa a ser moda d'aquest programa? Hem d'anar tots amb gorra?
1: L'he portat avui, crec que durarà 2 minuts al meu cap, crec, perquè fa suor.
0: És que en general un interior amb gorra molesta la gent. Però el Sergi Soler, Sergi, què tal? Bona tarda, ensenya't a càmera també.
2: Bona,
0: jo sé que tu la gorra, clar,
2: és un tret, ja és un tret. Mira, sempre me la poso, òbviament me la trec, de tant tant, però me la deixo posada des de que jo la portava, no? O jo estic a l'aire lliure, doncs, pel sol, bàsicament, i tal. I un dia em va fer molt de riure un nen que em va fer un dibuix...
0: Amb gorra.
2: I em va dibuixar amb gorra.
0: No? Com dient,
2: em relacionava amb gorra i vaig dir...
0: I vas pensar, si un nen m'ha vist així, és que sóc així, no?
2: I ja està. I des de llavors que normalment la poso, me la poso, i bueno, és...
0: Avui amb gorra i equipació esportiva. O sigui, això ja és un grau encara més...
2: Va, tenia molta calor a casa i mira, hòstia, veia les samarretes allà d'aquestes de cotó i dic, ostres, i avui aniré fresquet i selecció catalana.
0: Ho celebrem moltíssim. El control de sol tenim, com sempre, l'Eli Arjona. Eli, què tal, com estàs? Saluda'ns, es pujant i baixant palanc. Mare meva, increïble. El director Lluís Àries no el tenim aquí. Amb fortuna i sort, doncs, el podreu escoltar una estona per telèfon, però l'acompanya o el substitueix una persona, doncs, falsa, que és la careta de Wout van Aert i el mallot de treballador de supermercat Jumbo. No és un mallot ciclista, és mallot de treballador, ja ho sabeu, ho podeu veure a través de YouTube. Abans de començar el programa amb l'emmascarat, que és el que sempre fem, deixeu-me dir tres coses, perquè, clar, el temps passa, s'acumulen notícies, s'acumulen històries, i la vostra agenda la veig massa buida. La veig massa buida, i heu d'apuntar algunes coses per aquesta mateixa setmana. A veure, la primera és molt senzilla, perquè és dimecres, aquest dimecres. Aquí, Molins de Rei, a les 7 de la tarda, a Can Ametller, sala d'exposicions, la bona, la de tota la vida, la de la façana que tothom ve, quan ets turista, a veure. Allà hi tindrem l'entranyable i estimat Miguel Soro, des de Xàtiva, aquesta persona que primer va ser ciclista i després pintor, i que fa uns anys que coneixem i que tenim el gust de gaudir de les seves obres, estrena exposició, exposició ciclista amb tota regla, que podeu venir a les 7 de la tarda el dimecres a la inauguració i conèixer de primera mà què ens prepara el Miguel, i en cas que no sigui possible que aquell dia hi sigueu perquè ja teniu un altre compromís a la vostra tapeïda vida, fins al pas del Tour la podreu veure. Per tant, teniu una mica més d'un mes per gaudir d'aquesta exposició del Miguel Soro, que comença aquest dimecres. Segona cosa, els que sou una mica doncs, atents a la vida, ja haureu vist que a la biblioteca El Molí, l'edifici El Molí, hi tenim penjat el mallot groc del Tour de França. No l'hem penjat nosaltres tres, però hem validat que es faci, no? Que volem lluir mallot.
1: Hem comprovat que estigués tot bé.
0: Hem comprovat que estigui tot bé i queda, de moment, prou bé. Per tant,
2: és un mallot per algun ciclista molt gran, eh?
0: És un mallot per algun ciclista bastant gros. Podria ser més gran que tu, però tampoc tant més. És a dir, tampoc és gegantí, gegantí d'aquells doncs que tenen potser a ciutat. I la tercera cosa, agenda d'aquesta mateixa setmana, dijous, i aquesta és per als no molinencs, eh? Que tenim una mica per tothom aquesta setmana. Cita destacada a Manlleu. Atenció, xerrada Tour. Dijous 4 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu del Ter. Taula rodona, que per cert porta un nom sensacional, és a dir, em sap greu no haver triat jo el títol d'aquesta taula rodona, perquè es diu "Amb l'excusa del Tour de França parlarem de ciclisme", i em sembla brillantíssim nom. I alerta que valdrà la pena, atenció als ponents. Josep Jufré, exciclista professional. L'Albert Poblet, fisioterapeuta del Pinarello Q36.5. En Jordi Vallès, fundador del Tour d'Olort. I en Marc Boixadors, membre de la Junta del Club Ciclista Manlleuenc. Per tant, cita de luxe, malgrat que hem de dir una cosa, que la taula rodona està moderada per la taperina.
1: Aquí és on s'han equivocat.
0: Demanem disculpes d'entrada per tots els que hi assistiu. Aneu-hi, que escoltareu i aprendreu molt d'ells. Nosaltres intentarem parlar poc i aprendre també d'ells, i llavors segur que tot anirà una mica millor.
1: Molt nivell, eh?
0: I amb tot plegat podem saludar ja, ara sí, en Lluís Àries. Lluís, què tal? Bona tarda.
3: Com esteu?
0: Doncs aquí, fent salutacions inicials, encara. On ets, tu?
3: Doncs anem cap a la feina, perquè avui m'heu posat el programa que coincideix que treballo i ara estic anant cap a la feina.
0: Tu ets conscient que el programa més o menys sempre el posem a la mateixa hora, vull dir que potser a la feina hauríem de conèixer els teus horaris. Va, Lluís,
3: tot bé?
0: Sí, tot bé, posarem sintonia d'emmascarat, i comencem el programa. Et sembla bé, Lluís?
3: A mi sí.
0: Home, que ets el director, has de donar un...
1: Has de validar
0: les coses?
3: Clar, ja, doncs diu merda, endavant, Eli. Apreta el botó.

0: Doncs fa 15 dies en Sergi Soleimaza ens va proposar un emmascarat que haurem de resoldre, Sergi, quan vulguis.
1: Sí, mira, doncs va, aquí la caràtula.
0: La caràtula va tard avui, a més amb la cara del Marc. Estàs fent unes meravelles audiovisuals ara.
1: Doncs teníem un equip italià, vaig destacar l'any 2002, Garcelli, Scarponi i Cipollini, i era l'Aqua Sapone.
2: Sapone.
1: Un equip, doncs, bueno, que famós o recordat pels mallots estranys que li feien a Cipollini.
0: Sí, sí, va marcar una època, aquest equip. Sí.
1: I amb aquest equip, si no vaig equivocat, va guanyar el campionat del món Mario Cipollini.
0: Molt bé.
1: Bueno, amb la secció italiana, però quan estava en aquest equip.
0: Doncs va, anem a les pistes d'avui.
1: Pista 1. País, Itàlia.
0: Pista 2.
1: Any, destaco el 2025.
0: I pista 3.
1: Tres ciclistes. Matteo Moschetti, Manuel Peñalver i Giovanni Leonardo.
0: Doncs aquestes són les tres pistes auditives. La visual, si arriba, que no ho sabem mai, serà a través de YouTube, @latapareina, com a qualsevol xarxa social, sempre @latapareina, i ens trobeu a qualsevol lloc. Va, som-hi amb el programa, som-hi amb el Giro d'Itàlia. Giro d'Itàlia.

0: Per parlar del Giro d'Itàlia, comencem pel masculí, que és el que ja ha acabat, que ja podem posar tots els deures sobre la taula i estan tots fets, per tant, aquí ho tenim fàcil. Lluís Àries, digue'm quants dies has vist el Giro d'Itàlia.
1: Pocs, tio, pocs, i m'he perdut els bons, a més, perquè, per exemple, el dia del curs vaig decidir anar amb bici i no parar de vibrar-me el mòbil, i, hòstia, alguna cosa està passant. He vist poc Giro, tio, és un Giro que, com que estava donant la sensació molt decidit des d'un bon inici, la veritat que no m'ha despertat un gran interès, tot i que ha sigut, hi ha etapes xules, però he vist poc Giro.
0: Marc, què tal?
2: Bé, a veure, d'anàlisi el que hem anat dient cada setmana. Una cosa...
0: T'hem saltat una setmana, eh?
2: Bueno, no, la sensació... No, em sap greu, perquè el Giro és el Giro i sempre mola molt, però aquest any ha costat enganxar-se. L'he seguit per sensibilitat amb els nostres oients, no perquè em vingués de gust veure'l.
0: Molt bé, així m'agrada.
2: I la veritat és que no, bé. O sigui, les etapes que eren xules... Hi ha hagut el guió esperable, un Vingegaard que quan ha volgut i tenia terreny ha tret un minut d'escaig al perseguidor, que ha sigut gall, com podria haver sigut qualsevol dels altres 10 que vam citar a l'inici del Giro, i poc més. Hi han corredors destacats, més enllà d'aquests, i vam destacar sobretot a un, no? que segurament és el corredor revelació d'aquest Giro, que és el Mallot Blanc, però en general un Giro... previsible, però també un Giro agradable, i jo crec que és que el guanyi Vingegaard, que faci la fita històrica de ser, si no m'equivoco, el novè...
0: Vuitè.
2: Corredor a la història que aconsegueix el triplet, que és la guanya en les tres grans voltes.
0: Mira, ho direm en Ketil, Gimondi, Merckx i Nol, tenim també Nibali, Contador, Froome, i ara ell, Jonas.
2: Doncs jo crec que és una lliga dels grans, i content que en Vingegaard, que és un tio que jo crec que ens cau bastant bé, com a mínim els que estem avui aquí i el que està fora encara més per al·lusions de l'equip, doncs jo crec que guai, que mola.
0: Per si algú no ha vist el Giro, recapitulant molt ràpid, Vingegaard ha tret una minutada a la resta de rivals, correcte, Félix Gall ha acabat segon, Jay Hindley ha acabat tercer, Jay Hindley que ha fet ja primer, segon i tercer en una general del Giro, és un ciclista absolutament insípid, però que el Giro li va francament bé. I deixa'm dir una dada per confirmar que no ha estat el Giro de les nostres vides, que no hi ha hagut aquesta emoció de vegades a les etapes més dures o de muntanya. Vingegaard, quantes victòries ha fet etapa? N'ha fet
2: 5.
0: En el top 10, en total, són 5 victòries d'etapa. Totes de Vingegaard. En el top 15, aquí entra Sepp Kuss, per tant, company d'equip. És a dir, estem fent general i mirant quanta gent ha aconseguit una victòria d'etapa més enllà de fer-ho prou bé a la general del Giro. Si anem al top 50, només n'hi ha una més, que és Igor Arrieta, que és 19è a la general. Per tant, entre els 50 primers ciclistes del Giro, al final de tot, només n'hi ha hagut 3 que hagin guanyat etapa, i un n'ha guanyat 5. És a dir, la sensació de tots els dies bons del Giro, que dius, ai, pot haver disputa, o tots ha arribat una escapada molt menor perquè cap d'ells ha acabat bé a la general, o Vingegaard ha fet el que ha volgut ell, o un company d'equip, o en aquest cas Arrieta, l'únic dia que va ser divertit de debò, que va ser molt més dispers en aquest Giro. Per tant, crec que és bastant fofail la dada.
2: No, la sensació de quan hi havia... Bueno, no sé si quin ordre hi ha d'anàlisi d'aquest Giro, però la sensació...
0: Serà ràpid, tu.
2: No, tampoc em ve especialment de gust parlar-ne molt, però les escapades que hi havia... Hosti, com que... O no sé si ens s'ho arribaven a creure, no sé si perquè, no sé, tenim l'exemple de Ciccone, que s'ha fet de 7 escapades, però no n'ha guanyat cap. I si s'ha endut el mallot de la muntanya. Però no sé, com si no ningú tingués suficient força, voluntat, o digue-li el que vulguis, per guanyar l'etapa si Visma es proposava que la guanyés Vingegaard.
0: Sí, fet el que vulgui.
2: I no sé, això és un tema de que els equips eren massa fluixos, si és que potser li faltava terreny a aquest Giro, que una part és veritat, vull dir, les escapades de muntanya probablement no eren grans escapades, de grans etapes favorables a l'escapada, excepte un parell, potser. I crec que tot això són al·licients que li han restat a diversificar més els guanyadors, a diversificar més les estratègies possibles. Tot era molt, bastant previsible i marcat del que podia passar abans de l'inici de cada etapa. I això, bueno, jo crec que és una cosa que els propis ideadors del Giro ho tindran en compte per l'any que ve, perquè si precisament el Giro té una cosa positiva és que ja bé sigui perquè és la primera de l'any, perquè hi ha corredors d'equips més petitons que sempre busquen més coses, sempre passen coses variades. I aquest any els ingredients no hi eren i jo crec que cal tornar-los a cuinar per l'any que ve.
0: Sergi, abans de donar-te pas, saludarem el convidat que tenim avui al programa, que el tenim ja assegut a la taula, que aquests que esteu a YouTube ja l'haureu vist just ara mateix, que és l'Albert González Mula. Albert, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: De seguida parlarem del que has fet aquest cap de setmana, perquè tindrem una estona al programa dedicada a això. Tu, però abans d'anar-hi, que la gent encara no sap de quin peu calces del tot, has vist el Giro, segueixes el ciclisme...
3: Segueixo molt poc el ciclisme, molt poc. No sóc gran consumidor de ciclisme. M'agraden molt les clàssiques, les voltes em costa com seguir aquest ritme, també potser per temes, no sé, temporada, per temes laborals.
0: Sí, sí, clar.
3: És com la temporada que a mi m'agafa més feina i llavors com que no el segueixo. I arribo a casa que ja estan acabant etapes, no el soc seguir.
0: Ho tens difícil i a més no ets seguidor d'això perquè tu el que t'haràs anant bici.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Clar.
3: Tal qual, sí.
0: Després explicarem...
3: M'agrada més practicar que veure.
0: Després explicarem el que arriba a fer l'Albert, perquè hi ha una cosa que ens agrada molt, que és el que ha fet aquest passant, però n'ha fet moltes més. Ara ho parlarem, Sergi, el Giro. Apunta alguna cosa, alguna idea que t'ha girat d'aquest...
4: Mira, jo, que soc un tio optimista...
0: Ara bé.
4: El Giro em desperta, doncs, bueno, unes certes... O aquest Giro, concretament, un cop acabat, doncs algunes coses que jo crec que, bueno, que són positives o que podem estar, doncs, agraïts. Una és veure, doncs, confirmar que Vinegar està en molt bon estat de forma. Se l'ha vist, inclús, crec, com que no ha volgut inclús apretar més del compte a l'accelerador, no li ha calgut.
0: No.
4: Com
0: no,
4: guardant
0: no,
4: una miqueta d'energia i no rebentar-se.
2: Fes el que ha volgut.
4: Perquè ha d'anar al Tour. Per tant, així com darrerament, doncs, potser hem vist en les grans voltes, sobretot on ha anat Vinegar com aquesta, o la Vuelta, o el Tour, un dominador molt clar, crec que aquest any es planteja un Tour que, d'entrada, pot estar bastant igualat. Veurem, evidentment, doncs Pogacar crec que parteix com a favorit igualment, gran favorit, però en Vinegar, amb molt bon estat de forma, té un molt bon equip, i, bueno, veurem amb la incògnita Seixas i els altres outsiders, però òbviament serien aquests tres una mica, doncs, els tres que desperten més il·lusió i que... Per tant, d'entrada tenim
2: el millor del Giro és que hi ha hype pel Tour.
0: Per tant, no és una cosa del Giro. Hype, està molt bé, està molt bé. Hem de dir que el millor del Giro ha passat fora el Giro, que és que Seixas ha batut el rècord del Tourmalet entrenant. Que aquesta setmana comença la Dauphiné de tota la vida, que no li direm el nom que té ara perquè és impossible, i que, per tant, ja veurem Seixas davant del Toro, davant d'altres noms importants, torna Almeida, tornen... Bueno,
2: si no torna és Remco, perquè...
0: No, Remco descansa. El Tour que descansi. Bé, aquí ja tenim efecte Tour.
4: Sí, i després, bueno, això confirma, doncs, Piganzoli, que és un ciclista, doncs, que jove, que puja molt bé, un gran gregari...
0: Italià d'aquells que... Italià de debò, és a dir, d'aquests que tira una mica per Wingert
4: i després cap, i després continua ell buscant lo seu,
0: i al cap de 10 segons ja torna a tirar les cames fresques,
4: aquesta lluita amb Alfonso Eulàlio per la lluita del millor jove, que, bueno, al final és un al·licient que ha estat interessant. Molt bé, Alfonso Eulàlio aguantant un sisè lloc i realment tampoc ha quedat tan lluny, vull dir que una confirmació d'un ciclista que jo crec que com és un clàssic home o de petites voltes, crec que el tio pot fer molta feina. M'agrada veure Bernal, que, doncs, que, ostres, acaba el Giro, a més fent un treball també de gregari en moltes ocasions d'Arensman. M'agradaria veure un Bernal encara millor, però en tot cas celebro que estigui allà i que estigui bé, perquè el que va passar realment, si recordem, doncs va estar a punt de morir. M'alegro molt per Kuss, perquè és un crac i s'ho mereix, tot el que fa s'ho mereix.
0: Home, ha completat això de les tres grans, de victòria de les tres grans.
4: Victòria de les tres grans. Que...
0: Jo no ho veia venir, aquest Giro, vull dir que molt bé, molt bé per ell.
4: No, i està en forma, millor que l'any passat va tenir un any bastant discret, aquest any sembla ser, doncs, que, bueno, que està en forma, ja s'ha vist, i evidentment, bueno, Vinegar ho ha dit, és, clar, és una peça clau pel Tour, per ell, però és molt important que estigui bé al Tour. I David de la Cruz.
2: Molt bé,
4: 14.
2: Molt bé.
4: Fa molt bones voltes sempre el David de la Cruz, a voltes grans, és un fundista molt bo.
2: Ha corregut molts anys el Giro i és la millor classificació general del Giro amb 37 anys. I escapant-se i sent protagonista. Molt bé, David.
4: Si llàstima que, bueno, al final això és molt difícil, no? Agafar una escapada. Ara vull mirar que l'escapada arribi i que t'ho guanyis, no? Però ho ha intentat. Té a la Vuelta té bastants tops 10 i
5: un setè, un nové, em sembla.
4: Vull dir que molt bé. Un ciclista que bueno, no sé si li queda gaire per retirar-se.
2: Em vol sonar aquest un any més, però potser m'estic inventant això ara.
1: Aquest any.
4: Sí,
5: ens ho va dir nosaltres.
2: Mira, imagina't.
4: Bueno, doncs a tot cas...
5: Lluís, gràcies.
4: Segurament anirà a la... Bueno, no sé si... Clar, a la Vuelta, no sé si... No crec que
5: vagi. Que vagi un vulgui.
2: Bueno, ja ho ha fet, ja s'ho ha fet tot.
4: Ho ha fet tot i ha confirmat un gran giro, o sigui que endavant. Això, doncs, bueno, cosetes bones dins d'un giro, doncs...
0: Insults.
4: Sí, una miqueta insults i, bueno, que ja estava decidit des d'entrada i destacar també Magnier, que jo vaig dir que guanyaria 6 etapes al Tour i...
2: Vas equivocar.
4: N'ha guanyat 5 al Giro.
5: 3, però sí.
4: 3. 3 només? Pensava que n'hi havia més.
5: No, l'altre que guanyava era Narváez, que també va guanyar 3.
4: Molt bé, Narváez, també.
5: Molt bé. Lluís, alguna cosa més? Parlant d'un Giro insults, no és que t'insultéssim a tu.
1: Cristina, gràcies. El David de la Cruz.
5: Què vols dir?
1: Important del David de la Cruz, que té mèrit fer el que ha fet amb 37 anys, això del Giro, de ser la seva millor classificació, que ell deia que no en tenia perquè no li anava bé el Giro i potser era un tema d'al·lèrgia, o ens ho havia dit, i que té mèrit ser el millor ciclista de l'estat espanyol o dels Països Catalans en un Tour on hi havia, en un Giro, perdó, on hi havia Enric Mas, que el Sergi... no oblidem que el va ficar al podi al principi del Giro.
4: No cap tan lluny, eh?
1: Perdó, us ho dic, això. I que té mèrit, el del David de la Cruz, però és també gràcies als massatges del Poblet, que el tindrem amb nosaltres a Manlleu.
2: Dijous.
1: Això també ho hem de tenir present. Llavors, sobre el Giro, una cosa molt important. Hem perdut una oportunitat històrica de que Milan guanyés un sprint a una ciutat que es diu Milan.
5: Sí, sí.
1: Tothom no ha passat això mai a la història del ciclisme. Cap ciclista amb un cognom ha guanyat a la ciutat que porta aquest mateix nom.
5: Sap molt greu perquè al final ha guanyat a Roma i a Milan va guanyar a Magnier. Vull dir que molt malament, molt mal jugat. Però Lluís...
1: I llavors dos noms que vull destacar del Giro, abans de que no heu destacat vosaltres, a part de tots els que heu destacat vosaltres, Jasper Stuyven, que ha fotut uns llançaments a Magnier que li donava la victòria en safata, o sigui, és brutal el que ha fet Jasper Stuyven en aquest Giro, tenint en compte també que Jasper Stuyven és un ciclista que ha guanyat una Milan-San Remo, que és un ciclista top, o que ha sigut un ciclista top, que anava a les clàssiques a guanyar-les. I tenir la mentalitat d'agafar un nen jove i portar-lo a la victòria deixant enrere el seu ego, té molt de mèrit. I l'altra història és Michael Valgren, tio. No ho dic ni, tio, de Michael Valgren.
4: Clar que no.
1: Què passa en aquest programa?
2: Esperàvem que ho diguessis tu, Lluís. T'ho cedíem a tu, Lluís. Et cedíem a tu, aquest honor.
1: Vale. Pues Michael Valgren ha guanyat una etapa després de, pràcticament, estar retirat, de baixar el B de l'equip, a l'equip de desenvolupament. Ha tornat i ha guanyat etapa, que té molt de mèrit, amb una fuga molt bonica, o sigui que...
2: Bueno, amb un Pokémon del seu fill. Això m'agrada a mi.
5: Un Pokémon del seu fill?
4: Digues.
1: No, el que té mèrit és que aquestes coses també les fan els meus fills. I se'n trenquen. És molt fàcil que es trenquin.
2: I ell cada dia portant-lo a l'esquena per si i no se li ha trencat, Molt bé.
1: Joder, pues això té molt de mèrit, És que és molt... Es trenca molt fàcil, això.
5: Deixa'm dir que Valgren és la primera victòria en una gran volta. Wow. O sigui que estava realment emocionat quan va guanyar perquè deia això, no?, tota aquesta trajectòria que ara citaves, no?, dels problemes físics que ha tingut durant uns quants anys, no només un, i que ja pensava, doncs, que això no podria ser mai i tal, i que clar, aquesta temporada es veia bé i el Giro el tenia com molt marcat i ha fet un parell d'intents fallits i a la tercera, doncs, va anar a la bona l'escapada del dia. Vull dir que molt bé per ell, sí.
1: Roger, puc tancar i jo ja marxo i ja us deixo tranquils?
5: Sí, vés, això, aprofita.
1: Simplement dir-vos, parlar-vos d'un exguanyador d'etapa del Giro, que és Ángel Edo.
5: Sí.
1: I diràs, ara per què parles d'Ángel Edo?
5: Ara per què parles d'Ángel
1: Edo? Ah, molt bé, gràcies. Perquè és un dels ciclistes top que han pujat al podi de la cursa ciclista del Llobregat, a la història, 45 anys d'història de la cursa ciclista del Llobregat. Ara canvio de tema, perquè vosaltres...
2: Molt bé.
1: Perquè li doneu dinamisme al programa, Ángel Edo és un dels com Patxi Vila, com Alejandro Valverde, com Joan Antoni Fletxa, com el grandíssim Marc Brustenga, Íñigo Landaluce, Dani Moreno, Miquel Nieve o Pau Miquel, que aquest la va guanyar. Aquesta setmana,
0: sí, sí,
1: van córrer la cursa ciclista del Llobregat, que l'organitza el Jesús Ruiz, que ens va convidar, com cada any, i com cada any no vam anar.
0: Som un desastre.
1: I com cada any m'agradaria anar-hi, però no vaig poder anar-hi, però sí, sí, acabarem anant-hi, perquè és on es forgen les llegendes.
0: Ara.
1: Pues això, la va guanyar el Darío Jimeno aquest any, del vaquer Hugo Muñoz i Santiago Delgado.
0: Saps on va atacar el Darío?
1: A on?
0: A l'Alt d'Ullastrell, que és on guanyen els grans. A mi m'agrada, perquè com que és un porc que he fet, almenys sé com és. Això no em passa mai, llavors aquest sé com és.
1: Pues era per dir-vos això, tio.
0: Sí, sí.
1: Simplement dir-vos això.
0: Gran Club Ciclista Sant Boi, que organitza meravelles. Meravelles.
1: Sí. I abans de marxar, dir-vos que, com que ho direu vosaltres, perquè us ho guardeu tot per vosaltres, que aquesta setmana vaig anar amb bici, el dia aquest que va guanyar el Cus.
0: Sí.
1: Mentre el Cus guanyava, jo...
0: Tu suaves.
1: Jo m'estava aturrant a la calor i em va salvar del pajarón una barreta d'Ètics que tenia
2: guardada.
0: Molt bé. Ètics,
2: Què vas fer, Lluís? Què vas fer? Quina volta vas fer?
1: El ridícul, Marc, com faig sempre que vaig amb bici, que quan em creuo veïns em fa esta vergonya perquè em veuen, que em diuen, macho, sembles de... Ara què fan partits? Ara per la tele, per Teleporte, fan partits del Mundial de 82, doncs quan surto amb bici semblo d'aquella època. I això faig, Marc, el ridícul.
0: Molt bé, ho celebrem, segueix-lo fent, que això com a mínim fas cames. Apa, Lluís, una abraçada.
1: Una abraçada, noi.
2: Adéu, director.
1: Adéu, Lluís.

0: Quina sintonia que tenim avui. Jo crec que és sintonia, doncs, Giro d'Itàlia, eh?
1: Sí, sí.
0: Encaixa perfectament.
1: Trou, però...
0: Si us sembla bé, el Giro masculí no comentem massa més. Sabem que si haguéssim fet un programa estàndard podríem estar parlant d'etapes concretes, de noms, de l'Ignesund, que ha fet 3 vegades segon, de noms així que ho han fet bé, que ho han intentat, que s'han quedat, doncs, amb ganes de rematar, però que també cal destacar. Però jo diria que ho podem matar aquí sense massa més problemes, no?
1: Seguim endavant.
0: Per cert, veu dir, ja que us tinc a la taula, Sergi i Marc, que el Decathlon faria millor resultat al Tour que al Giro. Ara ja, per fer-ho millor, ha de guanyar el Tour a Paul Seixas.
1: Guanyar 2 o 3 sprints amb l'Olaf Koi, que és el que passarà, és fer-ho millor.
0: Bé.
1: Que un segon lloc al Giro.
0: Si tu vols protegir-te d'aquesta manera tan infama, endavant.
1: Olaf Koi ha tornat després de mig any, ha guanyat 2 etapes.
0: Voleu que digui coses que han passat aquests dies de gent, no només d'Olaf Koi, sinó dels Països Catalans?
1: Bé, Miquel.
0: Perquè tenim com coses molt acumulades. Eli, sintonia, i anirem fent picadet a repàs, ja veuràs. És perfecta la sintonia, Eli, perquè és alegria. I alegria, la Matís van Kerkhove, guanyador dels Alps Desert Tour, triomf, primera etapa, controla la darrera i nova general al Sarró, després de la Fletxa del Sud i també de l'Istrian. Una temporada bèstia. Sef van Kerkhove, guanyador de l'Heroica Juniors, l'Estrada Bianca, vaja, segona a la general del País d'Ubot Suís, a només 2 segons del guanyador. L'Aitor Martínez, més juniors catalans, de Ripoll, segon a l'Heroica Juniors, darrere en Sef. També ha guanyat proves de bas nacional a Itàlia. Mireia Benito, segona d'etapa i quarta a la general de la Vuelta a Burgos, demostrant estar recuperada i entrat, per cert, a darrere del Giro, que ara en parlarem, a gaudir-la. Pau Miquel, ho deia el Marc, segon a l'Antwerp Clàssic, a la Sels Trophy, només superat per Per Strandhagenes. A veure quan arriba la victòria, Pau, perquè ja no aguantem més. Quin crac en Pau! Paula Blasi va anar a la Durango, va dominar, va guanyar, pim-pam. Benjamí Prades, tercer a la general del Tour del Japó, té 42 anys. I acabo amb una altra. Ainar Albert, tercera al Tour de l'Alt Llemosí, clàssica d'un dia. I a partir d'aquí el Marc completaran tots els que jo m'hagi oblidat, que són 70.000.
1: No, bueno, probablement també, però no... Hosti, em sembla fortíssim que quasi cada setmana estan dedicant un espai d'un minutet a parlar de resultats de corredors dels
0: Països Catalans. És que m'he vist obligat a fer-ho.
1: Però si cada setmana n'hi ha.
0: És així.
1: És que no havia passat mai. Vull dir, estem ara, jo crec, en el millor moment, sense dubte.
0: És a dir, el Sergi Darder ve de fer un 0 una etapa.
1: I no l'hem nombrat.
0: I he pensat, no m'entra, Sergi.
1: No t'entra.
0: Què creu?
1: Sergi, deures.
0: Top 10, si no,
1: deures,
0: ja
1: has de pujar, has de fer un top 5, un top 3.
0: I fa 2 anys, un 11 era una... O sigui, he sentit, ostres, el tio.
1: Punt pro, vull dir.
0: Laura Moller. Què ha fet?
2: Desena a Bretanya.
0: Bon, que me'ls deixo tots, veus?
1: No, però, hòstia, és que és un luxe...
0: Sou masses, ja. Pareu.
1: Però és un luxe i això potser ho vinculem, o es pot vincular quan anem dijous a Manlleu amb el Josep Jofré, que segurament té part de...
0: Ara.
1: Té part de culpa, en bon sentit de la paraula, de
0: gent que fa escola,
1: Jofré,
0: gent que fa...
1: El Massi, sí. Vull dir, totes les estructures, el Sant Boi, que n'hem parlat, evidentment, vull dir, molts d'aquests corredors que hem citat o cobren o han corregut en algun moment estructures així... Ja no et diem dels que ja estan, com l'Adrià Periques o companyia, i bueno, no sé. Jo personalment estic molt engraçat que això passi, perquè ens assegura anys i anys de com a mínim aquest programa podem parlar de ciclisme, però parlar del ciclisme en primera persona. No
0: sí,
1: parlar
0: sí.
1: De Vingegaard o Pogacar, sinó parlar de cracs de casa nostra.
0: Voleu parlar d'un crac de casa nostra que no està al Giro, ni al Giro femení, ni tal, i el deixem per després, el Giro femení? Perquè el tenim a la taula, és l'Albert González. Va, canvi de sintonia i parlem del que ha fet l'Albert aquest cap de setmana. Albert, com estàs? Com tens les cames? Primera pregunta.
3: Em fan mal.
0: I com tens el cap? Has descansat?
3: Bé, sí, la veritat que bé. Ja el cap recuperat. Estem llestos. Estem llestos per... Jo crec que agafar la bici demà per estirar cames, encara que sigui.
0: Sí, eh?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Jo l'altre dia vaig agafar la bici i vaig pensar, estaré... No sé, 2 setmanes si puc sense tocar-la perquè vaig fer massa cosa. Però tu ets així perquè tu has fet el cap de setmana en un port tan nostrat com Santa Creu d'Olorda.
3: Sí.
0: Un Everesting.
3: Sí, efectivament.
0: La gent que ens escolta, el 99,9% de gent segurament sap el que és un Everesting, però per qui no ho sàpiga, és intentar fer en un sol port de muntanya l'alçada d'un Everest. Sense parar, diguéssim, sense parar. Pots parar, però en un mateix dia, diguéssim, quan comences ja no t'atures, no dius, no, ho faig durant tot l'any. No, no és això. No. És anar fent i fins que te'n vas a dormir, que el cos ja no pot més, ho vas aconseguir.
3: Ho he aconseguit. Ho vaig aconseguir.
0: Increïble.
1: Gràcies.
0: Sé de gent que ho intenta i no pot, perquè és que físicament és una bajanada.
3: Sí, sí. Físicament i mental. Mentalment és potser el... Una vegada ja arribes a un físic que jo que sé, pots aguantar diverses hores, ja és el cap el que ell tira i no les cames. Les cames, bueno, doncs vas més lent i ja està, però el cap és el que jo crec que és important.
0: Tinc una pregunta, vas regalar algun metre més? Vas fer més que un Everest?
3: Sí.
0: Ho trobo lamentable, això. O sigui, descansa, que quan ja has
3: acabat. Ho vaig fer per si a cas.
0: Per si de cas.
3: Em van sortir com 30 o 40 metres més, sí.
0: Increïble. Sergi, tu això ho vas veure una miqueta, com a mínim.
2: Bueno, a la tarda vam anar a donar-li una mica de suport i acompanyar-lo doncs una pujadeta, que era la número 22, si no m'equivoco. I... però el tio estava superfresc.
0: A veure, posem horari primer. O sigui, si a la tarda el vas acompanyar a la 22, vas començar a matinada?
3: Sí, a les 4, a les 4 del matí.
0: Això era dissabte, eh?
3: Dissabte a les 4 i vaig acabar diumenge a la 1.
0: Perfecte, Sergi, endavant.
2: Sí, doncs la 22 era que eren les 6 i algo de la tarda. Sí. I no, no, el tio superfresc, realment em va sorprendre. I aquí alguna pregunta que li vaig fer, per exemple, allà també, no? Vull dir, clar, ell és un tio que va molt amb bici i és un tio que està fort.
0: Sí, o sigui, fem la recomanació de Salut de Catalunya, Departament de Salut. No proveu això si no esteu preparats per fer-ho. Gràcies, podem seguir.
2: Clar, ell, jo què sé, el port potser se'l podria fer amb 15 minuts, segur. Segur que el fa, si li apreta. O 16, o...
3: Sí, 16, 17.
2: 16, 17, val. Clar, i al final això és impossible de fer durant 32 vegades, que són les pujades que va fer. Per tant, una cosa que li vaig preguntar, no? O sigui, quan estàs pujant, no? Per fer el càlcul una mica, clar, també, de... No, 25 minuts, la pujada, no? Aproximadament.
3: Sí, més o menys.
0: Fins a dalt de tot?
3: Sí, fins al pla. Just en el pla, i arriba un punt que és passar del fals pla cap amunt a fals pla cap avall, sí. Doncs allà donava volta i no arribava a el que seria el merendero.
2: No cal regalar metres, eh? I després t'havies fet la mateixa pregunta. I amb quan baixes? També. I
0: molt bona pregunta.
2: Diu que baixava amb uns 6-7 minuts, no?
3: Sí, per ahí.
2: Sí.
1: Clar, perquè la baixada l'aprofitaves per descansar o també apretaves?
3: Clar, efectivament. No, aprofitava per descansar. Al final, potser apretava... Si anava acompanyat, aprofitava i apretava una miqueta, però si no, si anava sol, aprofitava, descansava. Moure cames, és a dir, al final també descansar és moure cames i oxigenar una miqueta. Però aprofitava per descansar, però en general sí.
0: Cada pujada, llavors, que eren 5 quilòmetres?
3: Sí, no arribava a 6, sí, 5,3 o alguna cosa així, sí. 5,3, 5,5.
0: Per tant, ho vas fer més de 30 vegades, això? O què?
1: Sí, 32.
3: 31 i mitja va sortir, sí.
1: I...
0: Però,
1: el número és molt, molt
0: fort. Un dia vaig pujar dues vegades.
1: A mi m'agrada. No... Jo crec que, evidentment...
0: I vas fer una siesta de dues hores, eh? I vaig dir, mare
1: de
0: Déu, quin heroi.
1: No, és el que diu, no? Jo crec que, evidentment, necessites una part física, evidentment, però jo crec que físicament hi ha un volum relativament gran de gent que podria ser capaç de fer-la, una persona que està forta, però crec que la clau és la part mental. I aquí una pregunta. Tu et plantejaves com... Vale, haig de fer 25 minuts per pujada, així les 32. O deies, hòstia, ara al matí que puc estar més fort, o les faig més ràpid i després les faig més lent, o què et funcionava tu? O t'havies informat quina era la millor tàctica? Vull dir, com ho vas plantejar?
3: Jo vaig començar... El primer el vaig fer per escalfar, és a dir, xino-xano, tranquil. Vaig trigar el mateix el primer que en l'últim. Llavors això, vaig anar escalfant, és a dir, anava fent i al final les sensacions, és a dir, no passar-me... Al final... em conec mitjanament les rimes que puc anar i llavors els primers que vaig estar sol, els 6 primers, perquè no hi havia ningú a les 4 del matí allà. De fet, em vaig trobar un boig a les 6 del matí que el coneixia. Molt, i em va acompanyar un parell més tard. Hòstia. Va venir al migdia a ajudar-me.
2: Segur que era pare i havia de sortir aquella hora.
3: Tal qual. A la tarda havia anat al Chiqui Park amb els nens. Gràcies per acompanyar-me si ho escoltes. Doncs això... I després, doncs, no sé, quan anava acompanyat, per generar una mica més ràpid, també doncs això, perquè al final em tiraven una miqueta més, però els de la tarda, per exemple, ja el meu cos ja no tirava tan ràpid, doncs baixava. Vaig oscil·lar entre els... Jo us ho vaig mirar, entre els 30 minuts i 35, comptant pujada i baixada. Els més ràpids vaig ficar 30, els més lents 35.
0: I a baix paraves?
3: Sí, vaig deixar la furgoneta aparcada al Terral, sí, de Molins. Sí, sí, me la vaig deixar allà carregada de gel, d'aigua i molt de menjar.
0: Clar, clar.
3: I ja està. I llavors parava, aprofitava i parava, doncs no sé, al principi parava cada cinc voltes, al migdia, que picava molt el sol, parava cada volta, em tirava aigua fresca i, bueno, anava fent.
2: Quants gels vas consumir? Quina quantitat de grams o quilos, potser, d'hidrats de carboni vas ingerir?
3: Mira,
2: ho has calculat?
3: No ho he calculat. Gels, només em vaig prendre un i va ser a l'última pujada.
2: Ah.
3: I tal qual el vaig prendre...
0: Perquè caducava aquell dia, no?
3: No, és a dir, tal qual el vaig prendre, no em va fer res. És a dir, ja estava... Sí, però sí que vaig menjar molt. Vaig tirar més de menjar sòlid, ja per experiències d'haver fet, pues això, d'haver fet altres coses, que he estat 20 hores o així. Arriba un moment que l'estómac se'm tanca i no em ve de gust menjar dolç. Llavors, pues, els típics grissinis o palets aquests, sí, de pipes, i això, també ve de gust salat, pues anar menjant entrepà de pernil salat amb formatge.
0: Hòstia, com uns fills, eh? O sigui, igual.
3: El què?
0: Menjant, sí, el mateix que amb uns fills.
3: Facilíssim, facilíssim. És a dir, no fa falta complicar-se. I sí que és veritat que tirava molt de carbohidrats en pols. Això és, vale, no és de menjar, només és beure, llavors tu vas menjant i a part...
0: Enganyes el cos, no?
3: També, sí, també li dones sals, els sals minerals, llavors és com... per mi allà és un must, és a dir, sí o sí, a la beguda i després, per altra banda, doncs menjar més sòlid que sempre entra bé.
2: Un pastisser com tu,
3: sí,
2: la passió,
3: sí,
2: que ets pastisser, dolç no.
3: Arriba un punt que s'atura.
2: Ja en tens prou, no? Això de feina, les coses de feina, la feina...
3: Ah, i... això mateix, tal qual.
0: Escolta, Sergi,

0: Que la gent no s'espantés, perquè anava molt lent.
1: Però clar, molt lent, el ritme si estiguessis de celebració.
0: Doncs sí, la pena que ha guanyat el Barça. I, bueno...
2: Em vaig sentir professional amb un cotxe darrere.
1: Molt tot bé. Si això va ajudar, ho celebrem. Escolta'm, com t'entrenes per fer això? Perquè suposo que ho tens al cap fa temps i deixes estar el dia, doncs, si quadra tot ho puc fer, però com hi arribes físicament? Què has de fer? O què has fet
2: al
1: tu?
2: Al final són hores, però ja no és... hores de... Mira, he estat 3 mesos entrenant específicament per això, sinó has d'estar com anys... És a dir, d'haver fet exercici. Bueno, de gent hi ha gent tocar per la vareta, que els veus entrenant 2 anys i amb 2 anys ja fan barbaritats. Però jo al final porto molts anys fent esport de fons. Sergi em va entrenar a l'atletisme.
1: Sí, m'agrada. Molt bona feina, Sergi.
2: Vaig començar amb l'atletisme i al final porto molts anys fent esport. Però amb la bicicleta, així fent més distància, portaré com... 3-4 anys. I bueno, doncs poc a poc vas fent, i jo, mira, recordo l'altre dia, de la primera vegada que vaig fer 100 quilòmetres, és a dir, vaig acabar una pàjara brutal.
1: Jo també me'n recordo, i vaig acabar amb una pàjara brutal. Sí. T'ho asseguro.
2: El qual, va ser fa poc.
1: Va ser la setmana passada.
2: Sí? Felicitats.
1: Gràcies.
2: Felicitats. I això, i al final, doncs, anar fent... I així una mica ja portava també temps pensant, és a dir, portava anys pensant fer un everesting, però per tema feines, per tema també quan puc, és a l'hivern. A l'hivern és molt incòmode, ha de ser molt incòmode, uno no ho sé, però ha de ser molt incòmode fer un everesting, perquè és abrigat a la pujada per baixar, desabrigat, és a dir, molt logísticament és més complicat.
1: Certament, també et dic que vas a un dia de calor, que no sé si la volies tant a la calor.
2: Però... no la volia tant, però molt còmoda.
0: Es va tapar la tarda,
2: Es va tapar la tarda, sí, i va anar molt bé. De fet,
1: molt millor,
2: vaig
1: millor.
2: Passar fred per la nit.
1: Bueno, doncs mira, escolta,
2: vaig passar fred, és a dir, estava baixant al port, que anava tiritant.
1: Bueno, que dic, seria una miqueta perquè...
2: Perfecte, ja va anar bé, ja va anar bé. I això, una miqueta... Vaig fer una cursa fa 2 mesos... A la Garba, està al Delta de l'Ebre. Vaig fer la modalitat de 350 quilòmetres i és de gravel. I, bueno, de fet, el dia que vaig pensar haig de fer l'Everesting, va ser entrenant per aquesta cursa, un dia d'aquests d'aquest hivern que ha fet molt de pluja i
1: masquies
2: i això.
1: Certament.
2: No volia marxar fort lluny de casa i vaig dir, bueno, doncs haig de fer, no sé, sortien 8 hores d'entreno i 4.000 positius. I vaig dir, doncs, bueno, me'n vaig a fer Santa Creus. I vaig fer 13 o 14 Santa Creus i vaig dir,
1: escolta,
2: estic bé?
1: Escolta, sí, ja gaire ho tinc.
2: Vaig dir, estic bé, això ho podria fer. I com també vaig fer èxit Santa Creu perquè estava el pare de Collserola tancat,
1: sí,
2: pel tema dels senglars.
1: Sí, sí, sí.
2: I vaig dir, ostres, doncs jo crec que estic fet, però estic preparat per un Everesting. I fa un mes vaig veure que tenia festa a la feina i vaig dir,
3: és el dia.
2: O sigui, ni m'ho vaig pensar.
1: Tot quadra.
2: Ni m'ho vaig pensar.
1: De cap. Pam. Escolta'm, i això mental que deies abans, et distreies com? Perquè cada pujada no deixa ser la mateixa, cada moment.
2: Sí,
1: sí que és veritat que hi ha algun moment que t'acompanya algú i altres que no. O sigui, això va canviant i suposo que ajuda a airejar una mica la ment.
2: Sí, això mateix.
1: L'ombra també, o sigui, l'ombra del sol, abans de dir, si canvia també t'hi vas fixant, mira, està una mica cap allà, ara
2: no.
1: Ja fa la carretera. O
2: sigui, mira,
1: què et fixes per seguir endavant i no...
2: Jugava amb 2 coses, o 3, diria. Un, el càlcul mental de dir, vinga, ara faig 2 més i paro a menjar. Ara faig 3 més, és a dir, ho faig 1 mes i no paro a menjar, però no sé, paro a omplir-me el bidó i fora.
1: Sí, sí, algo diferent, alguna cosa que vagi...
2: Després, un altre, comptar, fer rànquing de ciclistes que saluda i que no.
1: M'encanta.
2: Vale? És a dir, exagerat la mala educació de la gent.
1: Sí, no,
2: Sí, sí, és a dir, és un espectacle. Però bueno, mai ho entendré.
1: No, no.
2: Mai ho entendré. No sé, som companys. Si tu punxes, jo pararé.
1: Jo sí cal, o sigui, saludo i caic a terra. O sigui,
2: no sé, no ho entendré.
0: Des d'aquí un missatge, no?, a que la gent s'animi a saludar, que no sigui vergonya.
3: Que saludi.
0: I que saludin. Però hi ha gent,
2: som companys.
0: Hi ha diferents tipus de salutacions.
2: Hi ha
0: gent que fa...
2: Sí.
0: Que aixeca el cap així, com... que si no t'hi fixes no ho veus, i t'ha saludat, però bueno, a la seva manera, no? Hi ha gent que diu hola, hola,
3: hola,
0: hi ha gent que t'anima.
3: Vinga,
0: jo soc molt pesat d'animar.
1: Tu deus ser insuportable.
0: Jo sempre, quan vaig baixant, animo la gent que està pujant I els hi dic...
2: A la màquina, va, ja el tens. Va, vinga.
0: Màquina. Soc molt pesat amb això. Quan vaig pujant, com que no vaig tan bé, xoc d'aquests de molt al cap, ho faci.
1: Quan vas pujant, s'ha de comptar que el Sergio està saludant, faci el que faci. Sí, però ho està intentant.
2: I després l'últim, que aquest és el que més em

0: animar, just quadrava que aquest cap de setmana també feien una cursa d'uns altres molt bojos que feien Madrid-Barcelona.
1: Val.
0: Mm-hmm. I, bueno, pues acabaven el Tibidabo, sí. Per tant, feien el Port de Santa Creu. Mm. Per acabar.
1: Hòstia.
0: Sí, bon regal. Bon regal els hi feien.
2: Anaven trinxats, eh?
0: Anaven molt trinxats. Hi havia gent molt trinxada. I...
1: Els trobant de tant en tant.
0: Jo, clar, jo també... M'agradava pues, això, animar aquesta gent, perquè al final també pues, va rebentada i hi havia molta gent que no havia dormit, és a dir, havien sortit de Madrid a les 11 del matí. De fet, el primer passava per Sant Bartomeu a les 10 menys 10 del matí, és a dir, va fer menys de 24 hores.
3: Ai, 24, vull dir.
1: Sí, sí.
0: Els primers per parelles, un influencer que ja me'l vaig trobar l'any passat quan va fer la cursa també i el vaig felicitar, vinga, som-hi! I jugaven al gat i al ratolí perquè era el primer en parelles i després, bueno, el primer el tenien a 10 minuts. El van caçar per 10 segons. A dalt a Tibidabo.
2: Van apretar, eh?
0: Van apretar molt fort. I això, i anava saludant, és a dir, la meva distracció era anar a veure els ciclistes que veia era si anaven amb bosses, i si anaven amb bosses, pues, animar-los, deia, vinga,
3: som-hi. De la marxa aquesta.
1: I pensar, estan més trinxats que jo.
0: Efectivament.
1: Clar.
0: Efectivament. Ja, de fet, vaig fer dos pujades i amb un d'ells... li vaig dir, tira, que tu vas més ràpid que jo. Ell venint de Madrid. Salvatge.
1: Espectacular.
0: La gent està molt forta.
1: Escolta, abans hem passat per alt, que venies de fer un dia 350 quilòmetres. Parlem d'altres bogeries que hagis fet. És a dir, algun top 3 de bogeries de l'Albert d'aquests darrers anys.
0: Ostres, jo aquesta la posaria... De fet, com a número 1, després...
1: Gràcies.
0: Ja no...
1: Si no anem tan espantats per les dones.
0: Ja no bogeria, però sí que una experiència molt, molt bonica va ser... fa 2 anys vaig creuar la península, vaig fer des del Prat de Llobregat fins a Finisterra.
3: Que xulo, això.
0: Un viatge molt bonic. De fet, l'estava recomanant a un amic per àudio, que és molt bonic, perquè, bueno, veus canvi de paisatges, canvi de clima... Sí. La gent també que canvia les maneres de, bueno, de parlar, de ser, i molt, molt guai. Jo ho recomano, sí, m'ha encantat.
1: Això entenc que bikepacking i anar fent.
0: Sí, tal qual. M'encanta quan dius anar fent. És a dir, és el meu mantra i va ser el meu mantra d'aquest. És anar fent, és a dir, cap i pum, pum, pum, pum, pum, pum. I
1: totalment.
0: Ja està. I bueno, després, no sé, també he fet altres... M'agrada també... Crec que una bogeria també és fer aquestes coses sol. És a dir...
3: Ja. Yeah.
0: Perquè al final, no sé, pots fer curses o pots fer recorreguts amb més gent i això, però fer les coses sol... ja no boig perquè et pugui passar, sinó de tenir aquest estat d'ànim de... És a dir, al final tots són pics i quan estàs a baix, estàs a baix. I t'has d'animar d'alguna manera. És a dir, no hi ha cap dia que no hagi dit... Paro. A l'Everesting vaig pensar, paro, en el quart últim va ser com... No va ser paro, però va ser com, ostres, estic cansat. Em costa, no, ja? Però, bueno, això, jo crec que la bogeria és fer-ho sol. Jo crec. Però ja, és a dir, a mi m'agrada aquesta sensació. De fet, prefereixo fer-ho sol que acompanyat, perquè vaig al meu autèntic rotllo. És a dir, entres en un... mantra, no sé, és com raro, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: La sensació.
1: Sí. Entenc que Sergi al final va ser de no agafar la bici al seu costat, perquè preferia anar sol.
0: Ja, no,
2: va ser sol.
0: Ni molt menys.
2: Ara feia conya.
3: No, sí que és veritat que amb aquestes coses... No va ser per tu, Sergi, va ser per ell.
1: Te tirades tan llargues. Sí. Clar, és diferent, evidentment, si ho vas acompanyat, sí, que vas com distraient, vulguis o no, perquè esperant l'altre, sí, sí, que si estàs sol, que vas amb tu mateix.
0: No, tal qual. I, de fet, just li deia avui un company de feina, que és que és la que més he disfrutat de coses d'aquestes pel fet d'haver-ho poder compartir amb gent.
1: Clar.
0: És a dir, mai he compartit això amb ningú. És a dir, m'ho he quedat jo tot per mi, com a molt publicava el típic Instagram, mira, he fet això, fotos, vídeos, i ja està. Però haver-ho compartit amb gent és el que a mi, és a dir, realment m'ha enamorat.
1: Que guai.
0: Però també m'agrada tenir
1: la
0: meva estona. És una...
2: I agraïm que per Instagram doncs posis quan fas coses d'aquestes. Ei, que faré això demà, no sé què, no sé quantos. Soc el vostre influencer de
0: confiança.
2: De confiança. I no, seguiu-lo, perquè tant fa aquestes bogeries i és molt divertit.
1: Mira, tinc dos coses més
2: abans d'acabar. Busco sponsors.
0: Necessito culots, perquè els tinc tots rebentats a tantes hores.
2: Va, això, el cul, què tal? Quin culot fa servir?
0: Mira,
1: abans et preocupa molt.
0: Abans has dit que et fan mal les cames, crec que vaig acabar més mal de cul que de cames. És una realitat.
1: Merda, o sigui, tens raó, Sergi.
2: És que el dia que surti el Mayo, que jo no sé, quan veig el Giro, és igual, les altures de... tants dies. És que jo vaig un dia amb bici i l'endemà em fa un mal al cul i, vale, no tindré els millors culots del món, però, hòstia, i potser faig 70 quilòmetres.
3: T'has mirat el sillín de què...
2: El sillín es pot...
0: El sillín, us diré, fa molt. Fa molt. És a dir, si teniu un sillín que s'adapti al teu cul, és...
2: Com saps si un seient s'ha adaptat al meu cul? Mira, com puc provar?
1: Deixa'm dir una cosa.
3: Que no val 30 euros.
1: O sigui, amb l'Albert, el Lluís va gravar uns programes que no van sortir a la llum, encara no sé bé per què, i que aquí faig la crida als oients. És a dir, l'Albert ens havia fet d'home de recomanacions per posar la bici a punt, consells, o sigui, aquest punt més tècnic de si vols anar amb bici, tingues quatre consells al cap ben clars, altres per si vols fer coses ja una mica més complicades, i altres ja per si vols fer bestia. O sigui, que ens podia fer com un mapa general, perquè igual, ha passat per totes les fases, diguéssim, ja està, ja fent Everestings, no? Doncs, que ens, si els oients voleu això, que això entri a l'etapa reina, escolta, la crida la fem des d'aquí, i si dieu que sí, jo crec que li podríem arribar a convèncer l'un i l'altre de tant en tant a passar per aquí, i aquest tipus de preguntes, doncs, hòstia, recollim unes quantes dels oients i de tant en tant, Albert, endavant, et dono uns consells. Siguin bons o no, la gent els acceptarà i serà algú que almenys hi ha passat per aquí. Ja.
0: Però seria un plaer.
2: I tens algun altre projecte? O sigui, ara, o potser vols desconnectar, o tens algun altre projecte, alguna bogeria en mente?
0: Ara mateix al cap, no. És a dir, m'agradaria provar, doncs, això, un Barcelona-Madrid o alguna cosa així interessant. Tinc un guardat al calaix, però aquest logísticament són 2 setmanes, que seria, és a dir, ha de passar algun dia en la meva vida, no sé quan, però ha de passar, que seria fer de Molins fins a Irún, fer la Transpirenaica i tornar a Molins. No tornar en tren, des de Figueres o on acabi.
2: Sí, anar i tornar a fer la...
0: Seria la idea. Això ja tinc la ruta feta, la tinc tota guardada. Ara ha de tenir 2 setmanes senceres.
2: Pel sud i tornar pel nord?
1: Però Transpirenaica més els enllaços,
3: eh? Enllaços.
1: O sigui, tota la Transpirenaica sencera, però a més els enllaços des de Molins fins allà.
0: Sí, això mateix. Sí. Són 2 setmanes, és a dir, que al final vull fer-ho. Ha de quadrar, tenir 2 setmanes, la vida en general, però bueno, ho tinc allà. Això no sé quan passarà, l'any que ve, l'altre, aquest no, l'any que ve, l'altre, no sé, algun dia passarà, espero i desitjo. I això, i aquest any, sempre m'agrada fer a l'estiu, encara que sigui encara 3-4 dies de bikepacking, aquest any, no sé, m'agradaria Catalunya, és una meravella. És a dir, per fer ciclisme és una meravella. És a dir,
3: hi ha mil llocs.
0: És a dir, m'he mogut per jo crec que tota Catalunya i al final és que pots anar enllaçant de poble en ciutats, és que és una meravella. Jo aquest estiu jo crec que em muntaré alguna ruteta per aquí.
1: Agència Catalana de Turisme, aquest és el vostre home, esponsoritzeu-li, perquè mireu com parla sense que li hagueu contrat res a la vida, eh? Per tant, és el vostre home.
0: Una meravella.
1: Albert, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Acabarem programa amb tu aquí ara i t'agraïm molt la participació, que hagis vingut a l'estudi, que ens hagis explicat això poques hores després d'haver-te rebentat el cos i la ment amb l'Everesting, i atents al que puguis fer, perquè a veure la crida dels oients que ens diuen, però en cas que hi hagi resposta mínimament positiva, ja et dic ara que tornes a venir aviat.
0: No, gràcies, un plaer. Ja quan m'ho va dir Lluís vaig dir, no, només faltaria, és a dir, serà un plaer venir.
1: Fantàstic. Si us sembla, ho deixem aquí. I nosaltres tornem dilluns que ve, però recordeu, abans de marxar, dimecres i dijous, cita a les 7 de la tarda dels 2 dies, per tant, us ho fem fàcil a nivell d'horari, el dimecres a Molins, amb l'exposició del Miguel Soro, i el dijous al Museu del Ter de Manlleu, que ens trobareu allà moderant una taula rodona d'autèntics cracs. Nosaltres ho deixem aquí i tornem dilluns que ve. Que vagi molt bé. Bona setmana a tothom.
2: Adéu.

0: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tenca els ulls, tenca la porta i no et preocupis de res més.

anymore. Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. Doncs el programa d'aquesta setmana serà força atípic pel fet que no serà temàtic ni per músiques, ni per instruments, ni per editorials discogràfiques. I és que escoltarem primer el darrer treball del guitarrista Jordi Farrés, Nexus, on s'hi percep el llegat del seu amic i nostre, en Jordi Bonell. De fet, és un disc que li dedica Jordi Farrés a Jordi Bonell. Després seguirem amb un disc publicat per Angel Records i anomenat The Tides of Life, del baixista Holger Scheidt i el seu grup, per acabar amb una més de les moltes conversacions del bateria Florian Arbenz, la Conversation Lab 2025, amb una colla molt gran de músics. Doncs som-hi amb el projecte Nexus de Jordi Farrés, mesclat i masteritzat per Aniol Bastita, de Sound of Wood, gravació i producció de Jordi Farrés, a Mujal Records 2025-2026. Aquí tenim a Jordi Farrés, guitarres i l'Orquestra Filarmònica de Varsovia en un tema. Tota la música composta per Jordi Farrés, excepte l'arranjament de cordes del tema 11, el bonus track, on hi ha la filarmònica compost per Carles Casas. Els temes de l'1 al 8 tocades amb la guitarra La Nòvia, fabricada per Fernando de Olesa. Els temes del 9 al 11 tocades amb la Colorines, La Bromista i La Dona, fabricades per Josep Melo. Agraïments molt especials a una colla de gent, ell diu, i també a la seva família, a la memòria del meu estimat amic i músic excepcional Jordi Bonell, del Punt de Color, a l'Ala de la Papallona. I sí que aquest darrer projecte del Jordi és molt delicat i íntim, on totes les composicions respiren aquest dolç tarannà. Els tempos són lents, havent-n'hi de més vitals, tot i que només un puntet. I també hi ha tres meravelles curtetes a moda d'intro de possibles futures cançons, i aquestes són Despertar, Enllà i a l'Steve's Coral, no arribant als 6 minuts entre les tres. I delicadeses n'hi ha tantes que se'n fa difícil seleccionar-ne una, car totes tenen una determinada qualitat melòdica, harmònica i o de dolça rítmica, i és clar que hi ha un parell de blues, el dedicat al seu amic i també gran guitarrista, en John Stovall, i un d'ells anomenat John Scissors Blues. Doncs res, que ja el començarem escoltant en aquest tema, el John Scissors Blues de Jordi Farrés.

I de quina delicada manera hem començat el programa d'avui amb un tema que d'entrada no semblava cap blues, no, però ben aviat l'hem copsat i l'hem assimilat, sobretot durant la seva improvisació, un projecte seu on s'endinsa en el blues, cosa que ell no feia de fa temps, si és que ho havia fet tot i enregistrant-ho. De fet, només són dos temes, però vaja, dos bluesos molt macos que hi ha en aquest projecte. Tema dedicat a les tisores del seu amic i també gran guitarrista, en John Stowell, i és clar que tot aquest disc li dedica també al seu amic mestre i referent guitarrístic, en Jordi Bonell. I al final, quin solo més bonic, tot i fent-lo per sobre d'un bump que ell mateix s'ha fet, doblant-se amb la guitarra rítmica, acabant-lo d'aquella manera que sempre us dic, que en un directe s'allarga seria segons públic i músic, ideal i bonic tema per començar-lo a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound Records, Quadrant, etc., Club del Disco, Origin Records i Raval Jazz Underpool, enllaços que trobareu al blog. I en John Stowell ens parla del Jordi Ferrés i si no m'escolteu aquí ho podreu llegir al blog. I hi ha temes com Ennio, que comença delicadament amb una intro i ja apareix a la melodia amb un so fosc que ens acarona i arpegis per de sota, fets en el dubbing. I la nòvia és d'una delicadesa remarcable, a més d'haver-la tocat amb la guitarra que Jordi Bonell li va regalar. I sí que se li reconeix el so a Bonell. Maese, un altre tema, comença amb un arpegi contundent i ja la melodia amb un so encoratjador per la seva potència sonora, tot i el tempo delicat. I hi ha un parell de temes amb una característica similar, la del ritme emprat per la guitarra rítmica que hi ha de background, i aquests són Il viaggio del produttore i Petit gegant, un parell de meravelles més que Jordi Ferrés ha dedicat al seu amic Jordi Bonell. Doncs ja els deixarem d'escoltar amb el tema Petit gegant, de Jordi Ferrés.

I quin tema més maco ens ha fet d'una bellesa molt remarcable per com la melodia ens ha acaronat, per la dolçor del seu missatge, per l'amor que brolla delicadament d'aquesta música. Un gran gegant com ho són tots els gegants. I aquí estic pensant en tots tres, els dos Jordis i el John. I si la melodia ha estat bonica, ja heu escoltat de quina magistral manera ha improvisat, doblant el tempo per la quantitat de notes emprades en la seva exposició solista magnífica. I de nou la molt bonica melodia que ja ens ha impressionat d'entrada. I tot i sonar pels dos canals, la solista melòdica i improvisadora és més vital pel canal dret. I de nou ha acabat el tema amb un bam de dos acords i acabant-lo de la mateixa manera. Preciós, aquest petit gegant, d'aquella manera que us dic que un directe s'allargassaria segons públic i músics. I músic, en aquest cas. I més coses del projecte podeu llegir al blog. Ideal tema per ja deixar-lo d'escoltar. O sigui que moltes felicitats, Jordi Farrés, per aquest exquisit treball. Una abraçada ben gran. I seguim amb el també delicat projecte del baixista Holger Scheidt, The Tides of Life, publicat el 2014 per Angel Records. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Holger Scheidt, contrabaix, Rick Perry, saxo tenor, Gordon Howe, trompeta, Víctor Gold, piano, Antoni Pinciotti, bateria, música composta per Holger Scheidt. I, de fet, els títols dels temes del disc ja parlen per si mateixos. El primer, fracàs; el segon, desesperació; el tercer, ràbia; el quart, calma; el cinquè, esperança; i el sisè, triomf. I és clar que també les músiques hi estan relacionades. O sigui que no escoltarem el tema Desperation per motius evidents, i tot i que el tema calma ja no és desesperant i que segueix el tarannà rítmic del primer, tampoc l'escoltarem. Com tampoc el primer track, Fedor, i melodia no tan descoratjadora com la primera. I per començar, sembla que aniria molt bé fer-ho amb el tema anomenat Triomf, de Holger Scheidt.

I tot i que els temes descartats, entre cometes, són temes que t'arriben a commoure, m'ha semblat que era millor començar amb aquest triomf i seguir amb els més positius, també, entre cometes. I tot i ser un projecte publicat el 2014, no ha perdut cap punt d'actualitat. És clar que això passa sovint amb el jazz fet amb majúscules, com és el cas d'aquest disc del baixista Holger Scheidt. I sí que el canvi estilístic és prou evident, sí, però m'ha semblat que aquest tema enllaçaria la mar de bé amb les músiques escoltades abans, les de Jordi Farrés. Crec que és un tema força contingut, a mig tempo, i sí que hi ha uns copets a la caixa del bateria Pinchiotti a tot fang, però crec que està força controlat. I ves per on que la melodia l'han fet a duet de vents amb Rick Perry, saxo tenor, i Gordon Howe, trompeta. I ja la primera improvisació a càrrec del pianista Victor Gold, el qual l'ha fet també amb una gran elegància i magistral llenguatge. També el so de Gordon Howe a la trompeta ha estat de traca i mugador, com també el del saxo tenor Rick Perry, tots tres mostrant-nos lo bé que ho feien aleshores i que espero que encara ho facin millor. I recuperació de tema i ja acabar-lo delicadament, aquest Triumph, ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjon Records, Awan Records, Apunema, etc, etc, enllaços que trobareu al blog. I el Holger ens parla de com li van agradar els quintets dels 60, el segon de Miles Davis amb Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams, i el de Herbie Hancock, el disc Maiden Voyage, i jo afegiria que també el del mateix Wayne Shorter i discos tan emblemàtics com els Speaks No Evil i tants altres. I segueix dient que li van fer pujar diversos graons en la seva comprensió de la música a un nivell més important i potent. Va ser aquell període que el jazz em va obrir les meves oïdes a un univers molt més gran, el de la música que aquest món pot oferir. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el tema més potent i per això el títol Ràbia, Rage, de Holger Scheidt.

I sí que m'ha semblat adequat aquest vital tema per ja deixar-los d'escoltar. Sí, rage és ràbia, o sigui que interpretem-la adequadament com la necessària i justa per sortir d'una determinada situació, i per això el tempo viu i el swing, gràcies al walking del baixista, compositor i líder de la banda. Tema potent, de melodia feta per Perry al saxo tenor, de ritme de tempo per sobre del qual els solistes hi cavalquen la mar de bé. I de nou qui enceta els solos és el pianista Gold, i de nou amb la seva modernitat interpretativa, per la mà dreta lleugera i gràcil improvisant, mentre que l'esquerra matxucant amb delicadesa el teclat del piano amb els seus irreverents acords. I és clar que Perry al saxo tenor n'ha fet l'entremaliada melodia i també ha fotut un brutal solo tal que ens ha deixat clavats a la cadira. Llenguatge, fraseig, tempo, swing, interpretant, tècnica, al servei del bon gust, al servei de la música. I sempre, sempre, el trio base, la secció rítmica, potser més la dels dos, Holger al contrabaix i Pinchiotti a la bateria, brutals tots dos, els quals han mantingut la pulsió d'aquest increïble tema Rage, que han acabat de cop ideal per ja deixar-los escoltar. O sigui que felicitats, nois, Holger Scheidt, Rick Perry, Gordon Au, Victor Gold i Anthony Pinchiotti. I nosaltres ja encarem el final del programa amb el Conversation Lab 2025 de Florian Arbenz amb tota una colla de músics. Conversation Lab, un moviment independent que fa que cada trobada sigui única. Publicat el 13 de març de 2026, i aquí tenim a tots aquests músics, dones i homes. Greg Osby, saxo alt en uns quants temes, Tireke Posma, saxo soprano en dos, saxo alt en un, Chris Chick, saxo soprano en un tema, Immi Churchill, veu en tres temes, Arno Krieger, Hammond B3 en sis temes, Joao Barradas, acordió en sis temes, François Mouton, contrabaix en tres temes, Rafael Hergen, contrabaix en tres temes, Florian Arbenz, bateria en tots els temes i percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp. I aquest és un projecte sorprenent pels músics que hi col·laboren, però també per les músiques encabides, també en el jazz contemporani, per la seva modernitat. També pel fet d'haver-hi 12 temes i amb dos que superen els 10 minuts, dos que s'aproven als 15, tres al voltant dels 7 minuts, un parell de prop de 9 i un parell al voltant dels 5, i crec que tots en directe. És, doncs, un projecte generós, cosa que li agraïm molt a Florian Arbenz. De ritmes i tempos n'hi ha de diversos, havent-n'hi de molt vitals, temes a tempo medium i algun de molt delicat i dolç per la veu d'Immi Churchill i tema de George Gershwin, I Love You, Porgy, de l'òpera trencadora Porgy and Bess. Em sembla preciós el tema instrumental i interpretat per Greg Osby i anomenat Still Searching, i us recordo de nou que mireu d'entrar al seu Bandcamp i baixar-vos aquesta magnífica música, l'única manera que podem ajudar els nostres herois i heroïnes. Però ja els escoltarem en el tema d'aquest saxofonista, el Greg Osby, on hi toca també l'acordionista Joao Barradas, anomenat Please Stand By.

I més que seguim amb la modernitat, amb el jazz contemporani, per com ha estat la melodia, per com Barrades ha acompanyat amb l'acordió, que brutal. Tot i això, la melodia l'ha fet Osby al saxo alt, després d'haver encetat el tema amb una intro també a saxo alt, ell mateix s'ha posat a improvisar seguint l'aspecte harmònic i rítmic del tema. I ves per on que ens ha sonat un puntet balcànica, melòdicament, la seva improvisació en alguns moments. Improvisació espaterrant del compositor, és clar que sí. Un tema on ell n'ha estat el quasi que total protagonista i amb un permanent suport de la resta de companys i més l'acordió de Barrades que sempre ha estat per de sota fent-li un background brutal. També el baixista deixa anar el seu alè amb les seves profundes notes i que impressionant el solo de Barrades a l'acordió, que brutal, tot i que no ha sigut massa llarg. I sempre, sempre el saxo alt de Greg Osby recuperant-ne la presència. I sí que els de la base rítmica han estat brutals en aquest tema, ells que han estat Barrades a l'acordió, mutent el contrabaix i Arbenz a la bateria. I quin final més delicat per com l'han anat acabant, magnífic aquest Please Stand By, ideal per començar-los a escoltar. I el Florian ens diu unes coses que si no les escolteu, les podreu llegir al blog. Durant més de 30 anys he estat reunint formacions emocionants i poc convencionals guiat per la meva afició pels sons distintius i les fortes personalitats musicals. Els projectes del laboratori uneixen músics de diferents països i generacions, cadascun amb les seves pròpies històries úniques. El que els connecta és el seu domini excepcional dels seus instruments, l'amor per la música jazz i el desig de superar límits. Alhora, el laboratori fa una declaració de respecte, diversitat i unió tant en la música com en la societat. El públic esdevé part d'aquest viatge intens, autèntic, analògic i únic. Estic orgullós i molt content de presentar algunes de les millors gravacions en directe del 2025 que vaig crear amb el col·lectiu. Gràcies a Greg, Tineke, Chris, Joao, Arno, François, Immi i Rafael per la vostra musicalitat excepcional i per formar part d'aquest viatge. Això va dir Florian Arbenz. I ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb el tema més potent i anomenat Evolution de Florian Arbenz.

0: I de nou hem escoltat un tema farcit de contemporaneïtat. És clar que l'ha començat el líder i baixista, amb dos amb la pulsió adequada, i és que la melodia l'han fet el sexual Osby i l'acordió sempitern de Barrades. I quin tempo més brutal, i com hi van els dos de la base rítmica, amb quina trempera. Una melodia curta feta pels dos solistes en la A del tema i posterior interpretació inversemblant de tots dos improvisant, a mode d'improvisació col·lectiva. Quina tècnica l'emprada per tots dos, quina creativitat i velocitat d'execució més inversemblant. I sí que Florian està sempre a la bateria, sí, i el baixista és de nou el magnífic François Moutain, que va a tot drap. I ell mateix s'ha posat a improvisar després de Grec i Barrades, i és clar que també ens ha noquejat per com ho ha fet, per també la velocitat del seu fraseig, alhora que per les seves idees exposades. I quina pulsió rítmica que ha tingut tocant el solo del contrabaix, i per de sota Florian recolzant-lo amb copets discrets al canto de la caixa de la seva bateria, i després d'ells dos, a tot brutal swing, els altres dos s'hi han afegit, tot i recuperant el motiu principal per ja anar acabant aquest brutal tema del líder i ideòleg d'aquestes ja moltíssimes conversations, acabant el tema de cop ideal, per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats noia i nois, i concretant felicitats Florian Arbenz per totes aquestes conversations, concretament les del 2025. Felicitats! I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 19 de juny, on tindrem un quintet de luxe liderat per Xavier Caselles. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionar les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby.
1: Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Ràdio Molins.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: Cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
7: Bon dia i bona hora. Avui a la Cançó del dia portem, més que una cançó, una història. La història que van fer John Lennon i Yoko Ono i que va acabar tal dia com avui, 1 de juny de 1969. Aquesta història es va anomenar Bed In i consistia doncs, a estar-se una setmana en un llit d'un hotel de Montreal. Ho van fer per cridar l'atenció dels mitjans de comunicació en una època en la que hi havia molts conflictes. De fet, per desgràcia, això podria ser totalment atemporal perquè seguim en època de conflictes i que anem empalmant un amb els altres. Per tant, anem a nosaltres també fer-nos nostre aquest himne a la pau que va fer Yoko Ono i John Lennon, aquest Give Peace a Chance, una cançó que es va gravar en l'últim dia d'aquest Betting, que va ser doncs, en aquest hotel de Montreal. Aquest Give Peace a Chance, anem a donar-li aquesta oportunitat a la pau, va esdevenir un himne internacional que demanava aquesta pau mundial i que, per desgràcia, anys després hem de seguir posant per seguir reclamant aquesta pau a tot

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia del mes de juny de 2026 la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Ramon Canal.
3: Bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia.
0: I bona hora, som-hi.
4: I bona hora.
0: Molt bé, recuperant doncs, l'espai, aquesta tertúlia, després del festiu de la setmana passada, de la segona Pasqua. Tot bé? Com ha anat el cap de setmana? Teníem força activitat a casa nostra i més enllà de casa nostra?
2: La sala 39.
0: Aviam, la sala 39. Tu vas anar a la proposta d'Impuls Teatre.
2: Exacte.
0: Ens hem de situar.
2: I van... ho fan estupendament bé.
0: Sala gòtica.
2: La sala gòtica. Tot i que jo ja els havia vist a l'antic institut, a l'espai d'Impuls Teatre, que allà em sembla que hi havia 15 o 20 persones, i l'impacte que fa en aquella sala petita veure aquest tipus de representació en una sala més gran és absolutament diferent.
0: Per la proximitat de...
2: A la sala de l'institut és com si estessis a dintre de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Molt bé, excel·lent text, excel·lent direcció i excel·lent treball dels actors. I em va sorprendre la qualitat que té com a actor el Raúl Carretero, perquè a les altres no sortia, però amb aquesta sí, i bueno, molt bé.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Un 10.
0: Fantàstic. També hi ha hagut la desena nit del comerç. Hi veu voltar?
2: Sí.
0: Alguna observació que vulgueu fer?
1: Sí.
0: Desena edició ja era, eh?
1: Sí, des de hi va haver una que no es va fer.
0: Correcte.
1: El COVID.
0: I a més, doncs avançada una mica, perquè normalment era més cap al juny, i aquí doncs es va avançar a l'últim cap de setmana del mes de maig. Com ho veu veure? D'ambient?
4: Home, jo ho vaig veure bastant bé. Mira,
0: I
4: a més teníem per aquí una família que venia de pas, francesa, i va quedar molt sorpresa. Diu, hòstia, sí, li va agradar doncs, l'ambient de Molins, i bueno, i vam fer doncs la ruta gastronòmica habitual i de botigues i de més. No, però estava força animada el dissabte, si més no, bueno, dissabte de fet va ser dissabte. Estava força animada, molt d'animació, molt ambient pel carrer, moviment per les botigues, en fi, el nivell de negoci no sé com ha anat, això ja ho sabran ells. I a nivell de restauració i de més, doncs, la veritat que també doncs, hi havia força moviment. Sí, molt, molt bé.
0: Per tant, creieu que la fórmula encara pot...
1: Penso que sí,
0: pot continuar,
1: però s'ha d'intentar repotenciar una mica, no? Perquè al final la nit de comerç, el que més hi falta veure, el comerç. D'alguna manera, no?
2: Us heu fixat els establiments tancats al carrer Major?
1: Tancats? Sí.
4: Sí, però...
1: Bueno, sí.
4: És una cosa habitual, també.
1: No, ell refereix als que no...
0: Tancats, vols dir, locals buits?
2: No,
0: no,
2: tancats. No, a la nit, jo crec que...
4: No,
2: pràcticament hi va participar-hi tothom, no?, dels que tenen l'establiment, sobretot a la zona centre. Però... Ara, hi ha una cosa que no entenc encara, i és que circulaven cotxes. No sé, jo fotaria un monument als cotxes i ens fulminem tots, perquè estava a davant de la plaça del Palau, que em vaig trobar amb persones i vam estar allà fent corrillo, bueno, i els cotxes entraven per al Rubio Yorts, vull dir, allà, com que estàs allà xerrant, que fots...
1: La tanca era just davant de l'escola.
2: Bueno, escolta,
1: era una cosa que li dava l'atenció.
2: Jo crec que la famosa ametlla, que me la deixin tranquil almenys una nit a l'any... És insuportable, us ho juro.
1: Jo vaig trobar...
2: Em trobareu en pancarta.
1: Poca animació comercial.
0: Poca animació comercial.
1: Vist altres edicions, és a dir, de gent sí, n'hi va bé, bueno, que falta, doncs, els carrers embullint. Comercialment és un tema que és complicat, perquè en 4 hores recuperar la inversió pràcticament, si
4: és
1: impossible, és bastant complicat. Però sí que del que es tractava i que s'hauria de seguir tractant o segueix tractant és de què fins a veure recordar que Molins de Rei és una potència comercial, que som aquí, que hi som, no? I que aquesta gent que ve del lloc que sigui, com deies, doncs, deien, home, doncs sí, que això és, doncs, encara, aquí encara funciona. Això jo ho vaig veure que, bueno, Faltava bueno, coses per sortir més amb la gent.
4: Puc coincidir bastant. O sigui, hi havia molt ambient, hi havia molta gent, sí. Però segurament doncs, hi havia més... Era, jo per mi doncs, era una tarda-nit, sobretot nit d'estiu, quasi estiu, d'estar al carrer, de festa, etc. És a dir, una jornada d'això, de festa. Mm. Però segurament doncs, el potencial del comerç, doncs, bueno, una mica just amb el sentit de que poder no hi ha la perquè participació és... que havia d'haver, no dic que sigui
0: per... No
4: dic que sigui per culpa del comerç, sinó no, segurament no s'ha trobat la fórmula adequada doncs, perquè s'activi el comerç aquest dia, o igual com tu deies, clar, és una inversió que hem de fer.
0: Bueno, que és una inversió de futur, no? És com la fira, és com ja, moltes coses, que la gent que diu, obre la fira i vull recuperar-ho hores... aquell dia. Home, és difícil, eh?
4: No. Per recuperar segurament la inversió de econòmica
0: i
4: d'esforç humà en 4 hores, doncs segurament no. Jo penso que és una altra filosofia, doncs, la que s'ha d'impregnar.
0: Som vius, som aquí, correcte, i aquest, sí. Com ho veig jo,
4: I a l'igual, jo coincideixo, i segurament, doncs, algun tipus d'activitat, no sé, més vinculada al comerç, així com a part de la festa i de la restauració, que estava molt remoguda, estava bé, però poder al comerç li faltava, doncs, alguna activitat més concreta, diguéssim, que reforcés el tema del comerç. No ho sé, jo tampoc no sóc un expert en això.
0: A veure, Ramon,
3: això es grava, oi?
0: Sí, en principi. Sí.
3: Doncs per una vegada, sense que serveixi de precedent, estic completament d'acord amb la Beba. Que el centre Vila s'hauria de tancar el trànsit i no un dia, sinó 7. Ara bé, per fer això... s'ha d'estudiar bé tot el tema de càrrega i descàrrega al centre Vila, que és absolutament vergonyós, perquè és que no n'hi ha ni una de càrrega i descàrrega al centre Vila que serveixi per res, ni una. No. És a dir, i parla amb qualsevol transportista i t'ho dirà, però és que, mira, fins i tot aquí davant,
0: al carrer Foment, sí.
3: N'hi havia una que ara està com la pintura esvaïda i no hi ha cap rètol, hi ha vehicles aparcats, per tant, ara no saps si això és una càrrega, descàrrega o no. Bueno, llavors, això s'hauria d'estudiar primer, és a dir, com ho gestiones, com dones accés a veïns pels aparcaments, etcètera, etcètera, com fas, com el sistema que fa tants anys van posar al portal de l'Àngel, que en el seu moment volien cremar l'Ajuntament de Barcelona... i ara si els dius que tornen a passar cotxes per allà te'l cremen perquè passin cotxes, llavors s'hauria de posar uns bons horaris de càrrega i descàrrega, perquè és evident que el comerç necessita que se'l vagi reposant tot el que... Oi? I després s'hauria de buscar algun sistema d'aparcament per la gent que ve de fora a comprar a Molins, a gaudir de Molins, pugui deixar el vehicle. I només per acabar, si tu vens de fora per anar al pàrquing del mercat, o prèviament fas un curs de Google Maps o alguna cosa, o no el trobes. No el trobes. El pàrquing del mercat no el trobes.
0: És que no trobes el pàrquing del mercat ni saps on t'has d'anar cada moment.
3: No, al final
0: jo penso que amb tot això...
3: I escolta'm, la senyalització des de fa 25 anys ha millorat, perquè fa 25 anys encara era pitjor.
0: Sí, evidentment.
3: Però ha millorat, però segueix allò... Necessita millorar, però no necessita millorar moltíssim, perquè tu surts de l'estació, arribes a la plaça de la Creu i et trobes un rètol que et posa Museu del Renaixement, però vas pel terraplè i un rètol que et posi pàrquing del mercat
0: hi eren. I hi ha aquestes pantalles digitals ara.
3: I vas conduint
4: davant del Foment.
3: Al terraplè que no passa ningú, més a més.
2: Això s'ha de millorar, bueno. Però jo deixeu-me una reflexió més a fons, perquè podem anar analitzant-ho, però hi ha un fet que l'altre dia ho escoltava també, no sé per quina emissora, que una... ho explicava com a vivència, una persona que té una pastisseria en un municipi, em sembla que és de la comarca d'Osona, arrodoneix els seus ingressos perquè la pastisseria és un punt de recollida de paquets d'Amazon i ella, els migdies, quan tanca, els porta per les cases. Vull dir, ja no és que li deixin els que la gent... No, allà és un punt d'acumulació de paquets. Aleshores, estem a davant...
3: És que això de la paqueteria aquesta és un altre drama.
0: És un comerç que ell mateix està pagant l'enterro, eh?
2: Sí, però s'està pagant l'enterro, però com s'ho fa, si no...
0: No, en plena individual de Montguarda, per parlar-ne, perquè cada un fa el que pot, però al final...
2: Però escolta,
0: de què?
2: Tu has anat a veure el magatzem d'Amazon del Prat?
0: No, sí.
2: I tu saps la quantitat de persones que compren online?
3: Sí, moltíssim.
2: A les grans ciutats d'Estats Units, i això ho ha dit una persona que ha viscut a una d'elles, no hi ha comerç.
0: El comerç és online. Hi ha els banys a les entrades i s'ha acabat.
2: I l'Elon Musk et vendrà el que
0: vulgui. I els francesos que van inventar tot aquest disbarat, al final estan intentant tirar marxa enrere. Altra cosa és el tema de l'internet, que són els catàlegs alemanys de fa 25 anys.
2: Hi ha una cosa que s'ha de reflexionar. És a dir, no tot és només qüestió de la voluntat política d'un determinat consistori, que hi pot ser o no hi pot ser, ara no entro en aquesta qüestió, i de la pròpia organització del món comercial. Hi ha onades que ens passen per sobre i ens arrosseguen. I el fet de...
3: T'agradi o no.
2: I el fet de la compra online està imposant-se molt. Jo sé gent, una mestra, que com que està per treballant, etc, etc, els reis de les seves criatures les compra totes online.
0: Són macs.
2: Però m'explico. El Margarit, al carrer Major, que s'havia posat una botiga de joguines, quants dies ha durat? De Nadal a Sant Esteve?
0: Veníem del carrer Major.
2: Que
0: hi ha molts locals buits.
2: Per tant, aquí hi ha un fenomen...
1: Però n'hi ha més a la zona peatonal que a l'altra.
2: Sí, exacte. Curiosament.
0: Al final estaríem parlant molta estona.
2: Per tant, aquí s'hi ha de posar-hi molt de seny. I també hi ha una cosa que té a veure amb un altre tema, que és el règim de lloguers de... per descomptat, habitatges i establiments comercials. Hi han determinats preus que, perquè està una zona que sembla que sigui cotitzable, que si un fa números i està sol, li ha de sortir el lloguer, totes les despeses i no sé què, impossible. Els números no quadren, impossible. Perquè has de fotre una caixa de caldeu, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí.
2: Que jo crec que potser sí que seria interessant posar-hi coneixement,
0: un estudi... Que volem ser quan siguem grans.
2: I aleshores fer una llisteta i endreçar segons unes voluntats i unes possibilitats, perquè la gent, si té una botiga, és per guanyar-se la vida.
0: Normalment, sí.
2: I aleshores...
0: En general, sembla que el que hi ha al darrere,
2: jo quan he anat a treballar m'agradava que a final de mes em paguessin.
3: Correcte.
0: Si
3: pot ser el 27, millor que el 30.
2: Hem de posar totes aquestes consideracions. No és un acte de voluntat militant.
3: És que hi ha locals que porten més de 2 anys tancats, que dius...
0: Bueno, n'hi ha de tot. És a dir, si parlem del casc antic,
3: hi ha locals que també
0: estan xocant amb la normativa urbanística, i aquí sí que l'administració ha de fer coses, les podria fer, el tècnic de torn també n'hi hauria de fer, perquè el mateix local en una altra localitat funciona, i senyal que allà han sigut més ingeniosos que aquí. Hi ha algun local que fa 2,48 en comptes de 2,50. Però porta anys tancat, anirem trobant, i no tots són aquests, hi ha de tots colors, hi ha el del que la propietària no el vol llogar, n'hi ha, és dir, cada un d'aquests que hi ha,
3: o que només el vol llogar per un preu, i si no el lloga per aquell preu prefereix tenir-lo tancat,
0: i ja està. Això és, però aquí també s'hi poden anar fent coses, però n'hi ha una que és que també siguem d'allò, i això passa amb moltes coses, és dir, edificis que són històrics, després resulta que no es poden obrir o s'han de tancar. I una vegada vaig anar a un teatre a Barcelona, i quan em vaig aixecar, escolta'm, la brana m'arribava més avall dels genolls. Resulta que a Barcelona tenen més capacitat normativa que aquí, allà es deu poder fer, i aquí encara està tancat avui. Parlar de teatres, però si parlem de botigues, escolta'm, de 2,49 o 2,50 no poden tirar un bloc de pisos perquè aquell local faci 2,50. Segurament hi deuen haver
1: solucions ingenioses o no, i dins de la normativa, però per això estan, perquè els acabem trobant. Perquè el que no pot ser és que durant anys hi ha locals, i aquí com a mínim n'hi ha tres al carrer Major d'aquests, dels que hi ha, que estan amb una deficiència d'aquestes. S'ha d'intentar, però no tot és culpa de l'administració,
2: I després una altra cosa. Els petits arranjaments que s'han de fer en els establiments necessiten una determinada mà d'obra. I l'altre dia m'estaven explicant que hi ha un espai que ara no s'obre perquè no tenen la mà d'obra necessària. Perquè com que hi ha gent que està empenyada amb que les persones d'altres països no vinguin i no es puguin legalitzar, etcètera, etcètera, doncs tenim determinats problemes amb oficis, a part dels temes de formació professional. Vull dir que hi ha coses que s'han d'abordar amb una mirada molt àmplia, perquè si tu tens ganes d'obrir un establiment i...
1: No vols obrir avui, no? D'aquí 2 anys.
2: Exacte, i el paleta o el fuster...
1: Qui ens fusteria el mercat, que a vegades estan mesos perquè...
2: Sí, pot venir, i no és que no vulgui. Avui en dia, la gent que més o menys, o en forma d'autònom, etcètera, fa... petites, no fa grans obres, petites reparacions, té unes dificultats de caldeu, perquè no viu, és a dir, jo en plat domèstic he tingut un parell d'arranjaments
1: no
2: a casa,
1: no hi ha,
2: i
1: no hi ha
2: amb un d'aquests que diguem tu fa tota la vida, i ha trigat un any, és que no podia,
1: no,
2: i com que el meu no era urgent, li deia,
1: no
2: fill meu, ja vindràs un altre dia, no hi ha.
1: És a dir, aquí ens portaria...
4: Però,
1: un...
4: però ara
2: estem anant a molts fronts, però...
0: No, tema... Cada cop que parles s'obres fronts,
4: No, el tema del comerç, el comerç, clar, és que sembla que sigui una gran batalla del comerç local contra el comerç, diguéssim, més ampli, aquest el telecomerç, o diguem-li com vulguem, i és cert, és una gran batalla que no sabem encara com acabarem d'afrontar-la, però és que inclús internament, clar, aquí estem parlant de comerç, però estem parlant del carrer Major, estem parlant de l'Ametlla, no estem parlant de Molins, no estem parlant de la Vila.
3: No.
4: Jo us podria recordar, o us recordo, que, per exemple, hi ha barris de Molins que no tenen comerç. Per exemple, el barri de Riera Bonet, un dels barris més antics de Molins...
3: No hi ha res.
4: Doncs tots els baixos d'allà...
3: No hi ha res.
4: Comerç no n'hi ha.
3: Hi havia un lloc que venia amb pa i ja no hi
4: és. Bueno, perdona. Doncs, bueno, és a dir, què ha passat? Doncs allà, les botigues, inclús, si anem més enllà, hi havia inclús un mercat... Aquell barri hi havia un mercat, hi havia un mercat petit, de barri, però hi havia un mercat que va tancar fa molts anys. El comerç d'allà ha desaparegut, qui diu allà, doncs, el barri Bonavista, igual.
0: L'Àngel,
4: igual. És a dir, als barris perifèrics no hi ha comerç. Mm. Per tant, què ha passat? Doncs el comerç d'allà doncs, ha desaparegut, o ha fet els transfuga i s'ha anat cap al centre, o s'ha anat cap a no sé on, etcètera. És a dir, que segurament és una anàlisi encara més profund del que estem encetant, o del que
1: però
4: ho encetat.
1: Segurament no serà el centre el que ha provocat això, eh?
4: No, és el centre, com t'ha dit, no és això, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, no és el centre, uns minuts encara més profund del que estàvem encetant. Vull dir que...
1: Sí, bueno. però depèn de quines decisions no ajuden, perquè al final, que home, això ajuda, està passant, clar. Ara està passant amb el tema d'internet, i fins fa no sé quan eren les grans àrees, que després es van donar compte que no havien de ser tan grans, perquè llavors la gent potser n'hi anava, es van tornar mitjanes, van intentar copiar el comerç tradicional, diré, i posar-se dins de les ciutats, parlant en general, i ara es tracta d'aquells catàlegs però, que deia, ara són per internet.
4: No, però de vegades també és la incapacitat que tens, i a veure, ho dic i ho personalitzo, m'ha passat a mi, incapacitat que tens per trobar alguna cosa o determinada cosa, per exemple, doncs el comerç local,
1: sí.
4: I no la trobes.
1: No.
4: Jo no l'he trobat. Jo una peça concreta per un armari que se'm va trencar i no el trobava. L'encarregues de ferreteries, l'encarregues de comerç, no sé què, no te'l troben, i al final que dius, hòstia, què haig de fer?
1: Ah, no,
4: o canvio la cuina sencera o busco aquesta peça per algun lloc.
3: Bueno, i
4: al final la busques i la trobes, i dius, hòstia, a veure... Vaig trigar uns mesos a arreglar aquell armari perquè no el volia.
1: Això és el comerç d'internet, i això Bueno, ens hi hem trobat tots, doncs jo també m'hi he trobat.
4: Evidentment, tots
1: ens hem trobat. I a vegades també te'n vas a una botiga i acaben dient-te, també molt professional que t'ho diu, però et diu, miri, busqui-ho a veure si ho troba
4: no,
1: en aquell lloc.
3: Aquesta frase a mi me l'ha dit més d'una vegada.
4: O et diu, però, no, portin la referència, no sé què, una foto, que
1: ja li buscaré.
4: Ja li busco.
1: Jo faria les decisions que al final, és dir, que hi hagi tres supermercats un al costat de l'altre, amb un barri de Molins de Rei, això no és una decisió del comerç, ni una decisió, és una decisió municipal.
4: No, bueno, és sí, és
0: per
4: municipal.
0: Exemple, barri de la Granja, eh?
1: Sí, en parlem, al costat de l'altre.
4: I és una decisió...
1: La llei de comerç, lo poquet que queda, que no es va encarregar d'allò, no s'apliqui, i aquí obri, aquí li doni la gana els diumenges.
2: Això és la teva obsessió.
4: Però es podria de fer...
2: No, però deixa'm dir, això, l'existència o no existència d'aquest espai no influeix en el que és el teixit comercial de lo que significa el casc antic de Molins de Rei, perquè és un altre tipus de categoria de comerç.
4: És més.
2: Entre cometes, ara estava rumiant, pensava, hem de dir que vingui el papa de Roma a veure el Museu del Renaixement, que veuràs com les botigues totes compraran souvenirs, perquè deien l'altre dia que és que està petant-se el mercat dels souvenirs del papa de Roma. Perquè quina tipologia d'activitat comercial hi ha amb els centres de les ciutats? Quina tipologia de comerç? És un comerç d'oci, una miqueta més, diguem, els temes de luxe o de caprici, és a dir, el proveïment alimentari bàsic i el proveïment de productes de primera necessitat, normalment, amb un casc, a la Porta de l'Àngel hi ha proveïment d'aquest que t'estic dient.
3: Jo fa molts anys que no hi vaig.
2: No, jo sí.
0: Home, Ramon.
3: No, perquè em marejo. Hi ha una gentada allà que escolten...
2: És un altre tipus de proveïment el que hi ha en els centres de les ciutats.
3: A part que és fàcil anar a Barcelona.
2: Des del punt de vista...
4: No, i és que inclús...
2: Però si baixes a Plaça Catalunya ja hi ets.
4: Però bé, només falta que vingui el tren. Però inclús
2: ara
4: tornant... Inclús tornant, que deia el Quim, que això és una decisió municipal. Bueno, d'acord, podria ser, no dic que no. Però inclús tornant al tema de les superfícies. Imaginem-nos que la Granja, doncs, aquelles tres superfícies que hi ha, no existissin. És a dir, que l'Ajuntament en el seu moment hagués dit no, aquí no, perquè aquí apostem pel comerç local i pel comerç de proximitat i per la petita botiga, i això no ho volem aquí. I vosaltres penseu sincerament que el comerç local s'hauria revifat perquè no tinguéssim les àrees comercials que tenim aquí? Doncs no, perquè la gent, quan anés allà, doncs aniria a Pallejà, que té un fotiment també, o aniríem a Cornellà, o a Sant Boi, o allà on de fos. És a dir, segur.
1: Però el fet que n'hi hagi tres agafant per la punta d'allò...
4: Bueno,
1: i
4: ara n'hi hauran quatre.
1: Que és
4: vigent. I ara n'hi hauran quatre.
2: A les superfícies comercials aquestes venen sabates?
4: No,
1: jo diria tres, un al costat.
4: Bueno, ja,
2: a veure, una pregunta. A les superfícies comercials aquestes de la Granja, que tu et molesten tant...
1: A mi no em molesten gens.
2: En tot cas, que estem comentant, venen sabates?
4: El Lidl sí.
2: Quantes sabateries hi ha a Molins de Rei?
1: Algunes.
3: 4 o 5.
2: Quantes n'hi havien quan jo era jove?
4: No ho sabem.
3: Unes quantes més.
2: N'hi havien 5. Que jo les recordi així en plan sèrie.
4: I alguna sabateria.
2: Sí, hi ha una espardenyeria.
0: I què vols dir amb això?
1: Que s'aguanta molt malgrat algunes decisions.
2: Vull dir que els hàbits de compra de la població en la mateixa població i després amb aquest nou factor han canviat, i per tant quan parlem de tot plegat hi hem de posar totes aquestes variables i la manera, llavors jo no la sé encara la fórmula, però la manera de potenciar-ho, diguem, no és un encarament només, que sí que hi ha d'haver-hi una normativa municipal que ho faci possible, però no és només la normativa municipal.
1: Jo vaig més enllà, dic que no es compleix la normativa, no municipal, sinó catalana. La que queda, perquè també se la van carregar, la d'equipaments comercials, la d'horaris comercials, per exemple, els diumenges, diu que no, depèn de qui, no ha d'obrir.
4: Sí.
1: I l'obre tothom. Qui és un dels encarregats de que això es compleixi és...
0: El consistori.
1: Ja està.
4: Diu
1: una sèrie... Jo no estic dient que em molestin, que no em molestin, que no sé què, perquè les coses al final són com són, i t'agraden més, a mi m'agrada un color més que un altre, però per gustos els colors, diuen, no? Però el que estic dient és això, que les normatives a vegades s'agafen per la punta per afavorir o afavoreixen algunes concentracions en algun lloc. Evidentment que abans anàvem a comprar amb una paperina i ara anem diferent, ja ho sé, que les botigues ja van desaparèixer. És a dir, amb el tema de les botigues de comestibles, és que no hi ha cap problema, van plegar totes, ja no existeixen cap, és a dir, al final, però és molt trist que al final el que deien dels Estats Units... Que
2: perdona, sí que hi ha botigues de comestibles.
1: Sí?
2: Sí, que són aquests supermercats que normalment porten, i si vols te n'indico uns quants, aquí al Terraplè n'hi ha un, al carrer Verdaguer n'hi ha un altre, que em vingui al cap, després on hi havia el Josep Franquet hi ha una botiga que és molt eficient per el servei que presta, etc. És a dir, la transformació és molt gran, no es pot mirar amb les mateixes ulleres de tota la vida, és el que vull intentar dir. I aleshores, inclús aplicar polítiques en aquest sentit, jo no voldria estar a la cadira dels que han de prendre aquestes decisions, perquè hi ha hagut una eclosió tan gran en la manera de produir i de distribuir que estem en un canvi de cicle, no de siglo, de ciclo, però total, és a dir, això està panxa en l'aire. I aquí
3: és que
2: sobreviu
3: sempre,
2: com es pot.
3: Amb tot hi ha el seu moment. És a dir, a mi aquest model no m'agrada gens.
0: Ara, el de les grans superfícies.
3: No, i aquest de la compra...
0: Online,
3: que ja es converteix... Però és que la meva filla, la furgoneta d'Amazon ve sola, sense conductor.
0: Sí, eh?
3: Perquè és que cada dia... vindran a portar...
0: Veus
3: cada
0: més
3: dia...
0: el senyor d'Amazon,
3: no,
0: senyora?
3: No, sí, però és que a més no sé què compra ja. És a dir, no ho entenc. No, és impossible que tot... Però sí, perquè són 14 fundes de mòbil, perquè el dia que vaig de blau la funda blava, en fi, no ho sé. Vull dir, clar, la meva filla comprar en una botiga de molins... Pues, com no,
5: potser els hem de recordar que encara existeixen.
3: No? Sí, però vull dir que és allò que deia abans la meva, Quim, de que l'onada t'agradi una et passa per sobre. Sí, bueno, a mi no m'agrada gens.
5: Ja n'hem parlat moltíssim
3: d'aquestes coses. Segur que hi ha algú per poder combatre-ho una miqueta, segur.
5: Segurament, no, és que a més tampoc hem de voler, ni ho aconseguiríem.
3: Després, per exemple, s'hauria d'endreçar tot el tema del...
5: Al final, aquesta economia, que recordo que van començar dient que era una economia col·laborativa, jo penso que això de col·laborativa no en té res, que al final és una presó per la gent que treballa, per la gent que... I quan en quedin quatre, que ja està a punt... faran el que voldran, que ja ho estan fent.
6: Però això no és problema del comerç, això és un problema d'un sistema que es diu sistema capitalista, que és això.
5: Vas a països capitalistes i que no passa
6: de vent d'aquell. Això majoritàriament està passant a tot arreu.
5: I si en uns llocs ni d'altres menys.
6: Doncs digue'm, posa'm exemples, perquè jo així...
5: A Itàlia n'hi ha bastants menys que aquí.
6: I què? Què passa? Que hi ha més botigues que aquí?
5: No defensaré els aletes.
6: No, jo tampoc. Però vas per la ciutat i no hi ha botiguetes com hi havia aquí de proximitat. Amb algú ja ho compraran, eh?
2: Itàlia, no.
6: I després hi ha una altra cosa. Ja no és el sistema capitalista, que ho és, però és que, clar, quan parlava el Ramon i deia que les fundes de mòbil i no sé què, clar, està basat fonamentalment en el consumisme. Això desborda el comerç local i desborda absolutament tot. És intentar trencar el sistema, quan vulgueu, doncs, intentem trencar el sistema capitalista i aleshores, a partir d'aquí... Estic parlant d'una cosa que no la veurem ningú de nosaltres. Però segurament aleshores podria intentar trobar solucions. Però si no...
0: Un moment. Fill. A veure, acaba, Ramon.
3: No, el problema és com combats això. És una bèstia, que té moltes potes i algunes d'elles molt poderoses i que per tant juguen amb el vent a favor, diguéssim, i si no la normativa no deixa fer no sé què, doncs ja me l'arreglaran, diguéssim, ja faré jo perquè m'ho arreglin, diguéssim, no? Llavors, per exemple, ara sembla que s'està endreçant una mica el tema del repartiment de totes aquestes compres online, perquè inclús veus nois i noies que ja van amb un carro i posen 10 o 12 paquets i deixen el vehicle, perquè és que fa 4 dies et trobaves els vehicles per tot arreu.
6: És endreçar una mica el sistema, però no variar-lo.
3: Sistema d'aparcament lliure hollywoodià de Molins, diguéssim, que és com Hollywood. Vull dir, si tenim zones blaves gratuïtes i zones de càrrega-descàrrega gratuïtes...
6: És igual.
4: Sí, Ramon, endreçarem el tema de l'aparcament perquè puguin aparcar els repartidors, però vindran a repartir i comprarà la gent per internet.
3: Sí,
4: i ja està.
2: Ara anava a obrir una telèfon, però sí, me callo.
3: Però escolta'm una cosa, si tu fas més... solucions màgiques...
4: No n'hi ha.
3: Les té l'extrema dreta i totes són falses.
0: I per cert, que aquest cap de setmana, parlant del mercat, també se'ns ha jubilat l'Anna... De les Palmarines, sí,
2: eh? Lo de les Palmarines, és sèrio.
0: Joan, atenció amb una xaranga...
3: Però es manté obert.
0: En aquest cas hi ha relleu.
3: Hi ha relleu.
0: Es manté obert.
3: Per tant...
0: Sí. No com altres parades que...
3: No, jo crec que el mercat és un monogràfic.
0: Hi ha d'haver un monogràfic, mercat,
2: eh? És el de Molins de Rei mercats.
3: I tots.
2: Vale? Perquè jo anar a la boqueria és un atac de desespero. Vale?
3: Però mira, et posaré...
2: L'edifici sobreviu.
3: Però mira, et posaré un exemple d'una persona de Molins que volia obrir una parada al mercat.
0: Sí, sí, ja. Una persona, eh?
7: En passat.
0: Perquè ja ha desistit. Sí,
3: perquè ha desistit. I ara està intentant recuperar el que va pagar.
0: Digues.
3: Segurament hi ha passat a millor vida.
0: Posa l'exemple.
3: Doncs, bueno, és que, aviam, tu tens un mercat que està...
7: Era una de les coses que t'he dit abans.
3: Que sí, està
2: que s'ha de canviar la
3: mercat. En una llarga agonia, diguéssim, no? Sí. Que va passant de la UCI a la UBI, de la UBI a la UCI, i mira, va allò... Si tens una persona, i a més en aquest cas... deixa'm fer allò, eh? O sigui, una persona que és a més de Molins que vol... Hòstia, posa-li fàcil.
7: Perquè s'ha de modificar la normativa.
3: Però posa...
7: Hem de posar-nos...
3: Escolta'm una cosa.
7: La Beba ho sap més que jo. La gent abans et demanava si tenia 50 anys, 60 o 70 de concessió. Ara
3: no vol això. La gent vol 3, 4, 5 anys i ja en parlarem.
7: Llavors, a dins de l'administració hi ha tota la gent que no es veu, que són els que han de garantir que la normativa i no sé què. I no per això, ja ho avanço, perquè no estic dient que ho estiguin fent malament, però que al final el que fa és que un mur... que una persona vol anar a llogar, perquè al final li podem dir el que vulguem, vol anar a llogar una parada...
3: Sí. I al final desisteix.
7: Desisteix perquè 2 anys després encara estan mirant si el del costat li podrà protestar...
2: Com a greuge, perquè l'altre li han fet d'aquella manera.
7: Perquè ell va haver de pagar i ara aquest no haurà de pagar. I això seguint ens porta durant anys, però no se li ha trobat, no se li ha buscat.
3: Els mercats n'hem parlat moltes vegades, a Barcelona els han reformat, han fet parades més
7: grosses. Sí, però no es tracta de reformar. Es tracta que el mercat no es pot fer a mida. Aquest, en el seu moment, es va fer a mida dels concessionaris que hi havia, amb un calendaritzat perquè després es n'és el que llavors en aquell moment es considerava, que ara també hi ha l'erupció de tot plegat, del que dèiem fins fa un moment, però d'internet i tot plegat, i no, això no s'ha modernitzat. És a dir, el mercat ha de canviar els horaris. A mi fa molt de temps em van dir, cada vegada que toquen enterro, perdo un client de les 7 del matí. I això és així. Al final és així. La gent... anem, o van, perquè els que ja estem amb aquesta empresa que estem ara, d'alguna manera podem anar a treure, van amb un altre horari. Si quan la gent que et pot vindre a comprar quan no està, no hi ets, difícilment et vindran a comprar.
3: I això, són dinàmiques que també, costen molt de...
7: Bueno, però esclar, però cada vegada es va agafant una baixada. I ara estem en allò de que pots caure cap a un costat o cap a l'altre. Si caus cap a un costat serà molt difícil. Cada vegada serà molt més difícil d'aixecar-nos. I això vol que tots plegats... Tots plegats, perquè això no oblidem que el mercat és un servei obligatori del municipal. Doncs tots plegats, i amb tots plegats vull dir tots els que estan allà asseguts, han de prendre alguna determinació de cap a on anem, encara que algú s'enfadi.
2: I em deixes afegir una cosa, Josep.
3: Però algú se t'enfada sempre, Josep. Facis el que facis.
2: Els professionals tècnics dels ajuntaments i els juristes han de saber tant en tant canviar d'ulleres de mirar.
7: Sí, ja ho sé. Jo recordo una vegada que estava d'accidental i m'han dit que si fa això, si fa allò, si fa allò, i al final m'han dit que li poden posar 100 euros no sé quant de multa.
2: El món jurídic... Jo, de totes maneres, com a nota esperançadora, i com que hem començat la cosa amb la nit de comerç...
3: Amb el shopping night.
2: Jo crec que...
3: A nit de comerç li han dit fantàstic.
0: Ara ja fa dies.
3: Ho celebro.
2: Bueno, jo ho dic així, no sé.
7: Sí.
2: No, que jo crec que la primera cosa, que és la capacitat d'autoorganització del propi sector, que és important, la concertació, evidentment, amb l'administració, i després convertir l'activitat comercial amb un espai d'encontre i festiu, de convivència, que això ajuda també als temes de cohesió social, és a dir, aquí hi pots posar molts valors, segurament és una de les possibilitats de resistència. Ho dic així, amb totes les lletres, eh?
3: Sí, sí.
2: Perquè que, ja quan jo havia tingut responsabilitats, parlant amb la que llavors era la regidora de Sant Feliu, em deia, és que, esclar, a Molins de Rei teniu la sort aquesta, perquè aquest factor Molins de Rei ha sigut. Jo crec que això és un bé a preservar. És un bé a preservar. No per romanticisme, perquè, aviam, allò que amb el Joan que ens vam trobar i tal, jo em vaig anar trobant amb molta gent. Vull dir, a part de que surts i tal, et trobes amb la gent, t'expliques quatre batalletes, i a la millor vades i compres alguna cosa o no, o a la millor et fixes. Aquelles sandàlies que aguanten el dit d'aquella manera, la millor me les aniré a mirar, perquè llavors hi havia gent i no me les he volgut emprovar, però que els peus em fan mal, no sé què.
3: Exacte. És a dir,
2: tenen aquesta...
5: Recordes que estàs viu.
2: Exacte.
5: Exacte.
2: Sí, sí, sí. I això, doncs té el seu valor, vull dir...
3: I
2: Molins de Rei té el patrimoni de 175 anys de fira, que en definitiva és l'eclosió de tot això que estic dient.
3: Sí, sí.
2: I aleshores, jo crec que sí que és una cosa que s'ha de treballar des de tots els punts de vista. Té responsabilitats, és a dir, màximes, diguem, el vot de l'administració, de fer-ho possible i viable, és evident.
5: I el
2: però també, exacte,
3: i el món comercial. Aquí tothom s'ha de posar les piles. Cadascú en el seu grau de responsabilitat.
5: També s'ha de vestir com a mínim l'atargat, no?
2: Sí.
4: A veure, si l'administració intenta evolucionar i el món comercial o del comerç no evoluciona, o a l'inrevés, doncs no arribarà a lloc.
2: S'ha de procurar anar a una.
4: Clar.
3: Però sempre sabem que hi ha hagut gent acomodada a un costat i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre. I gent que diu...
5: Hi ha gent que es pensa que el competidor és la botiga del costat, i competidors són tots menys la botiga del costat.
3: Al final
5: la gent, el que deia la Beba, si ve que la gent a comprar, ve a comprar Molins de Rei. Difícilment ve a Cal.
3: Mira, et posaré...
5: És igual que si vas a la plaça, vas
3: sí,
5: a la plaça.
3: Et posaré, no un exemple, sí. Et posaré un exemple de fa molts anys, eh? Jo treballava en un local d'oci nocturn en una zona molt concreta de Palamós, que a més n'hi havia bastants, eh? Tota la zona del mur, diguéssim, n'hi havia bastants. I tenia un encarregat que em deia, vés a mirar com estan els altres.
2: Clar.
3: I quan els altres estava avui em deia, malament. I jo pensava, cony, nosaltres estem...
5: Si no hi ha perdó,
3: no,
5: no, carrer
3: jo,
5: ni per atracar.
3: Jo era jovenet, eh? Jo sí, la reflexió sí. Era, cony, si nosaltres estem plens i els Clar. Altres estan buits, fantàstic. No? I em deia, no, perquè la gent corre, eh?
2: Clar, i si no hi ha ambient...
3: Si no hi ha ambient, no, la gent farà no. Una copa, dues copes, se n'anirà cap a casa. Ara, si tots estan plens...
2: Hi haurà rotació.
3: Sí. Això...
5: I el que no et ve buit vindrà demà.
3: I això jo tenia 23, sí. 24 anys.
5: Sí, sí, no és cap descobriment, això és així.
3: Per tant, sí, ja, a vegades hi ha una visió molt...
5: Bueno, molt, aquesta no sé hi ha sigut i és avui.
2: Ostres, ara que dius de Palamós, els del museu...
3: Sí, el Museu Marítim.
2: Amb els de la Llotja fan unes degustacions...
3: Fantàstiques.
2: De primera divisió, eh?
0: Escolta, i aneu-hi.
4: Falca publicitària.
2: Falca publicitària.
0: Ja que estem molt en tema...
2: Perquè, a més a més, t'expliquen si és un peix, com es pesca... Com es pesca, com... Saps? Vull dir que, bueno, és de primeríssima, eh?
0: Ja que estem en molt tema local, no sé com veieu... S'ha parlat molt de la gravera aquests dies, perquè el ple va aprovar la modificació inicial del PGM en l'àmbit de la gravera. És una actuació que suposarà reconfigurar, expliquen des de l'Ajuntament, la porta nord de la vila amb la millora d'espais naturals, aquest és el projecte, a la preservació del patrimoni històric o incorporant una nova zona industrial i un espai, previsiblement, per la pràctica de l'atletisme. Però, diguem, hi ha d'haver aquests primers passos de modificació del PGM. No sé com veieu la proposta.
3: Més enllà de...
0: Que fa temps que se'n parla.
3: Sí, com que això és una modificació... inicial i el projecte encara està, diguéssim, que s'ha d'acabar.
0: Sí, a les Beceroles.
3: Està a les Beceroles, diguéssim. Jo crec que

0: seri. Com ho han arreglat, ja no ho sé, jo estic desconnectat, no, no ho sé, no ho dono, però aquí el gran problema...
1: Si es fa l'aprovació inicial és que això deu estar...
0: Sí, per això, però bueno, sempre segueix havent-hi...
2: Però jo crec que ara que s'endreça tot allò, és hora de...
0: No, no, que s'ha d'endreçar segurament...
2: D'endreçar tot i fer una gran rotonda, i és una forma...
1: Però això no compet el planejament del municipi, això complet...
2: Bueno, jo, com que...
1: I és això que diu el...
3: Jo aprofito que el Pisuerga passa per...
1: Això s'ha demanat i...
0: Quan vaig estar en un moment en què es anava a fer una operació allò contundent en aquella zona, i després algun d'aquests tècnics va dir, ja sabeu el que esteu fent, i ja
4: està. Però tu, a veure, tornem a la Gravera, i jo penso que, home, tant de bo, doncs, que... No, no, que tant de bo que aquesta aprovació inicial que han fet, doncs, tiri endavant, perquè, clar, les que tenim ja canes o...
1: Ho veiem, al final.
4: A veure si veiem el final de la Gravera. Per què és cert? Perquè de tota la, bueno, de les diferents entrades de Molins, la que no està resolta és aquesta.
1: Sí.
4: I és un desastre. Quan ens espatllar, la veritat és que fa mal a la vista
3: el
4: tema de la Gravera. I, a més, estan tots justament al costat d'un barri que, lògicament, un barri que està habitat i, a més, de dos recursos...
0: Aquella rotonda que es va fer el Clínic, que suposo que hi era
4: com
0: pensant.
4: Com el CAP, per exemple, el CAP i...
3: Era pensant en això.
0: No ho suposo.
1: Sí, clar.
4: Vale.
2: S'ha quedat allà.
4: Però deixeu-me acabar, cony.
0: Clar.
4: No, i a més amb recursos que tenim allà, com és el CAP, com és la clínica i com serà la futura residència, amb la qual cosa, home, si abans que tot això estigui resolt, inclús la residència, no acabem de resoldre el tema de la Gravera, doncs
0: no,
4: la veritat és que...
0: No, començar per aquí.
4: No, evidentment. Ara, com s'acabarà el projecte? Bueno, doncs ja ho veurem. Hi ha un dibuix inicial, hi ha una proposta inicial, i tant de bo que tiri endavant i que es millori amb el decurs de la tramitació.
0: Però això... Sí. Un moment es volia, que segurament ara ha canviat i s'ha resolt, com diu l'Ego, que això aquí ho desconec totalment,
4: ja, no, jo també.
0: Perquè la manera era si es posava aquesta pota o rotonda o no sé què, que llavors això ajudava a pagar els grans indemnitzacions que hi havien d'haver, perquè allò ens agradi o no, està en un pla parcial i està posat en allà.
1: I també és oportú perquè el PGM del 76 encara és vigent i per tant es pot modificar, perquè estem... també està aprovat inicialment el pla director d'urbanisme de l'àrea metropolitana, que serà el que substituirà el PGM. Vull dir que no ens trobéssim llavors entre dos planes, el plan A i el plan B. Per tant, és...
0: De tota manera, l'aprovació definitiva no competa a l'Ajuntament, crec.
1: No, és de la Generalitat. No. Però,
0: bueno, el de la Granja, sí. Va, ja havia pitjat, però allò no és la Granja.
4: No, està més enllà.
1: La Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
0: És Riera, no?
1: Riera, perdó.
0: No, Riera Molí.
4: Riera
0: Molí, ara ja... Sí. Se'm creuen els noms.
1: Jo crec que és una bona notícia. Inclús el tema de la pista d'atletisme, amb tots els requeriments que pugui tenir el sector i de més, fa anys i panys que se'n parla.
4: És una reclamació històrica, allà.
1: I està molt bé.
4: De l'atletisme de Molins.
0: El que s'hi posa... Però que si això es tira endavant és una bona notícia. I després que hi acaba havent-hi o no, ja n'hi ha.
1: I allà tens la Riera de Vallès, és a dir, la renaturalització.
4: I es recupera la Riera.
1: Això és important.
4: Renaturalitzar la Riera, que està sempre fet un desastre.
1: Això és important.
4: El desaiguats de la Gravera està sempre fet...
1: De moment és una bona notícia.
2: Algun dia parlarem de com està tot el
5: riu. De com està, que ho has vist, perquè no hi podem anar.
2: Tot el riu, també.
4: Ara...
0: No hi
5: podem anar,
0: perquè...
1: Si ho expliques, com que no el podrem anar a veure, perquè hi ha tot el prohibició.
5: Clar, hi ha prohibició.
2: Jo tinc altres mitjans,
1: diguéssim. Ets aquell que fas volar el dron.
5: Tot apunta que serà tot l'estiu, així, de restriccions.
0: Sí. Ara hi haurà una passejada pacífica, que m'agrada la paraula, perquè si pensen anar a tiros, perquè és la
2: passejada
0: pacífica que és...
2: Home, i què passa? Normalment, quan passeges, ho fas de manera pacífica.
0: Bueno, hi ha qui no, però qui vol recalcar-ho.
4: Qui passejaven fins ara, fins que van tancar, que
1: aquí anàvem tranquils.
2: Era una colla violents, de criminals i de tarres, clar.
5: Però no explica qui convoca,
0: No, bueno, perquè, entre altres coses, se la deu jugar.
2: Perquè
0: això...
2: No poden posar-ho, perquè...
0: Això es pot trobar al lloc de trobada,
5: sí.
0: Vagin amb un susto,
5: és a Can Coll, exacte.
2: Quan els trinquin, clar...
0: Poden tindre un susto, perquè, a més, això, jo penso que amb totes les prevencions això és una d'inconscient total. Perquè al final el desastre amb les activitats ramaderes i a tots plegats de

0: però... pot ser molt gran.
1: Però hi ha gent,
0: a mi em fastidia molt no poder anar a Collserola ni al riu, eh? Em fastidia moltíssim perquè és on anava a caminar i ara...
1: A mi em fastidia molt.
2: I una activitat preciosa que cada estiu teníem en el municipi, que era...
3: Les nits del Botànic.
2: Les nits del Botànic, les tindrem a Cal
3: Botànic.
1: A Can Ametller, sí, sí.
0: Bueno, però és el que...
2: I mira, que era... maca l'activitat i era maco estar allà dalt.
1: Bueno, però està bé que malgrat que no es pot fer allà dalt al Botànic,
2: han
1: continuat fer-les aquest any i les faran aquí.
0: Està bé que no...
2: No, és per aplaudir.
0: Un Botànic Pacífic, no?
1: Sí, no, bueno, a veure, això...
0: Bueno, espero que...
4: Imagino
0: que sigui conscient.
4: Això està convocat.
1: No.
4: Ja veurem... Ai, perdona. Ja veurem si es fa.
0: Però, evidentment, ja veurem,
1: sí, possible,
0: però
1: vull dir,
0: el seu fet d'allò és d'una inconsciència.
1: És possible que faci, perquè hi ha molt negacionista per la vida, per tot arreu.
0: Sí,
1: i hi ha gent que pensa que,
0: això
2: de la PPA... Això dels senglars és un invento...
1: Sí, és un invento de Barcelona perquè no volen que vagin a molestar a Collserola.
0: L'ai pobret fins que hi ha hagut més senglars que habitants.
1: Bueno.
0: No, no, i al final ara... Bueno, però al final és el que ens ha acabat...
1: Sí, sí.
0: Ha succeït, no? A vegades no vols agafar un problema en el seu moment i s'acaba sortint per una altra banda. I amb això, a vegades, si no ens veiem doncs, que la gent es mor allà mateix, llavors hi ha els negacionistes. No? Ara hi ha negacionistes per tot, gent que diu que les cures va ben lleixiu a galet...
1: Però és que és tan absurd pensar que això és un muntatge de no sé qui o no sé on...
0: No, no, no, d'algun inconscient, jo dic, eh?
1: No, no, no dic tu, no, no.
0: No, no,
1: la gent que diu... No, no, a veure, jo he sentit gent que diu això, eh? Que això
0: és
1: un cuento de Barcelona perquè no volen que anem a passejar a Collserola. Però, bueno, no se n'adonen que la PP a la posta... La pesta porcina està a França, està a Itàlia, està a Alemanya, és a dir, per mitja Europa.
4: Però adonar-se per tot això requereix.
1: I pitjor que aquí. I pitjor que aquí.
0: La de sobre,
1: I pitjor que aquí.
0: Sí, sí. Sí. El que va costar treure-se-la de sobre quan vam entrar en el seu moment, i ara tornar-ho a viure. I en aquell moment estava dins de les granges. I va ser un gran sacrifici, però estava més o menys controlat a llocs. Però avui, i com això ens travessi el riu, volem on parar.
1: Per sort no ha arribat allà.
0: Que no, i si és el que s'ha de fer, que és eliminar-los. I ja està. Ja està, és així, no?
1: I a l'altra banda del riu estan també rebaixant la població de senglars.
0: És el gran perill, és que això, perquè després ja vés a saber on te para, això. I com que no hi ha remei ni vacuna, doncs, avui per avui, doncs sembla que, l'única solució és aquesta. Però és això, del que tu dius, el negacionisme, no ens posem vacunes perquè no sé què, no fem...
1: Bueno, i com no afecta les persones, doncs sembla que no hi ha risc. Amb la Covid, la gent al principi s'ho va prendre més en sèrio. Perquè veien que el parent, l'amic, el veí es moria. Però aquí, com no passa res, diu, hòstia...
0: Bueno, però jo també he sentit que diu que la millor vacuna és passar-la, eh?
4: Perdona, que amb la Covid em injectaven un xip, eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, bueno, això també.
0: Bueno, però la gent s'ho creu, eh?
4: Amb aquesta agulla em foten un xip.
0: És igual, ni que fos així.
4: Però esteu fumats, em perdó, però amb aquesta agulleta quin xip han de posar?
2: Ara ho entenc, que portes el xip.
4: Jo el porto des que vaig néixer.
0: Me'l van fotre
4: a la NASA,
0: el xip.
3: Ho hem de deixar aquí, eh? Joaquim, Bebe, Joan i Ramon, moltes gràcies per les reflexions. Que vagi molt bé la setmana.
4: Igualment, bona setmana.
3: Gràcies i bon dia. Adéu-siau.

0: escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

shirt goes with which skirt.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.